El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Andrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Andrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

sé. No vull treballar, no vull laburo. Digo la verdad, nena, t'ho juro. Si el teu cor és una casa, jo l'ocupo. Porta'm de clauer com un labubu.

0: Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... El Forner, de l'Osa. Quan aquesta nit m'envolti, ja sortiré al carrer. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: però...
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és... Enganyar-te, de la Ludwig Band. I pujo al metro de nit... Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració...

Activa el mode estiu. Escolta i canta. I just love to say it.

0: don't find me.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és...
3: Quan el cel es torna negre.
2: Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura.
3: Els reis desemparats.
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

l'hora que afluixa la calor, arriba el moment de compartir la millor música. Delicatessen, amb Albert Puig, de dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT. FM, app i 3CAT.

Aquest estiu, Miqui Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: Quan s'amaga el sol, Lluís Gavaldà treu el cap al cel obert.
1: Déu-vos guard, amigues i amics celobertaires.
0: Amb les petites històries que expliquen les cançons. De dilluns a dijous, a les 8 del vespre, a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Non, non, non, de Magalí Sare. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Són sis. Sis dones. Sis de Lleida. Sis dones deportades a un camp de concentració. Sis històries de vida i un gros oblit.
2: Coloma Cero Costa, Generosa Cortina Roig, Conxita Granger Veleta, Maria Maranges Bové, Lola Casadellà Puig i Felicitat Casa Nadal, les sis de Ravensbrück. Amb veu de dona, a Lleida, al Pirineu i Aran.
3: Una coproducció de Munt FM i La Xarxa, amb la col·laboració de l'Àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida.
4: Nom.
1: Lola Casadellà Puig.
4: Dia d'entrada al camp de concentració.
1: Camp de concentració de Ravensbrück. 22 d'abril de 1944.
4: Matrícula.
1: 35.160.

0: Capítol 3. Lola Casadellà, la Dolors Gené.
1: Al camp de concentració de Ravensbrück, on la brutalitat no té fi, les dones resisteixen gràcies a la solidaritat i la sororitat entre elles. Entre tots els relats de les deportades que han sobreviscut, hi ha exemples d'aquestes cures. La Lola Casadellà explica que quan entren al camp, els fan passar la quarantena tancades en un barracó. Els fragments que escoltarem amb la veu de l'actriu Maite O'Hare s'han extret els testimonis que deixa la Lola a la Montserrat Roig i a la Neus Català.
2: Mientras estuvimos encerradas en cuarentena, pues organizamos un poco la vida. Incluso preparamos cantos y unos sainetes. Otras mujeres pues pronunciaban conferencias sobre la estética, incluso una nos inició en el juego de la bolsa y la banca. De una manera inesperada pues entramos en contacto con las mujeres soldados soviéticas en el bloque. Generalmente todas las tareas de técnica, evacuación, agua, etcétera, pues eran ellas quienes las realizaban. Tenían una moral muy elevada. Para ellas no había duda, ¿eh? Los alemanes estaban perdidos y esto era lo único que contaba.
1: Els vincles que es creen entre elles són indestructibles i perduraran per sempre, com explica Letel Gené, la filla de la Lola.
3: Oui, elle a connu des détenus
4: I ella sí, va conèixer detinguts polítics espanyols a França, a les presons franceses, amb qui va establir vincles molt, molt, molt estrets. I, de fet, crec que això també ajudava la meva mare a seguir endavant, perquè realment eren com germans per ella, persones amb les que mantenia l'esperança, mantenien la fe, i en realitat això la va ajudar molt. Hi havia molta solidaritat entre elles i això ho va mantenir sempre. Va mantenir aquesta connexió amb les seves companyes de detenció i de deportació.
1: L'agent d'Igualtat Judit Mellado explica que la relació entre elles és tan intensa i necessària que s'acaben comportant com una autèntica família.
5: I elles explicaven que a les més grans, que devien rondar pues, entre els 30 i tants 40 anys, les anomenaven mares, i que les més joves, entre elles es deien germanes. Per tant, eren una família. Soles no haguessin pogut.
6: La Neus Català fins i tot comparteix receptes de cuina. Sona surrealista que amb la fam que pateixen parlin de com cuinar plats deliciosos, però segons explica la Neus, allò els ajuda a aplacar la gana. I no es tracta d'una llegenda. El llibre de receptes existeix. És a una col·lecció privada del Museu de l'Art Matar de Guimerà. L'ha localitzat l'Elisenda Belenguer, la historiadora i biògrafa de la Neus Català.
7: Allà s'hi troben unes peces de gran valor, que són el llibre de receptes que escrivia la Neus Català i les seves companyes, el Comando d'Oleixen, que tot i passar gana escrivien receptes de cuina per evadir-se i per transmetre coneixements.
6: La sororitat és l'antídot més efectiu contra la maquinària de deshumanització nazi.
7: Els diumenges es dedicaven a treure els polls entre elles, s'explicaven contes, la que era pagès explicava coses de pagès, la que es transmetien receptes de cuina als diferents països, s'explicaven històries per la Neus Català, no? El camp de concentració va ser la seva universitat.
1: La Lola Casadellà, que entra a Ravensbrück el 22 d'abril del 44, al cap de dos mesos mal comptats, el 17 de juny, fa 26 anys, coincidint amb el seu trasllat al comando exterior de Holleshein, com explica la periodista Anna Saez.
8: L'aniversari de que feia 26 anys, perquè clar, tot havia anat molt ràpid, el va passar a Ravensbrück, i aquesta imatge també ens la va explicar la Neus Català. Les companyes de Barracó, doncs el que van fer és collir floretes del voltant del camp tot el dia, com d'amagat, i li van posar totes les flors al llit. I sempre t'imagines com un instant de felicitat amb aquell context d'horror tan bèstia i tan potent, no? Em va semblar molt, molt bonic.
1: A Ravensbrück la supervivència no només depèn de la força física, sinó també de l'esperança que alimenten les dones mútuament, com conclou Judit Mellado, agent d'Igualtat.
5: Aquesta capacitat de resiliència, no?, que en parlem tant ara, aquestes dones la van demostrar, no? Pugue trobar algo que te permeti viure, no?, una experiència que t'aporte un benestar, una satisfacció, unes emocions de que bé que m'ho estic passant, puc riure, estic en companyia, estic compartint, com busquem eines per sobreviure, perquè al final això és un recurs de supervivència, no?
6: Som al març de 1945. La guerra s'acosta al seu final. Les forces aliades guanyen terreny a Europa i els nazis, que se senten acorralats, intensifiquen l'extermini dins dels camps. La Lola Casadella Puig és al comando exterior de Holeixen. Al seu costat, la Neus Català i tantes altres camarades resisteixen, exhaustes però vives. Suporten llargues jornades de treball obligades a fer munició a la fàbrica de Skoda, a la ciutat txecoslovaca de Pilsen.
2: Les coses iban muy mal. Cada vez teníamos menos obreras en nuestro taller. Al final lo cerraron. Nos mandaron a trabajar al bosque, a sacar troncos. En pleno día, estando en el Tajo, vimos llegar a 9 bombarderos. Eran ingleses y esto hizo que no nos moviéramos de allí. Pues cuando eran americanos, echábamos a correr, ya que lo tocaban todo menos lo que tenían que tocar. Los SS desaparecieron, así que pudimos observar estos bombarderos todo el tiempo que quisimos. Nosotras nos tiramos sobre la hierba y miramos la operación. Alegres de ver lo que habían hecho, nos fuimos a un campo de coles y nos las comimos todas.
1: El 23 d'abril de 1945, les tropes nord-americanes arriben i alliberen el camp de concentració de Flossenbürg, el camp del qual depèn el comando on hi ha la Lola. El que hi troben és devastador. Milers de presoners en condicions extremadament precàries, molts d'ells malalts i desnudrits. La Lola Casadella, la Neus Català i les dones del comando de Holeixen encara hauran d'esperar a ser alliberades.
2: L'aviació americana e inglesa bombardeava i ametrallava a menudo. Apenas salíamos del campo. Los alemanes tenían más miedo que nosotras. Durante 3 días no nos dejaron salir. No había comida, estábamos medio tontadas, mirando por la ventana, bueno, lo que se podía. A eso de las 11:30, creo, vemos unos uniformes raros que entraron en el patio. Los SS y las alemanas salían de sus alojamientos con los brazos en alto. Los prisioneros de guerra franceses vinieron enseguida y nos dijeron que no nos moviéramos, que el gobierno francés se ocuparía de nuestra repatriación.
6: El día 6 de maig de 1945, la Lola és alliberada. 2 dies després, el 8 de maig, Alemanya signa a Reims l'acte de rendició incondicional. Churchill, el primer ministre britànic, ho anuncia des del 10 de Downing Street.
9: Signed the act of unconditional surrender of all German land, sea and air forces in Europe.
6: La Lola torna a França el 25 de maig de 1945.
1: El punt de recepció per als republicans i republicanes espanyols alliberats dels camps nazis és l'Hotel Lutetia, a París. Aquest emblemàtic edifici, que durant l'ocupació alemanya ha estat la seu de la intel·ligència nazi, es converteix el 1945 en el centre d'acollida dels deportats i deportades espanyols. Una delegació de la Creu Roja s'encarga de registrar-ne els noms perquè les famílies els puguin localitzar. A més, se'ls fa una revisió mèdica i se'ls ofereix suport fins que estan prou recuperats per tornar als seus llocs de residència o encarar un nou destí.
2: Por fin regresé a Lyon. Yo creía que solo estaría unos días. Mis camaradas habían desaparecido, solo los puntos de apoyo existían. Me recibieron y me cuidaron. Yo quería ponerme enseguida a trabajar porque no tenía dinero y no quería ser una carga.
6: La Lola França és una exiliada espanyola més en un país estranger. Sense diners no es pot permetre descansar i recuperar-se. Els primers anys, els alliberats es van haver de guanyar la vida fent feines al camp, a les mines, no aptes per al seu estat de salut. Les guerres i la deportació els deixa seqüeles visibles i invisibles.
2: Mi marido me buscó en las listas de los campos, en el Ministerio del Interior, me encontró y vino enseguida. Cuando me vio no sabía si reír o llorar. Fue muy larga la adaptación.
6: Tornar de l'infern a la vida no ha de ser fàcil. L'horror sobreviscut és evident en el cos de la Lola, extremament prim, els cabells curts, la pell marcada, però també deixa seqüeles psicològiques, com ens explica l'Etel, la filla de la Lola.
3: Ma mère, c'est quelqu'un qui disait...
4: La meva mare sovint deia, estic angoixada. Eren records que li devien tornar i quan la situació era especialment difícil o angoixant, de cop i volta se sentia aclaparada i ho expressava. Jo intentava fer el pallasso per distreure-la. Crec que també necessitava parlar molt perquè potser això l'ajudava a sentir-se millor.
3: Peut-être à se sentir mieux, je sais pas.
6: Tampoc compten amb la comprensió de la societat i molts presoners de guerra diuen que els deportats exageren.
1: Fins i tot el Partit Comunista, en un primer moment, els rebutja. El partit els considera traïdors per haver sobreviscut als camps d'extermini. Per a ells, els únics veritables herois són els que han mort. Tots els comunistes del Partit Socialista Unificat de Catalunya, en ser admesos de nou, van rebre aquesta carta.
10: Benvolgut camarada, aquesta comissió de quadres es plau comunicar-te que tens l'honor de continuar sent considerat com a membre del nostre partit.
1: El cas dels deportats espanyols i catalans se'ls suma que no poden tornar a casa. Si ho fan, seran perseguits pel govern de Franco. Però on poden anar? Era el moment de decidir-ho, com ens explica la filla de la Lola, Letel Gené.
3: Mon père aurait bien aimé aller au Mexique.
4: El meu pare hauria preferit anar a Mèxic, però la meva mare va preferir quedar-se a França, perquè a França hi tenia les seves companyes de deportació, les seves companyes de lluita, amb les quals volia mantenir el contacte. Així doncs, el meu pare ho va acceptar.
3: Voilà, et donc mon père a accepté.
6: El Jacinto Gené retorna a França després de participar a la batalla de Narvik, a Suècia, on a més d'estar empresonat, gairebé el maten. Quan troba la Lola, s'instal·len a Lió.
4: La meva mare va tornar del camp de concentració amb problemes de salut, com us podeu imaginar. De seguida va tenir un fill. Va encadenar embarassos malgrat els seus problemes de salut i per això es va quedar com a mestressa de casa.
6: La Lola Casadellà, a França, adopta el cognom del seu marit. Ara és Dolors Gené. I en molta de la bibliografia apareix amb aquest nom, com indica la periodista Anna Saez.
8: És molt difícil seguir el rastre de les dones si, com ella, Lola Casadellà, també és Lola Gené, Dolors Gené, Dolores Gené, Gené amb accent, Gené amb R. Això fa que es complique molt la manera, es complique molt la cerca, diguéssim, no?
6: L'any 1965 es funda el Comitè Internacional de Ravensbrück. La Lola Casadellà Gené, la Neus Català i la Carme Boatell són les representants espanyoles del comitè. Han d'esperar 20 anys per parlar, perquè les ferides comencin a cicatritzar, com ens constata l'Elisenda Belenguer.
7: La Neus Català, la Lola Casadellà i la Carme Boatell, i no tant, però també la Constanza Martínez Prieto, van ser les que es van considerar, les que van estar més temps com a representants espanyoles del Comitè Internacional de Ravensbrück. Van ser les tres que anaven més a les reunions, a tots els peregrinatges, des de la fundació del Comitè Internacional de Ravensbrück.
6: Cada una adopta un rol diferent, i és la Neus Català qui té la veu pública, com explica Letel Gené.
4: En nom dels deportats polítics espanyols, era més aviat la Neus Català qui se sentia còmoda parlant en públic d'aquesta manera. La meva mare no gaudia gaire parlant en públic. Estava molt compromesa políticament i parlava molt amb les seves companyes, però no solia donar testimoni davant un auditori perquè no se sentia còmoda. Era una persona bastant... Tot i tenir un caràcter fort, diguem que era discreta. No li agradava posar-se en evidència ni parlar sobre ella mateixa davant de persones que no coneixia.
6: Cada any es fa una commemoració als camps de concentració, coincidint amb la data de l'alliberament que per molts deportats i deportades i els seus descendents és una peregrinació obligatòria. Letel va acompanyar la seva mare en diverses ocasions.
3: C'était surtout ça important pour elle, c'était de retrouver ses amis de déportation.
4: Això era el més important per ella, retrobar-se amb els seus amics de deportació. I jo estava contenta de veure-la així, perquè tot i que era terrible, fer una commemoració a Ravensbrück era important per ella.
3: C'était important.
1: Arran de la investigació per la realització d'aquesta sèrie de podcast, hem descobert que la historiadora Elisenda Belenguer, biògrafa de la Neus Català, va localitzar el vestit de ratlles de deportada de la Lola. És l'únic que queda, perquè la Neus Català, després de fer-se la icònica fotografia amb el vestit, que tothom recorda, el va cremar.
7: Als anys 80, la Neus Català i les seves companyes, la Lola Casadellà i la Carme Boatell, havien cedit unes peces a un museu. I es tracta del Museu Maternal de l'Art Matern, que actualment està ubicat a Guimarà, és un museu, és una col·lecció privada. Allà s'hi troben unes peces de gran valor. També hi ha el vestit de deportada, el vestit autèntic de deportada de la Lola Casadellà, a part d'altres peces de la resistència. De moment s'està iniciant una línia d'investigació, divulgació i recerca d'aquestes peces perquè algun dia, en el futur, puguin estar exposades al lloc que els hi pertoca.
6: L'Ajuntament del Col·legi va dedicar a la Lola Casadellà la sala d'exposicions del Centre d'Interpretació de la Guerra Civil Ermengol Piró. En aquest espai s'hi fan exposicions temporals de temàtica relacionada amb conflictes bèl·lics, un espai que han visitat els descendents de la Lola.
4: Una neboda meva que havia anat a Espanya va anar al poble de la seva àvia i va visitar el museu del col·legi. I va ser allà on va veure que hi havia una sala anomenada Sala Casadellà. I així ens vam assabentar que existia aquest museu i aquesta sala dedicada a Lola Casadellà. I per això hi vam anar. Tota la família vam anar al museu per retre homenatge a la meva mare.
3: Pour rendre hommage à ma mère.
6: La directora del diari Segre, la periodista Anna Sáez, que també ens ha acompanyat en aquest podcast, va conèixer la Lola Casadellà gràcies al nom que du aquesta sala al col·legi, el poble de la Lola de Cal Felip del Ton.
8: No van lluitar contra el feixisme anant amb una manifestació, amb una bandera. Vull dir, aquesta gent, hòstia, jo crec que els devem que honrem la seva memòria, no? Que com a mínim el seu pas pel món estigui ben documentat i explicat a les generacions futures.
1: La història ha menystingut el paper de les dones a la resistència, però la Lola ho té clar.
2: Antes de terminar este punto quisiera decir algo de las mujeres. Fue gracias a su sencillez, a su amor por la libertad y por su abnegación que muchos les debemos la vida.
1: La Lola Gené Casadellà mor a Lió el 13 de gener de 2002. Fem que les paraules de la Lola no quedin en debades.
2: La nueva generación tiene un trabajo muy difícil de realizar y es el combate por la libertad y no dudamos que lo ganará.
1: Aquest podcast està dedicat a la Lola Casadellà, però també a les 132.000 dones i nens i nenes de més de 40 països que van ser internades a Ravensbrück, de les quals van morir 92.000, un 70%.
11: Nom:
4: Lola Casadellà Puig.
11: Data de sortida del camp de concentració de Flossenbürg:
4: 6 de maig de 1945.
11: Situació:
4: alliberada.

0: de dona, a Lleida, el Pirineu i Aran, les 6 de Ravensbrück.
1: Per fer aquest podcast hem d'agrair la col·laboració especial de l'Etel Gené, la filla de la Lola Casadellà. També hi han participat l'Anna Sáez, periodista i directora del diari El Segre, la Montserrat Armengou, periodista i coautora del documental i del llibre Ravensbrück, l'infern de les dones, de l'historiador Robert Sommer, de l'Hisenda Belenguer, historiadora i biògrafa de la Neus Català, i de Judit Mellado, agent d'Igualtat. També hem comptat amb la col·laboració del Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya, de Ràdio Estafrancs, de la BON, el Centre de Cultura de Dones Francesca Bonmeson, i dels bucs d'assaig El Mercat. I heu escoltat les veus de Maite Oger, Chantal Consola, Anna Canyi, Jordi Morenilla, Maria Lara, Anna Gasol, Pili García. Agraïments especials també a Neus Català, autora de La resistència i la deportació, i Montserrat Roig, autora dels Catalans als camps nazis. Les 6 de Ravensbrück és una coproducció de MUN i la xarxa de comunicació local amb el suport de l'àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida. Una docusèrie inspirada en un treball en perspectiva de gènere amb el mateix títol de Míriam Romà, de Pagès Editors, amb Pili García a la direcció i Anna Canya a la producció, amb Abel Purroi i la Gata Roja Produccions i amb David Prades al muntatge sonor.
2: I amb la música els crèdits de l'Arges Band d'Alfarràs.
3: Un guió de Pili García i Anna Gasol, amb l'assessorament de Laia Manresa i el recolzament de Josep Calvet, historiador i cap de continguts i projectes del Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya.
4: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
5: La xarxa de comunicació local.
6: Ei, Anna, estic fent neteja de casa la iaia i he fotut a la brossa una bossa plena de tapets.
7: Però tu saps, la d'hores, suor, llàgrimes, esforços i paciència que hi ha en aquesta bossa.
8: Museu particular. Capítol 4. Els tapets.
9: Ei, Anna.
10: Hola.
9: Què, parlem dels tapets?
10: 100%.
8: Museu particular.
9: Sobre la taula, sobre la tauleta de centre del televisor, abans de que passessin pel cirurgià estètic i s'aprimessin, sobre el moble del rebador i fins i tot al lavabo on t'espera un rotllo de paper de vàter abrigat amb un elegant vestit fet de ganxet. I és que en moltes cases aquest era, i és encara avui, el panorama. Tapets per tot arreu. En castellà, tapetes. Però com que som catalans, tapets. Però abans definim-los, ens referim a aquestes catifetes o draps més aviat petits, normalment, fets de ganxet, amb dissenys més o menys elaborats, i generalment de color blanc, tot i que, evidentment, pots fer servir el fil que et doni la gana, però normalment, no sé per què, els sent de color blanc. La majoria de vegades, al final, acaben sent autèntiques obres d'art o homenatge a la paciència i fruit d'hores i hores nuant el fil amb l'ajuda de l'agulla de ganxo, sobretot i pràcticament en exclusiva per mans femenines. Per la seva simplicitat, la tècnica del ganxet, perquè al final és això, és, jo dic simplicitat, però jo no tinc ni idea, no m'hi posaré, però dins de les d'altres tècniques, no, de costura o de, no, de crear amb fil, és una tècnica aparentment senzilla, només es necessita aquesta agulla amb ganxo i fil.
10: T'està cancel·lant mig país ara mateix, però tira endavant, després ja ho arreglaré, no passa res.
9: No, però és a dir,
10: no, però perquè és fàcil logísticament, és
9: exacte,
10: a dir, només
9: exacte,
10: necessites l'agulla. En canvi, per exemple, un punt de creu necessites un catxarro molt gran.
9: És exacte el que volia dir, no? Que finalment, entenent això, que només amb aquests pocs materials pots arribar a fer aquesta tècnica, es creu que és una tècnica que hauria de ser una tècnica antiquíssima. Estem parlant, doncs, de prehistòria com a mínim, però el cert és que no és fins al segle XIX que trobem les primeres referències documentals a aquest ganxet com a tal. No? Més concretament, al llibre Memòries d'una dona de les Highland, d'Escòcia, que va ser escrita per l'escocesa Elizabeth Grant, que un cop morta, ella parlava de principis del segle XIX, i un cop morta ella ja parla o anomena aquesta tècnica, i, per exemple, no és fins al 1824 que apareixen els primers patrons de ganxet, en aquest cas a la revista alemana Penélope.
10: Penélope. M'encanta,
9: Penélope. Bueno, clar, evidentment clar. Era una revista dedicada a la costura, doncs, evidentment, aquest nom també vinculat en aquest cas, no?, amb aquell famós tapís que feia i desfeia, no? En aquest primer moment es pren com a substitut, és a dir, la classe mitjana, les classes populars l'adopten aquesta tècnica com a substitut precisament del que deies abans, de les puntes, que requereixen una elaboració major, una infraestructura més gran i que, per tant, estaven destinades, no?, també perquè, doncs, evidentment, es triguen més hores a fer determinats dissenys i demés, estaven destinades, o tenien un preu més alt i, per tant, qui les comprava eren les classes altes, no? Totes les classes populars, i això és interessant, però pràcticament des del seu inici aquests objectes han estat ja lligats en aquestes classes populars, en aquesta classe mitjana, i això després veureu per què ho dic. Aquestes classes el que fan és utilitzar aquests tapets en qualsevol espai, és a dir, com a part de la roba, també, no? És a dir, allà on potser ho guarníem en puntes de coixí els aristòcrates o la gent de la classe alta, les classes mitges ho fan amb aquest ganxet, però també ho fan amb una utilitat pràctica perquè posant-ho damunt dels mobles els protegeixen de ratllades, els protegeixen de marques, i alhora també el fet que, com que estan fetes de fibra, el que fan és acabar, en part, absorbeixen la pols que hi ha a l'ambient, no? Aleshores, es segueix veient net, però no es veu la pols que està, i això simplement s'ha de fer, i sense rentadora també deu ser una fanyada, però s'ha de rentar, i aleshores d'aquesta manera doncs es pot anar mantenint l'entorn domèstic més net, no? I això, per exemple, a mi em recordava quan ara que he fet un petit viatge a Àfrica, que em sorprenia molt perquè tots les parts del cotxe, del mostrador on hi ha el volant i de més, tot allò, tot ho tenen moquetat amb una tela com de peluix, que a mi, o sigui, em semblava com a molt marrano. I vaig preguntar, no sé què fan. No, perquè d'aquesta manera, a veure, és la teoria, però no sé si és compartida o no, però que ho feien precisament per això, per la pols, perquè allà si queda tota la pols, agafen allò, foten a la rentadora i després tornen a posar aquella estora allà, i no han de... Jo pensava, bueno, doncs potser passant un plomero cada matí, no? Un plomall acabes abans, però bueno, en tot cas, una miqueta seria aquesta el sistema. I sobretot la història que més em fascina és la de casa nostra, perquè ens parla aquests objectes que els tenim per tot arreu, ens parla del naixement de la classe mitjana espanyola. A casa nostra tot això té el seu auge després de la Guerra Civil espanyola, durant la dècada dels 50 i els 60. Els 60 és una dècada que a mi em fascina perquè tot canvia. Bàsicament la nostra societat actual és hereva d'aquesta dècada dels 60 dins de la política econòmica de la dictadura. Els diversos plans econòmics del desenvolupisme comencen a donar fruit gràcies a la industrialització i al trinxament de mig país, no? Des del cinturó de Barcelona, en el cas del Camp de Tarragona, la instal·lació de la petroquímica i de més, és aquesta obertura, després de l'autarquia que la precedeix, aquesta obertura una miqueta del franquisme al món i el tret de sortida també de la marca Espanya amb aquest Spain is different, amb aquest turisme de sol i platja. És el que s'ha anomenat, no?, com el miracle econòmic espanyol, i això es tradueix en una certa bonança econòmica i en la construcció de la classe mitjana, entesa com aquella persona que tenia un treball estable, ingressos suficients com per mantenir una família, comprar un habitatge, i per primera vegada doncs, gaudir d'un cotxe o gaudir d'un període de vacances en un determinat moment de l'any. Això es tradueix doncs, en aquestes grans promocions de construcció d'habitatges, aquests grans blocs, que canviava una miqueta el model tradicional també que hi havia fins al moment. Alhora, aquesta mateixa obertura també va derivada amb el disseny, També comencen a entrar influències estrangeres en el tema del, del disseny. El mobiliari o la casa deixa de tenir determinades connotacions, és a dir, al principi, no? Bueno, els llits havien de ser, no calia que fossin còmodes, els llits havien de ser pràctics i prou, perquè potser un llit còmode propicia que facis coses.
10: Ah,
9: d'acord? Estem en aquest punt, no?
10: Vale.
9: O un sofà a llit es podia veure malament. Perquè, bé, el sofà és el sofà, que es converteixi en llit.
10: Ja.
9: Bueno, doncs, ja. Saps? L'ocasió fa el lladre. Aleshores, totes aquestes connotacions comencen a canviar, hi ha una certa apertura. Aleshores, es millora aquest entorn, aquestes cases, perquè doncs, hi ha millores evidents, com és l'entrada de l'aigua corrent, la invenció o l'entrada de nous electrodomèstics, la rentadora, el televisor... És a dir, que tot plegat també presta que sigui decorat. D'acord? I el tapet el que fa és unir aquests dos mons. Uneix aquella tradició d'abans amb aquella modernitat d'ara. És a dir, aquells nous, aquells tapets antics acaben decorant aquests nous mobles o aquests nous electrodomèstics, perquè al final, clar, has de pensar que, ostres, si t'has gastat uns cèntims en comprar una consola o una calaixera, que a més has hagut de pagar terminis de fusta lacada o de fòrmica, doncs l'últim que vols és que s'arratlli i ha de durar per tota la vida, doncs la protegim bé amb un tapet. A més, també és un moment en què les cases es comencen a obrir en determinats aspectes, no? És, per exemple, l'època dels 60 és l'època de les reunions de tàpers, en el cas d'aquestes reunions, sobretot de dones, perquè sempre estem parlant de l'entorn domèstic associat, en aquest cas, a la dona, doncs també presta a que vulguis tenir la teva casa, doncs, bé...
10: Maca,
9: decorada i de més, no? I, de fet, tota aquesta cultura kitsch espanyola neix precisament d'aquest mateix moment on veiem, doncs, això, des d'aquest tapet, però també aquesta sevillana que hi havia damunt de la...
10: Ja tardava,
9: tele, o el quadre, no?, el quadre de cavalls o el quadre de gossos caçant, que estava sempre darrere del no?, damunt del sofà i davant de la tele. Doncs tot això acaba sorgint també d'aquesta època i acaba conformant aquesta estètica kitsch d'Espanya, on el tapet és un dels seus màxims protagonistes.
10: M'ha agradat molt que parlis de les reunions dels Tupperwares, perquè eren reunions principalment protagonitzades per dones, perquè evidentment eren les que cuinaven, i també avui és un dia un capi molt de dones, perquè qui cosia i cus els tapetis?
9: Les dones.

0: antes, antes de almorzar.
1: Si parlem de cultura d'aquest país, doncs també podem introduir aquesta cançó del Miliki, que segur que molta gent a partir de certa edat la recorda, los dies de la setmana, no?, que parla d'aquesta nena que volia sortir a jugar, però que no ho podia fer perquè cada dia de la setmana tenia una tasca per fer, planxar, cosir, netejar... Clar, tenia tantes coses per fer que arribava el diumenge i la pobra xavala doncs, no havia pogut sortir a jugar. I curiosament totes aquestes tasques que fa la pobra noia doncs, no estan massa valorades socialment parlant. Una d'aquestes tasques és el tèxtil, no? En aquesta secció que hem parlat molt d'art i cultura està bé que introduïm també les diferències que hi ha hagut entre les arts. No sempre hem considerat totes les arts igual d'importants. Durant molts anys, fins gairebé al segle XX, existeix una distinció entre arts majors i arts menors. Llavors, les arts majors poden ser la música, l'escultura, la pintura, l'arquitectura, la literatura, coses que semblen més serioses i que acostumen a fer senyors. I després s'ha catalogat com a menors la ceràmica, l'ebenisteria, l'orfebreria, els vitralls,

0: M'explico? Jo dic tapet i ara me n'adono, perquè, clar, a casa meva la padrina devia fer el castellanisme tapetes, però com que parla amb xipella diu tapetis.
1: No, i ara està bé, sí. Mira, em sembla bonic i tot.
0: M'he fet gran i me n'adono que jo dic tapeti.
1: Pues ja està bé.
0: Està bé, una mica de reivindicació xipella està bé. En qualsevol cas, aquests tapetis estan fets majoritàriament per dones i que a ningú se li acudeixi dir que és senzill de fer, per això abans t'he renyat una mica, perquè és que realment és molt complicat. És un món desconegut per molts, complex, que necessites paciència i creativitat, perquè no és només fer tapetis, el tèxtil és brodar, és fer ganxets, fer mitja, fer punta de coixí, punt de creu, fer patronatge. Són moltíssims de coneixements que s'han de fer no només amb destresa, sinó amb intel·lecte i amb creativitat, vull dir, és ben bé una base artística. Al llarg del segle XX ja hi ha hagut artistes que això ho han reivindicat, des de Louis Bourgeois, la més coneguda, passant per Aurelia Muñoz, la Tracy Emin, la Teresa Lanceta, que fa poc ha tingut una exposició al MACBA, l'Annie Albers, que va fer On Weaving, com una mena de bíblia del tèxtil, una peça meravellosa escrita, la Sònia Deloné també, la Violeta Parra, és a dir, hi ha hagut artistes que han reivindicat des del gènere el tèxtil, no? És més, hi ha una historiadora mexicana que es diu Margo Glantz, que té una frase que a mi m'agrada molt, que diu que si la història l'haguessin escrit les dones, es registraria el descobriment de del fil i l'agulla com l'inici de l'era moderna, no? Perquè agafar una tela o una pell i vestir-te és revolucionari en tant que et protegeix i et fa tirar endavant, no? I això, quan ho explicava al museu, concretament aquest punt, no?, tan revolucionari de la roba, sempre proposava als infants que penséssim on haguéssim arribat si no ens haguéssim pogut abrigar. Vull dir, que potser estaríem tots morts de fred, no? I a dia d'avui exactament el mateix. Llavors, com et deia, al segle XX hi ha moltes artistes que se'n van adonar d'això i van començar a fer obra molt reivindicativa a través del tèxtil. A nivell més contemporani n'he portat un parell. Una és la Mireia Coromina, que ella té una peça que tu saps que a mi m'agrada molt, que es diu Tessendo la terra, teixint la terra. És una peça que va fer a Itàlia, amb les dones d'Itàlia, i el que fa és, amb aquestes dones, fer un tapeti molt gran que resguarda tot el que cau d'un oliver, no? És a dir, fa com una mena de paraigua al revés amb el tapeti, i llavors és preciós, és una peça molt bonica, molt, bueno, clar, és que clar, abraça l'arbre, llavors, clar, totes les olives que cauen es van guardant en el tapeti. Per dir-ho així fàcil, el que fa és com una borrassa de tapeti, la borrassa que és tan dura, no? És aquesta tela tan vasta, la transforma en tapeti, en aquest fil finíssim. A casa meva sempre n'he vist d'aquest fil, és un fil molt delicat, molt, molt bonic, que fins i tot té un punt que brilla, i clar, en el moment està dignificant moltíssim aquest fet de recollir, de plegar olives, no? I també el que està dient és que això també és una tasca que fan les dones, perquè sempre diem que el tros hi van els homes, però és que resulta que potser les dones també hi van i no ens ho havia explicat ningú, no? La Mireia Coromina fa aquesta peça Tessendo la terra amb tapetis, fent ganxet, i també porto un altre artista que li tinc molta estima, que ella treballa en brodat, no treballa amb ganxet, tot i que crec que també en sap fer, que és la Mònica Galera, que a més, com que és així quilòmetre zero, doncs també aprofito i la poso aquí. Ella va fer un projecte que es diu Et duc escrita a l'úter, en el qual brodava fotografies que trobava així en desús, en mercats tipus els encants, etc. Jo recordo que hi va haver aquesta exposició a l'Espai Nautilus de Tarragona, a l'antic Espai Nautilus, que ara ja no existeix, i em va agradar molt com aquesta cosa d'agafar un coneixement preeminentment femení, no?, i impregnar tot un arxiu fotogràfic d'aquesta creativitat tèxtil. Com també sap tothom, després amb Tres de Dona, Expo, que vaig comissariar i tu vas fer tot el projecte museogràfic, al Museu Terra, ella va fer el cartell, que també va ser un cartell que va agradar molt, a través d'una fotografia de l'arxiu. I aquesta, doncs ara ens tirarem una mica de floretes, a tot aquest moviment que hi va haver a l'Espluga de Francolí amb Tres de Dona, també en certa manera va generar que els espais vius d'art d'aquell any, del 2024, els espais vius d'art és aquesta cosa en la qual s'obren les botigues de l'Espluga que ja no es fan servir, i s'hi fan espais expositius durant uns dies, i tot és, i cada espai viu d'art, cada EBART, cada any hi ha una temàtica diferent. L'any que Tres de Dona estava a l'Espluga, l'EBART va tenir com a temàtica les dones posen

Fil a l'Agulla, hi va haver unes exposicions brutals a l'Espluga de tapetis, vestits, llençols brodats. Va ser una cosa espectacular. Bueno, i recordo les dones que jo les vaig visitar totes, no?, i que t'explicaven amb una efusivitat tot el que havien cosit, i havien cosit les seves mares i padrines i besàvies, que penses és que en quin moment això no ho hem valorat, no?, i ens interessa més un quadre que un brodat, quan segurament és exactament igual de difícil. En qualsevol cas, una de les coses que em va flipar també d'aquests Ebart és que en molt poc temps, en menys de 3 mesos, es van organitzar els dones de l'Espluga per fer, alerta, més de 1.000 mandales de ganxet. És que és molt fort, més de 1.000 mandales de ganxet, i van omplir tot el poble de mandales. Això ho van fer a través de la Cati Vergara i la Rocío Pérez, que van organitzar tot aquest tinglado, i va ser tan brutal que es va quedar molt desencat molts mesos les mandales penjades a l'Espluga, i tant ha funcionat aquest projecte que les dones jubilades de Blancafort van anar a l'Espluga a demanar que, sisplau, si podien fer el mateix projecte a Blancafort, que també hi havia moltes dones ja que saben cosir. A mi el que em fa pensar això, Àlex, és que les dones, si ens ho proposem, és com podem fer qualsevol cosa, perquè fer 1.000 mandales en 3 mesos a mi em sembla una barbaritat, i no ho han fet una vegada, ho han fet 2 vegades sense cap dificultat. És ben bé com una mena de batalló, una mena d'exèrcit.

0: Batallón de mofistillas, de lo más rete bonito y lo más caracandoso que pasea por Madrid. Y ya estamos aprendiendo...
1: Amb aquesta cançó magnífica de Lilian de Celis de l'any 69, m'agradaria reivindicar totes aquestes dones que sempre han cosit moltíssim, que no se n'ha fet ni cas, i que ara ens estem adonant que no eren les padrines només que cosien quan tenien temps lliure. No, és que gràcies a aquestes padrines, totes i tots, ens hem abrigat, ens hem vestit, i us acabo també fent una recomanació literària. La Letícia García va fer, és una periodista de moda, va fer un llibre amb el mateix nom d'aquesta cançó fa poquet, que es diu Batallón de Modistillas, editorial Carpe Noctem, i el subtítol és Les mujeres olvidades que construyeron la moda. Perquè alerta, perquè som un país ple de dissenyadors i marques que tots són homes, però qui hi ha cosint ja saps qui és, Àlex.
2: Les dones.
1: Efectivament.
0: Como estamos aprendiendo la instrucción con entusiasmo, deseando que se aprecie nuestro garbo por ahí.
3: Estic baixant el contenidor. Com hagi passat ja el camió, em moro.
4: Museu Particular. Guió i locució Anna Maria Endebert i Àlex Rebollo. Edició i gravació Josep Ardila. Una coproducció de Ràdio Montblanc i la xarxa de comunicació local.
5: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a

0: paraules evitables.
1: De quedar-s'hi a viure, no per no dir.
0: Florir, les plantes treure flor. Cobrir-se una cosa de floridura.
2: Arriba la primavera i parlem de florir. De l'explosió de flors que acompanyen la retirada del fred, però també del verd que apareix quan alguna cosa es fa malbé. Ho fem amb la botànica del Termcat, l'Antònia Julià. Antònia, que floreixin la planta del balcó i la fruita que tenim a la cuina és una contradicció poètica, no?
3: Clar, el verb florir, quan el busquem en el diccionari normatiu, té dos significats que sí, tal com dius tu, semblen una mica contraris. El primer que pensem segurament és en les plantes, que treuen una flor, i pensem en florit els ametllers, ha florit la ginesta. Però també de vegades diem el pa se'ns ha florit. O aquest formatge florit no me'l menjaré pas. En el primer cas parlem de flors, en el segon cas parlem de floridura, que això passa quan, per exemple, un menjar es fa malbé. Per tant, seria aquest sentit de finir. Però, en canvi, allà també hi ha vida, perquè els fongs que estan produint aquesta floridura són ben vius. Etimològicament sembla que estan relacionades i, de fet, podria ser que floridura tingués relació amb l'aspecte que tenen aquests fongs quan es posen damunt d'una superfície, que arriben a tenir com una mena d'aspecte vellutat que podria recordar una flor, un líquen. Aquí és on hi hauria la similitud. Yeah.
2: Un clàssic relacionat amb florir és el símil per explicar la reproducció humana, el clàssic de les flors i les abelles. Antònia, això per què?
3: Segurament perquè simplifiquem. El que tenen les plantes en flor és que són molt vistoses, són molt fàcils de trobar per tot i, per tant, a l'hora de donar explicacions segurament és el més visual, el més senzill. I jo crec que és això. Si no s'entra en els detalls, realment pot simplificar l'explicació d'aquest procés.
2: Però a l'hora de la veritat, això no és ni de bon tros tan senzill. Parlem d'organismes, les flors, que tenen una part femenina i una part masculina. Antoni, ens fas una classe ràpida, si us plau?
3: El gineceu seria la part femenina de la flor i l'androceu la part masculina, i aquí estem parlant simplement d'una qüestió de gàmetes d'una mena o d'una altra, és a dir, no té cap relació amb gèneres, és un terme estrictament científic, però la formació gine i andro la trobem després en altres formants relacionats justament amb els sexes biològics. En el cas del gineceu, que seria la part que en diem femenina de la flor, la part més evident seria el pistil, que ve de pistilum, del llatí, que és a dir, mà de morter, i justament remet molt a la forma que té una mà de morter, una part bombada al final, un tub més o menys llarg i una part eixamplada al damunt. Aquest pistil conté els carpels, que serien el conjunt d'estructures relacionades amb la reproducció d'aquesta flor femenina. L'ovari, l'estil i l'estigma. L'ovari, la part de baix, l'estil, la part allargada, i l'estigma, l'obertura de dalt on s'enganxa el pol·len. I d'on ve el pol·len? El pol·len ve de l'androceu, de la part masculina, que són els estams. Els estams, per exemple, tothom visualitzaria en una sotzena o en un lliri, aquells filaments que acaben amb unes anteres molt visibles i que, si es toquen, deixen anar aquell pol·len que ens taca. Doncs això seria l'androceu.
2: I tot això es va complicant quan arriba l'hora de fer feina.
3: Una miqueta. A veure, hermafrodita seria un cas molt freqüent en les flors en què coexisteixen els òrgans del gineceu i de l'androceu. Per tant, aquella flor, en principi, té les dues parts que necessita per a una reproducció sexual. El que passa és que no és immediat. Vull dir, pot ser que tingui les dues parts però no es pugui autofecundar. Tot això és molt complex. El món de la reproducció de les plantes té molts camins i moltes vies. També les flors poden ser unisexuals si només tenen gineceu o només tenen androceu.
2: Tot plegat amb un calendari i unes condicions climàtiques que també s'estudien. la fenologia.
3: És una ciència que estudia la relació entre els factors climàtics i els cicles dels éssers vius, és a dir, que pot ser de plantes, d'animals, de persones, de bacteris. Com que hi ha aquesta relació amb els factors climàtics, doncs té molt d'interès, evidentment, pels botànics i botàniques, que han de saber quan floreix una flor, per tant, quan la poden trobar per determinar l'espècie en flors, o quan fa llavors, o quan té una forma de resistència, però també és interessant per agricultura i ramaderia. O, ara darrerament, meteorologia i ciències del clima, perquè pot ser un indicador del canvi climàtic quan ens diuen que les orenetes arriben abans o que els ametllers floreixen abans. És un canvi fenològic que pot indicar un canvi important climàtic.
2: I aquesta floració, a més de les abelles, ara també atrau turistes.
3: La floració dels arbres fruiters, que al Japó sempre té tot un ritual i una veneració. I aquí, en els darrers anys, s'ha posat de moda perquè realment és molt vistós. La gràcia és que, justament per la fenologia, les espècies van florint de manera esglaonada i aleshores sempre podem trobar algun camp magnífic per veure i gaudir.
2: Però perquè això sigui possible, ou i gallina a banda, necessitem que el pol·len flueixi. Ja sigui autogestionat o en parella. Oi, Antònia?
3: El pol·len es pot dispersar de moltes maneres. Per l'aigua, per exemple, mitjançant les formigues, mitjançant les abelles, fins i tot mitjançant animals que potser es refreguen contra una planta i s'emporten pol·len en el pelatge, després se'n van a refregar contra una altra i transporten. El problema del pol·len és associat sobretot a les espècies que en diem anemòfiles.
2: Anemòfiles? Això què vol dir?
3: Que fan la dispersió del pol·len pel vent. Normalment són pol·lens petits, lleugers, que quan ens arriben a les vies nasals, orals o als ulls, són confosos amb microorganismes patògens i aleshores el cor reacciona d'una manera que no hauria de reaccionar. Fa una hiperreactivitat. La cosa és que de plantes al·lergògenes florint, en realitat n'hi ha tot l'any. Els al·lèrgics ho sabem molt bé. El que passa és que el pic important és a la primavera. I, per tant, és el moment que es manifesta doncs, amb més cruesa tota la sintomatologia. Va associat a la floració, quan es produeix pol·len en la part masculina i s'allibera l'aire, doncs tot això ens arriba.
2: Doncs repassem algunes d'aquestes plantes al·lergògenes. Com que ens hem situat a la primavera, ho farem amb poesia.
4: Avui la mimosa altiva se m'ha posat al davant, tota plena d'arracades i penjolls i fils daurats. S'ha fet una minyonassa que no hauria dit mai, tan xica que la plantàrem i tan prima d'un saltany. Joan Maragall.
3: La mimosa és una planta que s'ha plantat molt en jardins i que, a més, se'n fan rams per casa. I en aquest cas, a banda del que seria el pol·len, és tot aquells pulvínols foliars que tenen. Si teniu un ramet de mimosa a casa i passeu la mà per sobre doncs, del ram, veureu que deixa una pols que és molt irritant. És a dir, que aquí hi hauria els dos aspectes. Molt bonica, però força al·lergògena i més cada vegada.
5: A les fulles del vell plàtan retrobes els teus ulls. I és que un instant de tendresa mulla de vegades els ulls cansats de la vella que t'has fet i que, cada matí, tan bon punt tan rentat, amb penes i treball s'arrossega lenta a seure's sempre a la mateixa butaca. Carles Miralles.
3: Plantat a les ciutats, aquests plàtans d'ombra que tenim a Barcelona i també a moltes carreteres, molta ciutat, ha estat un arbre tradicionalment usat en jardineria per l'ombra. Però, en canvi, té un pol·len molt al·lergogen i, clar, com que el plantem a la vora de les cases, ens entra pel balcó.
6: Per fer més alt el xiprer, l'ocell i en l'aire el seu cant. Si l'arbre no arriba al cel, hi arribarà ell cantant. Joana Raspall.
3: Del xiprer hem de dir que sembla que no faci flor, però si ens hi fixem fa aquelles boletes que de vegades la canalla fa servir per tirar-se. Allà dintre, quan abans d'arribar en aquest estadi de fruit, les flors minúscules que s'han produït alliberen pol·len i aquest pol·len doncs, causa irritacions i al·lèrgies.
7: Neguitka, voràs, engrunes amb devores els lleus brins d'esperança, el record de la ginesta i l'or dels dies de l'estiu. Permet que senti l'olor de l'eucaliptus, d'aquestes branques primerenques, fràgils com el vidre que dringava vora el foc. Vinyet Panyella.
3: L'eucaliptus, que tampoc és una espècie autòctona, sinó que ha estat plantada amb usos paperers, sobretot, i amb rams de flors que posem a les cases, té aquelles càpsules d'on surten uns estams vermellosos, blanquinosos, i ens poden produir al·lèrgia. També, de vegades, hi ha gent que li fa urticària tocar aquelles fulles tan enganxoses. És una planta que té moltes substàncies que poden causar irritacions. Hi ha l'evidència científica que els eucaliptus acidifiquen el sol i, per tant, a sota d'ells, una mica com a tila, no hi pot créixer res.
6: Hi ha una palmera prop de ma casa, antiga i esvelta, grossa i tan alta com ho és la pena que se m'instal·la en la carena de l'enyorança. Marc Granell.
3: En els darrers anys, el catàleg d'espècies que ens produeixen al·lèrgia ha anat augmentant. Pot ser per factors climàtics, per factors humans, però també perquè, com que hi ha una circulació global, es planta de tot a tot arreu. Llavors, sí, les palmeres, que possiblement no ens produïen problemes abans, doncs ens en poden produir, justament perquè ara en tenim moltes, i plantades, per exemple, a les vores de les carreteres, perquè és un arbre que té un tronc molt elàstic i representa que un xoc contra una palmera és potencialment menys perillós que si xoques contra un bloc de ciment.
8: Al país de l'olivera.
9: Al país de l'olivera hi ha un riu de paper, unes galtes color terra i un somriure d'argent. Al país de les riberes hi ha un canyar sota els estels i un mural de fulles seques a l'ombra d'un taronger. Xavi Sàrria, Obrim pas.
8: Al país de l'olivera.
3: L'olivera hi ha sigut sempre, però en aquest cas segurament seria això que dèiem, que hi ha hagut algun canvi, o potser també hem esmolat les eines de recerca, potser hi era sempre i no s'havia arribat a fer la identificació de la causalitat, però ara sabem que és degut a l'olivera, sí.
10: Sota de l'om tota l'anyada li entonaven les cançons els de Sant Jaume, Alpens, Vilada, de Borredà i de tot l'entorn. Joan Benet i Petit.
3: De l'om hem de dir que és una planta autòctona que ha format boscos de sempre, que ha estat molt malmesa per plagues en els darrers anys i se'ns han mort molts, però sí, tot el que siguin espècies amb un pol·len anemòfil que es dispersa pel vent, poden produir al·lèrgia a les vies respiratòries justament per això, perquè són petits i el nostre organisme, el nostre sistema immunitari es pot equivocar a l'hora de reconèixer-los.
11: El jardí plou, l'herba és dreta, petites agulles erectes, antenes de la terra, esponja negra. Montserrat Abelló.
12: El ball de la cimada, jo us el cantaré.
3: Hi ha un altre gros d'espècies al·lergògenes que són les gramínies, les plantes herbàcies, dins de les quals, per exemple, hi ha tot el que fem servir com a gespa en els jardins o el que plantem en camps de cereals, com ara el blat, l'ordi. Per a una persona al·lèrgica a les gramínies, anar a passejar un dia de sol i vent per un camp de blat gairebé és d'un risc mortal. Perquè és un pol·len molt lleuger, produït amb molta quantitat, que s'allibera amb descàrregues i, per tant, pot produir reaccions molt explosives. És un dels principals productors de les rinitis al·lèrgiques. D'aquí vindria el nom que té aquesta rinitis, un nom tradicional, que és la febre del fenc.
2: Antònia, llavors, abans de marxar, aparquem els poemes i posem-nos filosòfics.

0: per què omplim casa nostra amb aquestes plantes des que el món és món.
1: Segurament no hi havia tanta consciència abans, ara ja n'hi ha més i sí que hi ha cases on no entren determinades plantes, però què passa? Que l'atracció per les flors també és una constant de la humanitat. Clar que atrauen animals, però també ens atrauen a nosaltres, que no deixem de ser animals humans.

Hola, molt bon dia, amigues i amics. Aquí Ràdio Molins de Rei, 91.2 de la freqüència modulada, amb el seu programa matinal i diari La Tenora, programa que dediquem a la sardana i a la música per a cobla, i de tant en tant també una mica a balls vuitcentistes. Bé, Pere Païssa us parla i comencem avui amb una sardana sencera, una sardana doncs de 10 tirades. Es diu Carme Ruscalleda, porta el nom d'aquesta famosa cuinera d'un restaurant molt conegut de Sant Pol de Mar. La sardana és de Pere Vilà Ayats i l'escoltarem amb la cobla La Flama de Farners.

La cobla Flama de Farners ens acaba d'oferir la sardana que porta per nom Carme Ruscalleda, sardana dedicada a aquesta famosa cuinera de Sant Pol de Mar. Bé, i ara canviem i ens anem cap a Rubí. Allà tenen una entitat sardanista, el Foment de la Sardana de Rubí, amb més de 75 anys d'història. I ara escoltarem unes sardanes dedicades a aquesta població quasi veïna de la nostra, Rubí. La primera es diu Rubí Festiu. És una sardana, podem dir, obligada de cobla. És d'un jove compositor, Carles Sagarra, i l'escoltarem amb la cobla La Ciutat de Girona. I després escoltarem Ofrena a Rubí, de la compositora Pepita Llunyell, també amb la cobla Ciutat de Girona.

La Cobla, Ciutat de Girona, ens ha ofert Rubí Festiu, de Carles Segarra, i després Ofrena Rubí, de Pepita Llunyell. Bé, i continuem amb sardanes dedicades a Rubí. I ara escoltarem una sardana de Francesc Camps que es diu 75è aniversari a Rubí, que també ens és interpretada per la Cobla Ciutat de Girona.

Hem pogut escoltar la Cobla Ciutat de Girona. Ens ha ofert 75è aniversari a Rubí del mestre Francesc Camps i Bé. I d'aquí un moment escoltarem Platí a Rubí de Miquel Tudela i després Sardana de Platí de Xavier Forcada, també amb la Cobla Ciutat de Girona.

Acabem d'escoltar Platí a Rubí, de Miquel Tudela, i després Sardana de Platí, de Xavier Forcada. Les dues amb la cobla Ciutat de Girona. Bé, i ara canviarem i escoltarem unes molt boniques sardanes del mestre Conrad Saló. Ens són interpretades per la cobla La Principal de la Bisbal. La primera es diu Sol de Banyuls, sardana que es va fer l'any 1960, i després Als peus de la Verge, estrenada l'any 1961. Són, doncs, sardanes de Conrad Saló amb la cobla La Principal de la Bisbal.

Acabem d'escoltar a la Copla la principal de la Bisbal amb dues sardanes de Conrad Saló. La primera es deia Sol de Banyuls i després hem escoltat Els peus de la Verge. Bé, i continuarem avui amb dues sardanes més d'aquest mestre, de Conrad Saló. I escoltarem ara La Tertúlia, una sardana estrenada l'any 1967. I després La Festa de Sant Martirià, sardana feta o estrenada l'any 1976. Les dues també amb la Copla la principal de la Bisbal.

Són les 8 del matí. A Ràdio Molins de Rei comença el Bon Dia i Bona Hora amb Oriol Romeu.

molt bon dia, Molins de Rei. Què tal, com esteu? És divendres, ja és divendres, per fi és divendres, 10 de juliol de 2026. Benvingudes i benvinguts en aquesta nova edició, la darrera ja d'aquesta setmana. El bon dia i bona hora a la sintonia de Ràdio Molins de Rei. Mireu, 24 graus pràcticament de temperatura ara mateix a l'exterior de l'emissora, al carrer Foment número 6. Per tant, seguim en la línia d'aquests darrers matins i contents de saludar-vos un matí més, en aquest cas l'equip d'aquest programa, com cada divendres, Eli Arjona, Roger Tuset, Sílvia Artés i un servidor, l'Oriol Romeu. Mireu, avui farem una visita a Pallejà, creuarem el riu per anar a Pallejà, perquè a partir d'avui estan de festa major d'estiu, fins al dilluns, tot i que ja han començat amb una sèrie d'activitats aquests darrers dies i especialment el darrer cap de setmana. Doncs ara vindrà el plat fort a partir d'avui fins dilluns, una festa major que expliquen combinarà tradició, cultura, música, esports i activitats familiars, a més de fer un homenatge especial als 40 anys dels Dimonis de Pallejà. Parlarem avui amb el regidor de Cultura de l'Ajuntament de Pallejà a les 11, això sí, a l'última hora del programa, per que ens expliqui a grans trets doncs el més significatiu d'aquests 4 dies que venen per endavant i de la festa major, per si és el vostre interès també anar en algun moment a Pallejà. Serà a partir de les 11 que truquem l'Alberto Segura, que és el regidor de Cultura del Consistori de Pallejà. En aquesta darrera hora del programa, ja que hi som, on també tindrem el Xavi Garcia amb l'espai Te'n Recordes, i us proposarem una nova sortida, una nova excursió amb l'Héctor Zacarías a l'espai Camins. Serà a partir de 11:45 aproximadament. Avui ens vol portar cap a les bordes de Nibros, a la vall de Cardós. Amb ell acabarem doncs el programa a les 12 del migdia. Però tenim moltes coses més a banda d'aquesta última hora del programa, perquè evidentment també seguirem repassant l'actualitat de la vila. Aquest cap de setmana pràcticament ja hem repassat totes les activitats, però afegim encara una proposta, que és Viu l'estiu als parcs. A partir d'aquest cap de setmana, a partir de demà, venen una sèrie de caps de setmana amb propostes com dues sessions de cinema a la fresca, una festa de l'escuma, un concert d'estiu, balls d'estiu. Tot això ho repassarem d'aquí una estona, després d'actualitzar la informació de servei, l'actualitat local, l'agenda d'activitats i els titulars de la premsa escrita i la premsa digital. Trucarem a la regidora de Cultura uns minuts, a la Inoa García, perquè ens expliqui més detalls d'aquesta proposta Viu l'estiu als parcs, que comença demà, dissabte, amb una proposta de cinema a la fresca a la plaça de l'1 d'octubre a les 10 de la nit amb la pel·lícula Zootrópolis, per segona part, Zootrópolis 2. En parlarem a 9:15. També escoltarem les reflexions de l'Àngel Rútia amb el seu apunt del dia. Farem un repàs per una banda a la programació de la ràdio nostra i per l'altra a la programació de la televisió per aquest divendres, i acabarem aquesta primera hora del programa escoltant el Xavi Planes, el Xavi PSX, amb el seu espai, la seva píndola tal dia com avui, un videojoc, per parlar del món, de la indústria dels videojocs. A partir de les 9, després de les notícies, la Sandra Tangerina amb la cançó del dia, i després la tertúlia dels Miquels fins a arribar a les 10 del matí. Tertúlia que compartirem en principi amb el Miquel Canut, el Miquel Casas, el Miquel Vinyes, el Miquel Díaz, el Miquel Païssa i el Miquel Vallès. A partir de les 10 del matí arribarem ja a la tercera hora del programa, farem l'espai polític del dia, preguntes ara Molins. Tindrem la Mònica Mas Rubió amb el seu espai Fragments. Ja sabeu que dediquem aquest espai a conèixer diverses novel·les. En fem un parell de tastets, vol dir dues setmanes fent un fragment d'aquesta novel·la, i avui doncs anem de toca encetar-ne una, i ens porta la Mònica a Laia de Salvador Espriu. Serà a partir de 11:15. I a 11:45 ens acompanyarà la Judit Herrera amb les grans dones de la història, com sempre repassant
dues dones, dos perfils biogràfics més, a partir d'aquest llibre, 100 grans dones de la història de la Maria Àngels Cabré. I amb tot això que us he explicat, després anirem a pallejar el Xavi García i les excursions o l'excursió a la Vall de Cardós amb l'Héctor Zacarías, arribarem a les 12 del migdia i posarem punt i final al programa. I què passarà a partir d'aquí? Doncs farem d'una banda l'informatiu Molins de Rei al dia fins a 12:45 avui, amb el repàs del que ha donat de si la setmana. El Pau Moratalla puntual a la seva cita amb el Parlem de Còmics, de 12:45 a la 1, i de 1 a 2 la remissió del programa Tot Teatre amb el Dani Pasqual. És divendres 10 de juliol de 2026. Comencem el bon dia i bona hora. Benvingudes, benvinguts. Vuit del matí i 7 minuts.

0: Anem a actualitzar la informació de servei i el primer que farem és conèixer com tenim en aquests moments la xarxa viària connectant amb el RAC. Allà hi tenim el Ferran Aràndiga perquè ens ho expliqui. Hola, Ferran, bon dia i bona hora.
1: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui divendres destacant que tenim dues avaries actives. La primera, dues incidències, volíem dir, actives. La primera ha estat una avaria des de primera hora del matí a la B23 a l'altura de Sant Feliu de Llobregat, que encara a hores d'ara talla un carril de circulació en direcció a Barcelona i deixa 4 quilòmetres de retencions, unes cues que ja comencen al terme de Molins de Rei. Per altra banda, tenim un accident a la C33 a Barcelona, a l'entrada cap al nus de la Trinitat, que deixa els vehicles al voral, tot i que provoca en sentit sud cap a Barcelona doncs poc menys d'un quilòmetre de retencions. Si parlem de retencions habituals, però també al Llobregat, doncs continua la A2 amb retencions de fins a 2 quilòmetres intermitents des de Pallejà fins a Sant Feliu de Llobregat en direcció a la capital catalana. A hores d'ara també tenim des del nus de la Trinitat doncs retencions de manera intermitent també en sentit sud a cadascuna de les dues rondes de Barcelona. També tenim retencions al Vallès a hores d'ara a l'AP7 un quilòmetre de lentitud, al punt de Montmeló en sentit sud i també en direcció a Tarragona tenim cues des de Santa Perpètua de Mogoda fins a Barberà del Vallès. De moment, això seria tot des del RAC. Paciència i bon dia.
0: Molt bé, moltíssimes gràcies, Ferran, i que tinguis una bona jornada. Seguim parlant de la mobilitat, però en aquest cas a partir del transport públic, perquè segons informa el Centre de Gestió de la Informació de la Mobilitat, tenim incidència al tramvia, al tram, a les línies T1, T2 i T3, freqüències de pas alterades per una unitat avariada en aquests moments. Això és de fa poca estona, de dos quarts... de les 7 aproximadament. Doncs tenim aquesta incidència al tram que afecta les línies T1, T2 i T3. Freqüències de pas alterades per unitat avariada. La resta de la xarxa de transport públic de l'àrea integrada de Barcelona en principi funciona amb normalitat. Ara anem amb la previsió meteorològica. Dèiem, tenim pràcticament 24 graus de temperatura ara mateix a l'exterior de l'emissora i ens està esperant el Jordi Miralles per explicar-nos quin temps hem d'esperar avui i aquest cap de setmana que tenim a tocar. Hola Jordi, bon dia i bona hora.
2: Hola, Oriol, bon dia. Avui baixant les temperatures. Ahir màximes de fins a 37 graus a Molins. Avui poden ser 33-34, per tant, continuarà fent calor, però no tanta com aquestes últimes jornades. I més que baixarà la temperatura demà, de cara a demà dissabte, màximes de 31-32 graus. Continuen sent temperatures superiors a les normals per l'època de l'any, però és que hem viscut durant tota la setmana per damunt dels 35 graus. I ara baixar per sota d'aquest valor ens sembla que refrescarà, ni molt menys. No parlem de refrescar, parlem de fer una mica menys de calor, però calor intensa també la del cap de setmana. És més, diumenge tornen a pujar les temperatures i més que ho faran a començaments de la setmana que ve. No sabrem bé fins dijous de la setmana que ve, és a dir, encara queda una setmana, per començar a normalitzar les temperatures. Això voldrà dir màximes al voltant dels 30 graus, que continua sent calor. Pel que fa a l'estat del cel, hem de parlar de sol avui, també de sol dissabte i de sol diumenge. Això sí, amb la presència de polsim en suspensió, avui també pels incendis que tenim en alguns punts de Catalunya i el cap de setmana pel polsim que vindrà del nord d'Àfrica i que farà que el cel tingui una tonalitat una mica marronosa. Per tant, doncs, sí, baixen les temperatures, però de calor en continuarà fent.
0: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Jordi, per la informació. Efectivament, baixen algun grau, però si estem a 39-38, doncs pràcticament no es notarà massa la diferència. Les 8 i 11 minuts anem a l'oferta de feina, efectivament, l'oferta que ens destaca el Francesc Rueda cada matí. Quina és la d'avui? Francesc, bon dia.
3: Hola, bon dia. Avui comentarem una oferta que ens arriba d'una empresa ubicada a Molins de Rei. Ens demanen un operari, operària de màquina industrial. Es busca una persona per treballar en jornada de matí, 40 hores setmanals, de dilluns a divendres de 7 a 3. El contracte seria indefinit amb un període de prova, el salari estaria al voltant dels 25.000 euros bruts anuals i la incorporació immediata. Les tasques les pròpies d'un operari de màquina industrial. Ajust de la línia automàtica de fabricació de productes sanitaris, realització de canvis de format i referències de producció, substitució de rodets, plantilles i elements mecànics, etc. Es demana experiència mínima de 3 anys, realitzant canvis de format de maquineria industrial, també capacitat per desmuntar i muntar rodets, encunys, plantilles i elements mecànics, i coneixements de mecànica industrial, pneumàtica i manteniment. A nivell de requisits, experiència mínima de 3 anys en feina similar, català i castellà, i a nivell d'estudis, una FP2 o un grau superior, com a tècnic superior en fabricació de productes farmacèutics i afins.
0: Molt bé, doncs Francesc, moltíssimes gràcies per la informació. Informació que trobareu penjada, com sempre, al web clicfeina.cat. Informar-vos que no tenim constància de cap defunció a aquesta hora del matí, de manera que us recordem la farmàcia de guàrdia d'entrada per avui divendres, dia 10 de juliol. És la farmàcia Xuclà, que la trobareu al carrer Major número 100. Aquesta és la farmàcia de guàrdia pel dia d'avui. Si mirem al cap de setmana, doncs demà torna a ser la Xuclà. Demà dissabte, dia 11, per segon dia consecutiu, torna a ser la Xuclà, i el diumenge festiu, com és habitual, és la farmàcia Espinet del carrer Menéndez Pelayo número 36 al barri del Canal. Com sempre diem, la farmàcia de guàrdia la trobareu oberta aquí a la vila sempre fins les 10 de la nit. I a partir de les 10, si és del tot necessari que necessiteu doncs aquest servei, us haureu de desplaçar a les poblacions veïnes que sí que disposen de farmàcia de guàrdia oberta tota la nit. En el cas de la farmàcia fins a les 10 de la nit a casa nostra, és una informació que anirem recordant també en el transcurs del cap de setmana, en els diferents butlletins horaris, però recordeu, avui i demà, farmàcia Milà, diumenge, la farmàcia Espinet. Un minut i arribarem a un quart de nou del matí.

0: Anem a fer un repàs a l'actualitat local, explicant-vos que l'Ajuntament ha posat en marxa una campanya a les terrasses de bars i restaurants amb l'objectiu de promoure el descans veïnal. Sílvia, molt bon dia.
1: Bon dia. La iniciativa convida els establiments hostaleria a sensibilitzar la clientela sobre la importància de mantenir un to de veu adequat amb la intenció de promoure la convivència o fer compatible l'activitat a les terrasses i el descans dels veïns que viuen a la zona els mesos d'estiu. El regidor d'activitats, Joan Carles Serra, ens ha explicat en què consisteix aquesta campanya.
2: A partir d'aquesta setmana el que estem fent és parlar amb els propietaris de les terrasses, dels establiments que poden tindre terrassa, i els oferim una enganxina que posin a les seves taules. De forma que és una forma que quan estàs assegut i sense voler aixeques la veu perquè ens emocionem, perquè parlem, si tenim les portes i finestres obertes, clar, els veïns pot ser que s'arribin a queixar. I per tant, és una mesura que, repeteixo, amb la gran col·laboració dels propietaris dels establiments amb terrasses, perquè a més és optatiu. Si una propietària no vol posar l'atenció, òbviament no estan obligats, faltaria.
1: Aquesta campanya s'emmarca en la posada en marxa fa uns mesos ja de l'ordenança de terrasses.
0: Molt bé, i ahir vam tenir la visita al programa de membres d'Enreda't per la discapacitat que ens van explicar l'experiència de pujar al Puigmal amb dues joalets.
1: Sí, va ser l'últim cap de setmana de juny, una expedició a aquesta muntanya, al Puigmal, fent servir la joalet, que és dues en concret, és una cadira tot terreny que està equipada amb una sola roda i un manillar que permet a persones amb mobilitat reduïda gaudir d'ascensions de muntanya. La cadira requereix l'ajut d'acompanyants de voluntaris per poder guiar aquesta i portar aquesta cadira i equilibrar-la en terrenys doncs, irregulars o pendents pronunciats d'alta muntanya, com per exemple per anar al Puigmal. En aquesta sortida hi van participar 70 persones, acompanyaven a les dues persones que anaven amb la joalet. Ha estat, per tant, pujar-hi una fita important per apropar aquest cim a persones que no poden desplaçar-se de forma autònoma i, en el seu cas, que són a més amants de la muntanya. Com dèiem, hi van pujar amb dues joalets, en Nandú i la Núria Mitjana. Ella mateixa ens explicava ahir aquí a la ràdio què ha suposat per ells.
3: És molt emocionant arribar al cim, intentar fer les últimes passes caminant, i aquesta vegada amb el Nandú vam dir arribarem tots dos caminant, farem tots dos les últimes passes caminant, no? I clar, en el moment que ens aixequem de la cadira, que portem al darrere tota la gent que ens ha acompanyat i que et gires al darrere i veus 70 persones, tots fent força d'alguna manera perquè el Nandú i jo poguéssim arribar a tocar l'olla de Núria i la campana a dalt del cim, és que és com inexplicable.
1: Fita assolida gràcies a la implicació d'Enreda't, que ha fet servir la seva joalet, n'ha aconseguit una altra de préstec amb la intenció d'aconseguir aquesta accessibilitat a la natura i fer activitats de lleure adaptat.
0: Molt bé. Si voleu recuperar el contingut d'aquesta entrevista i els altres continguts del programa, ja sabeu que ho teniu tot a radiomolinsderei.cat. I parlem de aquest cap de setmana, perquè recordeu que l'equip molinenc del Kawasaki català està a punt de tornar a realitzar les 24 hores de motociclisme al circuit de Catalunya.
1: Sí, des d'avui, de fet ja són des d'ahir, del 10 al 12 de juliol, el circuit acull aquesta nova edició de la prova de motociclisme, prova de resistència. Hi ha 40 equips i la formació que lidera Eduard Català, una de les veteranes de la prova, torna un any més després del podi que va fer l'any passat, en què van quedar segons. Aquest any hi tornen amb la seva moto Kawasaki i 5 pilots experts en aquest tipus de prova de resistència. Toni Ramonedes, el responsable de comunicació de l'equip.
4: Ja som al circuit de Catalunya preparats per afrontar la cursa a les 24 hores. Aquest any el Kawasaki Català Aclam comptem amb 4 pilots molt, molt experimentats. Crec que tenim un molt bon equip que ens pot fer, esperem, portar fins la desena victòria, que és la que anem perseguint des de fa uns anys. Correm amb el Julien Pilot i el Xavi Artigues, que ja van córrer amb nosaltres l'any passat. Julien ja porta bastants anys amb nosaltres, i incorporem aquest any a l'Àlex Toledo i el Miquel Pons, d'un pilot de Mallorca, que també s'incorpora amb nosaltres aquest any.
1: Ahir van fer entrenaments lliures i avui hi ha els classificatoris per establir la graella de sortida de la prova que es farà demà dissabte. Comença la prova a les 12 del migdia i fins al diumenge a la mateixa hora. Les entrades, si voleu anar-hi, les podeu adquirir a la plataforma oficial del circuit. Es venen en un format d'abonament de 3 dies per avui, demà dissabte i diumenge per 10 euros. El web és circuitcat.com.
0: Tota la sort, doncs, per l'Eduard Català i tot el seu equip aquest cap de setmana. Passen 4 minuts i mig per sobre un quart de nou del matí.

0: Anem a fer un repàs a les activitats que tenim aquest cap de setmana, que, com dèiem, i ara ho ampliarem a 8:45, comença la proposta de Viu l'Estiu als Parcs.
1: Sí, un any més l'Ajuntament programa diferents propostes per aquest mes de juliol, als vespres de juliol, propostes que passen per cinema, una festa de l'escuma, ball i un concert d'estiu també que es farà a finals de mes. La primera activitat és demà a la nit, a la plaça d'Octubre, hi haurà cinema a la fresca amb la pel·lícula Zootrópolis 2.
0: Molt bé, i parlem també de la plataforma Molins Antifeixista, perquè organitza una activitat també per demà, la presentació d'un llibre i un dinar, al CCO, la 13.
1: El llibre es diu 8 dies de julio, és d'Agustín Guillamón, es presenta a les 12 del migdia i després a les 2 fan paella popular amb activitat fins a la tarda.
0: Molt bé, a la tarda vespre tenim la festa d'estiu que organitza el Partit dels Socialistes de Catalunya a la plaça Vicent Fernández del barri del Canal.
1: A partir de 6:45 de la tarda començaran amb una festa de l'escuma i després sopar i ball amb servei de bar. El tiquet val 10 euros i s'ha de comprar al local de l'agrupació socialista.
0: I demà a la tarda, a partir de 6:15, comença la 20a edició del Move Your Fucking Brain Extreme Fest.
1: És el festival de música metall que cada any organitza l'associació Metal Defenders. És considerat un dels més importants a nivell europeu pel nivell de grups que hi van i també perquè és un festival gratuït. Aquest any el cartell amb 9 grups, n'hi ha 5 d'espanyols i 4 de fora de l'estat, Itàlia, Escòcia, Alemanya i Portugal. I com dèiem, aquest festival també amb un grup de Barcelona, la resta de l'estat espanyol i aquests internacionals. Obertura de portes a les 5 i a 6:15 comença el primer concert fins a les 3 de la matinada al polígon Riera del Molí, a l'avinguda Collserola.
0: Aquest cap de setmana també podeu visitar l'exposició Camins 1907-2026 a la planta baixa del Molí.
1: Sí, dins de les activitats de Vivim el Tour, actes previs al pas del Tour, continua encara aquesta exposició que podeu veure fins al 2 d'agost, a les tardes, a dimecres, a dissabte i els diumenges al matí.
0: I recordeu també que tenim activitats per infants i joves en marxa. D'entrada repassem les activitats per infants amb el Juga't l'Estiu.
1: És la ludoteca d'estiu que es fa a les tardes de 5 a 8, per nens i nenes de 4 a 12 anys, cada tarda amb propostes diferents. Avui hi haurà jocs gegants. Si voleu anar-hi, la sessió val 5 euros, i si van tota la setmana 20 euros, i els heu d'apuntar a jugaatlestiu@molinsderei.cat. I a partir dels 12, dels 12 als 17 anys, també hi ha activitats al Molí Jove, en aquest cas són gratuïtes, es fan de dilluns a dijous a les tardes i també dimecres i divendres al matí. Avui divendres és l'activitat només a matí, de 11:15 a 12:15, un taller de cuina, taller de cuina sense pares.
0: I recordeu també que durant el cap de setmana tenim diversos espais, equipaments oberts d'accés lliure.
1: Sí, l'Ajuntament dona accés lliure a l'espai de lleure per famílies, infants i joves fins al 24 de juliol, al pati de l'escola al Palau i al camp de futbol Josep Raic, a la zona esportiva Ricard Ginebreda. Avui a la tarda i tant dissabte com diumenge obren matí i tarda.
0: Recordeu també, fent una mirada a la comarca i de fet a la població veïna de Pallejà, que també aquest cap de setmana celebren la festa major d'estiu. En parlarem avui a partir de les 11 amb el regidor de Cultura de l'Ajuntament de Pallejà. Però ara seguim perquè hem de repassar també la informació general.

0: I ho fem a través del repàs als titulars de la premsa escrita. Roger Tosset, molt bon dia.
1: Bon dia, Oriol. L'Estat té 800 immobles sense utilitzar en plena crisi de l'habitatge. Ho diu el periòdico a la seva portada. Els actius procedeixen d'habitatges de funcionaris, herències, de comissos i expropiacions. Hisenda remarca que es tracta de béns de naturalesa molt diversa i no sempre aptes per ser habitats. Fotografia de portada, sinfonia al costat del mar, la segona ballada de clàssica a la platja a càrrec de l'OBC desafia la calor extrema i reuneix de nou unes 30.000 persones. I l'augment de la despesa militar allunya el suport dels socis del govern als pressupostos. Trump afirma que Espanya s'ha redimit i ha accedit a fer un gran pagament a l'OTAN. Aliança superaria Junts i seria la tercera força rere el PSC i Esquerra, segons el Centre d'Estudis d'Opinió, i el grup Volkswagen retallarà un 50% la seva gamma de models. Pogacar fulmina el Tour amb una històrica ascensió al Tourmalet i també parlen de la mort als 75 anys de Bonnie Tyler, la veu aspra i èpica del pop-rock dels 80. A La Vanguardia, el govern espanyol creu que ha convençut Trump del seu esforç militar. Gir del líder dels Estats Units, que elogia la contribució de l'executiu de Sánchez i enviarà un sisè destructor a Rota malgrat retirar tropes en altres països. Parlant de l'alerta per calor, que durarà una setmana més, un estudi indica que la pobresa és el principal factor de risc davant temperatures extremes i els sindicats en guerra amb Volkswagen per 100.000 acomiadaments. Parlen també de Josep Tabernero, director de la Vall d'Hebron, Institut d'Oncologia. El càncer no desapareixerà, però el controlarem més, i la Fundació de Savall ja té seu a Barcelona, a la Torre Avenir. França supera el Marroc i passa a les semifinals amb aquest 2-0 a Boston. I repassem també la portada del diari Ara, que parla d'aquesta enquesta del CEO. Aliança supera Junts i s'acosta a Esquerra. Els d'Oriols passarien de 2 a 20, entre 23 i 25 escons a costa dels juntaires, que baixarien dels 35 als 16-18. El PSC retrocediria de 42 a 36-38 i Esquerra pujaria de 20 a 24-26, i també Vox creixeria fins a atrapar el PP amb aquests 12-13. Repetint, això és una enquesta. Revifa l'incendi de Guimerà a l'Urgell. Els bombers neutralitzen un foc al Cap de Creus i el risc es manté a la tot el país. Parlen de la nostàlgia dels 90 al Festival Cruïlla, amb fotografia de portada, i del mapa de la calor que s'agreuja en zones amb cases amb mal estat i pobresa. També Francisco González i el BBVA a judici pels encàrrecs de Villarejo, i la xemeneia, el fenomen que podria explicar l'esvoranc de l'Ela 9 al Puiget. Tenim articles de Sebastià Alzamora, escriptor, a pàgina 25, i de Slavoj Žižek, filòsof, a la pàgina 24.
0: Continuem. De seguida us parlem d'aquesta proposta de la programació de l'estiu als parcs, però abans anem a fer un repàs als diaris digitals.
2: Comencem pel Nacional, que explica que han mort 12 persones en un incendi forestal a Almeria, atrapats als cotxes mentre fugien de les flames. És l'últim balanç fet públic aquest divendres a primera hora. Segons han informat els serveis d'emergència, algunes de les víctimes van quedar atrapades a l'interior dels seus vehicles a una pedania de Béder, enmig de les dificultats per evacuar la zona. Precisament, les complicacions a les vies d'evacuació van obligar hores abans de desviar nombroses persones afectades per carreteres secundàries. A més de les víctimes mortals, una dona continua ingressada a l'Hospital Universitari d'Almeria amb cremades, mentre que una altra persona està hospitalitzada per intoxicació de fum. Quatre persones més han estat ateses sobre el terreny per problemes respiratoris i cremades de caràcter lleu. L'agressivitat de l'incendi ha obligat al desplegament de la Unitat Militar d'Emergències, la UMEM, que hi ha enviat 150 efectius, que s'hi sumen els 150 professionals del dispositiu andalús, entre bombers forestals, tècnics d'extinció, personal sanitari, comandaments i mitjans terrestres. L'incendi també ha obligat a evacuar a veïns de diverses barrieres. Ho publica el Nacional. També publica que la monarquia espanyola no aixeca cap a Catalunya. Es manté com la institució menys valorada, segons el CEO. Si hi ha una constant en la resposta dels catalans als últims anys, és que l'Ajuntament de cadascú és la institució més ben valorada i la monarquia espanyola la pitjor. La monarquia apareix en darrera posició amb un 2,2 de nota i només aconsegueix un aprovat dels votants del PP, que li atorguen un 5,5. Els votants independentistes són els que valoren més negativament la corona. Li donen un 0,4 de nota, seguits d'Esquerra, Aliança Catalana i Junts. Els comuns també puntuen malament la corona. Els ajuntaments, els que estan a les millors posicions, els ajuntaments, el govern de la Generalitat, tenen un 4,7, la Unió Europea, el Parlament de Catalunya, els sindicats i els tribunals de justícia. Els últims llocs els ocupa el govern espanyol amb un 3,8, les associacions empresarials, la mateixa nota, el Congrés, els partits polítics i l'Església Catòlica. I com dèiem, a la cua hi ha la monarquia espanyola. I acabem amb aquesta notícia que coneixíem ahir a mig matí, que també publiquen alguns diaris de paper. Mor Bonnie Tyler, la veu que va eclipsar el món als 75 anys, moria ahir en un hospital de Portugal on vivia des de feia anys, segons ha informat la família. La cantant galesa, coneguda arreu del món per la seva veu esquinçada i poderosa, que va deixar grans temes. A finals de març va ser operada d'urgència per una perforació intestinal en un hospital de Faro, a Portugal, i després va ser ingressada a la unitat de cures intensives per una infecció derivada d'aquesta intervenció. Malgrat els problemes de salut, Tyler continuava vinculada a la música. Abans de l'operació havia ofert diversos concerts al Regne Unit i mantenia actuacions programades pels mesos següents. Els últims anys havia insistit que no tenia intenció de retirar-se i que continuava gaudint dels escenaris. La seva veu ronca, fruit en part d'un problema a les cordes vocals i d'una operació que li van fer després, es va convertir en el seu principal tret distintiu, i l'any 83 va arribar al seu èxit més gran amb Total Eclipse of the Heart, que segur que s'escoltarem aquest matí.

0: Afegim més propostes per aquest i els propers caps de setmana amb aquesta programació que s'anomena Viu l'estiu als parcs. Comença demà, dia 11 de juliol, i s'allargarà fins al dia 31 d'agost. Fem una pinzellada del que comportarà aquesta programació d'enguany amb la regidora de Cultura de l'Ajuntament de la Vila, que és l'Ainhoa García, que la tenim a punt per acompanyar-nos aquests minuts al programa. Què tal, Ainhoa? Bon dia i bona hora.
1: Què tal, Oriol? Bon dia i bona hora.
0: Molt bé, doncs una programació que comença demà amb el cinema La Fresca, i et volíem preguntar doncs com es presenta la programació d'enguany i, de fet, com serà, en què consistirà doncs a partir de demà amb aquesta proposta de cinema.
1: Doncs el que intentem amb aquesta programació és aquests caps de setmana on la gent que no marxi de vacances doncs també puguin tenir una activitat a la nostra vila. Sempre hem dit que a Molins de Rei tenim una vila molt activa durant els caps de setmana, que no ens cal anar enlloc perquè a Molins sempre tenim activitats, però sí que és veritat que durant el juliol i l'agost doncs aquestes activitats baixen. Aleshores, el que intentem és compensar una mica aquesta baixa d'activitats programant una activitat cada cap de setmana perquè la gent que es quedi a Molins i no marxi de vacances doncs sempre tingui alguna activitat a fer durant aquests dies d'estiu.
0: Molt bé. I a partir d'aquí proposeu dos dissabtes de cinema a la fresca que seran demà i el dissabte següent, dia 18, oi?
1: Sí, fem dos dissabtes de cinema a la fresca. Enguany canviem la ubicació. Fins ara ho fèiem al Pati de Can Baller. Ens traslladem a la plaça 1 d'octubre, a un espai confortable, un espai amb els arbres, on tenim un espai que també volem explotar, no? Aquest espai que l'hem recuperat per la ciutadania i també volem explotar a nivell d'activitats. Per tant, traslladem el cinema a la fresca a la plaça 1 d'octubre. Després tenim l'última setmana de juliol, igual que l'any passat, una festa de l'espuma més per al públic infantil a la plaça Joan Vallès i Vila. També tenim un concert d'un cantant molinenc, el Roque, que serà l'última setmana de juliol. I després, durant l'estiu, el que fem és, coordinadament o conjuntament amb la regidoria de gent gran, fem tres balls que són balls oberts a tothom, però que el públic majoritari és el públic de gent gran, és la gent gran que es queda a la nostra vila, i són balls amb el Jaume Júnior.
0: Molt bé. Posant-hi dates, doncs, aquest dissabte tenim el cinema La Fresca, Zootropolis 2, és la pel·lícula. El dissabte 18 tenim Jurassic World, també de cinema La Fresca. Festa de l'Escuma el 25 de juliol, el concert del Roque el 31 de juliol i els balls d'estiu també els feu coincidint dissabte 8, 22 i 29 d'agost, aturant-vos el cap de setmana del 15, que és festiu, també coincideix en cap de setmana aquesta vegada,
1: Exacte. Normalment el cap de setmana més proper, el 15 d'agost, com que és el cap de setmana que menys gent hi ha a Molins de Rei, i que la poca gent que queda a Molins de Rei doncs sempre té activitats, sempre és un cap de setmana que deixem lliure, perquè ja vam comprovar que aquell cap de setmana doncs no ens funcionava l'activitat que féssim, però és que a més aquest any, com bé has dit, el 15 d'agost és festiu, per tant no creiem que hi hagi gaire moviment a la nostra vila.
0: Molt bé, que cau en dissabte aquest any. La gent que vulgui consultar la programació ho pot fer a través del web, Ainhoa?
1: Ho pots fer a través del web, però pot fer a través de les xarxes que anirem fent recordatori de totes les activitats, i també a través del WhatsApp setmanal que enviem amb l'agenda molinenca.
0: Molt bé. Alguna cosa més de la programació d'estiu als parcs? Perquè en principi ho hem repassat tot, no?
1: Sí, m'agradaria remarcar, si em permets, Oriol, que les dues pel·lícules

0: Sí.
1: El tema del cinema a la fresca.
0: Sí, el que hem fet, donat que aquestes dues entitats doncs, no han pogut programar aquest any les seves activitats de cinema a les fresca, doncs l'Ajuntament les hem intentat suplir amb aquestes dues propostes.
1: Molt bé.
0: I així també acabàvem d'omplir i de fer més variada aquesta programació d'estiu.
1: Molt bé. I ja que... Bé, sí que ens lliga encara amb joventut, no, però que estem recordant també que des de principis de mes de juliol, al cap de setmana també tenim diversos equipaments, no? Espais oberts, és el que anomeneu, per accés lliure a famílies, infants i joves, en aquest cas, que són tres equipaments, bàsicament, no? L'escola, el Palau, el camp de futbol Josep Raich i la zona esportiva Ricard Ginebreda,
0: Sí, són tres espais. És una experiència que ja portem fent alguns anys, que diguéssim que és com la derivació del que van ser els patis oberts.
1: Sí.
0: Ho fem gràcies al programa El meu primer contracte, que és un programa que fem des de fa 5 anys, on el mes de juliol contractem a 18 joves de Molins de Rei perquè estrenin el seu currículum i comencin la seva vida laboral amb l'Ajuntament de Molins de Rei. I aquella experiència que van ser els patis oberts, on obríem tres escoles de Molins de Rei, escoltant a la ciutadania, perquè jo crec que una de les coses doncs, que hem de fer i hem de potenciar és aquesta escolta de la ciutadania, ens van demanar que en comptes d'obrir escola obríssim camps de futbol, perquè per jugar a futbol i per fer esport doncs, als infants i als adolescents els era molt més confortable que les escoles. Aleshores, vam fer evolucionar aquests patis oberts i ja des de fa 3 anys, si no recordo malament, o 2 anys, el que fem és obrir el pati de l'escola al Palau, perquè és el més cèntric, però obrim també les dues zones esportives, el camp de futbol Josep Raich i la zona esportiva Ricard Ginebreda, perquè tothom qui vulgui pugui anar, ja sigui a jugar a futbol, ja sigui a fer esport, ja sigui a jugar o simplement a passar l'estona.
1: Molt bé, recordeu que ho teniu fins al 24 de juliol i que els caps de setmana de 10 a 1 i de 5 a 10 en el cas de l'escola al Palau i els camps de futbol de 9 a 2 i de 4 a 9. Alguna cosa més, Ainhoa, que vulguis afegir?
0: No, ja està. Desitjar-vos molt bon dia.
1: Molt bé.
0: Vigileu amb la calor.
1: Sí.
0: Vigileu amb la calor i amb els cops de calor i molt bon dia i molt bon cap de setmana.
1: I la gent que s'animi d'anar, doncs, a la primera proposta de l'estiu als parcs, demà a la plaça 1 d'octubre, a les 10 de la nit, cinema a la fresca amb la pel·lícula Zootrópolis 2. Ainhoa García, doncs, moltes gràcies per acompanyar-nos. Que vagi molt bé el dia.
0: A vosaltres, una abraçada.
1: Adéu-siau, que vagi bé.

0: Avui 1.000 persones necessiten sang a Catalunya. Aquests dies et necessiten més que mai. Vine a donar sang. Entra al web donarsang.gencat.cat i consulta els hospitals o les campanyes mòbils de donació. Moltes gràcies.
1: Ets d'aquelles persones que va deixar de llegir TVOs després de Mortadelo i Tintín? Cap problema. Aquest programa et permetrà recuperar aquella afició que tan bons moments et va portar. Si, en canvi, ets d'aquelles persones, amb una edat ja, que encara llegeix còmics, estem al mateix equip. Sigui manga americà o europeu, aquest programa et permetrà estar al dia de l'actualitat comiquera. Com? Que mai no has llegit un còmic? Moltes felicitats. Aquest programa aconseguirà aficionar-te al nouè art.
2: Parlem de còmics, amb Pau Moratalla. Els divendres, a 1:15 del migdia, a Ràdio Molins de Rei.
3: El cop de calor és la situació en la que el cos ja no pot regular la temperatura. Ja sigui perquè fora fa molta calor, perquè hem fet un esforç físic molt important o perquè tenim febre i no hem begut prou líquid. La persona que pateix un cop de calor pot queixar-se de mal de cap, de malestar o mareig i característicament tindrà la pell molt calenta sense estar suada. Què pots fer davant d'un cop de calor? Mira d'allunyar la persona de la font de calor. Per exemple, si està al sol, col·loca-la a l'ombra. Abaixa la temperatura i, si ets a casa, obre les finestres o engega un ventilador. Treu l'excés de roba o mulla la persona amb aigua. Recorda que si perd la consciència, l'hauràs de col·locar en posició lateral de seguretat i, si deixa de respirar, hauràs de començar les maniobres de reanimació cardiopulmonar. El més important davant del cop de calor és la prevenció. Beu líquid sovint, sobretot si fa calor o fas esforços físics. Per qualsevol altra informació o consell de salut, truca al 061 Salut Respon.
4: El mundo ha cambiado. Ya no es lo que era antes. Y la música también.

0: Però Stereo Pop és l'alternativa. No ens fa por viatjar al passat, present i futur. Queda't a l'òrbita espacial.
1: Stereo Pop, amb Christian Vela. Els dissabtes de 10 del matí a 1 del migdia a Ràdio Molins de Rei.
2: Bon dia i bona hora. Escolta'ns al 91.2 FM i a radiomolinsderei.cat.
3: 4 minuts i mig i seran 3 quarts de 9 del matí. És el moment d'escoltar les reflexions de l'Àngel Ruti amb el seu apunt del dia, com cada divendres. Hola, Àngel, bon dia.
4: Hola, hola, Oriol, bon dia. Bon dia, bon dia, oients, què tal?
3: Bé, com portes la calor?
4: Doncs mira, Déu-n'hi-do, no?
3: Déu-n'hi-do.
4: Sí. Els que neguen de que tot és normal i que no passa res amb el tema de la temperatura, penso que estan errats. Ja en parlarem.
3: Ja en parlarem en el seu moment, perquè ara vols destacar la tasca dels bombers que s'han hagut de multiplicar aquests darrers dies, eh?
4: Ni més ni menys. Jo penso que estan fent una feina magnífica i avui penso que és un bon moment per parlar-ne, si et sembla.
3: I tant. Doncs com vulguis.
4: Vinga. Els incendis i els bombers. Ahir al vespre hi havia 6 incendis que cremaven simultàniament. I és que va ser un dia que es van batre rècords de temperatura altes. Els que neguen el canvi climàtic es deuen amagar sota les pedres cansats de fer el ridícul i evitar ser escarnits públicament. No parem de llegir que molts indrets i pobles han estat confinats davant el perill que les flames puguin arribar als habitatges. Contínuament ens parlen d'hectàrees afectades. Immediatament apunten a negligències humanes com a presumptes culpables de les catàstrofes que hi ha darrere de cada incendi. De moment, no hi ha cap víctima, i això és important i definitiu, com ho és el comportament col·laborador i generós dels agents rurals, veïns i pagesos que en cada incendi han demostrat que coneixen de sobre el terreny i tenen amples nocions de com poden activar-se per ajudar el magnífic cos de bombers que tenim en aquest país. I d'aquests els volia parlar. Avui, el cos de bombers té una credibilitat que poques institucions i col·lectius del país tenen. Diàriament s'enfronten a situacions complicades i circumstàncies límit davant les quals han d'actuar amb rapidesa i destresa excepcionals. I ho fan, i generalment, amb èxit. A l'estiu, època repetitiva d'incendis forestals, el seu treball i esforç no té límits. Estan 24 hores d'intens treball i descansen l'endemà. Però sempre, davant l'incendi, hi ha un equip de bombers que treballa en fruïció. I la gent els reconeix aquesta professionalitat. Recordin aquell crit de simpatia envers aquest benemèrit i gloriós cos. Els bombers seran sempre nostres. D'alguna manera els volíem dir que els érem molt propers. Els admiràvem i els estimàvem. Vull destacar el bomber David Borrell, el bomber mediàtic que, a més d'apagar focs, comunica de manera excel·lent quan li posen els micròfons al davant. Explica la dantesca situació amb facilitat, sense alarmar, i buscant sempre una sortida positiva i esperançadora. Quan parla del flanc dret, del confinament, de fase d'estabilització, de fase d'extinció, el bon David Borrell té credibilitat i et convenç que tot anirà bé. La desgràcia de l'incendi ja existeix, almenys que hi hagi algú que l'expliqui amb assossec i que avanci que aviat serà apagat. Els bombers seran sempre nostres, Oriol.
3: Clar que sí. Molt bé, doncs encomiable la tasca que estan duent a terme.
4: Sí, noi, fantàstica.
3: Sí, sí, i esperem que no haguem d'estar així tot l'estiu, perquè Déu-n'hi-do com hem començat amb tants fronts oberts simultanis.
4: Sí.
3: De focs que hem anat tenint, que sembla que ara han estat ja bastant controlats.
4: Sembla que sí.
3: El de Gavà, però... i els que teníem aquesta setmana. Digues.
4: Sí, però no, anava a dir, Oriol, que té un mèrit enorme, perquè s'encenen 1.000 focs i hi ha 1.000 equips disposats a anar-hi. I dius, bueno, i d'on te surten? D'on els treuen,
3: sí,
4: no?
3: Sí.
4: Perquè se'ls cala foc per tot arreu, o se'ls cala foc per tot arreu.
3: Sí.
4: Bé, doncs deixem-ho aquí, fem-los aquest petit homenatge.
3: I tant que sí. Doncs, Àngel, que tinguis un bon cap de setmana.
4: Igualment per tots vosaltres, una abraçada.
3: Una abraçada, que vagi molt bé, gràcies.
4: Adéu-siau.
3: Amb les reflexions de l'Àngel Ruti ens hem situat a 3 quarts de 9 del matí.

0: Fem un repàs a la programació de la ràdio nostra per avui divendres. Quan acabem el Bon Dia i Bona Hora, que seran les 12 del migdia, podreu escoltar l'informatiu Molins de Rei al dia avui fins a 12:45 amb el resum del que ha donat de si la setmana, i a 12:45 el Parlem de Còmics amb el Pau Moratalla. A la 1, remissió del Tot Teatre amb el Dani Pasqual, entre la 1 i les 2. Fet que ens servirà per arribar a les 2 i connectar amb la xarxa per escoltar les notícies en xarxa de 2 a 3. De 3 a 5 avui tenim la migdiada, aquesta migdiada de 2 hores, i a les 5 els divendres Faves Tendres amb la Judit Herrera i el company David Rius, i la vostra participació. Avui recuperem la normalitat després de la setmana passada, que vam fer aquest especial dedicat al tour des de la planta baixa del Molí. Avui amb normalitat de 5 a 9 els divendres Faves Tendres. Tenim remissió també del programa L'Alt Voltatge amb l'Isaac Arriaza a partir de les 9 del vespre. A les 10 tenim remissió del programa Mirant al Cel amb els matussers de Molins de Rei, i cita amb els Metal Defenders just el dia abans del Move Your Fucking Brain Extreme Fest amb el Zona Metall entre les 11 i les 12 de la nit. La tertúlia del Bon Dia i Bona Hora, com bé sabeu, la repetim de mitjanit a la 1 de la matinada i ens serveix per tancar la programació del dia. Avui podreu escoltar doncs la tertúlia amb els Miquels, i a partir d'aquí connectem a Micat FM. Demà tindrem el Christian Vela aquí amb nosaltres amb el seu programa Stereo Pop en directe de 10 del matí a 1 del migdia. Primera audició. També tindrem el Highway 61 amb el Jordi Corrales i la Bibi Sallent demà dissabte de 5 a 7 de la tarda. I el diumenge també tindrem en primera audició el Xavi García i tot el seu equip. Obrim, reobrim els diumenges de 11 del matí a 2 del migdia. I a partir d'aquí, doncs, la resta de programes seran reemissions de programes que ja han fet en el transcurs de la setmana. Passen 2 minuts i mig de 3:15 del matí. D'aquí uns minuts saludarem el Xavi PSX, el Xavi Planes, perquè ens expliqui més efemèrides del món, de la indústria dels videojocs, com sempre, amb tal dia com avui, un videojoc que ens serveix per tancar la primera hora del programa els divendres. Però abans anem a fer un repàs al que tenim avui a les diferents cadenes de televisió. El més destacat, Roger.
1: Doncs com sempre comencem amb les pel·lícules. A les 10 tenim a Warner Televisió la tercera part de Jurassic Park de Joe Johnston amb Sam Neill, William H. Macy i Tia Leoni, pel·lícula del 2001 d'aventures que dura una hora i mitja. El doctor Alan Grant, ansiós per aconseguir fons que financin el seu estudi sobre la intel·ligència del Velociraptor, accepta l'oferta d'una parella de milionaris, el Paul i l'Amanda Kirby, per sobrevolar l'illa Sorna a Puerto Rico, poblada per dinosaures creats genèticament. També a les 10, a Televisió de Catalunya, Suro, de Miquel Gurrea, amb Vicky Luengo, Paul López, perdoneu, Ilias, el Quadani, David Parcet, Vicente Botella i Josep Maria Gómez. És una producció catalana del 2022, un drama que dura 2 hores. L'Helena i l'Ivan es proposen construir una nova vida als boscos d'alzines sureres, però els seus diferents punts de vista, sobretot de com viure a la Terra, emergeixen desafiant el seu futur com a parella. Tenim també a 11:15 al canal Hollywood El Hobbit, un viaje inesperado, una pel·lícula de Peter Jackson amb Ian McKellen i Martin Freeman. És una prequela, si no vaig errat, del Senyor dels Anells. És la producció americana i neozelandesa del 2012 d'aventures, dura gairebé 3 hores. L'aventura segueix el viatge de Bilbo Bolsón, que s'embarca en una recerca èpica per recuperar el tresor i el regne nan d'Erebor, després que siguin arrabassats pel terrible drac Smaug. Tenim la quarta proposta, 11:15, Avimat, Million Dollar Baby, de Clint Eastwood, amb el mateix Clint Eastwood, Hilary Swank, Morgan Freeman, Jay Baruchel i altres. Un drama americà del 2004, dura 2 hores. Frankie Dunn ha entrenat i representat els millors púgils durant la seva dilatada carrera als quadrilàters. La lliçó més important que ha ensenyat als seus boxejadors és el tema que guia la seva pròpia vida. Per damunt de tot, protegeix-te primer a tu mateix. I a les 11:15, Una història de venganza, una pel·lícula d'Eliot Lester amb Arnold Schwarzenegger i Scott McNairy, també Maggie Grace. Hi ha molts intèrprets en aquesta pel·lícula anglesa i americana, un thriller del 2017 que dura 1 hora i mitja. Roman Melling Melnick, perdó, cap de construcció, i Jake Bonanos, controlador aeri, són dos complets desconeguts, però les seves vides queden unides de forma, doncs, forta després d'una terrible catàstrofe. El Roman espera l'arribada de la seva dona i la seva filla embarassada, que tornen a casa després d'haver passat uns mesos a Ucraïna, que és el seu país natal. Doncs imagineu-vos la tragèdia i imagineu-vos de què va la pel·lícula, que es diu Una història de venganza. Anem als programes que podem veure a la televisió. Tenim el Mundial, òbviament, a la 1. Avui segur que hi haurà, o no, depèn de com vagi el resultat, petards i crits per Molins de Rei i per tot arreu, perquè jugar a Espanya i Bèlgica a les 9 del vespre, l'hora de la veritat, que Espanya busca la tercera semifinal de la seva història en un Mundial des que va aconseguir la seva primera estrella a Sud-àfrica 2010. Dilluns passat, la campiona d'Europa va superar Portugal amb Cristiano Ronaldo gràcies a un únic gol de Mikel Merino. Veurem, doncs, si Espanya millora en el seu resultat. Seguim. Tu cara me suena a les 10 i 10, o a un quart menys 5, doncs, a Antena 3. Segona semifinal, els concursants afronten una nova semifinal amb imitacions d'artistes nacionals i internacionals com Pastora Soler, Pink, Camilo Sesto, Radiohead, Melody, Manolo Tena, Mecano, Paloma San Basilio i Slimane. No sé si ho he dit bé, això, perquè no conec aquest grup. I per últim, a 3:15, si us dèiem que fa poc Barcelona va viure aquesta nit de clàssica a la platja, amb més de 30.000 persones morint-se de calor i escoltant música clàssica, doncs avui podeu veure aquest concert de 3:15 al 33, que inclou algunes de les obres simfòniques més emblemàtiques del repertori universal en el marc del 25è aniversari, Oriol, del Petit Liceu.
0: Molt bé, fantàstic. Doncs moltes gràcies, Roger. Ara mateix ens queden 8 minuts per arribar a les 9 del matí.

0: Arribarem a les 9 amb l'espai Tal dia com avui, un videojoc. Aquest espai que compartim amb el Xavi PSX, el Xavi Planes. Hola, Xavi, bon dia i bona hora.
1: Hola, Oriol, i molt bon dia i bona hora a tot Molins de Rei. Avui és 10 de juliol, i tal dia com avui, però de 1980, apareixia en el món gamer Vermin. Per entendre què és Vermin, primer hem de viatjar uns anys enrere. A finals dels 70, Nintendo encara no era el gegant dels videojocs que coneixem avui. Fabricava joguines, cartes d'Anafuda, que eren unes cartes il·lustrades, i començava a experimentar amb les màquines recreatives. Va ser aleshores quan un dels seus enginyers més brillants, Gunpei Yokoi, va tenir una idea que canviaria la història. La llegenda explica que durant un viatge en tren bala pel Japó, Yokoi va veure un executiu avorrit jugant amb la seva calculadora. Premia els botons una vegada i una altra, simplement per passar l'estona. Aquella escena li va fer pensar que si una calculadora podia entretenir algú durant un trajecte, potser es podia crear un petit dispositiu electrònic dedicat exclusivament a jugar. I d'aquesta observació quotidiana va néixer el projecte Game & Watch. A veure, a principis dels anys 80, una consola que només servís per jugar hauria semblat un luxe difícil de justificar. En canvi, si també era un rellotge i a més amb funció despertador, doncs bé, això es convertia en un objecte més útil i més atractiu. D'aquí ve el doble joc de paraules Game & Watch, joc i rellotge. Aquesta doble funció va ser una de les claus del seu èxit comercial. Quan no estava jugant, la pantalla LCD mostrava l'hora de manera permanent. Però Nintendo no es va limitar a posar-hi només els números de l'hora. Molts models tenien petites animacions relacionades amb el videojoc mentre feien de rellotge. La primera Game & Watch va ser Ball, llançada a l'abril de 1980. Va ser un èxit immediat i va demostrar que hi havia mercat per consoles portàtils d'un sol videojoc. Després arribarien molts més, i entre tots ells, el protagonista d'avui, en Vermin, que va ser l'últim videojoc de la primera generació de Game & Watch. Les Game & Watch no només van triomfar al Japó. Nintendo va vendre més de 43 milions d'unitats arreu del món, entre el 1980 i 1991. Alguns dels seus jocs es van convertir en autèntics fenòmens, com per exemple Donkey Kong, que va introduir per primera vegada la famosa creueta de control. Li diuen el D-Pad, que és una invenció del ja mencionat Gunpei Yokoi, que encara avui és present en pràcticament tots els comandaments moderns. La creueta, no un Gunpei Yokoi, eh? A més, Nintendo va afegir les dues pantalles unides per una frontissa. Qui hi hagi jugat segur que se'n recorda d'aquella màquina de color taronja amb dues pantalles del Donkey Kong. I a més, això, si ho relacionem, també ho faria Nintendo 20 anys més tard amb la seva Nintendo DS. Però, tornant a Vermin, què tenia d'especial aquest joc? Bé, doncs, era un joc. L'objectiu era extraordinàriament senzill. El jugador controlava un jardiner armat amb un martell, situat al centre de la pantalla, i des de diversos forats apareixien ratolins i altres petits animals que intentaven arribar fins a les plantes del jardí. La nostra missió consistia a moure el personatge ràpidament entre diferents posicions i golpejar els animals abans que avancessin. Bé, diguem-ne que era el típic joc de caçar els talps, no? Cada encert sumava punts, però si un animal aconseguia passar o fallàvem al cop, perdíem una vida. Com a moltes Game & Watch, la dificultat augmentava progressivament fins que els reflexos es convertien en l'única manera de sobreviure. Avui pot semblar molt simple, però cal recordar que aquestes consoles no funcionaven com una consola actual. No hi havia gràfics generats en temps real. Les Game & Watch utilitzaven una pantalla LCD, la mateixa tecnologia que feien servir moltes calculadores digitals. Els personatges i objectes no es dibuixaven mentre jugaves, sinó que estaven prèviament impresos dins de la pantalla i en diferents posicions. Quan el joc volia que el jardiner aixequés el martell o que aparegués un ratolí, simplement l'encenia o apagava. És una mica com un llibre desplegable electrònic. Totes les imatges ja hi són, i el joc només decideix quines mostrar en cada moment. Era la demostració perfecta que la diversió no depèn dels gràfics, sinó del bon disseny. Més enllà del propi Vermin, el gran llegat és la família Game & Watch. Sense elles, probablement no haurien tingut la Game Boy, ni la Nintendo DS, ni la Switch, tal com ho coneixem avui en dia. Tot va començar amb una observació en un tren, una pantalla LCD i la imaginació d'un enginyer que va demostrar que les grans revolucions poden néixer de les idees més senzilles. Família, que passeu molt bon cap de setmana i sobretot, sobretot, jugueu molt.
0: Moltes gràcies, Xavi. M'ha fet gràcia aquest tipus de musiqueta. 2 minuts i seran les 9 del matí.

Ens aturarem per escoltar les notícies de les 9, però de seguida tornem, perquè la Sandra Tangerina ens té preparada la cançó del dia i immediatament després farem la tertúlia amb els Miquels des d'aquest estudi de Ràdio Molins de Rei. A partir de les 10, preguntes a Ara Molins amb el regidor portaveu en Ramon Sánchez. Farem l'espai Fragments amb la Mònica Mas Rubió, avui estrenant novel·la Laia, de Salvador Espriu. I repassarem dues biografies més de les grans dones de la història amb la Judit Herrera fins a arribar a les 11 del matí. A les 11, després de les notícies, com us he dit, anirem a Pallejà per escoltar el que ens explica el regidor de Cultura de l'Ajuntament de Pallejà, perquè aquest cap de setmana es celebra la Festa Major d'estiu. De fet, fins dilluns coneixerem les activitats principals que s'hi duran a terme. Tindrem a l'espai, te'n recordes, amb el Xavi Garcia, a 2:15, i a la recta final us proposarem una nova excursió. Avui anirem a la Vall de Cardós amb el company Héctor Zacarías, i d'aquesta manera arribarem a les 12 i posarem punt i final al Bon Dia i Bona Hora. De moment, fem aquesta pausa i de seguida tornem. Fins ara mateix.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9. Us parla Pili García. Els bombers afronten aquest divendres una nova jornada centrada en l'extinció dels incendis que encara cremen al país. Les condicions meteorològiques donaran una petita treva els pròxims dos dies, tot i que les temperatures continuaran sent molt elevades i el risc d'incendi es manté alt. En les darreres hores, els bombers han estabilitzat de nou l'incendi de Guimerà a l'Urgell després d'una represa al flanc dret que va obligar a confinar durant unes hores 21.000 persones a Tàrrega i altres municipis de l'entorn. Per tot plegat, els equips d'emergència mantenen la guàrdia alta i demanen prudència a la ciutadania davant la calor persistent i la previsió d'un nou repunt de temperatures de cara a la setmana vinent. A més, els bombers han donat per controlat el foc que cremava des de dimecres al Pla de Manlleu a l'Alt Camp. I tragèdia a Almeria, on un incendi forestal al municipi de Los Gallardos ha provocat almenys 12 morts i diversos ferits. Alguna de les víctimes han perdut la vida dins del vehicle atrapats per les flames. Aquest foc d'Andalusia ha obligat a desallotjar diversos nuclis i a tallar carreteres. Protecció Civil manté activats els plans d'alerta per calor davant l'onada que s'estendrà encara fins ben bé entrada tota la setmana vinent. Avui i demà hi haurà un petit respir amb una petita lleugera baixada de les temperatures, però diumenge repunta el termòmetre amb valors que tornaran a superar els 40 graus. I Unió de Pagesos convoca avui el sector de la vinya a una protesta per exigir solucions que garanteixin la viabilitat del sector. Els estocs del celler s'acumulen i no els compren producte. Per això demanen que s'arrenquin vinyes. Josep Marrugat, responsable nacional de la vinya i el vi d'Unió de Pagesos, n'ha parlat aquest matí a la xarxa.
2: I per això surt el tema de l'arrencada de vinya, que en aquest cas hauria de ser social, els viticultors amb més edat i amb menys continuïtat que puguin fer una mena de jubilació anticipada. Perquè la situació no és només a Catalunya, sinó a nivell d'Espanya i d'Europa i del món, que el consum de vi doncs, no és una tendència de moda.
1: El sector vitivinícola ha convocat una tractorada a partir d'ara de les 9 del matí entre Vilafranca del Penedès i Sant Sadurní d'Anoia. I el PSC tornaria a guanyar les eleccions al Parlament, però amb menys força, segons el primer baròmetre de l'any del CEO. Els socialistes obtindrien entre 36 i 38 escons, una mica per sota dels 42 que van aconseguir a les últimes eleccions. Esquerra milloraria resultats i se situaria en segona posició entre 24 i 26 diputats. L'enquesta també dona una pujada important a Aliança Catalana fins als 23 i fins i tot 25 escons, mentre que Junts baixaria fins als 16 o 18. Vox i PP quedarien empatats amb 12 o 13 diputats cadascun i Comuns i CUP es mourien entre els 4 i els 5 escons. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Passen 3 minuts de les 9.
4: Informació local.
3: Demà dissabte torna el Festival de Música Metall que organitza l'associació Metal Defenders al polígon Riera del Molí. Comença a 5:45 de la tarda amb els primers concerts i s'allarga fins a les 3 de la matinada. És considerat un dels festivals més importants de música metall, de referència, un festival de referència a l'escena underground, un dels més importants a nivell europeu pel nivell dels grups i perquè és gratuït, entrada gratuïta. Aquest any amb un cartell amb 9 bandes confirmades, 5 de l'estat espanyol i 4 d'altres països d'Europa. Demà, festival, doncs, en aquest espai del polígon Riera del Molí. I recordem també que es pot continuar visitant l'exposició Camins 1907-2026, que parla del món del ciclisme, les vinculacions amb Molins de Rei. L'exposició està a la planta baixa del Molí, es pot visitar de dimecres a dissabte a les tardes i els diumenges al matí. Està oberta fins al dia 2 d'agost. Continuen les activitats d'estiu per joves de 12 a 17 anys a l'edifici del Molí Jove, de dilluns a dijous a les tardes i dimecres i divendres al matí. Són activitats gratuïtes, però abans us hi heu d'apuntar enviant un correu a molijove@molinsderrei.cat. I també a les activitats per infants de 4 a 12 anys, a la ludoteca d'estiu, a les tardes, de 5 a 8, a l'escola Pont de la Cadena, amb activitats diferents també cada dia. El preu per sessió és de 5 euros i per setmana de 20. I les inscripcions a jugaalestiu@molinsderrei.cat. Acabem amb la farmàcia de guàrdia. Avui és la xucla del carrer Major, número 100.

0: L'Ajuntament de Molins de Rei estrena nou servei d'assessorament en sexualitat i afectivitat.
1: Cada primer i tercer dimecres de mes, de 5 a 8, l'Helena i el Pau de la cooperativa Plaer t'esperem al Molí Jove.
0: Un espai confidencial i de confiança, per resoldre dubtes, parlar i aprendre sobre relacions i sexualitat.
1: I un cop al mes, participa al taller obert.
0: Vine i descobreix aquest nou servei pensat per tu.
2: Els divendres, Faves Tem.

0: Demana la teva cançó. Els divendres Faves Tendres
1: te la busca, te la troba,
2: ja no
1: i te la posa.
0: Els divendres Faves Tendres amb Judit Herrera.
2: Això m'agrada, eh?
0: Cada divendres de 5 de la tarda a 9 del vespre a Ràdio Molins de Rei.
3: Hola.
4: Hola.
3: Has pensat que un hola pot explicar quin és el nostre tarannà? És un pont entre tu i jo. Entre tu i jo. Un món s'obre un altre món. Del Mediterrani al Pacífic i del Pacífic arreu del món. Les arrels trenquen el cel i per l'abril, roses mil. Agermanem tots els temps. Abracem totes les veus.
4: La de fora.
5: La de dins.
3: La que escriu.
6: I la que parla.
5: I la que parla.
3: Sents les gralles? Els ocells cantant a festejar-lo van. Aquest hola entre tu i jo és el que ens fa ser com som. Estem fets de milers d'anys d'abraçades. Catalunya és un poble de trobades. Trobades que ens canvien. Trobades que canvien el món. Hola, món. Benvinguts a Catalunya.
7: Garcia.
8: Què?
7: Diumenge fem programa.
8: Clar, com tots.
7: Com tots vols dir que són repetitius i pesats i avorrits i fastigosos?
8: Ai, Follet, pensa que tu també hi surts, eh?
7: Ah, sí?
8: Sí.
7: Doncs quin programa més meravellós, de veritat. Un estil, una elegància, un porte, unes veus.
8: Ai, Follet.
7: Ai, Garcia.
8: Mare de Déu, Senyor.
0: Reobrim els diumenges amb la família Garcia, el seu equip de col·laboradors i col·laboradores i el Follet, els diumenges a les 11 del matí a Ràdio Molins de Rei.
9: La cançó del dia amb Sandra Tangerina.
10: Bon dia i bona hora, família. Aquí Sandra Tangerina, la cançó del dia. La meva recomanació d'avui és It's a Heartache, un gran èxit mundial de la galesa Bonnie Tyler, llançat el 1977, un clàssic del pop-rock amb tocs de country. La cançó parla del patiment d'un amor no correspost, d'aquí el títol, és un mal de cap. Desgraciadament, el dia 8 de juliol ens va deixar i em sembla un bon homenatge començar el dia amb aquest temazo que tant la representava. Així que... música a tope i bon cap de setmana!

0: tertúlia del Bon Dia i Bona Hora d'aquest divendres 10 de juliol de 2026 la compartim amb el Miquel Canut. Hola, Miquel, bon dia.
1: Bon dia.
0: Bon dia, Miquel Casas.
2: Bon dia, què tal, com estem? I felicitats una vegada més a la Sandra per la selecció musical d'avui. Bonnie Tyler, It's a Hard.
0: Un record per Bonnie Tyler.
2: O sigui, comencem bé, doncs, el pre-cap de setmana.
0: Molt bé. Hola, Miquel Vinyes, bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: Hola, molt bon dia, Miquel Paisa.
4: Bon dia, bona hora.
0: Sense el Miquel Díaz d'avui, Miquel Vallès, bon dia i bona hora.
5: Bon dia, família.
0: Comencem. Molt bé, per cert, Vallès, avui és Sant Cristòfol, he escoltat.
5: Sí, sí, ja abans no... es feia una festa molt maca.
0: Ja no hi ha aquesta festa, ja fa molts anys. Ja no vas a beneir els cotxes.
5: No, no, ja fa molts anys. A Barcelona encara hi ha un... Ara no em facis dir a bon, però prop de Sarrià, potser... que encara fan la festa de Sant Cristòfol.
0: Encara es manté això.
1: Sarrià o la Concepció?
5: Per allà.
1: Bueno, no és el mateix.
5: No, és el mateix, sí. Però és que no, és que estic desubicat ara.
0: Sí?
5: Sí. Sí, perquè ho feien en dos puestos i un ja no van fer més. I ara no sé un puesto d'aquests que ho fan, sí.
0: Bé, es pot mirar.
4: Sí, però... s'ha acabat, això, ja.
0: Això s'ha acabat, eren altres temps.
5: Sí.
4: Jo, beneir, ja no es beneix ni a Cristo.
5: Que tot no que ets, que tot no que ets. Paisa, no comencis ja, perquè...
2: Paraula de pressi, eh? Cuidado.
5: Sí, sí, jo el que sí que puc dir-te és que, no sé si ho vaig comentar alguna vegada, que abans, davant mateix de Can Ametller, davant mateix, eh?
0: De Can Ametller. Davant de Can Ametller.
5: Sí, sí, feia venir això dels cotxes, que jo tinc una fotito, per cert. I són cotxes de l'època aquesta de Fortés i cotxes d'aquests que
0: Forte.
5: Teníem... Sí, sí, cotxes de... que teníem abans. Però a partir d'aquí ja... van passar uns anys i se va acabar ja.
4: No recordo fins quan va ser.
5: Jo tampoc, però fa molts anys, eh, molts.
4: Bueno, jo no hi he anat mai, eh. Jo, a mi no em beneix, no em beneix ni...
0: No, eh?
5: Ni Cristo, oi? També ni Cristo no et beneix a tu.
4: No, però, bueno, jo sé que ho feien
5: sí.
4: I havia anat a veure-ho alguna vegada, eh? Era en època ja de l'època dels 600 sí. O abans dels 600.
5: No, abans dels 600.
0: A Barcelona l'acte central és la benedicció popular de vehicles a la Basílica de la Puríssima Concepció.
5: Aquí.
4: Veus?
5: Sí.
0: Efectivament.
1: En el carrer Aragó.
5: Sí, sí,
0: sí, sí, confirmadíssim. Doncs mira, encara ho fan.
5: Sí. Pues abans ho feien en dos puestos, feien per allà a Sarrià, que dic jo, i aquí baix.
0: I el Vinyes no portava els cotxes a beneir?
3: No, quan era petit...
0: Quan eres petit, què passava?
3: Jo vivia davant de l'església i allà venien tothom a beneir motos i cotxes i tal, però en aquest temps no tenia cap vehicle,
0: sí.
3: I quan em vaig tenir ja no hi anava. Vull dir que no hi anava mai a beneir.
5: A part de que no hi anava, potser ja no beneien.
3: Potser no.
5: Imagines?
3: Però, en canvi, on tinc una caseta allà al Pirineu, el poble originàriament es deia, o es diu, Sant Cristòfol de Toses, i el patró és Sant Cristòfol, i hi ha imatges allà de Sant Cristòfol, però, clar, viuen 10 o 15 persones, amb el qual no hi ha cap benedicció.
4: Ja van tenir algun carro, algun ruc.
3: Ja no, aquí, venim els diumenges.
6: Aquí feien tot el cercavila amb cotxes, amb els camions, sí, sí. I d'això... Jo recordo, sí. Amb algun camió de casa haver-hi anat, s'engalanava el cotxe, es portava fins i tot una orquestra dalt al camió alguna vegada, d'això, i es feia el circuit.
0: En termes de pastisseria, com ens explica Jesús Cardona, també hi ha els volants de Sant Cristòfol, que és un dolç.
6: Sí, que no, això ha sigut molt recent.
0: Això ja és més recent, sí.
5: I les fulles de Sant Cristòfol.
6: Les fulles
5: sí, de Sant Cristòfol de Cal Mas.
0: Ah, atenció, eh? Pastisseria Rafael Mas.
5: Sí, senyor, Rafael Mas. Les fulles, famoses fulles de Sant Cristòfol, que per cert, eren boníssimes, eh?
0: Sí?
5: Sí, sí.
0: Ho recordeu, eh?
5: Sí, sí, això sí, amb molt de carinyo, ho recordo.
0: Amb molt de carinyo.
5: Sí.
0: Molt bé.
5: Sí. Jo he passat de boomer a millennial amb,
0: sí, eh?
5: amb dos minuts.
0: Això no ho recordes, eh?
5: Sí.
0: Saps on era la pastisseria Mas, oi, Miquel
5: sí,
0: Casas?
5: Sí, home, sí, home. Clar, jo em vaig criar...
0: El Pep Ventura.
5: No, em vaig criar... El Pep Ventura vaig tenir 9 anys, però jo la meva vida la feia...
0: On la feies?
5: Que és els avis, a Cal Basté,
4: on podíem
5: parlar, on hi havia la caixa, i clar, jo, sí. Digui, el meu recorregut, que jo recordo, era arribar fent-se el rec, no? Fent-se el forn del pont,
4: sí.
5: L'Arenes... I el passeig tinc que estar 3, 4, 5, 6 anyets.
6: Fins a l'Estrella.
2: Fins l'estrella, justament. Sí. Més menys, eh? Més menys. Jo és el, era el meu recorregut que recordo. I després el d'anar amb la mare que em portava a l'escola, els nacionals, doncs, bueno, tot el carrer de baix, més o menys. Sí, una mica, però, sí, que si home, que el Mas era una passada, per favor. Sé que ells van anar, crec que se'n van anar a viure a les Canàries.
0: Sí, sí, sí, sí.
2: Ara, de l'altre, potser sí que tinc l'imatge, no sé si imatge viva o alguna fotografia, del mossèn beneint cotxes.
4: Cotxes,
2: no sé si beneint cotxes o beneint burros, però alguna cosa...
6: Va, és que
0: és diferent,
6: hi havia,
0: eh?
6: Hi havia les dues benediccions, d'un
4: altre dia.
6: Eh?
2: No, no, sí, però, va, ho tinc molt...
6: La de Sant Antoni...
5: Molt, i Sant Antoni va els burros, i per Sant Cristòfol els cotxes.
2: Molt llunyana, molt llunyana. Sí.
0: Ara, mira, el Salvador Prat, gràcies Salvador, que sempre està atent, m'ha passat una imatge de la portada del Tot.
5: Una fotito. Sí,
0: del 1964, passant les motocicletes, entre elles la del mateix Salvador, em diu. Això és de 1964, a les escales de l'estació.
4: La foto,
0: el Tot, de l'estació de l'Església.
4: El Tot no existia, és la foto només.
0: Bé, el Tot és de l'octubre del 92... que publica en portada la fotografia de l'any 64.
5: Vinyes, perdona que et digui, Vinyes, però és una fotito de l'any 64.
0: Això és l'important.
5: Això sí, això és important.
0: Això és l'important. Foto de l'any 64, amb les motos passant per davant de...
4: Sí, sí, sí. Aquesta època sí. Aquesta època,
5: però jo pensem que després del 64 es va acabar molt aviat la benedicció. Però jo recordo que fa moltíssims anys que ja no es feia aquí a Moisabella, però molts.
0: Però molts, eh?
5: Molts, molts.
4: Les escales són les mateixes, de l'església?
0: Segurament. Això ho sabràs més tu que,
4: sí, que
0: això.
4: Tu que ets del totxo.
0: Tu que ets tan...
4: No, sí. Però a més un dia ho explicava jo en el patrimoni, allò que et vaig dir.
0: Que quan... Aquest grup que teniu de patrimoni, sí, que hi ha tanta quan... gent al WhatsApp. Sí, sí.
4: Quan van fer aquesta església l'any 40 i pico, va quedar doncs, amb una mira d'escales, no? I al cap de pocs anys, als anys 60, més o menys, quan van fer la plaça i el jardí de mossèn Enric, es van trobar que era més baixa que les escales. I van tenir que afegir dues escales per sota, no per sobre. O sigui, més avall. I si aneu allà un dia a l'església, jo hi vaig molt. A dintre, no,
0: molt,
4: Fora, fora, eh? I ja veureu que hi ha dues escales de punta a punta afegides que tenen un altre tall de cantera, de pedrera.
0: D'acord.
4: Tot és un pic a pedrer diferent.
5: Però són les escales diferent. Grosses o escales de la sacristia?
4: Les grosses, no, no.
5: Les grosses,
4: d'acord. No, no. I en van tenir que afegir dues perquè treure cal tano i tot va quedar més baix que abans. Llavors ja fa gràcia per això, perquè veus dues pues escales diferents.
5: No,
4: dos graons. Sí.
5: Sí, nosaltres
4: dos,
5: que
4: però dos de punta a punta.
5: Ja,
4: o sigui.
5: Ja, ja, ja. Nosaltres que som molt neòfitos no ens n'hem enterat d'això, no, ni ho hem... No.
0: Bé, escolta, veu anar a veure el pas del Tour o no?
5: Perquè jo no.
0: A veure,
5: vull
0: tu no?
5: Anar-hi, jo vull anar-hi al Poa, que per cert...
0: O sigui, la idea era anar-hi...
5: Anar-hi al Poa, precisament, però amb aquesta calor no em vaig bellugar.
0: No et vas veure encara,
5: no, eh? No, no, no. I que per cert, allà al Poa, les imatges que van donar, que per cert van ser molt ràpides,
0: ja,
5: i veoces,
0: sí.
5: Que pensava que duraria una mica també, i sortiria a l'església...
0: Sí,
5: i sortiria a l'església de Molins de Rei...
0: Anirien més a poc per ensenyar...
5: I sortiria a l'església de Molins de Rei, i a la ràdio Molins de Rei, i sortiria sí, la tant, Santíssima, tant. I no va sortir res de Molins de Rei. Van sortir molt ràpid.
4: Ràpid,
5: que per cert, allà al Poa, que jo pensava que estaria a tope...
0: Sí, allà al Pla,
5: no
0: sobretot quasi, davant de Garatge Nacional.
5: Quasi no hi havia ningú. Sí, sí.
6: Però el pare de la Mariona estava a tope.
5: El pare de Mariona, sí. Sí. Sí,
6: a més a més hi havia ombra.
5: Exacte, sí, sí. El pare de Mariona i el tros aquest ha vingut de València i vingut de Barcelona, hi havia molta gent, això sí. Però allà... Que
0: però el polígon estrictament que tu volies anar...
5: Exacte, que jo volia anar, doncs pues no hi havia quasi ningú. Clar, les ombres són dels arbrets aquells que hi ha, i prou, no hi ha més ombres.
0: Algú més va anar...
2: Jo estava fent una barbacoa...
0: Que estrany.
2: Bueno, cada qual ho sé
0: sí,
2: jo.
0: Sí, tant.
2: Aquí tenim el de les aceres, el de les totxos, no? I jo soc el de les barbacoes de la festa. No, aviam, però això no és nou.
0: No. És de tota la vida.
2: Amb uns amics i que ho vas veient pel mòbil, tal i qual, a la que ens van dir, vam caminar amunt, i a l'alçada del Motus Català vam estar allà, em vaig trobar estàvem fent un petit castell molt petit
0: als Matussers
2: i el Miquel Tabals em va saludar i va ser això, però, quan és una cursa que és en pla, ja saps que van junts.
0: Sí, sí.
2: Junts, clar, en un moment de res, hi ha dos despenjats i prou, dos que anaven davant, que dic, els enganxaran les plugues i els van enganxar al just, o sigui
0: sí, sí,
2: que...
0: Sí, sí.
2: I ja està. Però no deixa de ser un aconteixement
5: molt
2: increïble. Hauria estat de conya si haguessin pogut fer el recorregut original, que era per Collserola. Llavors allà sí que s'estiren, pots buscar una ubicació i estàs una estona veient passatius en bici. Si no, doncs, bueno, sí, bueno.
4: Passen dos segons en passatius.
2: Jo he vist passar el Tour per Molistar i ja està.
5: Sí, però van passar molt ràpid.
2: Collons, clar, no, que és per Molist, passem més a poc a poc perquè es pugui fer selfie.
5: Van passar molt ràpid.
3: Venien d'una baixada de Bordalo per allà, no? Tot baixada. Arriben aquí que és pla... Jo no vaig veure-ho, però té que fer pum-pum.
6: Jo l'estava seguint per televisió.
0: Sí.
6: I, bueno, vaig veure la pujada a Vegas.
3: Sí.
6: Ja, però que conec bastant i d'això. Dic, ara aniran cap a dalt a l'Ordal, cap a Subirats, i baixaran. Baixo allà al Parc de la Mariona, i una mica més i no els veig.
3: I a mi ja estaven allà.
6: Ja em va dir una veïna...
2: No van fer Olesa i Avinyonet. No van fer Olesa i Avinyonet. Crec que es van...
6: Sí, sí.
2: Van fer Olesa i Avinyonet o es van desviar a Olesa Bones Valls cap a Vallirana?
0: Penso que sí, eh?
2: Sí. Jo crec que van anar per aquí,
4: sí.
2: Eh?
4: Sí, sí.
3: Es van desviar. Ell vol dir que en un moment eren...
0: Van passar pel pont del Lledoner.
6: Jo pensava que ara estan baixant... Baixo, real, arribar a la carretera, a part de la Mariona, i una veïna em diu... Diu, no, diu, si ja sona Cervelló. Dic, com que...
4: Sí, però no van
6: I al cap d'un moment...
4: A l'Ordal no van
6: dir, ja
4: era allà, directament fins a Vallirana.
3: Allà va pujar davant de
6: casa. Que pujaven fins
3: al Pirineu, hi ha un 11% de pendent. Allà la gent caminava al costat, caminava, sí. I els hi donaven les ampolles, no les tiraven, els hi donaven a la mà. O sigui, anaven caminant a pas de ciclista.
4: Clar.
3: Allà sí, però clar, quan ve una baixada...
4: A la pujada,
3: pobrets. No sabia ni quina marxa posar perquè ja no n'hi havia més.
2: Sí, sí.
3: I anaven caminant, allò que ja venien de... Clar, de Ribes de Freser ja és pujada.
4: Sí, però hi van pujar...
3: Però és que quan arribes allà és l'hòstia, allò,
4: sí,
3: eh?
4: Sí, hi ha el Tourmalet, allà.
3: Bueno, però ja...
4: El Tourmalet, que també d'unidor, eh?
3: Però vull dir que pobra gent veies que anaven pujant i quan van arribar a aquell punt... Hosti, que hi ha una pujada...
2: El Tourmalet, jo l'he fet amb moto i és cansat.
3: I en moto, mentida.
0: Et vas cansar, eh?
2: Sí, perquè hi ha molta girada i clar...
4: Sí.
2: I és puja molt. Realment sí. Penso, hòstia...
4: És maco,
2: Aviam, és una colla, no? Però allò amb bicicleta de casser...
4: Fantàstic,
3: No, i les motos d'aquestes tives de iaio...
2: Clar, exactament, perquè no sigui que vens i caigui. Sí.
3: Que amb una R que et vas estirant i tal.
0: I vas voler passar pel simbolisme que té el coll del Tourmalet.
4: Sí, però és maco, és molt bonic, i el paisatge és fantàstic, aquí.
0: Sí.
4: El Garní i tot això.
2: De tota manera, en moto, aquí tenim dos punts molt, molt interessants, que van pràcticament enganxats, que són el Port de la Bonagua i el Port del Cantó. O sigui, per fer una bona excursió en moto, aquesta és preciosa. Ja. Amb el sentit que vulguis, eh?
0: Mm-hmm. Porta la Bonaigua, Port del Cantó.
4: També, sí. Jo els he fet amb auto.
0: Amb auto. Cap al Pallars i la Vall d'Aran, molt bé.
6: Va haver-hi una època que el Port del Cantó, el clot més petit feia 2 metres de fons.
2: Jo he passat amb la carretera força bé.
6: No.
0: Vol dir que hi ha...
2: Un dia amb molt de calor, perquè quan estàvem baixant ja cap a... Veníem de la Vall d'Aran baixant cap a la Seu d'Urgell, hi havia uns espressors al costat de la carretera d'alguns camps, i ens vam parar un moment a refrescar-nos una miqueta. Hauríem enganxat un dia amb molt de calor. Bueno, i aquests dies és terrible.
0: Sí, no, és terrible.
2: Abans vaig sortir amb la moto un migdia, tenia que fer un recado aquí a prop, i va, pues, estava a casa, em vaig posar pantalons curts i em vaig crepar com... Una cosa tremenda. Aquella hora de la tarda, o sigui, una sensació de...
4: Apagueu
2: l'estufa, tu.
0: Saps? Sí, sí, sí. Bé, d'altura, algun comentari més?
4: No.
0: No, eh?
4: Jo miro cada dia.
0: Tu mires cada dia.
5: El que em va agradar molt del tour, precisament, em va encantar molt que per tot arreu on te passaven, que fos una miqueta important, et posaven el lletreret... En francès, eh?
2: Però això ho hem fet sempre, eh? El Tour de França és una organització que ven França.
5: Sí, sí.
2: Ven França. Llavors, a tots els monuments, jo crec que tot està superguionitzat, superpreparat, saben on tenen que enfocar, saben que allà hi haurà això, porten... Sí, a partir que els acabi el tour, comencen a treballar pel tour de l'any que ve.
3: Un dia deia que gràcies al tour... Molts francesos havien conegut França.
2: Imagina't.
3: Perquè, bueno, i ho fan. Quan van passar per allà on jo et deia, però que collada, el helicòpter se'n va anar a Núria, que està allà mateix,
6: sí.
3: I van ensenyar Núria i tot, vull dir que, esclar,
4: sí.
3: Dius, Núria, de què ve aquí? no hi passaran, no hi va ningú. Però van ensenyar, va ser molt maco, i en francès...
5: En francès, sí. Molt, molt bé, molt bé.
2: Jo crec que, en part, quan la Generalitat o l'Estat espanyol, o qui sigui, paga la pasta que ha pagat per portar el Tour a Barcelona, o a Catalunya, evidentment, suposo que amb el contracte deu venir això. És que, a més, aprendrem. La Sagrada Família no cal vendre-la. Hi ha llocs que no calen, però, ostres, és una part del mundial, m'agrada això. A nivell publicitari, jo crec que és del millor que li pot passar que passi el Tour.
5: Això sí que és un detall molt maco. Per això estava esperant jo el lletreret de l'església de Sant Miquel.
4: Sí,
5: i no va sortir.
4: És massa modern.
5: No va sortir. A canvi, la sortida de Sant Feliu, eh?
3: Home, és catedral.
4: Sí,
5: la catedral de Sant Feliu. La catedral de Sant Feliu va sortir perfecta, però...
4: És la catedral.
5: Va sortir perfecta, de Sant Feliu.
2: Bueno, veure si això provoca que vingui gent de l'estranger a Sant Feliu i vegin l'ullets que a Sant Feliu vindran
5: a
2: Molins.
5: Ja això també es podria ser.
4: A veure cases...
2: A Sant Feliu no ens escolten, oi?
5: Sí, sí.
4: Podríem escoltar-nos.
6: No està lleig,
5: Un moment. Acabes... Cases, que esperem un moment.
4: I avui no hi ha el Díaz que té vincles.
5: Exacte, acabes de dir una cosa que veus, no m'hi han recordat i ho tenia d'haver dit al començament. Ahir vaig estar a Sant Feliu.
4: Ah, atenció.
5: I estava escoltant ràdio Molins de Rei.
4: Tu,
5: i es puc dir que se sentia millor...
4: Més bé
5: a Sant Feliu que a Molins de Rei, val?
4: Val?
6: Segons a quin tros de Sant Feliu, també.
5: El tros del...
4: Se sent molt bé, eh?
5: El tros de Sant Feliu,
6: t'ho
5: puc assegurar, que se sentia la ràdio...
4: Per tant, tenim possibilitats que ens escolti algú de Sant Feliu, Miquel Casas.
5: No, bastanta gent de Sant Feliu, sí, per favor, eh?
2: Ja ho he dit, mira si m'estimo Sant Feliu, que vam muntar una botiga i sus i tot, o sigui...
4: Ah, és veritat, que tenies a prop de l'estació, no?
2: Clar, vull dir que ja és una...
5: Bueno, amb això ja t'has disculpat, ja estàs...
4: Sí, tenia botiga.
6: Però el que acaba de dir el Casas, a mi m'ho ha corroborat gent de Sant Feliu.
4: Què t'han dit?
6: Que Molins de Rei és bastant més maco i més acollidor que Sant Feliu.
5: Bueno,
6: i això m'ho ha dit gent de Sant Feliu.
5: És diferent.
4: Més acollidor, eh?
5: És diferent.
4: Escolta, tot és respectable.
5: De primera, pels habitants. Hi ha molts més habitants. Segona, però...
4: Molt més habitants a Sant Feliu.
5: Sí, tant.
2: No són 50 o 60.000, potser.
5: Sí, sí. Aquí són 26.000, no?
2: Bueno, jo crec que hem pujat cap als 27.000.
5: Me sembla que segons l'últim censo...
4: L'últim censo.
5: Eren 26.000.
4: Sí, vol dir que és la meitat, quasi. Eh?
2: Que sí?
4: Vull dir, home,
2: que...
4: és capital de comarca.
5: Sí, sí.
4: Bé, Sant Feliu.
6: Que exerceix molt poc de capital de comarca, socialment parlant.
4: Sí, però...
6: No... Jo recordo que vaig conèixer Sant Feliu a l'any 78 o 79. Abans només el coneixia de passar per la carretera. El 78-79, quan vaig entrar en política i d'això, i ens reuníem a Sant Feliu, aleshores vaig conèixer una mica el poble, però la resta no... No hi he anat a comprar... No,
4: bueno,
6: a
4: Sant Feliu... Aquí Molins tenim un problema sempre, vam tenir, que eren els polítics, sobretot, eren proteccionistes. No deixaven ampliar el poble, no deixaven que el poble es fes gran. No, en sèrio. Allà a Sant Feliu, per les bones, es van carregar un bon tros de Collserola, van fer Mas Lluí, ho van fer tot, i van créixer moltíssim. Aquí... No hi havia per edificar.
5: La part alta va créixer molt.
4: No, és que no n'hi havia ni.
5: Sí que és veritat. Cap allà la Sanson i tot allò.
4: Per això era tan car i tot, perquè un poc hi havia es pagava exageradament.
5: Sí.
4: Allà no, allà van obrir cap amunt i es van menjar un bon tros de Collserola. Aquí està igual que Collserola.
6: Aquí a Molins vam tenir un alcalde, el Josep Vilagut Llobet,
4: l'Oliaire.
6: Que ell presumia d'una cosa, que ell havia evitat un creixement desmesurat de Molins de Rei, i deia, mentre jo sigui alcalde, no s'empadronarà ningú a Molins que no tingui casa i feina.
4: Caram.
5: Carai,
4: tu.
6: Això...
2: A mi em consta, això ho havia sentit parlar a casa. A mi em consta.
6: Jo això l'hi vaig sentir amb el Josep Vilagut en el despatx de l'alcaldia amb l'Antònia Castellana, que ell presumia d'això. I si venia algú aquí... i es feia una barraqueta, el d'això enviava el gitanet i el baliarda i el fotia fora. I aquests s'anaven a Sant Vicenç, o s'anaven a Sant Feliu, o s'anaven a
5: on... O a Martorell, que allà anava molta gent.
6: I després el tema urbanístic, que aquí es va limitar molt, el creixement urbanístic, des de sempre, i per això Molins, que havia arribat que als anys 50 era el tercer o quart poble en nombre d'habitants de la comarca, als anys 80 era el que feia 28.
3: I el que va acabar-ho d'espatllar va ser que hi havia la previsió de fer tot de vivendes on ara hi ha la zona del Pla, d'on hi ha la discoteca, vaja. Tot allò tenien que ser vivendes. I l'Antònia Castellana, en el seu moment, quan va haver problemes amb la indústria i tal, allò ho van declarar sur, zona d'urgente reindustrialització,
6: sí.
3: I van fer fàbriques en lloc de pisos, perquè allò tan pla i tan maco com a pisos que ha sigut fantàstic.
6: Qui va decidir que del carrer Menéndez Pelayo cap a Sant Feliu no hi hagués habitatges?
3: Eres tu?
6: No, va ser un senyor director general d'Urbanisme de la Generalitat que es deia Joan Antoni Solans. I aquest va dir que no, que s'acabaven les cases al carrer Menéndez Pelayo i aleshores hi havia d'haver-hi un coixí...
3: Això és per llei.
6: És això, però que hi havia d'haver-hi un coixí per entrar en una zona de serveis no tan industrial com d'això. Quan va haver-hi la crisi i es van potenciar les URSS, que dius tu,
3: sí.
6: Molins de Rei no hi va entrar-hi. L'Antònia Castellana i jo vam anar a veure el conseller d'Indústria d'aquell moment, que era el Joan Hortalà, demanant-li que, per favor, ens posés el polígon del Pla com a zona sur. I s'hi va rebotar molt, perquè ens va dir, ara voleu unes indústries que d'aquí 10 anys voldreu fer fora. Voldreu fer fora perquè creixeran, molestaran, d'això generarà un trànsit de vehicles que us molestarà i demanareu que marxi. Al final va ser zona sur, però tampoc va reixir massa com a zona sur.
0: Sisplau, que tenim una trucada. L'amic... Per què em mires així, Vinyas?
3: A veure, qui és?
0: Com que sempre et preocupa que no truca la gent,
3: no,
0: ja.
3: No, em pensava que era la Bobín, la meva amiga, per això em mirava.
0: Hola, Joan Vilaseca, bon dia.
3: Ah, ui.
7: Hola, bon dia, bona hora.
0: Bon dia, bona hora.
6: Joan, bon
0: perdona
6: dia.
0: Que l'hem fet esperar una mica, eh?
7: Des de Creixell, Tarragona.
0: Ah, estàs a Creixell ara, eh?
7: Estava escoltant a través del mòbil, eh?
0: Molt bé. Què volies...
7: Volia fer una observació sobre el tour.
0: Endavant.
7: Perquè aquí a Tarragona van sortir aquests dies diversos articles sobre el diari, sobre el tour. I això que dieu vosaltres, que no va sortir l'església de Molins de Rei i tot això. Doncs tot això està pautat completament des de l'inici per on aniran els helicòpters i faran les fotografies. El problema va estar que el que a Tarragona, i si us hi fixeu, no hi havia gaire cap bandera independentista.

0: havent pagat l'Ajuntament tota la part proporcional per donar les imatges d'allà. Per tant, fixeu-vos bé com funcionen les coses. Estan mil·limetrats i estan polititzats.
1: Ja,
2: ja.
0: Això ha sortit aquestes dies. Vull dir que poques banderes veureu, eh? Per ara a França és un altre món. Però aquí poques es van veure.
1: Bé,
0: passaven abans a fer-les treure totes.
2: Bueno, aquí a Montjuïc en vaig veure bastantes, eh?
0: Bueno, sí.
2: La pujada depèn, a Montjuïc, aquelles tres pujades i baixades planes, que feien, n'hi havia moltes, eh?
0: Sí, però tu mira el recorregut que han fet per aquí.
2: No, sí, això sí que és veritat.
0: És que a part d'això ho tenen mil·limetrat. Ara, això sí, el que ha costat a cada lloc per on passa, i només veure encara aquí totes les banderoles posades per tot arreu, crec que ha estat una mica exagerat en quant als diners que costen totes aquestes banderoles, que al final és un segon, van passar per un segon aquí. És a dir, passen en un segon, no veu res, i al final, doncs, no ho sé, si dona per tant, això. A mi m'agrada molt, eh? A mi m'agrada molt el tour, però veig que si posen massa diners per tan poca cosa de segons.
1: Bueno. Estàvem parlant de Sant Feliu també abans, Joan, que no sé si vols fer alguna observació al respecte.
0: De què?
1: De Sant Feliu de Llobregat, que aquí s'estava esmentant.
3: Que dèiem que Molins de Rei és més maco que Sant Feliu.
0: És diferent.
3: Què et sembla?
1: Has viscut a Sant Feliu, per tant ens pots...
0: He viscut a Sant Feliu, per tant, home, Sant Feliu és molt gran.
3: Clar.
0: Com més gran, quan més gran es fa, més es despersonalitza.
3: Sí.
0: Perquè pensa que allà la llengua que se sent fora de l'espai del centre, doncs
3: sí,
0: tot és un altre idioma.
3: Sí.
0: Perquè allà van anar a parar tota la gent, que és indiscutible, aquestes coses. Nosaltres encara vam tenir sort aquí a Molins de Rei, que això no va passar. No va passar. Ara encara passa, però aquesta expansió que tenia Sant Feliu, que és molt més pla, doncs això també va propiciar aquestes coses, perquè aquí a Molins de Rei, amb un pas estàs baix del riu i amb un pas estàs dalt de la muntanya. Sant Feliu, des del centre cap avall, i amb un tros grandiós, es podia edificar. No obstant això, hem de pensar una cosa, perquè els anys que vaig estar allà vivint, doncs em vaig trobar que hi ha una associacions culturals fora de sèrie. Fora de sèrie.
3: Sí,
0: jo vaig estar integrat allà, aquells anys allà, i si entres a la... Perquè tothom diu, és que aquí no es fa res. Això també es diu Molins de Rei. Ah, és que aquí no es fa res, clar, si no vas a cap lloc, si no t'impliques en cap lloc.
3: Clar.
0: Jo em vaig implicar allà en molts apartats, sobretot el Memorial Democràtic i coses que m'agraden a mi.
1: Sí.
0: I escolta, vam anar a molts llocs, vam visitar moltíssimes coses i vam veure com havia estat la vida d'aquelles persones que van haver de marxar.
1: Molt bé, Joan. Doncs escolta...
0: També vaig estar a Sant Feliu 7 anys a la ràdio, eh?
1: Ah, bé, no t'ho tindrem en compte, això.
0: No, home, no, vull dir, però que em vaig integrar.
1: Sí, home, sí.
0: És que avui dia, si vas a un lloc i no t'integres, i després només critiques, però
2: clar,
0: fan res.
2: Sí, aquest és el poema que tenim.
0: Aquest, sí.
1: Joan, gràcies per trucar-nos des de Creixell, eh?
0: Des de Creixell, i fins al dimecres que ve.
1: Molt bé.
0: En directe a Ràdio Molins de Rei.
1: Perfecte.
2: Wow. Vinga, Joanet, cuida't.
1: Adéu-siau. Adéu-siau. Pràcticament 50.000 habitants té Sant Feliu ara.
2: Veus?
1: No arriba als 50.000.
2: I Molins de Rei, 26.000?
1: Ara mateix sí, va aproximadament.
2: Veus, 26.000.
1: Xifres rodones.
4: El doble.
2: Sí, el doble.
4: Allò que dèieu abans de un coixí... No sé, ho has dit tu, que no...
5: Sí.
4: Un coixí entre les fàbriques encara s'aplica. Perquè davant d'on tu vivies, allà a Cal Canut, davant que hi ha una illa sencera del xèrif que es dedica als escombriaires, a tenir els camions,
1: sí.
4: Allò fa molts anys jo volia fer unes casetes amb una piscina al mig.
1: A mi tal?
4: I em van dir, no, això és un coixí, té que ser un parc o una... algú, perquè hi ha d'haver una separació entre les cases de l'Era Nova i les fàbriques de Cantó de la Baveria.
5: Però allò van qualificar

0: de zona de serveis.
1: Sí.
0: I en canvi la zona verda està més enllà de lo que era la Loto. Quan es va fer allò, jo que estava a la Comissió d'Urbanisme de Molins, jo deia, no, la zona verda a la illa i la zona de serveis a baix. Per mi tenia més sentit que fos zona verda lo de davant de casa meva, entre casa meva i el xèrif, i d'això que no pas la zona verda darrere la Loto, que no...
1: I ara sí, no sé si
2: és... Ara no hi ha zona verda.
1: No sé si
2: no,
1: hi ha
2: zona verda, exacte.
0: I per això hi ha aquells del...
1: Sí, dic, no sé si heu anat últimament per allà ara, sí, que han canviat el sentit de...
3: Sí, a carrer Ramon.
1: Sí. Sí. La veritat és que tenim una gent una mica inepta per fer les obres, perquè per aixafar la vorera, en lloc de trencar el que és el que veiem o bordillo, no?, i tirar el mig metro més enfora, l'han deixat, han posat un altre bordillo,
3: sí,
1: i han posat quatre panots més, i al mig hi ha una ratlla del bordillo antic.
3: Sí.
1: Vull dir que dius, joder...
3: Sí. Penses que no està ben fet, això?
1: Home, no, allò ho fa un treballador meu i se'n va a l'atur.
3: Se'n va a l'atur directament.
1: Directe. I si ho fa algú de l'Ajuntament, ho trobo amb molt poca gràcia, la veritat. I per altra banda, no han tingut els nassos d'agafar Boquera a casa del Tomaset, a davant, i dir-li a aquesta senyora, a Foch, dir-li, escolta'm, ho hem d'expropiar, ja en parlarem quan ho urbaniseu, però aquesta casa, que no hi viu ningú fa 50 anys...
2: Que és la de davant, de cop, no?
1: La de davant, sí, que era el porter del Foment.
2: Exacte, que hi ha un tros també que es podia construir allà, no?
1: Per no treure aquest tros, sí, que hi haurien d'expropiar a la de davant, a la Mercè,
2: sí,
1: doncs han fet una S i la gent hem d'anar a parar a dalt, donar la volta i baixar per un follon. Si aneu allà, aneu-hi en cotxe, vull dir, eh?
2: Ja.
3: Vol dir que ara ja només és d'un únic sentit, sí, al carrer Ramon Llull, diguem, de Papiol cap a Molins.
1: Només pots venir de Papiol cap a Molins, venir. Anar, sí, cap allà i no pots.
3: Has de tirar amunt.
0: Has de pujar per Catalunya? Amunt.
3: Sí.
1: Sí, has de pujar per amunt. Catalunya i cap a casa teva per dalt.
0: Sí.
1: I tirar cap a la deixalleria on te vulguis i anar a parar als ports de Can Barut, eh? Però no hi vagis tu poc.
0: Pots baixar pel costat de Can Torrebalari, no?
1: Sí, sí, és el mateix, però preu per preu ja te'n vas al final i baixes d'un tirón. Perquè a sobre demà comencen el festival aquest del metal.
3: I què passa? Sí. Ja veig que us citeu, però si va la mar de bé.
1: No, okay. Sí, jo he dit que eren gent pacífica.
3: D'acord.
1: En el grup de Rira Nova,
3: que
1: algú va dir, i jo vaig dir, no. Van de negre, fan molta por,
3: no.
1: però al final són gent pacífica i no tenen, no donen gaires problemes.
3: A l'Avinguda Collserola fan el festival de música.
1: Fan un festival de música.
3: Ja fa anys, a més.
1: I van tots negres i fan una mica...
3: Però això és l'estètica del tipus de música amb metall.
1: Però bueno, també tinc que dir, no sé si és maco dir-ho, però un dels anys fa... 8 o 10 anys.
3: Fa 8 o 10 anys, ja ho estàs matisant.
1: No, però fa gràcia, és un tema que fa gràcia. Allà al cementiri hi ha un contenedor d'aquest tipus d'obra, i quan algú no paga o així dels ninxos, el buiden, els ossos els tiren amb una ossera, però la caixa de morts la tiren en aquest contenedor. Doncs un dels anys, aquesta gent de negre van agafar caixes de morts i les van deixar per allà al mig del carrer. I el dissabte o diumenge, un conegut meu que treballa a l'Ajuntament va tenir que anar a treure'ls i portar-los un altre cop al container, i això sí que no és gaire maco. Però és una anècdota.
3: És una anècdota.
1: Sí, és un
3: fet
1: aïllat.
0: Home, els hi van posar huevo, que ens diu, no?
4: Aquí teniu aquestes caixes.
2: L'estètica metalera, a més,
1: ajuda.
2: Lliga molt amb tot això de la mort, de les caixes de mort. I ara em ven al cap imatges de portades de vinils amb aquest tema des dels Black Sabbath a l'any 69, que ja jugaven això, no?
5: Abans estaves parlant de bordillos, tu,
1: sí,
5: i s'hauria de canviar un altre bordillo. Perquè resulta que el bordillo aquest famós que tenim, com venim de l'autopista i passem pel poble...
1: Ah, bordillo de pedra, em pensava que era de persona.
5: No,
1: bordillo,
5: no, això és una altra història. Com venim de...
3: En català, morada,
5: De l'autopista...
1: Morada es diu?
5: Sí. Com venim de l'autopista i hem de girar cap al Terrapó,
1: Sí.
5: Estem allà.
3: A veure...
5: Sí, on hi havia la...
0: Naturana.
5: La Naturana.
3: Val. Ja girem.
5: Estem dient que allò hauríem d'arreglar una mica, no?
1: Bueno, però...
5: Pues ahir, al moment. Abans d'ahir va estar a punt d'haver un merder per culpa del bordillo que dius tu, val?
1: A veure.
5: Perquè la gent s'ha d'obrir per poder girar,
1: sí,
5: i els altres que venim, nosaltres que anem cap a Montserrat, cap a, diguéssim, cap al poble.
3: Cap al centre.
5: Cap al centre del poble. Aquests, bueno, menys mal que l'intel·ligent que tenia jo davant meu es va poder obrir molt, que es fot hòstia contra el que venia. Sí,
1: però mira, jo em poso amb tot i amb això no m'hi poso perquè ja veieu que han tirat la naturana, estan amb obres.
3: Ho veiem.
1: Va un mini edifici que va molt endins, quedarà un parc preciós, però clar, hem de donar temps a que ho facin. Quan ho facin, aquella curva serà molt oberta, no hi haurà problema i tal. Jo més aviat diria que el que havien d'haver fet era allà, que ara hi ha molt d'espai, hi haurà, perquè no els deixen edificar, han de fer-ho molt endins. Allà podrien fer una rotonda una mica decenta.
5: Això també.
1: I estaria, no caldria aparellar-se tant, que quan vens de la banda de la clínica Mercadona no pots anar cap al Tejo Pérez, està prohibit girar.
5: Sí, senyor. Sí.
1: Quan vens de Barcelona no
0: pots anar cap al Verdaguer.
6: No pots anar cap
3: al Verdaguer.
1: Verdaguer. I quan vens de Barcelona no pots anar cap a la Granja. Vull dir que totes aquestes coses amb una rotonda
3: ho solucionaria.
1: Però bueno, no...
5: Sí, però ara que estem amb el tema aquest, que ja han tirat la naturana, i han fet el bordillo que dius tu, el podien desplaçar una miqueta, no?
1: Sí, però hauria de pagar-ho l'Ajuntament, i si ho esperen a que ho faci el pobre que farà la construcció, pagarà la urbanització, el jardí, els arbres, el parc,
5: un aguantador
1: i tres bancs.
5: Sí, com a Iglesia hemos tomado.
1: Sí. Per gastar-se un duro, com no sigui del tour o d'una cosa així,
5: no s'ho gastaran. No hi ha hagut més merder.
3: És que el Vinyes és terrible.
5: No, allà no hi ha hagut més merder perquè Déu no vol. Però cada vegada que jo acostumo a passar bastant...
3: I Déu no ha volgut encara, doncs.
5: Déu no ha volgut. Val. Però, de veritat, hi ha molt de merder, de veritat.
6: Bueno, tampoc hi està. Sí que estan.
5: Mira una forma, si vols farem una prova. Anirem amb el meu cotxe i que davant tinguis una furgoneta una miqueta grossa i vulgui girar cap al terraplè.
3: Aneu-hi tots.
0: T'esperes una mica, que ell passi i després gira.
5: No, un moment, tu ja has passat la furgoneta i mitja furgoneta ja la tens fora, ja estàs d'ella. Aquesta furgoneta s'obrirà i quasi et fotrà un hòstia amb el cul del teu cotxe.
3: Caram!
5: No, així és de clar, home.
6: S'ha d'obrir una mica.
5: S'ha d'obrir, home.
1: Heu de pensar que allò estava previst per una pujada i una baixada. Clar. I ara n'hi ha tres. Vull dir, és difícil. Clar. Tres amunt i tres avall.
3: Que t'ho digui això, el Vinyes.
5: Sí, Vinyes.
1: Si trobes un autocar que dius tu, ja no hi cap un cotxe.
5: L'autocar ja tens... Sí. És el que diu el Canut. Llavors, l'autocar t'has d'esperar fins que ell faci la curva i en pugui entrar.
0: Però això passa el mateix aquí a la carretera per girar al Verge del Pilar.
3: A veure.
5: No el conosco.
0: Quan tu vens del pont, el carril de l'esquerra cap dintre a Molins. I el carril de la dreta pots girar a Verge del Pilar.
5: Sí.
0: Bueno, pues per girar allà...
3: L'autobús de Corbera, per exemple...
0: T'has d'anar quasi bé a la casa dels vegans per entrar bé.
5: Però allà tens marxa. Allà tens marxa perquè quan gires tu, que dius tu amb l'autocar quan vens, o un autocar o que sigui, els cotxes estan parats molt més avall. Estan amb un semàforo que ho tenen vermell. No poden tirar. No es poden trobar.
0: Els dos de la carretera.
1: Allà hi ha el xoco de la gent de Calés. I per girar, allò hauria també de... Però, esclar, es menges l'edifici del Castellví i no hi prendràs una casa d'un pobre senyor.
6: Aquí aquesta cruïlla que diem, estem parlant aquí del passeig Terraplè i el Verdaguer... Allà, si tinguessis el semàforo aquell que surt del passeig del Terraplè una mica més enrere, llavors ja donaria lloc per poder fer el gir bé.
5: Sí, senyor.
6: Dels camions, el
0: problema està que els que van pel carrer Verdaguer, que estan en el carril, diguem-ne, central, a la que arrenquen, tenen el cotxe que vol girar cap al Terraplè de cara. I giren de seguida a la dreta
1: i
0: t'agafen a tu que has de girar.
2: Allà amb aquesta cruïlla, que a més hi visc a la prop i passo força sovint...
3: Aquí al Verge del Pilar, eh? Estem a dos llocs, ara Verge del Pilar.
2: Verge del Pilar.
3: Davant cases.
2: Tot i que tu vens, diguéssim, en direcció cap a València, correcte?
3: Sí.
2: En direcció de l'Arenes cap a Vallirana, o cap al pont, allà al semàfor hi ha una senyal de seguir recte.
3: I hi ha gent que gira.
2: Hi ha gent que gira perquè jo crec que el GPS o el Google Map et diu que giris. Sí. Perquè veig que la gent es para,
3: sí,
2: i no es para allò per fer el murri i estudiar-se tot a la volta, perquè jo crec que allà deia alguna rada i tal i qual. Un dia ho tinc que provar, això, aviam què passa.
0: El GPS, quan surts de l'autopista i vas cap a dalt al pont per girar cap a l'avinguda de València, també et diu que pots traspassar i anar-te'n cap a la carretera de Papiol.
2: Vale.
0: I t'ho diu el GPS, eh?
2: Vaig fer-ho, sí, molts anys fins que em van multar. Perquè un dia em van enganxar i des de llavors ja no hi fem més, ja vaig pagar 15 euros.
5: Amb això del GPS, que diu, vosaltres s'ha d'anar molt tanto perquè ajuntaments de tot arreu canvien la direcció dels carrers, canvien històries.
2: Però això segur que ho comuniquen,
5: sí,
2: tot.
5: No, un moment.
2: Aquest gir que fa molta gent no s'ha pogut fer mai.
5: No, mai. Vida, això, mai això són gent que són molt vius i volen fer aquesta història.
2: Jo he vist força gent fent-ho, amb el que entenc, que segurament el GPS et permet que giris a l'esquerra.
0: No sé, passa el mateix amb el passeig.
3: Passeig Pimargall.
0: Passeig. Vens del pont, arriben a Pimargall, sí, i giren a l'esquerra cap dintre Molins.
3: Anem cap a l'Arenes,
0: també està prohibit.
3: Sí. Semàfor, i llavors giren a l'esquerra.
6: Sí, però això, el GPS s'ha de regularitzar, contínuament l'estan regularitzant.
5: És el que t'estic dient. Però
6: jo m'he trobat en molts llocs d'Europa quan el GPS et diu una cosa i resulta que està prohibit.
3: Sí,
6: ja ho han canviat.
5: Han canviat la direcció dels carrers, home.
2: Tot i així va ser llocs que estan fent obres i t'han fotut el lletrero de 80 i suposo que el tio que fa una obra ho ha de comunicar a algun lloc perquè arribes allà i et passa 80.
5: Sí, una 80. Cosa és la comunicació i l'altra cosa és el radar aquest que porten els cotxes, que et fan el tema aquest dels serveis, que per cert ahir em va passar un vermolins de rei. I van a passar fins a l'estació i al final li volia dir, perdoni, no baixi les escales, perquè va passar per les escaletes com si anés cap a... M'entens el que vull dir?
0: No.
5: Va passar per davant de l'estació, val? Sí. I em va continuar i va anar a parar pel carrer Major. Va fer la
3: I les escaletes,
5: diguéssim, aquestes famoses escaletes que tenim.
2: Les del Caminator.
5: Exacte.
3: Caminator.
5: Que anava a sacar d'un disco, per dir alguna cosa. Pues, aquella, jo hi vull dir, no baixi, que aquí no pot baixar.
1: Hi ha molta gent
5: que
1: baixa, tirar,
5: va parar, Va parar i va tirar, perquè la paretet aquell no sé què li feia.
1: Sí, però tu t'has fixat que hi ha una jardinera a davant de les escales?
5: Sí.
1: Perquè més d'un baixava.
5: Més d'un baixava, sí que és veritat.
1: En sèrio?
3: De veritat?
5: Sí.
3: Les escales del Calvinato?
1: Sí, hi ha una jardinera enmig de l'escala.
5: Sí, no és veritat.
1: Perquè quan vas en cotxe tu no veus les escales... I et penses que és una baixada sobtada.
5: Sí, no.
1: I alguns havien baixat i, clar, és un follon. A part que hi ha gent al mig.
3: Correcte.
5: No, que és veritat.
1: I per això hi ha una jardinera que dius, quin mal gust de posar-me aquí.
5: Tu vas baixar amb la moto.
2: No. Jo i el Pere Puntes les hem baixat amb els Suzukis. No em preguntis si va ser per una festa del Xic o per algú del disco, no em pregunto.
3: O una barbacoa.
2: Vam demanar permís per fer la ruta i per fer una volta tal i qual i sí, quan estava allà, fotem-li. I vam baixar les escales perquè, a més, amb aquests cotxes es poden baixar perfectament. Clar, sota un control, amb gent obrint, separant, vull dir, no despitar, sinó expressament.
5: Pues ara imagina't que tinguis el GPS i et digui que per allà pots passar.
2: Sí, ja el sentit comú, hòstia, són unes
5: escales. No, un moment, el sentit comú, la nit, i segons com està el tema...
1: El sentit comú és el menys comú del sentit.
5: Ei, cases, ni sentit comú ni conyes.
1: Yeah. Escolta, ja que estem aquí, perdoneu, aquesta setmana que ve tenim un sopar amb gent de la ràdio. Tu no has vingut cap any perquè sempre treballes, però si no pots venir, envia'ns la teva dona, que l'atendrem.
2: Aquest any, en principi, la intenció és venir.
1: Ah, però si no ho compres...
2: El que passa que si no ho compres
1: avui o demà, no pots, eh?
2: Sí que puc, sí.
1: No?
2: No?
3: Millor que hi vagis abans, però això és molt intern, però en tot cas és fins demà, sí.
2: En principi, només amb una condició, que em podré sentar amb vosaltres, no?
5: Fem una taula, Miquel,
1: mentre no siguis al costat meu.
5: Fer dues. Aquest any no, senyor, que no podrà venir, diu.
3: Bé, no passa res.
5: No podrà venir, però la seva il·lusió era venir, eh?
1: A mi em va dir que venia, doncs.
3: Podem parlar això en un altre moment?
2: Sí, sí, ja està.
0: No, per què, cony, expliques el que
2: no, no, no, no, no. És que tinc d'explicar les teves intimitats, que algú ho sàpiga.
3: No, no cal que ho sàpiga.
0: Sempre t'has de fotre amb camisa d'11 vares.
3: 11 vares.
2: No, 12. És el que m'encanta a mi.
6: No, 12 vares.
1: Senyor director, jo només tinc una pregunta. A mi em fa molta il·lusió venir perquè una vegada vostè va cantar.
3: No,
1: voldria tornar-ho a veure.
3: No serà així.
2: No, va ser un èxit aquella vegada.
3: No serà així, eh?
2: No, aquella vegada va ser un èxit.
1: La veritat,
3: si ho fem un altre moment o lloc, ja us avisarem.
1: Jo havia demanat un aspirador i tot, perquè que tenia que portar. Eh?
3: Bé, ja, en tot cas, això serà dimecres que ve.
0: Tornant una mica al tema de girs a l'esquerra, a la dreta,
3: de la
0: carretera, tinc entès que no es pot girar a l'esquerra, per exemple, al passeig o al Pi Margall per evitar col·lapses de trànsit.
2: L'esquerra, d'on a on?
1: Venint de Vallirana
0: cap a l'Estrella. Sí. No pots girar a l'esquerra.
2: No pots girar, perfecte. No
3: semàfor de la Caixa...
2: No pots girar.
3: No
2: perquè els altres miren de casa.
0: No, perdona, i perquè a la plaça la bàscula sí.
3: A veure.
2: És cert.
0: Perquè és el mateix, eh?
2: És el mateix, sí senyor.
6: Clar, és el semàforo que
2: sí,
6: senyor, dona sí, per pas o no.
2: Sí, senyor. Perquè van fer cari creu.
3: Ah. I la bàscula va tocar?
2: Va tocar cara. I allà
0: però
2: va tocar
0: creu. Però és que allà a la plaça la bàscula pot girar a l'esquerra en els dos sentits. És a dir, si vens de Sant Feliu i vols entrar al carrer Folquer, pots girar a l'esquerra.
1: Sí.
0: Pots girar a l'esquerra per entrar a la plaça de la bàscula al carrer del carrer.
1: El que dic no passa, vol dir, pots entrar.
2: El que no passa. Sí, el carrer Fouquet.
0: En canvi, no pots girar a l'esquerra al passeig ni pots girar a l'esquerra al verge del Pilar.
2: Ja si parlem d'això, no. També és molt perillós els vianants que passen, que creuen pel passeig, pel Pi Margall, correcte, quan es posa verd el semàfor que puguin sortir els que venien de Molins, allà els piatons, com que és una zona molt piatonal, m'he fixat moltes vegades que ni es fixen si està vermell o no està vermell. O sigui que la gent, aquest tos l'agafa com piatonal. Llavors, no sé si hi ha hagut algun accident o no hi ha hagut algun accident, perquè normalment d'allà surten ben bé molts pocs cotxes. Si en un dia, fixeu jo, alguna vegada quirat, com a màxim m'he trobat dos davant. Vull dir.
3: Sí.
2: Però, ostres, el que s'hi ha fixat és amb això, no? Que si tu estàs pendent de que posi verd i arranques,
6: Clar,
2: és molt fàcil que te'n posis un tio
0: davant. Perquè, a més, els passos de vianants de la cruïlla aquella estan posats massa al mig.
2: Exacte. Sí.
0: Una mica més desplaçat.
1: I menys que en sortiran, perquè si ara fan el Gato Negro, bueno, mica tort, peatonal, no podrà passar ni Déu. Que hi haurà molt menys cotxes que aniran a parar al passeig.
2: Peatonal o plataforma única?
1: No, serà peatonal.
3: Sí, pràcticament no podran passar cotxes.
1: No, només podran passar els guals.
3: Els guals,
1: els serveis. Vol dir que tu no podràs passar.
5: O sigui que un altre carrer tallat, val?
3: Tu què volies afegir?
5: Això que estaves comentant tu a cases, de quan surts del Pi Margall, referies sortir del Pi Margall i anar-te cap a la carretera, veritat?
3: Sí.
2: Cap a Barcelona,
5: allà,
2: a València.
5: Cap a Barcelona, a València. Allò és lamentable.
2: És lamentable, sí.
5: Allò és molt lamentable. I després és el que diu el Canut, eh? Que el pas de vianants està molt al mig. Tindria d'estar una miqueta més arraconat a les boures.
3: Perquè no et fan tècnica, tu?
0: Estaven més separats abans.
5: Estaven més separats.
0: Tu sorties d'un carrer girant a l'esquerra i abans del pas de vianants
5: paraves
0: i ja estaves. Ara no.
5: Ara tens a sobre. Estàs a sobre.
0: Ara t'has de parar al mig.
5: Sí, senyor.
0: I a més aquell semàfor és curtíssim.
2: Sí.
0: Surten dos cotxes.
2: Sí. El tercer,
0: el tercer no passa.
2: Si no, passes amb aquell amb...
1: Jo proposaria fer un pas de peatons en diagonal, com al Japó, per acabar-ho d'espatllar.
0: No, en diagonal al Canadà.
1: Bueno, i al Japó. A més, aquests quatre que hi ha haurien de fer també així, perquè tingués prioritat al peatón.
3: Perquè no feu un gabinet de tècnics de mobilitat?
5: No, hi ha coses que sí, que són...
2: Podríem posar un DJ per animar una mica l'espera.
3: Barbacoa inclosa. Miquels, gràcies.
5: Bon cap de setmana. I com sempre, molta salut i molta sort.
3: Som-hi.
5: Vinga, som-hi.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Pili García. Unió de Pagesos ha convocat avui una protesta del sector de la vinya per exigir mesures que garanteixin la viabilitat del sector. Anem fins a Ràdio Vilafranca. Adrià Fernández, quina és la darrera hora? Bon dia.
2: Hola, bon dia. Què tal? Com esteu? Doncs ara mateix ens trobem a la plaça de l'Àgora de Vilafranca del Penedès, just davant de la seu de l'Incavi, on en aquests instants el sindicat majoritari d'Unió de Pagesos ha convocat avui aquesta tracturada. En aquests instants s'està produint un parlament públic per part de Unió de Pagesos i també han entregat una carta a l'Institut Català de la Vinya i el Vi amb totes les mesures estructurals que demanen per combatre aquesta situació. Recordem que ara mateix el sector viu una crisi estructural molt greu en què alguns viticultors, alguns cellers ja han comunicat que no els compraran raïm aquesta campanya o, si bé ho fan, en reduiran considerablement les adquisicions. Una situació provocada pels elevats costos acumulats, pels elevats estocs acumulats després de la caiguda del consum del vi i el cava. Per tot plegat demanen solucions imminents a la Generalitat com ajuts directes i un pla d'arrencada definitiu de vinyes. De moment el govern ha anunciat algunes mesures, però tot i això no són mesures suficients. Per tot plegat iniciaran en breus instants una tracturada, una marxa lenta fins a Sant Sadurní d'Anoia per reclamar totes aquestes millores estructurals.
1: Moltes gràcies, Adrià Fernández, des de Ràdio Vilafranca, per aquesta darrera hora. Bon dia. I els bombers afronten aquest divendres una nova jornada centrada en els incendis que encara continuen actius o en fase de control. Les condicions meteorològiques donaran una petita treva en els pròxims dos dies, però l'episodi de calor no s'ha acabat i els equips d'emergència mantenen la guàrdia alta. En les darreres hores, els bombers han estabilitzat de nou l'incendi de Guimerà, a l'Urgell, després d'una represa del flanc dret que va obligar a confinar durant unes hores 21.000 persones a Tàrrega i altres municipis de l'entorn. També han donat per controlat el foc del Pla de Manlleu a l'Alt Camp, que cremava des de dimecres. Tot i la millora, la consellera d'Interior, Núria Parlon, alerta que la setmana vinent tornarà a ser sensible i delicada pel risc d'incendis i demana màxima prudència. Parlon ha explicat que entre l'1 i el 8 de juliol s'han enregistrat 345 incendis a tot Catalunya, molts d'ells provocats per accions humanes. De fet, ha confirmat que el foc de Gavà va començar per l'ús de petards per part d'uns nens en una zona amb risc de cremar. Recordem que el Pla Alfa continua vigent al nivell 4 de perill extrem d'incendis a 223 municipis de 24 comarques. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Passen 3 minuts a les 10.
4: Informació local.
3: L'Ajuntament organitza diferents activitats dins el cicle Viu l'estiu als parcs, una oferta d'activitats lúdiques i culturals pels vespres de juliol i d'agost. Hi ha cinema a la fresca, festa de l'escuma, concerts i, a l'agost, balls d'estiu. La primera proposta és per demà dissabte. Cinema a la fresca, a les 10 de la nit, a la plaça 1 d'octubre, en aquest cas amb la pel·lícula Zootrópolis. Activitats gratuïtes. I la plataforma Molins Antifeixista organitza actes dins del juliol antifeixista pel 90è aniversari de la Revolució Social. Ahir va haver una xerrada i el dissabte es presenta el llibre demà a les 12 del migdia, 8 dies de julio d'Agustín Guillamón, i després a les 2 hi ha paella popular i activitat també a la tarda. El CCO la 13, organitzat per Molins Antifeixista. El Partit Socialista organitza la seva festa d'estiu per demà dissabte a partir de 6:45 a la plaça Vicenç Fernández del Canal. Començaran amb la festa de l'escuma i després hi haurà sopar i ball. El tiquet del sopar val 10 euros i el podeu comprar a la seu de l'agrupació socialista. I també recordem que fins al 24 de juliol hi ha espais oberts d'accés lliure per jugar, per famílies, infants i joves, espai de lleure i de joc. El pati de l'escola al Palau cobren de dimarts a divendres a les tardes i els caps de setmana matí tarda, i el camp de futbol Josep Raic, la zona esportiva Ricard Ginapreda, també obre, en aquest cas de dilluns a divendres a les tardes i dissabtes i diumenges també en horari de matí i de tarda. Acabem amb la farmàcia de guàrdia. Avui és la Xuclà del carrer Major, número 100.

0: Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho? El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu. Amb el Vincles, Òmnium vol arribar a on no arriben les classes formals de català per enfortir l'ús social de la nostra llengua mentre es creen vincles entre veïns. Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. vincles.omnium.cat.
1: Ets d'aquelles persones que va deixar de llegir TVOs després de Mortadelo i Tintín? Cap problema. Aquest programa et permetrà recuperar aquella afició que tan bons moments et va portar. Si, en canvi, ets d'aquelles persones, amb bona edat ja, que encara llegeix còmics, estem al mateix equip. Sigui manga americà o europeu, aquest programa et permetrà estar al dia de l'actualitat comiquera. Com? Que mai no has llegit un còmic? Moltes felicitats. Aquest programa aconseguirà aficionar-te al nouè art.
2: Parlem de còmics, amb Pau Moratalla. Els divendres, a 12:15 del migdia, a Ràdio Molins de Rei.
3: Raons. N'hi ha algunes de ben petites que fan que tremoli un univers. Hi ha les que no volen, les que no poden esperar. Raons i més raons. Raons n'hi ha moltes, i de sobrar no en sobra cap. Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. I ara, 4.686 milions d'euros més per arribar on volem arribar. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
4: El mundo ha cambiado. Ya no es lo que era antes. Y la música también.
5: Però Stereo Pop és l'alternativa. No ens fa por viatjar al passat, present i futur. Queda't a l'òrbita espacial.
2: Stereo Pop, amb Christian Vela. Els dissabtes, de 10 del matí a 1 del migdia, a Ràdio Molins de Rei.
6: A Ràdio Molins de Rei, bon dia i bona hora.

0: Les 10 del matí i 8 minuts, seguim en directe al Bon Dia i Bona Hora, la sintonia de Ràdio Molins de Rei, de seguida fent l'espai polític del dia. Avui preguntes ara a Molins, de seguida saludem el regidor portaveu d'aquesta formació, que és el Ramon Sánchez. Després encetarem una nova novel·la a l'espai Fragments amb la Mònica Mas Rubió, en aquest cas la novel·la Laia, de Salvador Espriu. I acabarem aquesta tercera hora del programa parlant de dues grans dones de la història, els perfils biogràfics que fem amb la Judit Herrera, per tancar doncs aquesta tercera hora del programa i arribar a les 11 del matí. Saludem a aquesta hora doncs el regidor portaveu d'Ara Molins, que és el Ramon Sánchez, avui telemàticament. Què tal, Ramon? Bon dia i bona hora.
1: Hola, molt bon dia i bona hora. Disculpeu que avui no us puc acompanyar presencialment.
0: Disculpadíssim. Anem a comentar l'actualitat de la setmana. Una setmana, Ramon, on hem conegut primer a través d'un missatge a Instagram de l'alcalde, i després ens ho confirmava ahir al programa, que Molins de Rei recuperarà el servei de ginecologia. Això serà l'1 de setembre. Explicava l'alcalde doncs que hi havia hagut aquestes negociacions. A banda de la negociació, també recordeu que la coordinadora feminista de Molins de Rei paral·lelament va fer una recollida de firmes, a prop de 1.500 firmes recollides, on demanava recuperar el servei. Doncs bé, s'explica que a partir de l'1 de setembre tornarà a haver-hi servei de salut sexual i reproductiva, i no només això, sinó, Ramon, també amb la novetat que també hi haurà un aparell per fer ecografies. Això és el que ens deia l'alcalde. Què us sembla des d'Ara Molins doncs aquesta notícia i com ho valoreu?
1: Home, per començar, és evident que és una molt bona notícia, que no hagués tingut que en tot cas, que produir-se el que hi hagués notícia, no? Uh-huh. Perquè, en definitiva, l'anomalia és que durant uns quants mesos hem estat sense una ginecòloga a Molins de Rei, o el servei de ginecologia a Molins de Rei. I això jo crec que és preocupant, que no és una bona notícia, i per tant, celebrar que avui ja hi ha un acord, després de que hem anat preguntant, de que hem anat insistint, i sempre ens deia que la cosa estava doncs malament, que el departament no ho veia, que volia centralitzar tots els seus esforços en els diferents caps que tenen de referència, i per tant deixaven a Molins de Rei com un cap secundari, doncs que ara s'hagi pogut arribar aquesta notícia i que sobrevingui acompanyada d'un ecògraf i un coldoscop, que també és el que es posarà, doncs és per estar contents, i alhora amb una incertesa absoluta de si no saps si és que els polítics ens enganyen o és que la Generalitat no funciona. Mm-hmm. Però alguna cosa passa. O sigui, de que no pugui haver un servei que és impossible, que no sabrem, no es pot dur a terme aquest servei, a que ara resulti que hi hagi una persona que pugui venir, que hi hagi aquest servei, i que vingui incorporat de maquinària. Doncs a mi, quan ho vaig rebre, que ho vaig celebrar, quan vaig rebre aquesta notícia, em vaig alegrar, em va preocupar, perquè realment dius, ja no sé on estem. Vull dir, si al final tot era tan complicat i ja resulta que no només ve, sinó que ve ampliada amb un ecògraf i un coldoscop, doncs ja no entenc res. Vull dir, per tant, esperem que tot això es produeixi de la millor manera possible, que ho tinguem el més ràpid possible, perquè Molins de Rei, evidentment, no es pot continuar sense tenir que saber de ginecologia.
0: Uh-huh. En una setmana també, Ramon, on hem explicat que l'Ajuntament ha posat en marxa, just aquests dies, una campanya de sensibilització amb la voluntat de promoure la convivència entre l'activitat de les terrasses i el descans del veïnat durant els mesos d'estiu. Per això, doncs, està fent arribar l'Ajuntament als establiments amb Terrassa uns adhesius amb el missatge "Abaixa el volum, Terrassa compromès amb el descans veïnal", que els establiments que vulguin podran col·laborar i col·locar de manera voluntària les taules per ajudar a conscienciar la clientela sobre la necessitat de mantenir un volum de conversa adequat, explicant que és una proposta de fomentar petits gestos que contribueixin a millorar la convivència als espais públics, sobretot en aquest mar d'estiu, que amb aquestes calors doncs molta gent té les finestres obertes, i la convivència, depèn de com, doncs a vegades pot resultar no sé si complicada, però una mica doncs això. que costi de caçar entre les voluntats de cadascú. Però en tot cas, no sé com veieu, doncs, això ve d'aquesta ordenança que ja n'havíem parlat en el seu moment, Ramona, al qual també veu fer alguna observació. Què us sembla, doncs, aquest reforç a partir d'aquesta campanya?
1: Bueno, utilitzar la paraula reforç a una enganxina...
0: Ho veus massa contundent, eh?
1: Bueno, veig que fins i tot té una nota de premsa.
0: Sí.
1: Una enganxina que quan hi posin algun paper per poder doncs, sopar o fer el que sigui, suposo que quedarà amagada. Llavors, no sé l'eficàcia o l'eficiència que pot tenir aquesta activitat. Jo, si tot el que ha de fer aquest Ajuntament per poder reduir el soroll i al final el descans dels veïns és fer una enganxina, doncs, home, sembla una broma, a mi que em disculparan, però sembla una broma. En tot cas, crec que haurien d'haver-hi campanyes més eficients i més efectives en presència doncs, dels agents cívics, en presència d'altres persones, doncs, que ajudessin a conscienciar a les terrasses doncs, que hauríem de baixar el volum pel descans dels veïns. No? Uh-huh. Una enganxina, l'eficiència que pot tenir aquesta enganxina, permetin que la posi amb absoluta dubte. No ho acabo de veure sota cap criteri. No sé, però bueno. A vegades aquest govern ens sorprèn amb coses diferents i ja veurem. Al final veurem quina eficàcia té aquest servei d'aquesta enganxina perquè no l'acabo de veure. No l'acabo de veure.
0: En tot cas, l'eficiència per aquesta campanya i d'altres, però en aquesta concreta, a Ramon, passaria, tu creus, per reforçar més aviam a nivell més de personal, no? Pel que s'ha explicat?
1: Sí, jo crec que sí. Jo crec que sí que hauria d'anar en temes de personal i en poder fer una campanya realment de sensibilització efectiva, perquè és que, si no, això no té cap sentit. Jo no veig l'eficàcia d'una enganxina. Jo no la veig. Si això va acompanyat, si aquesta campanya va acompanyada de posar-hi altres persones al costat que facin pedagogia durant un temps determinat a la ciutadania, això t'ho puc arribar a comprar. Uh-huh. Però si això només va amb una campanya d'una enganxina, jo poso en seriosos dubtes que això tingui una eficàcia. En tot cas, quan tinguem la informativa, demanem que ens ho expliquin bé, quina és la campanya que es vol desenvolupar i que ens ho expliquin, perquè és que jo no veig l'eficàcia o l'eficiència d'aquesta acció. Mm-hmm.
0: Bé, a banda d'això, vàrem començar la setmana també parlant molt del pas del Tour. Diumenge vam tenir doncs, els corredors passant per la vila a primera hora de la tarda, amb totes aquestes activitats que també es van organitzar des d'aquí la vila. Volia preguntar-te també quina valoració em faries, Ramon, i quin comentari posaries al respecte.
1: Home, doncs que ja ha passat, no? Tants mesos esperant el Ditchos Tour i escassament ser 35-40 segons, un minut a lo sumo, la campanya del Tour. No? Veus la magnificència o la grandesa d'una carrera ciclista tan gran com és el Tour, i ho veus quan passen els corredors i veus la caravana de cotxes i cotxes que van al darrere del que significa tots els equips professionals que porten aquests corredors que desenvolupen la seva activitat i realment és una cosa a tenir molt en compte, no? Perquè Bujarrit doncs, al final ha pogut participar d'aquesta activitat durant aquest cap de setmana. Ha anat bé per Molins de Rei, ens hem situat al mapa, però bueno, cal valorar també després que tot aquest esforç econòmic que ha fet l'Ajuntament de Molins de Rei i quin rendiment en té, no? Però és veritat que veure la carretera, l'Avinguda Barcelona i l'Avinguda València plena, amb moltíssima gent volcada, crec que dona també la importància del que significa aquesta carrera ciclista a nivell mundial, no? Per tant, quan tothom la vol tenir, que hagi passat per Catalunya i que Molins de Rei hagi participat d'aquesta activitat, doncs és evident que per Molins de Rei és una notícia important. Em deien amics que estaven més a peu de carrer quan a l'entrada de l'Avinguda València, quan venien de Sant Vicenç, com venia la massa del túnel, amb la velocitat que anaven els corredors, i semblava que s'aixequés tot, no? Vull dir, aquell soroll que hi havia, vull dir, una sensació doncs, prou forta, prou gran, i jo crec que ha estat una molt bona notícia, no?
0: Bé, aquesta setmana també, en Ramon, ahir amb l'alcalde valoràvem aquesta notícia. El divendres teníem els treballadors de Manufactura Moderna de Metales aquí al programa per parlar d'aquest expedient de regulació d'ocupació. Això es va, recordeu, portar a l'últim ple on també vam poder escoltar els representants del comitè dels treballadors. Bé, ja comença a fer-se efectiva doncs, la sortida de la plantilla, com explicava la companya Samara aquests dies al Viumolins. De fet, avui, en principi, doncs, hi ha un primer grup de 16 treballadors que deixarà l'empresa i la resta ho farà el 24 de juliol. Ho dic també perquè hi va haver visita al Parlament fa uns dies i varen veure, doncs, això ens ho explicava també en Ricard Vinyets, i Marta Espona acompanyant el comitè de treballadors al Parlament per exposar la seva situació, aquest conflicte laboral. L'alcalde explicava que no s'havia assabentat, que ningú li havia dit doncs, que anaven al Parlament. Et volia preguntar també si tu desconeixies també aquesta visita o si us havíeu informat d'aquest fet al Parlament de Catalunya.
1: Doncs no se'ns havia informat. Entenc que això doncs forma part del que és el joc de la política, no? Al final tothom intenta aprofitar doncs les seves oportunitats per tenir rellevància, no? Jo crec que vam perdre una oportunitat de mostrar múscul, sí, i demostrar que el ple de l'Ajuntament de Molins de Rei doncs anava tot a una, com així vam fer amb la moció que es vam presentar de forma conjunta. I jo crec que haver anat al Parlament tots els portaveus en ple amb l'alcalde al capdavant, per manifestar doncs aquesta voluntat de que es negociés, de que s'intentés arribar a un acord, crec que era una notícia molt positiva, no? Que ho hagi fet el partit que va proposar la moció en el seu dia, doncs crec que li resta, jo crec, força a una actitud que és propositiva, que és important, però que en definitiva crec que si haguéssim anat tots junts, mostrar aquesta unitat amb els treballadors al capdavant i que tot el ple de l'Ajuntament de Molins de Rei hi fos representat, crec que hagués tingut molta més rellevància. En tot cas, els companys i companyes d'Esquerra van prendre aquesta decisió, doncs, escolta'm, van aprofitar la seva oportunitat política, però crec que al final aquí no estem en aquest cas per tenir rellevància política, sinó que estem per intentar una solució a tots els treballadors i treballadores d'aquesta empresa del grup Moderna Metales, perquè cal dir que l'empresa en si no tanca, o sigui, tanca una de les empreses del grup, que és aquesta que, malauradament, doncs, aquests 30 i escaig de treballadors doncs, quedaran acomiadats. No? És evident que, i ho vaig dir en el ple, que hi ha diferents sensibilitats i el món industrial està canviant de paradigma de forma molt ràpida. I, malauradament, tot el que té a veure amb la transformació del vehicle elèctric i de diferents solucions que s'estan aportant, és evident que acostuma a passar ja algunes factures, no? Per tant, esperem que aquestes persones doncs, puguin tenir, a través del servei d'ocupació de l'Ajuntament, doncs, una recol·locació en algunes empreses. L'altre se'ns va dir que possiblement algunes d'elles sí que ja podrien properament doncs, començar amb altres empreses del sector i d'aquí de Molins de Rei. Jo crec que aquesta és l'actitud que ha de tenir l'Ajuntament, el seu servei d'ocupació i el servei d'empresa. Per tant, esperem que aquest trànsit que estan passant, que és un moment complicat i sobre amb unes portes de l'estiu on les famílies doncs, haurien de tenir l'oportunitat de gaudir d'unes setmanes de descans i de conjugar la família, doncs veure que ara venen uns moments difícils, doncs no és una bona notícia. No és una bona notícia. Per tant, esperem que tinguin una solució el més ràpid possible, que això pugui doncs, tenir una sortida positiva i que aquestes persones doncs, puguin acabar trobant un lloc de feina el més a prop possible. No? Per tant, esperem que... I deixem treballar també el Departament d'Ocupació de Molins de Rei per tal de que pugui haver-hi aquesta col·locació efectiva, no?
0: Ramon, una setmana on també, mica en mica, anem coneixent notícies al respecte de les eleccions municipals de l'any que ve. Molins en Comú Podem ha confirmat que el cap de llista de la formació pel maig de l'any que ve serà Jordi Pedrol Martínez. Primer, després volia comentar diverses coses, però no sé si t'ha sorprès que sigui Jordi Pedrol i no pas Lucas Ferro o Gerard Corredera, actuals regidors i membres de l'equip de govern.
1: Jo crec que ens ha sorprès a tots. Jo crec que és una notícia que quan la vaig escoltar em va sobtar. Entenc que aquest entorn, aquest espai dels comuns d'iniciativa doncs deuen tenir els seus acords i fer aquesta aliança quan es van presentar en aquestes eleccions. Recordem que les eleccions del 2019 es van presentar en formacions diferents. I per tant, doncs, quan van arribar de cara a les eleccions del 23 a un acord per presentar-se a aquell espai de forma conjunta, entenc doncs, que deuen tenir les seves obligacions respecte a alguns pactes i que, per tant, doncs, qui es va presentar el 2023 no es pugui presentar el 2027. No? Però sorprèn, no? Al final jo crec que la millor carta de presentació d'aquest espai és la feina que han pogut fer o no durant aquests 4 anys. Per tant, o no estan contents amb la feina que s'ha fet durant aquests 4 anys o no s'entén aquest canvi de lideratge, no?
0: I per l'altre, entre altres qüestions que explica el comunicat, Ramon diu que el treball polític de futur seguirà sent la recerca de la màxima capacitat de confluència de les forces d'esquerra i de progrés davant la creixent pràctica reaccionària conservadora i populista. Ell afirmava que clarament Molins és una població d'esquerres, en Jordi Pedrol, i ho corroborava, diguem, l'alcalde Xavi Paz, explicant, diu, home, dels 21 regidors i regidores que hi ha al consistori, 16 som de formacions d'esquerres. No sé si, a banda dels números, estaries d'acord amb aquestes reflexions o afirmacions que es feien al respecte a aquesta qüestió.
1: Jo sempre he defensat que en un municipi el que hi ha és solucions a problemes. I per tant les polítiques seran de dretes o d'esquerres depenent del problema. I nosaltres, de fet, ara Molins ho vam plantejar en aquest sentit. Cada problema té una solució. Intentem que sigui la millor. I si la solució millor és des d'una mirada política de dretes, doncs aquella serà la solució que aplicarem. Si la millor solució és una política d'esquerres, doncs la farem d'esquerra. Però cada problema té una solució. Jo que tot hagi de ser de dretes o d'esquerres, jo no ho compro. I, per tant, sí que hi ha partits que es diuen de manera reiterada que són tots d'esquerres, doncs sí. Després jo crec que els hi falta aquesta habilitat de poder buscar solucions a problemes eficients que siguin d'una altra manera de pensar, no? Però, de fet, és veritat que després, quan arriben al govern, un no pensa si és de dretes o d'esquerres segons quines decisions, no? I, per tant, apliquen les solucions que millor són. I, a vegades, aquestes solucions, encara siguin partits d'esquerres, doncs tenen una mirada més conservadora, no? En aquest sentit. I, per tant, doncs, escolta, si volen doncs, anar fent aquesta rellevància de que han de ser un partit d'esquerres, perquè això és el més modern i hem d'estar en contra d'aquella gent que pensi diferent, doncs, miri, jo cada vegada em sento més lliure en aquest sentit de veure des del punt de vista municipal què és el que ens preocupa, que cada problema té una solució i aquesta solució ha de tenir la millor mirada, sigui de dretes o sigui d'esquerres o sigui de centre, m'és igual, però una mirada que sigui la millor per Molins de Rei. Si només ens centrem en la mirada política, com fan alguns partits polítics, doncs és evident que no estarem prenent la millor decisió. Prendrem la decisió que ens interessa des del punt de vista polític. I crec que aquí el que estem és per solucionar els problemes dels veïns i les veïnes del nostre municipi.
0: A propòsit de les municipals, amb quin calendari treballeu, Ramon? Us començareu, diguem, o sabrem coses ja després de l'estiu?
1: Nosaltres estem, tal com em vaig informar, sí? Treballant, que és el programa electoral. Vull dir, hi ha moltes coses que nosaltres vam fer en el programa del 23 que estaven molt i molt bé. Estem revisant tot aquest programa de veure realment què és el que s'ha anat fent durant aquests darrers 3 anys i el que es té projectat el govern municipal en els propers 10 mesos. i veurem a veure què és el que no s'ha acabat realitzant i podem acabar important. I veient també doncs, noves solucions, perquè al final tenim una cosa que és molt clara. El municipi que vam pensar el 2011, que vam pensar en aquell moment les formacions que van encapçalar el govern del 2011, s'acaba amb aquesta legislatura. Per tant, en aquesta legislatura comença un repte nou, que és el de planificar el municipi del futur. Si no som conscients de que hem de començar a veure cap a on vol evolucionar el municipi, ens estarem equivocant. Hem de planificar sempre a 16-20 anys vista. Per tant, entenc que aquest és un període de reflexió en el que estem nosaltres, en el que estem treballant, doncs, quin han de ser aquest nou Molins de Rei del futur i planificant aquestes propostes. Per tant, ens estem centrats en treballar el programa, en un programa que, evidentment, hem parlat amb moltíssima gent per veure quines són les solucions millors pel municipi del futur i, per tant, estem de moment aquí i de moment sense notícies de cap altre tipus.
0: Molt bé, doncs ho anirem deixant aquí, que estem a punt ja d'arribar a dos quarts. Alguna cosa més que vulguis afegir, Ramon, abans de tancar?
1: Doncs home, esperar que aquesta glor passi ràpid.
0: Això ja no t'ho podem garantir, eh?
1: Mare de Déu el que està passant, no? Però bueno, sí. En definitiva, la setmana que ve també ens eren alguns dies de molta calor, per tant, sí. Que tothom aprofiti per intentar amb les hores de màxim calor, totes les persones grans, si no poden sortir al carrer o no tenen la necessitat imperiosa de sortir al carrer, doncs que intentin posposar-ho per altres hores, perquè realment baixar al carrer en segons quines hores està costant i molt, i per tant crec que ens venen dies difícils i això no és val a dir i hem d'intentar doncs, que tothom tingui la seguretat que ens sortirem d'aquests dies de calor. No? Uh-huh. I sobretot les persones grans, que són les que més ho pateixen, doncs, que tinguin molta cura perquè tots hem d'arribar a final de l'estiu, no? I continuar al setembre. Doncs esperem que aquests dies doncs passin el més ràpid possible, tot i que si mires el Telenotícies i veus els mapes, veus que allò va pintat cada dia més de vermell, i això doncs és preocupant, no? Igual que l'altra notícia que jo crec que no n'hem parlat però que no hauríem de comentar, és el tema dels incendis al país, no? Vull dir, afortunadament toquem fusta, aquí encara no ens ha tocat, però és evident que tenim un país que s'està cremant, que hi ha masses incendis al país i que nosaltres recordem que tenim un parc de Collserola que hem d'intentar entre tots vigilar-lo el màxim possible perquè aquests incendis que s'estan propagant doncs no ens afectin. No? Per tant, jo no crido el mal temps, però sí que tinguem tots molta cura d'intentar doncs, que utilitzar-lo el menys possible, ja que està encara en aquestes èpoques de restriccions, però certament hi ha gent que el continua visitant, doncs tenir molta cura perquè ens estem jugant un estiu que malauradament s'està produint-se massa incendis i Déu no vulgui que passi com el que està passant a Almeria amb aquest incendi que ja ha perdut bastanta gent la seva vida. No? Per tant, esperem que tothom tingui aquest granet de seny en aquest espai meravellós que és el Parc de Collserola que tenim al costat i que, per tant, entre tots ajudem a que continuï ben viu.
0: Don Ramon Sánchez, portaveu d'Ara Molins, moltes gràcies per acompanyar-nos un divendres més. Que vagi molt bé el cap de setmana,
1: Al contrari, a vosaltres, i molt bon cap de setmana a tothom.
0: Que vagi molt bé, gràcies. Gràcies. Adéu-siau. Passen 2 minuts de 2:15 d'11, continuem.

0: Continuem amb el contingut del Bon Dia i Bona Hora, i a aquesta hora ja sabeu que ens visita la Mònica Mas en Rubió. Hola, Mònica, bon dia i bona hora.
1: Bon dia i bona hora.
0: Amb el seu espai Fragments, recte final també ja del curs, però encara ens donarà temps a fer un tastet d'una altra novel·la.
1: Sí,
0: eh?
1: Sí.
0: Sí? Que és la que ens portes avui.
1: Avui portem una novel·la...
0: A veure...
1: Que té nom de dona.
0: Mm-hmm.
1: Té nom de dona. I a l'autor... Si et dic Salvador...
0: Podem dir Espriu.
1: Sí, senyor.
0: Molt bé.
1: I el nom de dona?
0: Era Esther, no?
1: No.
0: No, era
1: si comença...
0: Laia...
1: Sí, senyor.
0: Ah, val.
1: Portem Laia.
0: Sí.
1: I portem a Salvador Espriu.
0: Molt
1: Salvador
0: bé.
1: Salvador Espriu, tot i que la seva família era d'Arenys de Mar...
0: Sí.
1: Ell va néixer el 1913 a Santa Coloma de Farners.
0: Sí.
1: I va morir el 1985. Va morir amb 72 anys. Va estudiar dret... i va exercir de notari. Les seves obres destacades podem dir que són els poemaris Cementiri de Cinera, El caminant i el mur, La pell de Brau i la novel·la Laia de l'any 1932, que és la que portem avui.
0: Sí, molt bé. Cementiri de Cinera.
1: Sí, eh? Sí, senyor.
0: El vaig visitar fa poc, mira, el cementiri, que està molt bé.
1: I vas anar a veure...
0: està enterrat, sí.
1: El vas anar a veure?
0: Sí.
1: Devien haver-hi...
0: És auster, el nínxol?
1: Bueno, ja va amb ell, ja va amb ell.
0: Sí, molt bé.
1: Dies. No cal dir res més, Salvador Espriu, poeta, dramaturg, novel·lista... Ha publicat poques novel·les, però en totes elles sobresurten els seus dots de narrador. De narrador. Espriu tenia 18 anys quan va escriure Laia, que és la seva novel·la més important, en la qual ja es fa palesa una precoç maduresa, perquè amb 18 anys escriure tots aquests sentiments i reaccions entre diferents personatges i de la vida mateixa, ja deia molt de la seva manera de ser madura i d'un mirar en profunditat. Què podem dir de Laia?
0: Sisplau.
1: Laia podem dir que és una obra que relata situacions amoroses, seductores i enigmàtiques d'una figura femenina que viu en un vell poble mariner. Durant l'obra es fa un passeig per la vida de la Laia, passant per la seva infantesa, la joventut i la maduresa. Hi ha una immersió total en el poble mariner.

Estranya que l'amenar a les portes de la mort. El metge parlà d'alcoholisme, de les lleis de l'herència i de nervis espatllats, pronunciar amb èmfasi el mot desconfiança i deixar la família esbalaïda i plena d'agraït respecte pel seu saber. Després d'aquell pronòstic, pocs creien en les possibilitats de salvació de la petita. Però aquesta es va refer i va créixer esprimatxada, rampelluda, esquerpa. Li agradava de passar-se hores i hores de cara al mar, indiferent al que la voltava, amb un posat impenetrable, impassible, gairebé d'idiota. En desvetllar-se, semblava algun cop fatigada, com si hagués fet un gran esforç. Altres vegades, i sobretot si algú gosava importunar-la, fugia cridant com si la torturessin, i queia, estremida de convulsions, enmig del sorral i de les barques. Les crisis d'abatiment alternaven amb curts períodes d'una activitat esvalotada. Mentre s'hi lliurava, la nena era arriscada, forta, decidida, apassionada, temuda per les seves ires i obeïa per la seva colla amb una fe cega. A les lluites desesperades amb pedres i mandrons, era ella la primera. Infatigable, anava al davant en tots els jocs i es ficava en totes les baralles. Preferia la companyia dels nois a la de les noies. Nedava des de sempre com un peix i estimava el mar i tot el que s'hi relacionés amb ell. Es rodejava de celebrets i nanses i sabia endegar tota mena d'ormeig. Coneixia el temps i no s'errava mai en assenyalar els canvis del vent. Tant si havia de ser l'oreig que porta calma i serenor al mar, com garbí, o llevant, o xaloc, el perillós xaloc que sovint desencadena temporals desoladors. Però aviat tornava a la immobilitat i a la desesma. La seva mirada s'aprofundia i sobrevenien la lassitud, la demacració i els tremolors nerviosos. Quan no es podia valer, era maltractada per venjances covardes i perseguida amb odi pels qui més la temien. Aleshores, malaurada i miserable, estava a mercè de la crueltat de la gent, avorrida de tothom, faltada en absolut de protecció. Era filla de pescadors i va ser batejada amb un nom que ningú no recordava, però li deien Laia. Era la filla d'uns pescadors del nostre mar. Ara la llum s'estenia arreu i ho emplenava tot. Voltada de bailets, Laia corria d'un lloc a l'altre. Era una cursa a l'aire lliure, sense fi ni objecte, sols pel plaer de sentir com la pròpia joventut vencia amb seguretat tots els obstacles. Pujaven per un camí de cabres, aspre, al mal temps. Un de la colla esperà. «Escolteu!» La lenta crida d'una campana. Signaven. «No hi ha pas ningú a dalt avui!» Havien vacil·lat. «Què fem? Endavant!» «I si la bubota ens arreplega?» Laia va riure. «M'agradaria declissar-la». Avançaven. Al cim, una ermita. Un bot vilatà l'havia vestida, recordant-se d'un vell miracle obrat pel pelegrí Sant Roc. La ingènua devoció popular l'edificà al món del mal temps, en un lloc enfront del cementiri, un lloc maleït que va ser confiat a la protecció del taumaturg. Era un turó patejat pel xaloc i les tramuntanes, una roca calba, sense cap arbre. A sota, un espadat que la mar gratava, esquifida i menuda com era, perduda, com una taqueta blanca a la muntanya trista, l'ermita resistia amb braó el pes dels anys. Després de centúries, ella era allí, com el primer dia, blanca, ferma, inalterable. L'ermita va ser el puntal de la defensa del poble durant la guerra del francès. Als seus murs encara hi havia els senyals de les bales i de la sang vessada a dojo, la sang de moltes vides malaguanyades, però els invasors no varen poder entrar al seu recinte. La pietat dels fidels patriotes veia en la feta remarcable una clara protecció del cel. Tots els anys, per la diada del patró Sant Roc, el poble commemora amb un aplec la victòria. Passa el temps. Una vegada, prop de l'ermita, cau un llamp.
no la toca.

0: però l'espetec la fa trontollar i la flama ensucarrima les parets. Creix la fe dels creients, una fe ara barrejada amb por. Un veí sent a deshora un gemec i un llunyà arrossegar de cadenes. Un sentiment de terror s'apodera del poble. El rector hi intervé i fa clausurar l'ermita. Oblit i silenci de jorns. Després d'una generació, el culte a Sant Roc és restablert i la plàcida imatge és adornada novament de garlandes per la seva festa. Es lloa el seu poder màgic, la pugna del sant amb les caòtiques potències del mal. Per mitjà d'almoines i d'ofrenes, el poble procura de fer-se el propici. Es tornen a elevar pregàries a la seva capella, unes pregàries tamborenques, rituals, encarcarades. Ningú no gosa al vespre atensar-se a l'ermita, i a les nits de fosca el vent bramula, aixordador per les escletxes. Toquen soles. Les campanes persistien, molt properes. La colla s'aplegava i formava rotlla, esglaiada. Aquí no hem de fer res. Un lladruc. Empalidien. El ca del dimoni. S'imaginaven com els encalçallaria el gos maligne, un monstre empaltat del boc, de llop i d'home, segons la creença que tots deien. Les seves mossegades desvetllaven la ràbia, una ràbia inguarible que xuclava de mica en mica i compartia la víctima en una bèstia fera, mentre la feia revolcar enmig del dolor i mai no l'acabava de matar. La colla cuitava amagar-se. Laia se'n mofava. «Esteu segurs que el sigui?» cridava. «Té qui s'ho té!» Un cadell esquifit de cua escapçada sortí de l'ermita, fastós al seu encontre. Els bordegassos s'avergonyien i ara parlaven alhora, plens de coratge. El cinsobre, el gos del sagristà. Jo ja havia conegut que l'era. No, no estava pas gens espantat. Que tu creies, parlaven entre ells. Baixaven pel vessant que donava l'abadia. Sol jove, ni un núvol. Les barques s'adormien al sorral, esperant l'hora de la fusa. Els vailets xipollejaven en la transparència de l'aigua i s'engrescaven a la recerca de tresors de petxines. Laia no els seguí. Es quedà sola, closes les parpelles, com si contemplés una imatge íntima i esborradissa. Va somriure, perduda en el record del seu somni, i es va desfer dels vestits fins a la nuesa, una magra nuesa d'adolescent, prometedora de plenitud. Un raig de sol acaricià la finor de les cames, saltà al front, relliscà per una galta i caigué per la corba incipient del pit. Mentrestant, els vailets seguien adelerats en els jocs, enfeinats a arrencar de l'abraçada de l'areny i de la pedra de les nombroses troballes. Celebraven a crits la pacient captura i comunicaven a Laia, sense alçar el cap, el nom i la grandària de cada marisc. Un d'ells la va veure. Es va quedar mut, sense gosar moure's. Després, tombant-se, els altres advertí: «Mireu la Laia!» Ho abandonaven tot i es posaven de puntetes per veure-ho millor. Ponderaven en veu baixa la sorpresa. No sabien què dir. «Carat, noi, la Laia!» Varen ressonar a la platja els passos d'un pescador, un vell morriot i baladrer, gruixut de pell i d'intenció, tossut, alt i malparlat, a qui agradaven el joc, el vi i les dones. En veure Laia s'aturant sec. Es va treure la pipa de la boca, escopir, esgratar el bigot i s'assegué, lluint-li molt els ulls a la sorra ardent. Laia sentí que era mirada, s'estremí i es capbussà en les ones, que l'acolliren amb una remor molt suau. Ja no va ser més la Laia d'abans. El temps llimà i anà polint les apreses del seu tarannà. Les convulsions desaparegueren. Ara no anava bruta i esquinçada i es convertia en una noia bonica. Del passat li quedà tan sols una mena de rigidesa i una expressió als ulls, indefinible. La gent assistia a aquest canvi amb una certa rancúnia en veure que se li escapava un objecte de la seva crueltat, però s'hi acostumà de seguida. Només les amigues, envejoses de l'esclat actual, Esmentaven a les converses, amb posats d'una satisfacció ja inútil, la misèria antiga. De mica en mica, Laia s'apartava dels nois de la seva colla i a les velles, asseguts en la foscor dels portals, els pescadors l'assotjaven quan passava.
1: Molt bé, interessantíssim aquest primer fragment de Laia de Salvador Espriu. Moltes gràcies, Mònica Mas.
0: Gràcies a vosaltres, Oriol.
1: Molt bon cap de setmana.
0: Igualment.
1: Que vagi molt bé.

0: Ojalá soñara con fuerza que tú y yo ya no.
1: Aquesta cançó l'han publicat aquesta mitjanit els veïns de Sant Vicenç, Love of Lesbian, que canten acompanyats de la bonica veu de Judith Nederman. Ojalá és el títol de la cançó, que ens ha situat ja a 9 minuts pràcticament per arribar a les 11 del matí.

0: Doncs ja anem encarant la recta final d'aquest repàs que hem fet a les 100 grans dones de la història a partir d'aquest llibre de la Maria Àngels Cabré, on cada setmana a aquesta hora hem anat repassant dues dones, dues biografies, amb la companyia de la Judit Herrera. Hola, Judit, bon dia.
1: Hola, bon dia, Oriol.
0: Com anem?
1: Molta calor, oi que sí?
0: Sí, eh? Moltíssima.
1: Però bueno, com cada setmana farem aquestes mini-biografies d'aquestes dones que van marcar un punt a la història, no?, per reflexionar.
0: Jo penso que val la pena.
1: Sí. Doncs mira, avui parlarem de la Hannah Arendt i després de la Remedios Varo. Què et sembla?
0: Fantàstic.
1: Pues som-hi.

Bé, doncs començarem per la Hannah Arendt. La principal virtut d'aquesta filòsofa alemanya va ser la sinceritat i li va costar seriosos disgustos, entre els quals destaca el rebuig de part dels seus, els jueus. Va ser el preu a pagar per dir que la tragèdia de l'Holocaust havia sigut en part el resultat d'allò que va anomenar la banalitat del mal. Això venia a dir que moltes de les persones que van causar dolors inimaginables ho havien fet no des de la perversitat, sinó per una simple obediència. Hannah, amb avantpassats prussians, havia nascut a prop de Hannover. Filla única d'un matrimoni cultivat, els seus pares eren jueus secularitzats. Això, però, no la va estalviar l'experiència de l'antisemitisme a l'escola. Amb el temps, aprengué que si t'ataquen com a un jueu, has de defensar-te com un jueu, lema que conserva sempre. La lectura de Kant li va fer desitjar entrar en els viaranys de la filosofia i a Heidelberg, el mestratge de Heidelberg, del qui va ser deixeble, la va empènyer a dedicar-s'hi professionalment. A més de mestre i deixeble, van ser amants, però ell era un home casat. La seva va ser, però, una intensa història d'amor. Que Heidegger fos més tard còmplice del nazisme no els va fer renunciar a una llarga relació epistolar que va durar fins a la mort de la filòsofa. Per oblidar-lo, es va casar amb el també filòsof Gunther Anders. El matrimoni va durar poc, tan poc com la tranquil·litat al seu país, Alemanya. Per la seva identitat jueva, li va ser retirada la nacionalitat. Va fugir a París i es va dedicar a ajudar alguns dels jueus que intentaven posar-se fora de perill. Allà va formar part d'un grup d'exiliats on també hi havia Walter Benjamin. Arendt va ser detinguda, però va poder escapar-se d'un camp de refugiats i amb el seu nou marit, un excomunista, va travessar l'Atlàntic i va arribar a la illa d'Ellis, és a dir, a Nova York. El seu veritable capital, però, eren la seva formació filosòfica i el seu cap privilegiat. Que Hannah fos apàtrida fins que l'any 1951 li va ser otorgada la nacionalitat nord-americana, ens ha de fer pensar en els filòsofs que ara mateix deuen dormir com poden als camps de refugiats que les moltes diàspores han generat en el nostre present. Els Estats Units, però, la van tractar bé, exercir com a docent en diverses i prestigioses universitats i va esdevenir una figura de gran renom. La primavera del 1961 va ser decisiva amb la seva carrera, perquè llavors es va celebrar a Israel el procés contra Adolf Eichmann, l'alt oficial de la SS responsable dels cruents crims d'Auschwitz. La revista The New Yorker la va enviar a Terra Santa per cobrir el judici, que va tenir pendent a tot el món. Hores i hores d'escoltar testimonis, pàgines i pàgines d'interrogatoris judicials i, com a resultat, el llibre Eichmann a Jerusalem, un gerro d'aigua freda sobre la comunitat sionista. Eichmann no com a monstre, sinó com a funcionari obedient. La seva obra va, però molt més enllà, inclou assaigs com els orígens del totalitarisme, la condició humana, sobre la revolució i la vida i l'esperit, sense oblidar que va dedicar un llibre a l'escriptora jueva Rachel Bachmann. L'actriu Bàrbara Sukhova va interpretar la filòsofa en el biopic que va dirigir la directora Margarete von Trotta. I d'aquesta filòsofa ens passem a una altra persona, a una altra dona molt important. Ens referim a Remedios Varo. El surrealisme també té nom de dona, tot i que els molts senyors que la van protagonitzar ens ha de fer pensar que elles no eren ni de manera residual. Com Leonora Carrington i com tantes altres, Remedios Varo pintava tan bé somnis i pintava personatges alats i rodes que feien de peus i moltes coses que només es poden veure amb els ulls de la imaginació. Aquesta gironina, nascuda al poble d'Anglès, al Madrid dels anys 30, que era el Madrid de la resistència d'estudiants i de Lorca i Dalí, va ser una de les primeres dones a estudiar a l'Acadèmia de San Fernando. De fet, es va casar amb un company d'estudis, el pintor i cartellista Gerardo Lizárraga. Havia arribat a la capital de petita i el seu pare, que era un enginyer de pensament obert, la passejava pel Museu del Prado i educava la seva mirada amb obres de Velázquez i dels altres mestres. Ja formada, es va traslladar a Barcelona i es va sumar a un grup artístic surrealista, el grup Lógico-Fobista,
que va ser una històrica exposició col·lectiva de la cultura. També hi va participar la pintora Maruja Mallo. Baró vivia al barri de Gràcia i allà pintava i es guanyava la vida com a dibuixant publicitària. Compartia l'estudi amb el pintor Esteban Francés, que, per cert, va ser qui la va dur de la mà pels passadissos avantguardistes. Enamorada del poeta francès Benjamin Peret, amb ell va marxar llavors a París, la capital del món en qüestions artístiques. Allí hi havia des de Picasso fins a Breton, que mantenia ben agafada la batuta del surrealisme. Baró es va estalviar la Guerra Civil, però va tenir temps de posar-se al costat de la República, aprofitant que hi havia confraternitzat amb els ambients llibertaris. L'esclat de la Segona Guerra Mundial l'any 1941 la feu fugir de França, i és que com a companya de Peret, els nazis no l'haurien deixat en pau. El seu destí va ser Mèxic, i mai més va tornar a trepitjar terra espanyola, tot i que en el ple franquisme arribà a la frontera per veure a la seva mare. A Mèxic va tractar els artistes exiliats que el president Lázaro Cárdenas havia acollit al país juntament amb els altres refugiats polítics. Allà es tornà a guanyar la vida amb la publicitat. També tenia una altra habilitat, que era fer-se la seva pròpia roba, molt moderna i elegant, per cert. La seva relació sentimental amb Peret no va durar, però la seva amistat sí. Es casà amb un austríac, en qui va mantenir una gran amistat, va ser amb la britànica Leonora Carrington, que havia estat la parella d'un altre surrealista, Marx N., que aleshores eren aquell Mèxic de Frida Kahlo i Diego Rivera, tan ple de color i vitalitat. Amb ella s'enviaven dibuixos i missatges xifrats gairebé cada dia. En els seus anys mexicans, Remedios Varo va pintar menys del que podia haver pintat i va exposar poc. Com a pintora, li van interessar sobretot l'esoterisme i la ciència, cosa que es reflecteix abundantment amb la seva obra, que és plena d'invents i d'estrelles, de firmaments i d'instruments que mesuren qui sap què. Tot un univers oníric molt proper a l'alquímia, al servei de secrets insondables que mai acabaren d'esbrinar.

Mig minut i seran les 11 del matí. Fem una pausa per escoltar les notícies. De seguida tornem per anar a Pallejar i parlar de la festa major que tenim aquests dies fins dilluns. També tindrem el Xavi García amb l'Espai Te'n Recordes i, a més, el company Héctor Zacarías ens portarà d'excursió a la Vall de Cardós. Ara tornem.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Pili García. Els bombers han estabilitzat de nou l'incendi de Guimerà a l'Urgell, que va obligar a confinar durant unes hores 21.000 persones a Tàrrega i altres municipis de l'entorn. També ha donat per controlat el foc del Pla de Manlleu al Camp, que cremava des de dimecres. Des del govern alerten que la setmana vinent tornarà a ser sensible i delicada pel risc d'incendis i demana màxima prudència. De fet, entre el dia 1 i el 8 de juliol s'han registrat 345 incendis a Catalunya, molts d'ells provocats per accions humanes. S'ha confirmat, de fet, que el foc que es va produir a Gavà va començar per l'ús de petards. Recordem que el Pla Alfa continua vigent a nivell 4 amb perill extrem d'incendis a 223 municipis de 24 comarques. En aquestes zones es limita l'activitat al medi natural, com rutes, acampades o colònies fora d'espais segurs. També queda prohibit l'ús de foc i material pirotècnic. També es mantenen tancats 9 espais naturals amb la Serra de Montsant com a última incorporació. I Andalusia, tragèdia per l'incendi forestal de Los Gallardos a Almeria, que ha provocat almenys 12 morts i diversos ferits. Algunes víctimes han perdut la vida dins de vehicles aparcats per les flames, atrapats per les flames. El foc també ha obligat a desallotjar diversos nuclis i a tallar carreteres. I en plena emergència climàtica, Protecció Civil manté activades les alertes per calor. Aquest divendres la calor afluixa una mica, però respecte a dies anteriors. Encara es podran fregar els 40 graus a Ponent i superar els 35 a l'interior avui. Diumenge la temperatura tornarà a pujar i la setmana vinent es podrien tornar a superar els 40 graus arreu del país. I el metro de Barcelona ha registrat prop de 45 milions de viatgers al maig, la xifra més alta per aquest mes des de que hi ha registres. Segons l'INE, l'ús del suburbà ha crescut un 3,2% respecte a l'any passat. En canvi, els autobusos urbans regulars de Barcelona han baixat un 5% interanual amb poc més de 20 milions de passatgers al maig. I encara a Barcelona, els tècnics de la Generalitat avaluaran dissabte si els veïns desallotjats per l'esvoranc de la L9 al Putxet poden començar a tornar a casa de manera esglaonada. Fins ara, els bombers ja han acompanyat 66 persones als seus habitatges per recollir pertinences. I un estudi del Clínic IDIBAPS ha detectat diferències entre homes i dones en les proteïnes alterades a la sang en la malaltia de l'Alzheimer. La recerca mostra que les dones presenten més proteïnes sobreexposades relacionades amb la inflamació, un fet que podria ajudar a entendre millor les diferències de malaltia segons el sexe. I la Generalitat alerta de possibles fraus en reserves turístiques aquest estiu amb imatges i anuncis en webs creades amb intel·ligència artificial. L'Agència de Ciberseguretat ha engegat una campanya per fomentar l'ús crític.
0: Notícies en xarxa.
2: Passen 3 minuts a les 11.
3: Informació local.
2: Demà dissabte torna el Festival de Música Metall que organitza l'associació Metal Defenders al polígon Riera del Molí. Comença a 5:45 de la tarda amb els primers concerts i s'allarga fins a les 3 de la matinada. És considerat un dels festivals més importants de música metall, de referència, un festival de referència a l'escena underground, un dels més importants a nivell europeu pel nivell dels grups i perquè és gratuït, entrada gratuïta. Aquest any amb un cartell amb 9 bandes confirmades, 5 de l'estat espanyol i 4 d'altres països d'Europa. Demà, festival, doncs, en aquest espai del polígon Riera del Molí. I recordem també que es pot continuar visitant l'exposició Camins 1907-2026, que parla del món del ciclisme, les vinculacions amb Molins de Rei. L'exposició està a la planta baixa del Molí i es pot visitar de dimecres a dissabte a les tardes i els diumenges al matí. Està oberta fins al dia 2 d'agost. Continuen les activitats d'estiu per joves de 12 a 17 anys a l'edifici del Molí Jove, de dilluns a dijous a les tardes i dimecres i divendres al matí. Són activitats gratuïtes, però abans us hi heu d'apuntar enviant un correu a molijove@molinsderrei.cat. I també a les activitats per infants de 4 a 12 anys a la ludoteca d'estiu a les tardes de 5 a 8 a l'escola Pont de la Cadena, amb activitats diferents també cada dia. El preu per sessió és de 5 euros i per setmana de 20. I les inscripcions a jugalestiu@molinsderrei.cat. Acabem amb la farmàcia de guàrdia. Avui és la xucla del carrer Major, número 100.

0: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
1: Els divendres, Faves Té.

0: Demana la teva cançó. Els divendres Faves Tendres
1: te la busca, te la troba,
2: no,
1: i te la posa.
0: Els divendres Faves Tendres amb Judit Carrera.
2: Això m'agrada, eh?
0: Cada divendres de 5 de la tarda a 9 del vespre a Ràdio Molins de Rei.
3: Ja marxes, Biel? Si tot just acabes d'arribar.
4: Sí, àvia. Ara aniré a agafar el bus, que he quedat amb els de la uni.
3: I no et surt car, això d'anar tan amunt i avall?
4: No, tinc la T jove i puc moure'm per tot arreu durant 3 mesos.
3: Això sí que és un bon invent.
5: La T jove permet als menors de 30 anys viatjar amb transport públic durant 90 dies per tota l'àrea integrada. Informa't en agent.cat/T jove o trucant al 012.
3: Ara entenc per què no pares mai per casa.
5: 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
6: Garcia.
7: Què?
6: Diumenge fem programa.
7: Clar, com tots.
6: Com tots vols dir que són repetitius i pesats i avorrits i fastigosos?
7: Ai, Follet, pensa que tu també hi surts, eh?
6: Ah, sí?
7: Sí.
6: Doncs quin programa més meravellós, de veritat, un estil, una elegància, un porte, unes veus.
7: Ai, Follet.
6: Ai, Garcia.
7: Mare de Déu, Senyor.
0: Reobrim els diumenges amb la família Garcia, el seu equip de col·laboradors i col·laboradores i el Follet, els diumenges a les 11 del matí a Ràdio Molins de Rei.
8: A Ràdio Molins de Rei, bon dia i bona hora.

0: Les 11 del matí i 8 minuts. Seguim en directe el bon dia i bona hora d'aquest divendres 10 de juliol. Com us dèiem al començar el programa, avui volem parlar de la població veïna, de Pallejà, perquè fins aquest proper dilluns dia 13 estan de festa major d'estiu. Una festa major que combinarà tradició, cultura, música, esports i activitats familiars, amb un homenatge també especial, expliquen els 40 anys dels dimonis d'aquesta població. En parlem uns minuts. Us havíem dit d'entrada que en parlaríem amb el regidor de Cultura, que el tenim en aquests moments ocupat, l'Alberto Segura, i per tant, en el seu lloc, i li agraïm moltíssim que també ens acompanyi, ens tenim la Sole Montalbán, que és la regidora, entre altres coses, de Joventut de l'Ajuntament de Pallejà. Hola, Sole, què tal, com estàs?
1: Hola, bon dia.
0: Bon dia i bona hora.
1: Molt bé.
0: Sí? Tot a punt. A veure, hem d'explicar que, tot i que avui teniu el pregó, i ara ens ho explicaràs, ja vau arrencar, diguem, motors la setmana passada, no?, amb diversos actes.
1: Sí, la setmana passada ja vam començar el divendres amb el teatre del grup antic de teatre d'aquí de Pallejà. També vam fer la cursa el diumenge i vam estar escapant motors per aquest cap de setmana gran que tenim aquí a Pallejà.
0: Molt bé, que comença oficialment la Festa Major amb el pregó que feu avui a 9:15, i dèiem amb un especial èmfasi amb aquests 40 anys, no?, aquesta efemèride dels dimonis de Pallejà. Com es traduirà això? Perquè em sembla que, entre altres coses, fan el pregó ells, no?
1: Sí, tenim la sort de que els dimonis de Pallejà fan 40 anys i ho volen celebrar amb nosaltres des de la balconada de l'Ajuntament, donant inici doncs a la Festa Major. Ells han preparat un pregó molt maco que convidem a tothom que hi vulgui venir i veure-ho. I malauradament no es podran celebrar el correfoc de després, donada la situació que tenim aquí al país amb el tema dels incendis, però bueno, ells col·laboraran amb nosaltres aquí a la balconada i faran un pregó magnífic.
0: Molt bé. Dels actes de... Si et sembla, anem repassant dia per dia alguns actes destacats. Del dia d'avui, a banda del pregó que teniu a 9:45 de la nit, Sole, què ens destacaries de les activitats d'avui?
1: Doncs mira, jo com a regidora de joventut i com a acte que fem per primera vegada aquest any des de la regidoria en col·laboració amb el col·lectiu jove, de 6 de la tarda a 9 de la nit farem el Tardeitos Plage al Parc de la Morinada. Amb aquest espai es donarà també el premi al guanyador o guanyadora del cartell de la Festa Major Jove, que és el primer cop que ho fem. Posteriorment també està el conte El Roure, que ja vam fer l'any passat, que és un conte infantil, bueno, familiar, i d'aquí doncs la xaranga acompanyarà a totes aquelles persones que acudeixin al conte cap a la plaça del castell, on es faran els tres trons, que no seran tres trons perquè amb la situació que tenim no es poden donar tres trons, però bueno, és una cosa que sempre es fa, i els setantins, seixantins, cinquantins i quarantins sí, donaran tret de sortida cap al pregó a la balconada.
0: Correcte, perquè aquí les colles tenen bastanta importància, no?, les colles de quarantins i cinquantins.
1: Sí, això és una cosa molt nostra, molt de Pallejà, sí, que quan arribem als 40 anys se'ns agrupem de nou amb antics amics d'escola i amb les noves persones que han vingut aquí a viure al municipi, i celebrem aquests 40 anys i tot un any de celebracions. Això es manté doncs cap als 60, cap als 70 i tant de bo cap al centenari.
0: Per tant, pel que expliques, no hi haurà, diguem, activitat de foc, Sole, no. pel context que tenim ara mateix d'extrema precaució, no?, davant dels incendis?
1: Exacte, la Generalitat ja ens ha notificat que queden totalment prohibits
0: sí,
1: tots aquells actes que tinguin foc. Aleshores, malauradament, doncs ho hem d'ajornar per més endavant.
0: Bé.
1: El primer és garantir la seguretat de les persones i del nostre entorn.
0: Molt bé. Hem repassat els actes d'avui divendres. Demà dissabte llegia que estarà marcat sobretot per les activitats familiars i tradicionals, oi?
1: Exacte. Entre d'altres, la passejada urbana amb bicicleta, també el torneig de ràpids que organitza el Club d'Escacs, els escalèstrics, que també és una activitat que es ve fent de molts anys. Durant tot el matí i tarda hi hauran inflables a l'Avinguda 11 de Setembre amb aigua pels més petits, la tirada de bitlles, després també tenim un espai d'aigua a la Molinada. Més tard, el cercavila de les colles castelleres i els gegants. Després a la tarda també tenim el Parc de la Molinada, que organitza la regidoria de joventut, un bingo musical. I què més? Després el sopar popular del Cau, també, que es fa a la plaça de la Llum.
0: Sí.
1: I una miqueta més tard, doncs, comença tota la festa de nit, no? A la plaça del Castell, que està Estopaos, que és un tribut al grup Estopa, i a baix tenim el tema del DJ.
0: Molt bé.
1: Pels més joves.
0: Exacte, perquè paral·lelament, ja que tenim com a regió de joventut, diguem que tenim la festa major jove, no? Que això sí. Ho agrupeu, diguem, a les nits de festa major o va més enllà?
1: Doncs, com et comentava abans, avui a la tarda començarem amb un
0: sí,
1: tardeito.
0: Sí.
1: A la nit també tenim el plaer de comptar amb Rocktàmbuls, un grup de Molins sí, de Rei que ja ha vingut a algunes festes majors. I aquest any repeteix amb nosaltres. Demà a la tarda tenim el bingo musical pels joves i a la nit aquest DJ, i el diumenge també fem uns inflables amb aigua pels joves a partir de 14 anys.
0: Molt bé. I tot això en un mateix espai ho feu?
1: Bueno, la Molinada és on es centra la gran part d'activitats pels joves, i aquest tema dels inflables pels joves el fem en un altre espai.
0: Molt bé. El Parc de la Molinada és just, diguem, traspassant a la plaça del Castell, no? Ben a prop de...
1: Exacte.
0: Molt bé.
1: Sí, queda tot molt a prop.
0: Perquè la plaça del Castell la gent... també la feu servir per moltes activitats, no?
1: La gran majoria d'elles, sí. Tots els concerts es fan a la plaça del Castell.
0: Per cert, que dèiem Diada Castellera, abans llegia els castellers de la DROC, que són... és colla autòctona de Pallejà i Sant Andreu, no? Llegia?
1: Exacte, sí, de Sant Andreu i de Pallejà de la Barca.
0: Correcte,
1: de
0: Sant Andreu de la Barca. Compartiu colla castellera, diguem,
1: Exacte, sí.
0: Molt bé. De cara al diumenge, doncs, seguim repassant les activitats. Què ens destacaria, Sole, de la jornada d'aquest diumenge 12 de juliol?
1: Doncs el diumenge, durant el matí, es fa el concurs de pintura ràpida, que és molt maco passejar per els indrets del poble i veure gent concentrada fent aquestes pintures. També està el concurs de pesca, pels més valents, la pujada a l'antena, que és a les 9 del matí.
0: Sí, per tant, el repetidor aquí de la Font Pineda,
1: Exacte. Després també a la Molinada està la trobada de puntaires, una activitat també molt històrica. Comptem de nou amb el gran parc d'inflables d'aigua pels infants. També tenim espai de cojuga amb jocs únics i originals que són creats amb materials reciclats. També la missa solemne a les 11 del matí a la parròquia de Santa Eulàlia. Durant tot el dia la Masia Museu estarà oberta pel públic perquè puguin visitar la nostra Masia Museu. També està l'exhibició a la tarda de tennis. A la tarda també a l'església el concert de la Coral Pau Casals. Com abans comentava, durant aquesta tarda de diumenge pels joves estarà el Crazy Big Race, que serà a la plaça de la Llum. Pels més petitons també a la tarda, a les grades de la plaça de l'estació, el Petit Circ, que aquí també s'estarà molt a gust perquè ja fa ombra en aquest espai. A la tarda també, a les 20:30, la Ballada de Sardana.
0: Sí.
1: I a les 21:30, a la mateixa plaça del Castell, es fa el lliurament de premis del concurs de pintura ràpida.
0: Molt bé. Això del concurs de pesca...
1: I finalment, a l'Hotel Cochambre.
0: El concurs de pesca sempre m'ha fet molta gràcia. Això ho feu al riu Llobregat, imagino, no?
1: Exacte, sí.
0: Molt bé. Perdona, que t'havia tallat el ball amb l'Hotel Cochambre, que també és un grup de referència. El fareu...
1: Exacte, aquest diumenge a la nit.
0: Perquè entenc que llavors dilluns és festiu a Pallejà, no?
1: Dilluns és festiu a Pallejà, sí, i tenim algunes activitats programades també.
0: Per cert, que a la nit també llegia el programa, Soleil, lligant-ho també amb la regidoria vostra, veig que, com ja doncs, aquestes últimes festes majors ja fa anys, s'instal·la un punt lila, en aquest cas vosaltres també el tindreu, el punt lila a la zona de la festa major jove, no?
1: Sí, el punt lila es trobarà a la Molinada davant de l'edifici,
0: sí.
1: És un punt estratègic perquè just davant està la plaça del Castell i darrere tenim la festa jove. Aleshores, es trobaran en aquest punt al punt lila durant les dues nits de divendres i dissabte.
0: Molt bé. Veig que demaneu també engalanar els balcons de Pallejà amb el domàs de festa. Sí, suposo que... Em sembla que el repartíeu, no?, a partir d'una data...
1: Sí, els veïns podien recollir el seu domàs i posar-los al balcó. De fet, si ja passeges pel poble, em veus...
0: Sí.
1: Uns quants de balcons engalonats amb el domà.
0: Molt bé. I llavors, per tant, em deies que dilluns encara tindreu activitats.
1: Sí.
0: Explica'm, doncs, què fareu aquest dilluns, dia 13.
1: Doncs dilluns a les 12 tenim la festa de l'escuma, que també és realitzada a la plaça de la Llum. A les 7:30 de la tarda està l'espectacle infantil Antipasti, que es farà a les grades de la plaça de l'Estació. A les 9:30 està l'espectacle del Pep Plaza a la plaça del Castell.
0: Sí.
1: I anàvem a acabar amb aquest castell de foc, però donada la situació, com dèiem abans, no es podrà realitzar aquesta jornada. S'ajorna per més endavant, quan la situació climatològica ens ho permeti.
0: Molt bé. I com sempre es destaca, no, a moltes poblacions, també la vostra, la Festa Major la feu gràcies a, també, amb un bon teixit d'entitats i associacions que teniu a la vila, no?
1: Exacte. Sense les entitats i les associacions seria impossible que féssim una Festa Major com la que fem. Gràcies a totes elles, al seu grau d'implicació, podem dir orgullosos que tenim una molt bona Festa Major.
0: Mm-hmm. I pel que fa a exposicions, em sembla que ho apuntaves abans,
1: sí.
0: Hi ha la de Mostra d'Art 2026, em sembla, no?
1: Encara, exacte,
0: fins
1: sí,
0: a final
1: a
0: de mes.
1: Sí, a la sala d'exposicions del castell. I més tard, a la sala d'actes, està l'exposició de quadres del concurs de pintura ràpida que realitzarà el diumenge.
0: Molt bé. I, si no vaig errat, el següent cap de setmana el que celebrareu és la Festa Major, però de Fontpineda, oi?
1: Exacte, sí.
0: Molt bé.
1: El següent, el divendres 17,
0: sí.
1: Dissabte 18 i diumenge 19 es fa la Festa Major al barri de Fontpineda.
0: Fantàstic. Molt bé, Soler, alguna altra cosa més que vulguis afegir de la festa?
1: Bueno, donar les gràcies, com dèiem abans, a totes les entitats i associacions del municipi que hi participen i col·laboren en aquesta Festa Major. Per suposat a les treballadores i treballadors de l'Ajuntament, que sense ells, evidentment, seria impossible, i cridar a la gent que vingui a pallejar, que gaudeixi de la nostra Festa Major, sobretot amb responsabilitat, que tinguem molta cura del nostre entorn, perquè pallejar és casa de tots i volem que estigui net, polit, i que no hi hagi, o que hi hagi les mínimes incidències possibles, i que tothom gaudeixi moltíssim, que la calor ens deixi sortir ben aviat al carrer, a retrobar-nos amb amics i passar un bon cap de setmana, que és l'important.
0: Molt bé, doncs ja ho sabeu, fins dilluns teniu tot aquest seguit d'activitats a Pallejà, Festa Major d'estiu, tota la informació també la teniu al web de l'Ajuntament de Pallejà per si voleu consultar el programa, que avui hem repassat amb la Soler Montalbán, que és regidora de Joventut de l'Ajuntament de Pallejà. Moltes gràcies, Soler, i que tingueu una molt bona Festa Major, eh?
1: A vosaltres, bon cap de setmana.
0: Bon cap de setmana, que vagi molt bé, moltes gràcies. Un cap de setmana que estarem pendents també en clau local de la participació de l'equip de l'Eduard Català, com vam explicar també a l'actualitat local al començar el programa, perquè l'equip Kawasaki Català doncs disputa novament les 24 hores de motociclisme al circuit de Catalunya. Serà demà, a partir de les 12 del migdia, que comenci ja la cursa, fins diumenge, evidentment, a la mateixa hora. Recordeu que si voleu anar o des de fa ja un temps, cal retirar l'entrada, ja no s'hi pot anar allò que es feia i accedir-hi gratuïtament, sinó que cal doncs, retirar l'entrada a un preu de 10 euros. circuitcat.com és la pàgina web que us heu de connectar si voleu retirar l'entrada o allà mateix. I desitgem tota la sort doncs, a l'equip de l'Eduard, que ja sabeu doncs, que mou pràcticament una cinquantena de persones, entre elles el responsable de premsa de l'equip, que és el company Toni Ramoneda. Dilluns intentarem parlar-ne una bona estona aquí al programa. I li desitgem la millor de les sorts a l'equip de l'Eduard Català. Bé, anem a fer una pausa musical. Ens n'anem a la Bisbal. La setmana passada tota aquesta zona doncs, patia, estava amb l'ai al cor, evidentment, per aquest incendi a les Gavarres. Ens agrada l'Empordà i ens agrada els cantautors i cantants que tenim a la Bisbal, com per exemple el Carles San José, el San Josex, que recuperem a una de les seves cançons, Animal Salvatge, i de seguida tornem amb més qüestions.

0: Ets d'aquelles persones que va deixar de llegir TVOs després de Mortadelo i Tintín? Cap problema. Aquest programa et permetrà recuperar aquella afició que tan bons moments et va portar. Si, en canvi, ets d'aquelles persones, amb bona edat ja, que encara llegeix còmics, estem al mateix equip. Sigui manga americà o europeu, aquest programa et permetrà estar al dia de l'actualitat comiquera. Com? Que mai no has llegit un còmic? Moltes felicitats. Aquest programa aconseguirà aficionar-te al nouè art.
1: Parlem de còmics, amb Pau Moratalla. Els divendres, a 1:15 del migdia, a Ràdio Molins de Rei.
2: El cop de calor és la situació en la que el cos ja no pot regular la temperatura. Ja sigui perquè fora fa molta calor, perquè hem fet un esforç físic molt important o perquè tenim febre i no hem begut prou líquid. La persona que pateix un cop de calor pot queixar-se de mal de cap, de malestar o mareig i característicament tindrà la pell molt calenta sense estar suada. Què pots fer davant d'un cop de calor? Mira d'allunyar la persona de la font de calor. Per exemple, si està al sol, col·loca-la a l'ombra. Abaixa la temperatura i si ets a casa, obre les finestres o engega un ventilador. Treu l'excés de roba o mulla la persona amb aigua. Recorda que si perd la consciència, l'hauràs de col·locar en posició lateral de seguretat. I si deixa de respirar, hauràs de començar les maniobres de reanimació cardiopulmonar. El més important davant del cop de calor és la prevenció. Beu líquid sovint, sobretot si fa calor o fas esforços físics. Per qualsevol altra informació o consell de salut, truca al 061 Salut Respon.
3: Actualitat local, política, cultura, salut, entreteniment, divulgació, opinió, debat. Això i molt més al Bon Dia i Bona Hora de Ràdio Molins de Rei.
4: 2 minuts i arribarem a 12:15. Continuem. Anem amb l'espai Te'n Recordes.

0: Tinc aquí ja amb mi a l'estudi de Ràdio Molins de Rei el Xavi García. Hola, Xavi, bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Passant calor.
1: Molta calor, tu. Molta. El foc
0: molta
1: està,
0: calor.
1: El foc està al cap de tothom, ja.
0: Perquè tenim encants avui, com cada divendres, i clar, més que passegis una mica...
1: Ja està.
0: Es percep, eh?
1: I això que els encants, que bueno, tenen les paradetes que més o menys provoquen l'ombra, però és tremendo, eh?
0: Sí.
1: Tremendo, tremendo.
0: Bé, què em portes avui?
1: Bueno, avui et porto un cúmul de coses de la ciutat de Barcelona que han desaparegut i que molta gent les recordava, de diferents coses que formaven part del paisatge més que conegut. I això ve perquè em vaig trobar una persona precisament als encants, a la fira.
0: Sí.
1: I vam estar parlant d'això que avui parlarem, d'una de les coses que avui parlarem, que era l'Avinguda de la Llum.
0: Uh-huh.
1: Que ja ha desaparegut, bueno, ara és diferent,
0: sí.
1: No? I vam dir, home, pues sí, parlarem una miqueta, eh? Jo que és una oient que escoltava
0: sí. Tot
1: aquest espai.
0: Sí.
1: Dic, bueno, pues un dia en parlarem, pues ha arribat el dia.
0: Ha arribat el dia, eh?
1: Sí.
0: Atenció.
1: He portat una musiqueta de Barcelona,
0: sí. Dels... Charango.
1: Charango.
0: Sí.
1: Per posar-li de fons, no?
0: Som-hi, va.
1: Vinga, va.

0: Molt bé.
1: Doncs des de 1940 fins a l'any 1990, és a dir, estem parlant de 50 anys, sí, va existir sota el carrer Palai una galeria comercial subterrània que era l'anomenada Avinguda de la Llum. I va ser la primera galeria comercial subterrània de Barcelona i una de les primeres d'Europa. Era la ciutat de Barcelona sempre avançant-se. Eh?
0: Hi havies anat, tu?
1: Sí, i tant, sí? I de petit, i feien, hi havia una parada que era molt típica que feien, com es diu això, com aquests, una espècie de creps, que eren rígids, que feien uns barquillos, que es deien, i un doblegat, i feia una oloreta molt bona. Hi havia de tot allà, eh? Fins i tot al final van posar un cine porno, quan ja la decadència ja anava cap avall, no? Però, bueno, s'ubicava entre la plaça Catalunya i el carrer Balmes, eh? I el carrer Vergara, podríem dir que era el que després van anomenar el Triangle 2.
0: Sí.
1: Era exactament això. I estava al costat dels vestíbuls dels ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.
0: Ah, sí.
1: On avui hi ha el Sèfora, per exemple. Sí. Ara es diu el Triangle, hi ha el Sèfora, fora, allà començava tot el xou. L'impulsor del projecte va ser un home que es deia Jaume Sabater Quixal, i va ser premiada per l'Ajuntament de Barcelona i va ser declarat atracció turística l'any 1942, seguint l'Avinguda de la Llum, així es deia, una de les seves principals atraccions, perquè a dintre en tenien 65 comerços. Déu-n'hi-do, 65, eh? I l'Avinguda havia format part d'una ciutat subterrània que aniria des de la Rambla Catalunya fins al plaça Urquinaona. Hi havia tota una ciutat subterrània.
0: Això m'agrada.
1: Sí, les ciutats es van posant sobre capes, no? Si algun dia aneu a Edimburgo, sí, a Escòcia, hi ha la
0: ciutat... Ho tinc pendent.
1: Bueno, doncs no et perdis. Hi ha la ciutat de dalt, que és molt maca, i després hi ha tota una ciutat subterrània, Mitjaval. I la pots visitar, absolutament. És una ciutat sencera. Bueno, és una mica com Pompeia, que va quedar sepultat per el volcà.
0: Bueno. Sí.
1: Aquesta Avinguda de la Llum, doncs, les seves principals, podríem dir, atraccions, a part dels 65 comerços, és que havia format part d'això, d'aquesta societat subterrània. Home, arriba fins a la Rambla Catalunya, d'un ídolo branquera, I la plaça Urquinaona. A partir de la dècada dels 1960, els 60s, bueno, va començar la seva caiguda, una miqueta, potser, no? Els 70 va quedar pràcticament abandonada pels usuaris, però és una mica com allò que hi ha a la plaça Alpí, aquelles galeries Maldà.
0: Sí.
1: Que les galeries, no sé per què, sempre tenen una pujada i una baixada i sempre estan en plena decadència, no sé per què. Bueno, i va quedar pràcticament abandonada, tant pels usuaris i per les autoritats. Es va desentendre l'Ajuntament absolutament, no? Durant bona part del dia va acabar sent el refugi de nombrosos rodamons. Clar, com tenien sota cobert, anaven allà els cloixars, que diuen els francesos, no? Bueno, les condicions higièniques eren molt precàries i el nombre de comerços actius va disminuir a més de la meitat. I el que es van quedar, com sempre, eren bars. Tu et fixes que els comerços que més queden són bars, regla general?
0: Per què serà?
1: No ho sé, devem tindre molta set, tu. L'any 1990 es va tancar definitivament. El 90, abans de les Olimpiades, van dir prou, s'ha acabat. I l'actual botiga Sèfora encara s'hi poden veure les característiques columnes. El que passa que ara estan pintades de blanc i negre, La resta de tota aquesta instal·lació, podríem dir, pertany als ferrocarrils de la Generalitat. I ha quedat tapiat o amagat, com és el cas del cinema Avinguda de la Llum, on hi havia un saló recreatiu. Si vosaltres el voldríeu veure, doncs hi ha rutes guiades, però clar, no veureu mai l'Avinguda de la Llum com era. Això és una de les coses que jo crec que ha desaparegut de la ciutat. Aquesta senyora que em vaig trobar a la fira... Bueno, sí, exacte. Al mercat...
0: Els
1: Encants. Els Encants, això. Doncs resulta que és... m'ho va dir, vaig dir, bueno, però... Una altra cosa que també ha desaparegut, que era molt important, i fins no fa gaire, és a dir, eren les cadires de lloguer de les Rambles, tu. Hi havia cadires de lloguer a les Rambles. Ara han posat bancs públics i tot això, però hi havia un servei d'això, no?
0: Sí.
1: Aquest servei va començar a finals del segle XVIII, I al principi era estacional, només llogaven cadires, és per llogar-hi cadires, sí, no? Però només a les nits d'estiu. Durant el dia no hi eren, Més endavant l'estacionalitat va anar desapareixent i a mesura que la ciutat començava a expandir-se, estem parlant de 1854, no d'ara, no del Porcioles, L'enderroc de les muralles i va passar, doncs aquestes primeres cadires eren, com ho diríem, eren de palla i després les van canviar de ferro pintades de negre i més tard de verd, no? també van arribar a ser blanques, no? El servei funcionava en règim de concessió. Era una concessió municipal, la treia el que la volia explotar, i els treballadors s'encarregaven de cobrar un preu de lloguer. Eren funcionaris municipals, eren de l'Ajuntament, eh? I eren del servei de cadires i sillons. Això ja no existeix, eh? Servei de cadires i sillons. Hòstia, una cosa còmoda, no? Diuen, hòstia, tu no dos treballar massa, no? Si serveix el servei de sillons i butacons, no? Bueno, eren com una espècie de visitants. Com ho compararia jo ara? Abans la gent anava a peu i se'n sentava en cadires. Això és la zona blava de l'època. Oi que sí?
0: Efectivament. Vull
1: dir, hi ha gent sí, funcionària que vigila, et multa si no. Bueno, no m'equivoco. Eren la zona blava, que era la zona d'aparcar el Pompis, no? Per Caselles. Els primers usuaris eren membres de la burgesia i de les classes més acomodades. La gent no tenia peles ni per jugar a la cadira. Les classes obreres no podien canviar. Els burgesos i tot això no se sentaven allà, petaven la xerrava. Per què? Perquè fixeu-se com està el món. No tothom podia pagar 10 cèntims. 10 cèntims de pesseta, no 10 cèntims d'euro. Amb 10 cèntims d'euro els podien llogar un mes, suposo. 10 cèntims de pesseta, eh? I costaven cada 8 hores, tu.

0: de la Rambla donaven joc a l'abast de tothom. Ja la gent s'asseguia i feia tertúlies. Era com un club a l'aire lliure, una miqueta, eh? Bueno, el 20 d'agost del 2000 van desaparèixer definitivament, no fa tant, fa 26 anys, eh? I l'Ajuntament va decidir no renovar la concessió i les va substituir, doncs, el que ara tenim, bancs públics fixes i gratuïts. O sigui que allò de les cadires de les Rambles era una cosa que molta gent va veure perquè fins al 2000 estaven i tal. Una cosa també important que va desaparèixer, o que era molt evident veure'l, era a les Glòries. Les Glòries, igual que la plaça de Lesseps, sempre han estat en obres, tu. T'has fixat? Jo, des que tinc memòria, que la plaça de Lesseps i les Glòries sempre estan en obres, no? Bueno, ara, on hi ha el centre comercial de Glòries,
1: sí,
0: des de l'any 1942 hi havia la mítica Hispano Olivetti, que era una fàbrica, tu sorties de la Meridiana i veies allà Olivetti, un edifici enorme, no? Allò ara són, pues, això, el centre comercial de Glòries, sí, eh? Mm, era les màquines d'escriure per excel·lència de Carlos Olivetti, eh? Aquell solar fa uns 10.000 metres quadrats tocant Glòries, eh? I, bueno, la plantilla va arribar a ser 3.200 operaris treballaven
1: de l'Olivetti, eh?
0: De l'Olivetti, eh?
1: Déu-n'hi-do.
0: I cap al 1963 tenien un volum de vendes tan nacionals i internacionals que van convertir la fàbrica de Glòries en el centre de fabricació de màquines d'escriure més important del món. Imagina't, feien per any 6 milions de màquines d'escriure. És molta màquina. Bueno, és que les Olivetti s'ha d'anar a tot arreu. Estàs d'acord o no, eh?
1: Bé, sí.
0: Què va passar amb l'arribada de la informàtica, amb els primers ordinadors, van suposar l'inici d'aquesta decadència, i l'any 1987 acabaria tancant. A l'octubre de 1991, l'antiga fàbrica va ser demolida parcialment, crec que era una mica de fàbrica, d'edifici, i la van adequar per fer un nou centre comercial que estan tant de... Que ara tornen a estar... Centres comercials estan baixant, eh?
1: Sí?
0: Estan molts que no tenen negoci, hi ha un centre comercial que volen vendre a Barcelona i no hi ha manera de col·locar-lo. És a dir, aquest auge, aquest boom dels centres comercials, home, n'hi ha que funcionen.
1: Home, però... vaig anar a Sant Cugat l'altre dia, estava
0: sí,
1: a tope.
0: Sí, el de Sant Cugat està a tope, però n'hi ha molts que estan, sobretot a Barcelona,
1: d'acord,
0: estan perdent molta pistonada, no?
1: Sí.
0: Bueno, segur que si no van veure l'Olivetti, segur que a casa algú tenia un Olivetti. O sigui, això és així, eh? I, bueno, és d'aquelles coses que sabies que sorties de Barcelona i molta gent deia com referència si tenies que algun lloc. Mira, passes l'Olivetti i tal. L'Olivetti, la mítica Olivetti, eh? Bueno, després ja també, bueno, han hagut... per exemple, magatzems, no? A més, amb un nom molt extraordinari. A principis del segle XX es van anunciar uns magatzems que serien un outlet, no? Més o menys, que es diu El Barato. Es deien El Barato, tu. El nom és bo, eh? El Barato. El barri de Sant Antoni estava exactament entre el carrer Villarroel i el carrer Tamarit. Era una alternativa econòmica davant d'altres magatzems de l'època que veien que... Per què? Perquè era com un outlet, era el primer outlet. Venien restes de sèrie, saldos, articles sobrants... I va tindre molta tirada, no? Als anys 30 va entrar treballant com a dependent un senyor jove que es deia Julio Muñoz Ramonet, on també treballaven els seus pares, Muñoz Ramonet. I què passa? Que es convertia després de la guerra i gràcies a l'ajuda del règim franquista, es donde los haya, en un dels homes més rics i també més odiats de Barcelona. Va arribar a ser propietari d'unes 30 empreses textils, l'auge del textil, i... va adquirir-les totes d'una dubtosa forma, o sigui, no era massa clar. Franquisme, que tant que diuen no havia corrupció, cuidao. El Barato va fer fallida a meitat dels anys 60 i acabaria tancant. Cap allà el 1971 van vindre uns mítics magatzems que van ser molt famosos, que eren Almacenes Àries, que estaven ubicats en aquest antic... Els Almacenes Àries eren molt populars, eh? Van reprendre el negoci sota una fórmula similar. Després, era un edifici que el van transformar, a dalt hi havia vivendes, i després hi havia les plantes baixes, la botiga. Fins i tot, dins d'aquest edifici dels Almacenes Àries, hi havia una pensió al tercer pis. L'edifici original, poca cosa es conserva ara, si tu passes per allà davant. Per què? Perquè va haver un incendi provocat, al març de 1991, on van morir 4 persones que estaven allotjades a la pensió, per això deia la pensió. Sempre diuen que aquests Almacenes Àries van tindre uns problemes i que l'incendi era provocat. També un altre incendi important va ser el d'Almacenes Àguila, que estaven allà. Una altra de les anècdotes, si ens dona temps o no...
1: Ens dona temps, sí.
0: Molt fàcil. Vosaltres sabeu que la Rambla està dividida

0: diverses zones, les Rambles, no? I una de les zones que hi ha és la Rambla dels Estudis, que es diu.
1: Sí.
0: Una part de la Rambla. I per què es diu dels Estudis, no? Per què? Pues és molt fàcil. El nom fa referència a l'edifici de l'Estudi General o Universitat, que va començar-se a construir el 18 d'octubre de 1536. 1536, eh? I va estar en funcionament més d'un segle. Després del 1714, tothom va perdre tot aquí, es va produir la supressió de la Universitat Barcelonina per part de Felip V. Eh? Ai, Déu meu. I el 1720 l'edifici va ser transformat en una caserna militar causa de la supressió de la universitat per part de Felip V. És a dir, va entrar a una universitat centenària per posar un quartel i arruïnar tot el que és la cultura. Sembla que la cultura catalana els hi fa nosa, tu no ho entenc. L'any 1843 es va enderrocar i va aixecar-se la porta d'Isabel II, que es va mantindre fins a l'any 1873. Era un moment en què les muralles de Barcelona, sabeu que Barcelona està murallada, no? Havien de ser enderrocades per fer el creixement de la ciutat, no? Es tractava d'una construcció de dues plantes, incloïa una capella, i l'únic element que s'ha conservat d'aquell edifici és un gran escut de pedra de Carles I, que es pot veure actualment a l'interior de l'edifici de la Universitat de Barcelona, entre el Paraninf i la biblioteca. Per això es diu, aquest tros de la Rambla dels Estudis.
1: Dels Estudis.
0: I bueno, hi havia la Rambla dels Pajaritos, que també perquè hi havia ocells, és a dir, han hagut moltes variacions. I m'agradaria, si tinc temps, acabar... Si
1: tenim puc, 3 minutets.
0: Sí. Home, tothom se'n recorda d'això, del que he dit, més o menys alguna gent es poden recordar potser de l'Olivetti, de les cadires, però que segur que tothom li sona molt, molt, molt, és al carrer Junqueras, hi havia un comerç que era tot un edifici que també es va incendiar, si no parem de tindre focs, eh? Que era la Casa de les Mantes, tu. Va ser famosíssim, això de les Mantes, de Junqueras 5. Fins i tot per ràdio va ser dels primers anunciants que hi havia, i explicaven contes. Doncs el juliol de fa 12 anys va baixar la persiana aquesta botiga, la Casa de les Mantes, que era de Junqueras 5, que estava tocant Urquinaona, eh? Bueno, va ser un altre dels comerços emblemàtics que es va veure arrossegat per la crisi, pel canvi de costums i, sobretot, per l'arribada d'altres establiments low cost. Des de principis dels anys 40, aquesta botiga familiar oferia mantes i altres productes d'estils per la llar als veïns de Barcelona, i també de fora de la ciutat venien i s'adreçaven al negoci. Tenia molta fama, no? I la Casa de les Mantes, ja bon preu, tot això. Clar, molts casos, abans de començar una nova vida, o una emancipació, o s'anaven a caçar o el que sigui, doncs feien cas, perquè el rètol publicitari que tenia la Casa de les Mantes deia "novios", com vulguem dir, escolta, si us voleu caçar, necessiteu mantes, llençols, el que faci falta. Bueno, anaven els novis, i evidentment era molt típic anar allà, i totes aquestes compres... avui en dia, ja no es fa la Casa de les Mantes, avui en dia es fa, per exemple, l'IKEA, que venen de tot, també, no? El negoci havia anat creixent moltíssim, en metres quadrats, treballadors, va ampliar un immoble situat al davant que feien servir de magatzem, però després d'un quants intents per fer front a les pèrdues, van tancar finalment un juliol del 2012. Segurament que algú havia anat allà a comprar, i una vegada més, un altre incendi també va provocar, pues, no el tancament, però sí que anés una mica cap a la ruïna. Hem fet un repàs, sí, de negocis que ja no existeixen de Barcelona. Per què? Perquè en el fons són d'aquelles coses que no te'n recordes, però quan et diu la Casa de les Mantes, ah, sí, sí, l'Olivetti, hosti, també, les cadires de la Rambla, com no? I bueno, això és una memòria de coses que han desaparegut, que en un seu moment, quan hi eren, semblaven indestructibles i que mai desapareixerien.
1: I molt més contemporani ja dels anys 90, però també el Boulevard Rosa, mític.
0: Per exemple, el Boulevard Rosa va desaparèixer absolutament. Sí, sí. Bueno, les coses van canviant, van mutant, sí. I bueno, hi havia l'illa, doncs hi havia un camp de futbol, sí, que era l'illa, és a dir, la ciutat es transforma. Si nosaltres agaféssim una persona de fa 50 anys enrere, fins i tot menys, 50, no coneixeria la ciutat.
1: Xavi García, moltes gràcies.
0: A vosaltres.
1: Bon cap de setmana.
0: Igualment.
1: Que vagi molt bé. Passa un minut de 3:15.

0: Abans de tancar el programa, com sempre, Camins, aquest espai que compartim amb l'Héctor Zacarías. Hola, Héctor Zacarías, bon dia i bona hora.
1: Hola, bon dia, com va això?
0: Com anem?
1: Bé.
0: Hem de dir, atenció, que té molt de mèrit, que l'Héctor va fer de voluntari el passat diumenge del pas del Tour de França per Molins.
1: Bé, jo tot sol no, però sí, és veritat que sense mi...
0: Vas formar part del cos
1: de
0: voluntariat.
1: Sense mi això no funciona.
0: Com va anar l'experiència?
1: Bé, va estar bé. Aviam, és pesat estar tot el dia allà sota el bat de sol, però al costat de la gent aquesta que no entenc que no pot creuar la carretera quan venen els Mossos amb la moto a tota velocitat, també és veritat que va haver moments agradables.
0: Jo estava per exemple?
1: Jo estava assegut allà a la carretera sobre una caixa de cartró i de cop es va obrir a la persiana d'una botiga i em va dir, oi, què fas aquí? Diu, no, voluntari al Tour i tal. I què, has dinat? Un entrepà. I diu, espera't. I em van baixar un plat d'arròs, un plat de paella espectacular. L'esperança del peix.
0: Per tant, agraïment a l'esperança del peix.
1: Absolutament, no oblidaré mai això.
0: Està molt bé.
1: No, i a més, peix de primeríssima qualitat, ets de dir, el de la paella aquella. Molt bé, molt bé, va estar molt bé.
0: Bé, doncs, experiència positiva, però, si et sembla, entrem en matèria de la secció.
1: Sí.
0: On ens proposes anar avui?
1: Avui anirem al Pallars.

0: Aviam, atenció, perquè avui ens proposes aquesta cançó del Pony Pissador.
1: Bé, el Pony Pissador, posa-la, aviam, la toca. Però, sí, de fet, aquesta cançó, la lletra, és de mossèn Cinto Verdaguer.
0: Per favor.
1: Home.
0: Ja feia dies que no sortia mossèn Cinto.
1: Respecte per mossèn Cinto. Bé, mossèn Cinto ja saps que era excursionista, va posar el Carió, va posar aquí, allà, va posar la Neto. Molt interessants els seus dietaris d'excursions i viatges. I aquest poema, que és la cançó del Reier, apareix en un seu llibre de la dècada dels 80, que és Pàtria.
0: Molt bé. Us agrada el Pony Pissador a casa?
1: Sí, sí, riem molt amb el Pony Pissador. Són molt divertits. Sí.
0: Molt bé, doncs ens serveix per introduir aquesta excursió.
1: Exacte. Anem, ja saps que
0: el Pallars és gran.
1: Sí, el Pallars és gran. I el Reiers, de fet, com saps, baixaven no només per les Nogueres, sinó també pel Segre, perquè de fet també hi ha reiers, és a dir, sempre diem Poble de Segur i tot allò, però també hi ha reiers, per exemple, a tota la banda de Coll de Nargó, és a dir, a l'Alt Urgell.
0: De fet, aquest cap de setmana em sembla que hi fan la festa allà a Balaguer,
1: sí,
0: no?
1: Sí, a Balaguer és... No estic segur, jo diria... No, però bé, sí, sí, és a la baixada del Reiers. Sí, sí, que, aviam, de fet, aquest ofici es va perdre bàsicament perquè va començar a construir centrals hidroelèctriques. El Pallars és poble, és un país de reiers, un país de muntanyes, un país de centrals hidroelèctriques. Nosaltres anem a la part del, a la part dalt de tot del Pallars. El Pallars sobirà, però diem bastant, bastant amunt.
0: D'on partirem?
1: Partirem del pont d'Estaon. Uh-huh. Estaon és la vall de Cardós. La vall de Cardós és una vall lateral de... O sigui, quan tu arribes a Llavorsí, o sigui, vas remuntant la Noguera Pallaresa, arribes a Llavorsí, tombes a mà dreta i aleshores d'allà surten dues valls més. Una és la Vall Ferrera, que famosa perquè és la que has de seguir per pujar la ruta clàssica de la Pica d'Estats, i l'altra és la Vall de Cardós, que és on sortirem nosaltres. I nosaltres començarem a caminar des del pont d'Estaon. La Vall d'Estaon és una vall lateral de la Vall de Cardós. Estaon és una vall molt bonica, petita, una mica esquerpa, on hi ha uns pobles, quatre pobles, Surri, Anàs, Bonestarre i Estaon. Ja saps que el 80% dels noms de lloc del Pallars són d'origen basc.
0: Ah, doncs mira, això és un detall que no sabia.
1: Sí, doncs sí, aviam, Coromines afirmava, Joan Coromines, que de fet el Pallars durant un temps va conviure algun tipus de parla romànica amb algun tipus de parla bascoida. I és veritat que els topònims que han quedat, tots aquests d'Estaon, per exemple, sí que és d'origen romànic, seria Estationem del llatí, però adaptat a la pronúncia bascoida. Però tots aquests, Bonestarre, Ginestarre, Esterri, tots aquests són d'origen basc.
0: Ja sabeu que és una secció que no només aprendreu d'excursions, sinó que també tenim cultura general.
1: Mira, aprofito, anem a Cardós. Una novel·la molt recomanable.
0: Sí.
1: Allò que va passar a Cardós, de Ramon Solsona. Ramon Solsona, que de fet és de Barcelona, però sí que coneix bé el Pallars, i és una novel·la molt interessant que parla de fets reals, d'un assassinat d'un guàrdia civil en l'època aquesta en què arriba tanta gent allà al Pallars, quan la construcció de les hidroelèctriques.
0: La setmana passada també ja ens va recomanar un bon llibre que parlava d'Andorra.
1: Ostres, sí, aquell està molt bé. Morts, qui us ha mort?
0: Abans, a micròfon tancat, també parlaves del Pep Coll. En aquest cas, és més Pallars Jussà, no?
1: Pep Coll és de Senterada, crec recordar. Sí, és del Pallars Jussà.
0: Sí.
1: Mira, ja que parlem d'un cas real convertit en novel·la, que és aquest d'allò que va passar a Cardós, et recomano dos taüts blancs i dos taüts negres.
0: Molt
1: i dos
0: bé.
1: De negres, perdó. Dos taüts blancs i dos de blancs. Ho estic dient molt malament.
0: No, no passa res.
1: Dos taüts negres i dos de blancs, ara sí.
0: Del grup 62.
1: Sí. Grandíssima novel·la.
0: Sí,
1: grandíssima
0: això m'han dit.
1: Sí, sí, és allò... Saps això que s'ha posat de moda el true crime?
0: Sí.
1: Això és una novel·lassa, i també han basat en fets reals, un assassinat, els taüts blancs, ja saps que són de nens petits, una cosa bastant sòrdida d'aquest Pallars més esquerp, fins fa quatre dies era un lloc bastant bastant dur, el Pallars.
0: Bé, retornem a l'inici, per tant anem al pont d'Estaon.
1: Sí, anem al pont d'Estaon, l'últim revolt abans d'arribar a Estaon. Hi ha un revolt tancat que passes per sobre el riu d'Estaon i aquí es pot deixar el cotxe. I aleshores nosaltres seguirem un riu, que és un afluent d'aquí del riu d'Estaon, que és el riu de Peracalç. Saps què em passa quan vaig al Pallars? Quan hi anava amb 20 anys, mirava el paisatge i deia, oh, que és bonic això, com m'agrada les muntanyes i tot això. Ara, és veritat que continuo trobant que és molt bonic, sí que no deixo de pensar com és un món que ha anat desapareixent, transformant-se. Si en referíssim a algun lloc que no fos Catalunya, diríem aculturant-se fins i tot, perquè clar, hi ha maneres de viure que han desaparegut definitivament, sacrificades pel turisme o pels serveis i tot això. I justament l'excursió aquesta ens porta a veure tres direm, tres poblaments de bordes, eh? I és una cosa espectacular, o sigui, gairebé fa la sensació de visitar un poble fantasma.
0: D'entrada, recordem, què és una borda?
1: Aviam, les bordes, és una paraula que és compartida, diguem, els diferents parles pirinencs, eh? Sí. El gascó aranès, el català, l'occità... bé, doncs, una borda és una construcció que es fa servir durant, no durant tot l'any, eh? Només en èpoques, per exemple, quan s'ha de recollir el farratge o quan s'ha de pujar el bestiar a la muntanya, també s'hi estaven, eh? No estan molt allunyades de les poblacions, de manera que sí, podien passar un temps a dins de les bordes, però també tornar a la població, i realment hi ha llocs com el que veurem aquí, que pràcticament semblen pobles, eh? Perquè són una pila de bordes, eh? Igual 10, 12, 15 bordes, i què passa? Que aquestes bordes ja tot sovint no es fan servir. Sí, és veritat que els propietaris molts cops les han mantingut les teulades, encara hi guarden estris del camp, eines, farratge, però sí que fa la sensació d'això, d'abandonament. També és veritat que durant aquell boom terrible de la construcció de finals de segle i començaments de segle, moltes d'aquestes bordes, fent una mica de trampa, es van convertir en habitatges. Això va passar bastant a Vall d'Aran i a Andorra. Però bé, anirem a veure, sobretot l'objectiu són les bordes de Nibrós i les bordes de Perafita. Les de Nibrós, jo, el primer cop que hi vaig anar, vaig tenir la sensació ben bé d'anar a visitar un poble fantasma, una cosa espectacular. Sortim, com et deia, del pont d'Estaon.
0: D'acord.
1: L'excursió tot plegat serà fins a arribar a les bordes de Perafita, potser una hora i mitja. Jo crec que us entretindreu una mica, perquè és molt agradable el camí. Anem tota l'estona pel costat del riu, passem per per alguns trossos de vegetació de ribera, alguns trossos on hi ha bedolls, alguns prats, i t'entretens. És fàcil que et vingui de gust, sobretot si ho fas a l'estiu, sucar els peus a l'aigua. No es pot fer, en teoria, però bé, sucar els peus només, eh? I això, anem seguint aquest riu de Peracalç fins que arribem primer a un grup de bordes més petitó, però al cap d'una hora o així arribes a Nibrós. I aquestes construccions es creu que deuen ser de finals del XIX, començaments del XX. De fet, en una de les cases més grans hi ha fins i tot una placa que posa 1895. Eh? I encara hi ha... Saps? Això deus haver vist també en alguna casa de pagès abandonada, aquelles plaques de ferro de les asseguradores, assegurant segons d'incendis, el que sigui. Bé, doncs això n'hi ha, també. La sensació, com et deia, és ben bé d'un poble fantasmagòric, perquè totes les cases estan buides, n'hi ha alguna en ruïnes, la majoria no, la majoria es conserven, però no hi ha ningú. I arribes i és un racó de món on, si aneu a l'estiu, hi haurà vaques, eh? Hi haurà vaques i vaques i vaques, i totes aquestes cases on... De fet, la majoria estan tancades amb un cadenat, no s'hi pot entrar, però sí que és una sensació estranya. I és això que et deia abans, ostres, és un món definitivament, com diria, pla, que ha passat avall. Vull dir que s'ha acabat. Bé, aquestes són les de Nibrós, que són les més boniques, en una hora s'hi arriba, és un camí molt agradable, i després podeu pujar encara una miqueta més, ben bé, potser mitja hora més, fins a les de Perafita. I aquí a Perafita tens una vista molt bonica de tota aquesta vall que hem anat resseguint. Des de dalt veus tota aquesta vall de Peracalç i la vall d'Estaon fins a baix. Una excursió molt recomanable. De debò.
0: De quants quilòmetres estem parlant?
1: Estem parlant potser 7-8 quilòmetres, un desnivell que no és excessiu, potser cap a 270 o 180 metres de desnivell. Aviam, jo ho he fet amb canalla, eh? Vull dir que...
0: Perfecte.
1: I jo soc vellet, ja, a més.
0: I aleshores, per trobar també una mica d'ambient allà...
1: Aviam...
0: Què tindrem? Esterri de Cardós?
1: Sí, aviam, el poble més gran, però tampoc seria Manhattan, seria Ribera de Cardós. Per pujar a Estaon, de fet, tu agafes la carretera allà a Ribera de Cardós, i de Ribera de Cardós vas pujant cap amunt, bé, primer trobes això, Anàs i Surri...
0: Atenció, Anàs, eh?
1: Sí, són noms guapos, eh? Sí o no? I després trobes Estaon. I Estaon no hi ha... Bueno, hi ha un refugi de muntanya, però diria que no hi ha ni bar. Hi ha una església romànica mig en ruïnes molt bonica, molt interessant, però vaja, el poble on s'ha d'anar a comprar i on pots...
0: És
1: a Ribera de Cardós.
0: Que veig que té el Museu de les Papallones de Catalunya.
1: Sí, atenció, és veritat. Sí, sí que... Sí que no l'he visitat, però sí que un cop que m'estava... just al costat del riu, en uns apartaments al costat del riu, sí que recordo haver-hi passat pel davant.
0: I allà tranquil·litat, suposo.
1: Bé, ara, al mes d'agost, ja saps que la gent de ciutat fuig de les seves vides grises i se'n va allà
0: a buscar...
1: No, sí, tranquil·litat ara. Sí. D'aquí un mes, no, potser no tanta.
0: Doncs, Héctor Zacarías, moltes gràcies.
1: A vostè.
0: Que tinguis bon cap de setmana.
1: Igualment. Descansa, eh?
0: Igualment.
1: Gràcies.
0: Un minut i mig i seran les 12 del migdia. Posem punt i final al bon dia i bona hora d'aquest divendres 10 de juliol. Us deixem ara amb la Sílvia i l'informatiu Molins de Rei al dia, amb el que ha donat de si la jornada, però sobretot també el que ha donat de si aquesta setmana. El resum informatiu fins a 12:45. Parlem de còmics amb el Pau Moratalla de 12:45 a la 1 i la remissió del Tot Teatre amb el Dani Pasqual de 1 a 2. Connexió amb la xarxa i a partir d'aquí la resta de programació d'aquesta tarda. Avui tenim la Judit de 5 a 9, amb els divendres Faves Tendres, programa normal respecte a la setmana passada que vam fer doncs, aquesta programació especial referent al Tour de França. Avui, programa normal i la resta de programació també del cap de setmana. Moltíssimes gràcies per la confiança, per fer-nos escalf una setmana més. I l'equip d'aquest programa, Sílvia Arter, Roger Tuset, Eli Arjona, Oriol Romeu, tornem dilluns a les 8 en punt del matí. Bon cap de setmana, que vagi molt bé.

0: Són les 12.
1: Molins de Rei al dia. Resum de la setmana amb Sílvia Artés.
0: Bon dia, doncs repassem els temes que han estat notícia aquests dies, com el fet que es recupera el servei de ginecologia al CAP. També hem conegut un nou cap de llista, el dels Comuns. També la campanya per intentar fer compatible l'ús de les terrasses a l'estiu, sobretot amb el descans veïnal. Escoltarem doncs, des de l'Ajuntament, des del Govern, l'objectiu d'aquesta campanya i també l'opinió que n'ha donat avui el portaveu d'Ara Molins. A banda d'aquesta qüestió, repassem propostes al cap de setmana que passen bàsicament per la primera proposta dels estius, activitats d'estiu als parcs, que es faran aquest juliol i a l'agost, demà amb Cinema a la Fresca i també demà el Festival de Música Metall, que organitzen Metal Defenders des de fa ja 20 anys. I també repassarem temes que han estat notícia, com l'última actuació dels Matrossers, el Premi Margarida Xirgo, o la situació ara mateix a Collserola davant la situació del risc per incendi. En esports, les 24 hores de motociclisme a Montmeló, amb l'equip d'Eduard Català, torna a ser notícia un any més, aquest cap de setmana. Demà, en concret, a les 12, comença aquesta prova de resistència. I repassem també l'actualitat al Club d'Halterofília, al Club d'Handbol i també el paper de Molinenques a l'Handbol Platja, fora ja dels clubs de la vila. Doncs aquests són els continguts informatius del resum que fem avui divendres 10 de juliol. Comencem. Amb la informació de servei, com sempre, continua fent molta calor. Ara tenim 33 graus a l'exterior de la ràdio i el Jordi Miralles, el nostre meteoròleg, ens explica doncs, com ha d'anar bàsicament la temperatura, si baixa una mica, sembla que una miqueta, però molt poc, i com ha d'evolucionar la setmana que ve. Jordi, bon dia.
2: Hola, Sílvia, bon dia. La calor avui afluixa una mica. Tot i això, temperatures de 33-34 graus poden sovintejar molts punts de la comarca, i això és calor, però enrere queden els més de 36-37-38 graus d'aquests últims dies aquí a Molins de Rei. Les temperatures baixaran també de cara a demà dissabte. Tot i això, encara es mantindran per damunt de la mitjana per l'època de l'any. Estarem parlant demà dissabte de 31-32 graus, quan ara, en normalitat, haurien d'estar parlant de màximes de 29-30 graus amb molt estirar. Per tant, baixen les temperatures, però encara es mantenen per damunt de les normals per l'època de l'any. Això, a més, acompanyat de sol avui dissabte... Això també acompanyat de sol avui divendres, demà dissabte i també de cara a diumenge. I a més, amb la presència d'alguns núvols alts i estones també avui de polsim en suspensió, més que polsims, cendres en suspensió, perquè en tenim a causa de l'incendi que ahir va afectar la zona de Gavà. I, per altra banda, aquest cap de setmana ens afectarà una massa d'aire que portarà polsim del nord d'Àfrica, que també farà que el cel tingui una tonalitat una mica marronosa. I les temperatures, tot i el descens que tindran de cara avui i també demà, tornen a pujar a partir de diumenge i no serà fins ben bé dijous de la setmana que ve que començaran a baixar i que per fi es normalitzaran.
0: Doncs ho esperem. Gràcies, Jordi. Pel que fa al transport públic, el Centre de Gestió de la Informació de la Mobilitat destaca que a Rodalies a la R4 hi ha retards que poden superar els 30 minuts a mitjana per una incidència que hi ha hagut a la infraestructura entre el Clot i Plaça Catalunya, que ja està resolta, però tot i així s'acumulen retards. I també servei alterat a la R1 de Rodalies, circulació de 2 trens per hora i sentit entre l'Hospitalet i Blanes, amb retards que poden superar els 20 minuts de mitjana. Els trens amb destinació l'Hospitalet reprendran el seu recorregut habitual un cop s'hagi resolt la incidència. I la resta de transport públic, de moment, pel que sapiguem nosaltres, tot amb normalitat. Acabem amb la farmàcia de guàrdia. Avui divendres és la Xuclà, està al carrer Major, número 100. Molins de Rei recuperarà i millora i amplia el servei de ginecologia. Ha estat una de les notícies de la setmana i és que a partir de l'1 de setembre hi haurà aquesta doctora en ginecologia o doctor al Servei de Salut Sexual i Reproductiva i, a més, com a novetat i per ampliar el servei, també s'instal·laran 2 aparells nous per fer proves diagnòstiques. Recordem que amb la jubilació de la ginecòloga el servei es va quedar sense aquesta doctora des de finals de l'any passat i l'atenció la fan 2 llevadores cada dia, menys els divendres, que fan assistència preventiva i de baixa complexitat, que són la majoria de les consultes. Tot i així, davant de la situació de no tenir ginecòloga, tant l'Ajuntament com usuàries com Molins Feminista han manifestat el seu desacord i malestar per la nova situació. De fet, Molins Feminista va recollir més de 1.500 firmes. Doncs després de mantenir converses amb el Departament de Salut, finalment s'ha aconseguit recuperar el servei i, a més, s'ha ampliat. Xavi Paz és l'alcalde.
3: I es veurà millorat perquè realment s'incorporarà amb 2 aparells, que a hores d'ara no tenien tampoc el cap de Molins de Rei, i que són importants per fer una atenció encara més completa a les dones i en aquesta salut sexual i reproductiva de les dones. Vindrà acompanyada d'un ecògraf i d'un coldoscop, que es diu, que és com una mena de microscopi especial per fer encara millor atenció i millor diagnosi de les possibles alteracions que pugui tenir alguna dona al seu sistema.
0: Bé, doncs a partir de l'1 de setembre es recupera aquest servei de ginecologia. Mirant ja les eleccions al maig de l'any que ve, anem coneixent noms de candidats. Aquesta setmana hem sabut que Jordi Pedrol serà el candidat. Bé, de fet, ho sabíem a finals de la setmana passada i aquesta setmana hi hem pogut parlar. Jordi Pedrol és el candidat de Molins en Comú Podem. La formació ha fet primàries, hi havia una única candidatura i s'ha proclamat aquesta candidatura, la de Jordi Pedrol Martínez, que és enginyer tècnic en energies renovables. Està a punt de jubilar-se i té una trajectòria en els moviments socials i com a activista sindical. Ell ha estat militant de base durant dècades del SUC i el 2011 va passar a l'executiva local d'Iniciativa per Catalunya i des de llavors que ha estat a la part organitzativa del partit i mai ha ocupat un càrrec públic. La seva intenció és representar tot el col·lectiu que integra la formació. Jordi Pedrol.
4: Ho faig des d'una vessant col·lectiva, és a dir, no intento representar-me a mi, sinó que crec que el que vull és impulsar un treball que prové d'una inquietud col·lectiva, d'un espai polític que jo penso que és divers. Superem el que seria l'àmbit dels partits polítics. Creiem que a Molins de Rei és necessari consolidar i seguir continuant en governs d'esquerres. De fet, nosaltres representem una formació política que la seva vocació principal és la de confluir i unificar opcions d'esquerres.
0: Molins en Comú Podem actualment té dos regidors a l'Ajuntament, Lucas Ferro i Gerard Corredera, que són membres del govern municipal. De moment coneixem el nom del cap de llista, Jordi Pedrol, però es desconeix qui integrarà la resta de la llista electoral. I l'Ajuntament ha posat en marxa aquesta setmana una campanya a les terrasses de bars i restaurants per promoure el descans veïnal. La iniciativa convida els establiments d'hostaleria a sensibilitzar a la seva clientela sobre la importància de mantenir un to de veu adequat amb la voluntat de promoure la convivència entre les terrasses i el descans del veïnat, especialment els mesos d'estiu. El regidor d'Activitats, Joan Carles Serra, ens explicava en què consisteix la campanya.
5: A partir d'aquesta setmana el que estem fent és parlar amb els propietaris de les terrasses, dels establiments que poden tindre terrassa, i els oferim una enganxina que posin a les seves taules. De forma que és una forma que quan estàs assegut i sense voler aixeques la veu perquè ens emocionem, perquè parlem, si tenim les portes i finestres obertes, clar, els veïns pot ser que s'arribin a queixar. I per tant, és una mesura que, repeteixo, amb la gran col·laboració dels propietaris dels establiments amb terrasses, perquè a més és optatiu. Si un propietari o una propietària no vol posar la tesi, òbviament no estan obligats, faltaria.
0: I Ramon Sánchez, portaveu d'Ara Molins, ha valorat avui aquesta campanya, ha posat en dubte la seva efectivitat i creu que s'hauria de reforçar amb agents cívics que fessin pedagogia.
6: Si tot el que ha de fer aquest Ajuntament per poder reduir el soroll i al final el descans dels veïns és fer una enganxina, a mi que em disculparan, però sembla una broma. En tot cas, crec que haurien d'haver-hi campanyes més eficients i més efectives en presència dels agents cívics, en presència d'altres persones, doncs, que ajudessin a conscienciar a les terrasses doncs, que haurien de baixar el volum pel descans dels veïns. No? Una enganxina, l'eficiència que pot tenir aquesta enganxina, permetin que la posi amb absoluta dubte. No ho acabo de veure sota cap criteri.
0: Bé, doncs aquesta nova campanya, que suposa tenir aquesta enganxina a les taules de les terrasses que ho acceptin. Tot plegat s'emmarca en la posada en marxa fa uns mesos de l'ordenança de terrasses. I en un altre ordre de coses, Esquerra Republicana lamentava que el govern municipal no ha convocat la taula de cultura. Ara fa 3 anys, durant la campanya electoral, hi va haver un debat sobre aquest tema i els partits de l'actual govern s'hi van mostrar favorables, però Esquerra ha criticat que des de llavors no se n'ha tornat a parlar. En tot cas, 3 anys més tard, tot i haver-hi també el Moviment per la Cultura de Molins de Rei, format per persones i entitats vinculades al món de la cultura que van reclamar aquest Consell o Taula per la Cultura i es va dir que es tiraria endavant, en tot cas, en aquests 3 anys, anys, no s'ha fet cap pas i a les portes, a més de preparar l'última festa major del mandat, tampoc s'ha iniciat cap moviment per tenir un espai de debat de la cultura. Ricard Vinyets, regidor d'Esquerra, ha explicat la postura del seu partit.
7: Nosaltres mai hem defensat el model de taula de cultura. Sí que creiem que s'ha de crear una mena de taules de cultura més per sectors, com puguin treballar cada, per exemple, un exemple molt clàssic seria el foc. Crec que les entitats de foc haurien de tenir una taula on reunir-se. Facin els actes de manera conjunta o no. I allà debatre els grans temes. La nostra voluntat, crec que sempre ho he dit, el 2027 és ser el pal de paller d'aquest Ajuntament, és ser el govern del propi govern de Molins de Rei, i evidentment el compromís públic i notori és mantenir aquesta manifestació que vam fer el 2023, que és crear aquestes taules i realment que la política no sigui de dalt a baix, sinó que sigui de baix cap a dalt.
0: Pensa que seria bo tenir una taula o taules sectorials i que temes com el de les barres de bar, per exemple, de les entitats, en el marc dels concerts de la Festa Major que es van traslladar al Parc del Baix Llobregat i que van generar doncs, un debat públic, aquest tema es podrien haver tractat, per exemple, en aquestes taules sectorials. I l'Ajuntament organitza la celebració de les Noces d'Or de forma col·lectiva. És la cinquena edició ja d'aquesta festa per parelles que aquest any fa 50 anys, aquest 2026, 50 anys que es van casar o que estan juntes. I si ho volen, poden festejar-ho en grup amb un dinar al que els convida l'Ajuntament, que es farà el mes d'octubre, que és justament quan es commemora el mes de la gent gran. S'han obert les inscripcions, ara aquest mes de juliol, i fins al 15 de setembre podeu anar a l'OAC per apuntar-vos. I heu de dur el certificat de matrimoni o de convivència en cas que no estigueu casats. La regidora de Gent Gran, Jessica Revestido, ens ha explicat com és la festa i quina és la intenció de l'Ajuntament a l'organitzar-la.
8: El que ens interessa és que es pugui celebrar aquesta fita, no? Que són 50 anys de parella, 50 anys de fer família, i al final és una altra etapa de la vida de la nostra gent gran. La veritat és que és un acte molt bonic perquè hi ha motiu. Al final estan celebrant una altra boda. És un dinar, el menú de celebració, i després fem una mica de ball. Després entreguem una fotografia de cada parella.
0: Doncs si voleu anar-hi, les inscripcions estan obertes a l'Oficina d'Atenció Ciutadana fins al 15 de setembre i són gratuïtes. I l'Ajuntament ha anunciat, just ahir coneixíem que torna una nova edició del Viu l'Estiu als Parcs fins al 31 d'agost, comença aquest cap de setmana i s'allarga, com dèiem, fins a finals del mes d'agost. Propostes dels vespres del cap de setmana que organitza l'Ajuntament, com cinema a la fresca, una festa de l'escuma, un concert o balls d'estiu que es faran, en aquest cas, el mes d'agost. La primera activitat, doncs, sense anar més lluny, demà a les 10 de la nit a la plaça 1 d'octubre hi ha cinema a la fresca amb la pel·lícula Zootrópolis. N'hem parlat amb la regidora de Cultura, Ainhoa García, que ens destacava els objectius de l'Ajuntament a l'hora de fer aquesta programació d'estiu.
9: El que intentem amb aquesta programació és aquests caps de setmana on la gent que no marxi de vacances doncs, també puguin tenir una activitat a la nostra vila. Sempre hem dit que a Molins de Rei tenim una vila molt activa durant els caps de setmana, que no ens calen enlloc perquè a Molins sempre tenim activitats, però sí que és veritat que durant el juliol i l'agost doncs, aquestes activitats baixen. Aleshores, el que intentem és compensar una mica aquesta baixa d'activitats programant una activitat cada cap de setmana perquè la gent que es queda a Molins, es quedi a Molins i no marxi de vacances, doncs sempre tingui alguna activitat a fer durant aquests dies d'estiu.
0: Doncs les activitats, com dèiem, demà a les 10 de la nit a la plaça 1 d'octubre, Zootrópolis, la setmana que ve també el dissabte torna a haver-hi cinema a la fresca, el mateix espai, Jurassic World en aquest cas. El 25 de juliol a la tarda a la plaça Joan Vallès hi haurà una festa de l'escuma i el 31 de juliol al Parc Pont de la Cadena concert d'estiu. I a l'agost, els dies 8, 22 i 29, hi haurà ball a diferents espais com el Pati de Can Ametller, el Barri del Canal o la Federació Obrera. Demà torna el Move Your Fucking Brain Extreme Fest, que és el festival de música metall que organitzen des de Metal Defenders i que presenta aquest any un cartell amb 9 grups, 5 d'espanyols i 4 de fora de casa nostra, de països com Escòcia, Itàlia, Alemanya o Portugal. El festival és considerat un dels més importants a nivell europeu pel gènere de música per la qualitat dels grups i perquè, a més, és gratuït. I enguany celebren el seu 20è aniversari. Pau Barrio, que és de Metal Defenders i col·laborador de la ràdio del programa Zona Metall, ens ha explicat com serà aquesta edició.
10: Tindrem diversos elements de cultura popular que seran sorpresa, així que tothom està convidat a venir al festival, que és gratuït. I després farem una celebració enmig del festival també per commemorar aquests 20 anys. Els grans caps de cartell són Party Cannons, que és un grup molt festiu d'Escòcia, que és festa assegurada amb inflables i coses vàries. I després tenim a Terra Bolo i Crofanity. Primer, els més petits comencen amb 30-40 minuts, els grans que ja sí que s'allarga a una hora l'actuació per tema logística i canvis de bandes, doncs hem d'ajustar els horaris d'aquesta manera.
0: Com és habitual, per ajudar a sufragar aquest festival, hi haurà parades de marxandatges, servei de bar i food trucks. Obertura de portes demà a les 5 de la tarda i a 5:45 comencen els primers concerts fins a les 3 de la matinada a l'Avinguda Collserola, al polígon Riera del Molí i amb entrada gratuïta. Pallejà celebra la seva festa major d'estiu aquest cap de setmana amb activitats que s'allarguen fins al dilluns i que combinen tradició, cultura, música, esports i activitats familiars. També hi haurà un homenatge especial als 40 anys dels Dimonis de Pallejà. La festa va començar el passat cap de setmana amb activitats diverses i és aquest cap de setmana quan hi ha les activitats centrals. Avui, per exemple, comencen ja amb el pregó que faran justament els Dimonis. La festa d'aquest any no tindrà activitats de foc ni de pirotècnia per la situació de perill per al risc d'incendi. I els actes centrals comencen, com dèiem, avui mateix amb un concert familiar i el pregó, a la nit i avall, espectacle nocturn de percussió, concerts i disjòquei. Demà les activitats venen marcades per propostes familiars i tradicionals. Ho explicava la regidora de l'Ajuntament de Pallejà, Sole Montalbán.
11: Entre d'altres, la passejada urbana amb bicicleta, torneig de ràpids que organitza el Club d'Escacs, els escalèstrics, que també és una activitat que es ve fent de molts anys. El matí i tarda hi hauran inflables a l'Avinguda 11 de setembre amb aigua pels més petits, la tirada de bitlles, després també tenim un espai d'aigua a la Molinada, el cercavila de les colles castelleres i els gegants. Després a la tarda també tenim el parc de la Molinada que organitza la regidoria de joventut un bingo musical. Després el sopar popular del Cau, també, que es fa a la plaça de la Llum, sí. I una miqueta més tard, comença tota la festa de nit, no? A la plaça del Castell.
0: La festa continua el diumenge amb un concurs de pintura ràpida, per exemple, la pujada de l'antena, el repetidor de Pallejà, la trobada de puntaires o activitats per les famílies, concerts, sardanes i espectacles infantils, a més del ball popular que hi haurà a la nit. Si voleu més informació, podeu entrar a la pàgina web de l'Ajuntament de Pallejà. I també hem volgut fer balanç aquesta setmana de la jornada que es va viure diumenge passat per l'arribada del Tour de França al seu pas per la vila, amb les activitats i el fanzón que va organitzar l'etapa reina a la zona del Parc de la Mariona. Hi va haver també un dinar amb més de 300 persones. Vana del Tour a les 3 i després a 4:45 amb el pas dels ciclistes. Roger Castillo i Lluís Àries, dos dels conductors del programa l'etapa reina, feien aquest balanç.
12: Ens ho vam passar molt bé. Tothom que va venir, creiem, doncs va suportar prou bé la calor, que era molt alta. Vam arribar a 37 graus al parc de la Mariona aquell dia. Per tant, jo diria que no era el millor dia per fer activitats al carrer a l'aire lliure en hores de migdia i de sol, però evidentment el Tour passa l'hora que passa, el ciclisme es disputa l'hora que es disputa i vam intentar que tothom que vingués tingués espais d'ombra o que tingués espais doncs, per poder gaudir malgrat la calorada. I crec que va ser bastant així. La gent que sortia i marxava doncs, ens transmetia això, no? L'alegria de poder fer com una festa popular del pas de 5 minuts dels ciclistes, que al final era el que veiem per Molins de Rei.
13: Crec que és una festa que ha vingut gent de tot arreu de Catalunya i que la gent de Molins també se la va fer seva. Per tant, estem supercontents.
0: Doncs èxit d'aquesta festa. Va haver-hi molts molinencs, però també gent que venia d'altres punts de Catalunya i també va comptar amb el suport de voluntaris el diumenge passat. I també el passat cap de setmana els matussers van tenir una actuació. Van fer Castells de Sis a Badalona el dissabte. Van actuar amb els anfitrions i els castellers de la Sagrada Família van poder fer bé aquests Castells de Sis i també en aquest espai del fanzón del Tour de França van fer també un pilar just quan passaven els ciclistes. Salva Prat, president dels matussers, feia aquest balanç positiu de la jornada castellera de Badalona de dissabte.
14: La diada va anar molt bé, la veritat. Molta calor, ja estem amb actuacions que costa portar-les endavant, tot i que era a la tarda vespre i estàvem en una zona davant del passeig marítim de Badalona i s'estava bé, però al final feia molta calor això. Però bé, la veritat és que l'actuació va estar solvent, vam descarregar tot el que portàvem, que eren castells de sis i això, però bueno, va ser una mica una diada per fer pujar gent que no puja tan habitualment i la veritat és que tot va anar molt bé dins el que estava previst i gent va sortir contenta de l'actuació. Aquest aquest any fora de Molins serà difícil portar sets, són poquets i faltava una mica de gent aquest dissabte, sí.
0: I aquest diumenge a les 6 de la tarda actuen a Castelldefels amb els castellers de Terrassa i els de Castelldefels. Serà l'última actuació abans de les vacances i tornaran el 5 de setembre. I també hem parlat amb membres d'Enreda't per la Discapacitat, que han pujat al Puigmal amb la Joalet. És una expedició de muntanya que van fer amb aquesta cadira tot terreny, equipada amb una sola roda i un manillar, que permet a persones amb mobilitat reduïda poder pujar a muntanyes. La cadira, però, requereix l'ajut d'acompanyants, de voluntaris, per guiar-la i equilibrar-la durant tot el recorregut, en terrenys molt irregulars, com per exemple per pujar al Puigmal. En aquesta sortida hi han participat 70 persones de suport. Per tant, pujar al Puigmal, per les dues persones que hi van pujar amb Joalet, va ser una fita important perquè van aconseguir apropar-se a aquests cims, a persones que no poden desplaçar-se de forma autònoma i que, a més, són amants de la muntanya. Com dèiem, hi van pujar amb dues Joalets, en Nandú i la Núria Mitjana. Ella mateixa ens explicava aquí a la ràdio què va suposar per ells anar al Puigmal.
15: És molt emocionant arribar al cim, intentar fer les últimes passes caminant, i aquesta vegada amb el Nandú vam dir, arribarem tots dos caminant, farem tots dos les últimes passes caminant, no? I clar, en el moment que ens aixequem de la cadira, que portem al darrere tota la gent que ens ha acompanyat i que et gires al darrere i veus 70 persones, tots fent força d'alguna manera, perquè el Nandú i jo poguéssim arribar a tocar l'olla de Núria i la campana a dalt del cim, és que és com inexplicable.
0: Fita assolida, doncs, gràcies a la implicació d'Enreda't, que ha fet servir la seva Joalet i que han aconseguit un altre préstec amb la intenció d'aconseguir aquesta accessibilitat a la natura i fer activitats de lleure adaptat. Rosa Boladeres ha guanyat el Premi Margarida Xirgu. Aquesta setmana hem pogut parlar amb ella. És aquest premi que distingeix a la millor actriu de la temporada teatral barcelonina. Rosa Boladeres va néixer a Terrassa l'any 1972 i ha participat en diferents formats, teatral, cinema...

0: I televisió, és cara coneguda a la tele, per exemple, perquè ha participat en moltes de les sèries de TV3, ara mateix el Com si fos ahir fa el personatge de l'Empar. En aquesta edició del Premi Xirgo, el jurat ha valorat el seu paper en aquesta temporada teatral a l'obra Tinc un bosc al cervell, que s'ha pogut veure a la Sala Beckett de Barcelona sota la direcció d'Alicia Gorina. Rosa Boladeres ens explicava què ha suposat per ella participar en aquesta obra de teatre.
1: Per mi ha sigut de les més potents que he tingut doncs, dintre del nostre ofici. Ha sigut descobrir l'Alicia Gorina, trobar-nos, connectar, que mai havia tingut el privilegi encara de treballar amb ella. Jo sento aquest premi molt col·lectiu, no per ara dir és que és de tots i això que sempre es diu, no, no, perquè és que realment és així, el teatre i els teus i els personatges i els personatges de cadascú sempre es construeixen en col·lectivitat.
0: Des del 2022, la Federació de Grups de Teatre Amateur de Catalunya, la revista Núvol, l'Ajuntament de Molins de Rei, que hi aporta 2.000 euros a l'any, i la Fundació Romea són els que organitzen aquest premi, que es donarà el proper dilluns 20 de juliol al Teatre Romea de Barcelona. I Cal Manyeta ha participat en una fira de xarcuteria a Madrid i ha tornat amb premi. Ha estat la primera edició, s'ha fet a IFEMA, ha reunit més de 7.000 professionals del sector i com a activitats destacades hi havia diversos concursos. Hi havia una de les modalitats que es deia Joies de la Xarcuteria per reconèixer l'excel·lència. Seria l'equivalent a les estrelles Michelin. Doncs Cal Manyet hi va participar i amb bons resultats. Mireia Sallarès de l'establiment ens ha explicat quin reconeixement han obtingut.
2: Dues joies, sí, estem molt contents. De fet, mira, estem molt contents perquè nosaltres hem obtingut dues joies, som l'única botiga del Baix Llobregat que ens hi hem presentat i hem tingut premi. Per posar-ho en context, pensa que eren unes 45 botigues que s'havien presentat en tot l'estat i 11 d'aquestes botigues són del territori català. Vull dir que tenim una qualitat en xarcuteria aquí a Catalunya increïble.
0: I aquesta fira que s'ha fet per primera vegada a Madrid té la intenció de continuar i la intenció és fer-la una allà a Barcelona i una altra a Madrid. Collserola es manté al nivell 3 del Pla Alfa per risc molt alt d'incendi. Una informació que es va actualitzant. De moment estem a nivell 3. Ahir parlàvem amb el gerent de Collserola per saber la situació que es viu al parc. Aquí la situació es manté estable, tot i l'elevat risc. Ens explicava que aquest hivern s'han pogut fer els treballs forestals, franges de prevenció d'incendis, feines de manteniment, tot i que hi havia limitacions per la pesta porcina. I és que, de fet, Collserola ja està tancada per aquest brot de pesta porcina que hi va haver. Per tant, a nivell de prevenció d'incendis i de passar al nivell 3 al 4, no variaria. Si passéssim al 4, es podria tancar el parc i prohibir anar al medi natural, però de fet, aquesta prohibició ja és vigent. Des del Consorci del Parc de Collserola han reforçat, tot i així, el dispositiu de vigilància activa pel risc d'incendis amb personal addicional i, a més de les torres de vigilància, ara els dos vehicles que patrullen pel parc s'hi sumen dos vehicles més. El gerent del parc, Raimon Roda, recorda les prohibicions que hi ha amb el pla Alfa 3 activat.
3: S'ha de reforçar la prudència, no només dintre el parc, sinó també al voltant del parc. Quan s'entra amb alfa al nivell de 3 del pla alfa, que és una franja de 500 metres al voltant de l'espai forestal, es recomana no utilitzar pirotècnia, no utilitzar barbacoes, no utilitzar tot aquell material que podia ser inflamable, no utilitzar radials o aquells instruments que poden prohibir cuspires i, per tant, apel·lar a la responsabilitat dels ciutadans que els darrers anys ja han tingut. És a dir, malgrat tot, el Parc Natural i l'àrea metropolitana és un lloc on es produeixen relativament pocs conats.
0: I també se suspenen temporalment totes les autoritzacions que s'havien donat de crema de rostolls, pastures permanents, de restes de poda i de restes silvícoles. Repassem la informació esportiva de la setmana i posem el focus a les 24 hores de motociclisme al circuit de Catalunya, que es disputen aquest cap de setmana i la que participa un any més, Kawasaki Català Aclam, l'equip de Molins de Rei, que ja suma 9 victòries. En aquesta nova prova competeix amb el dorsal número 3, la seva Kawasaki, aquest cap de setmana, amb aquesta nova edició de la prova de resistència. Hi ha 40 equips i la formació que lidera Eduard Català és una de les més veteranes. Torna un any més, després d'haver fet podi l'any passat, van quedar segons. I aquest any hi tornen amb la mateixa moto i 5 pilots experts en aquest tipus de prova de resistència. Toni Ramoneda és responsable de comunicació de l'equip.
4: Ja som al circuit de Catalunya preparats per afrontar la cursa a les 24 hores. Aquest any el Kawasaki Català Aclam comptem amb 4 pilots molt, molt experimentats. Crec que tenim un molt bon equip que ens pot fer, esperem, portar fins la desena victòria, que és la que anem perseguint des de fa uns anys. Correm amb el Julien Pilot i el Xavi Artigas, que ja van córrer amb nosaltres l'any passat. El Julien ja porta bastants anys amb nosaltres. I incorporem aquest any a l'Àlex Toledo i el Miquel Pons, de un pilot de Mallorca, que també s'incorpora amb nosaltres aquest any.
0: Doncs ahir van fer els entrenaments lliures, avui els classificatoris, per establir la graella de sortida de la prova que es fa demà a les 12 del migdia. Sortida d'aquestes 24 hores, que s'acaben evidentment el diumenge a les 12 del migdia. També les entrades, si les voleu, valen 10 euros, són per tot el cap de setmana i les podeu adquirir a circuitcat.com, que és la pàgina oficial del circuit. I també hem destacat que atletes del Club d'Halterofília s'han classificat per diferents campionats internacionals. Han estat el Campionat d'Espanya Absolut Alacant, que és classificatori pels Jocs del Mediterrani, pels Campionats d'Europa Júnior i Sub-23, i han tornat amb gairebé totes les medalles que ha guanyat la selecció catalana. David Soria, entrenador i responsable del club, ens ha explicat com ha anat aquest campionat.
5: L'actuació del Campionat d'Espanya Absolut va ser molt bona. Vam fer un total de 10 medalles, de 11 que va fer la selecció catalana, 10 eren de Molins de Rei. Tots van fer molt bona competició i allà tant el Kilian Gallard com el Nolan Gallard i la Maria Olaya van aconseguir la mínima per anar al Campionat d'Europa Júnior i Sub-23, que tindrà lloc a Durres, a Albània, al mes de l'octubre. A més, en aquesta fita, doncs, m'han convocat a mi com a membre de la direcció tècnica també de la selecció espanyola.
0: I a finals d'agost, Marcos Ruiz, Maria Olaya i Kilian Gallara s'han classificat per anar als Jocs del Mediterrani. Són una mena d'olimpíades que es fan cada 4 anys on hi participen només els països del Mediterrani. El suport a l'equip estatal ve del Comitè Olímpic Espanyol i a la selecció espanyola hi ha 6 aixecadors, 3 dels quals són de Molins de Rei. Ara han fet 2 setmanes de descans i continuen, però ara continuen, no pararan ni el que queda de juliol ni a l'agost per preparar tots aquests campionats que comencen a finals d'agost. Doncs res més per part nostra. Hem fet ja el resum informatiu de la setmana. Desitgem que passeu un bon cap de setmana. Protegiu-vos de la calor. Intenteu gaudir al màxim que pugueu. Gràcies i ens retrobem el dilluns. Bon dia.

0: Benvingudes i benvinguts. Una setmana més parlem de còmics a Ràdio Molins de Rei. Gràcies per acompanyar-nos en aquest passeig que ens agrada fer pel món dels TVOs, les historietes, les novel·les gràfiques o, com també se'l coneix, el Noveart. Estem acabant la temporada, ens queden tot just dos programes. Tots aquests programes els hem pogut fer gràcies a l'Eli Arjona. Un dia hauríem de fer un programa dedicant-li a l'Eli Arjona tota la feinada que fa per aquest programa i tots els merders amb què resol ella sola. Gràcies, Eli, per ser una setmana més. I comencem un nou programa i fèiem moltes setmanes que no dedicàvem un programa als còmics infantils i juvenils i no podíem acabar la temporada sense adreçar-nos novament a un dels grups de lectors i lectores que més estimem. I els estimem perquè ens transporten al nostre jo de la infantesa i de l'adolescència a través de les obres que ens hauria agradat llegir aleshores. Aquesta setmana no només volem acompanyar aquests lectors i lectores, sinó que ho farem de la mà d'una autora que, com sabeu, ens fascina. I aquí vam entrevistar apenas fa un any i tres mesos, i que després d'aquest període ens porta una obra que ens va anunciar aleshores i que, com ens va prometre, ens torna a visitar aprofitant aquesta publicació. Maryam Benarab, molt ben tornada.
1: Hola, moltes gràcies per convidar-me de nou.
0: Un plaer que estiguis aquí.
1: Un plaer, també.
0: Això saps que és casa teva, o sigui que quan vulguis...
1: Molt bé, vindré demà, doncs, a gravar un altre programa, també.
0: Perfecte. Doncs, mira, Eli, pren nota, això està gravat, eh? Moltes gràcies per tornar a venir a parlar de còmics de Ràdio Molins i per parlar d'aquesta nova era que ara descobrirem. Ara tocaria aquell moment de fer una mica de biografia, però com que no li vull treure temps a la Maryam, convido els oients i les oients a recuperar el 27è programa de la tercera temporada, que podeu trobar al web de Ràdio Molins i a les diferents plataformes on tenim aquest espai, on ja vam repassar el seu extens currículum. El que sí que m'agradaria afegir és que en aquest interval de temps la Maryam no ha parat quieta, això ho subratllo, no ha parat quieta, ni tampoc els reconeixements de l'Eura, que és aquest personatge que ella va crear pel Premi Cavallfort i que després ha anat vivint fins a aquesta història que avui ens presenta. El primer àlbum de l'Eura, que era el recull de les històries publicades durant 3 anys a Cavallfort, va figurar entre els millors llibres d'autoria catalana seleccionats per l'IBICAT, que és el representant a Catalunya de l'IBI, que és International Board on Books for Young People, organització internacional per llibre juvenil i que promou i difon el llibre infantil i juvenil i la lectura en general. Aquest any 2026 l'hem vist entre els nominats a millor còmic infantil de la passada edició del Saló del Còmic, que podia haver guanyat perfectament. La competència
1: era alta,
0: però podia haver guanyat perfectament. Però també hem de dir una altra fita que va assolir aquell recopilatori va ser figurar entre els essencials de la CDC, que és l'Associació de Crítics i Divulgadors de Còmic, del primer semestre de 2025. Els essencials, diguem per qui no ho conegui, són una selecció de còmics amb què aquesta organització pretén fixar l'atenció sobre algunes de les obres més destacades d'entre totes les editades anualment al mercat espanyol. I en el cas de l'Eura, que si ja és difícil tractant-se d'una obra infantil per a juvenil, imagineu-vos tractant d'una obra publicada exclusivament en català. Algú que podria parlar-nos bé d'aquesta fita és la persona que ara escoltarem.
2: A la Maryam Benarab la vaig descobrir com a autora per casualitat. Un dia que vaig anar a l'estudi de Ben Mortells per entrevistar-lo i allà vaig trobar dues autores amb qui l'Albert comparteix estudi, que són la Maribel Carot i la Maryam. La Maribel em coneix molt bé i sap que sempre estic buscant talent per a la pàgina setmanal de Còmic de l'Ara. I em va presentar la Maryam, que acabava de publicar Eura. I per a mi va ser una gran sorpresa aquest còmic, no? I sobretot una lliçó perquè pots pensar que controles més o menys el panorama del còmic català i de sobte descobreixes una autora meravellosa i una obra d'una maduresa increïble com Eura, que recopila pàgines publicades prèviament per la Maryam a Cavallfort amb guions de Walker Smith. I és una història ambientada en un món postapocalíptic sobre una nena i la seva família escollida supervivents que, tot i la foscor de la premissa, em va agradar molt sobretot per la lluminositat de la historieta, no? Com introduïa temes tan delicats com l'amor en un còmic infantil i aquell equilibri tan difícil que mantenia entre l'autonomia narrativa de cada pàgina, que recordem-ho, es publicaven setmanalment a Cavallfort, i la capacitat per fer que la història avancés i s'expandís. La Maryam i el Volker acaben de publicar un nou volum d'Eura en la seva primera aventura llarga i exploren en profunditat aquest personatge i el seu món. I jo, que sempre m'equivoco, però aquí estic convençut que aquest serà el còmic que farà que Eura i que sobretot que la Maryam esclatin i deixi de ser el secret més ben guardat del còmic català.
0: Què, Màriam?
1: Mare meva, m'he marejat i tot, de l'emoció, tinc una pell de gallina.
0: Deixem aquí el programa.
1: I ja està, ja pleguem, ja està, deixem-ho així.
0: No, no, perquè volem continuar parlant i volem descobrir més coses de l'Ebre, però ens...
1: M'he inflat. Gràcies, Xavi, per les teves paraules.
0: Heu escoltat el Xavi Serra, que a més el vam entrevistar la setmana passada, i li vam demanar si ens faria aquesta petita introducció per la Màriam, i res, es va prestar generosament.
1: Quina il·lusió.
0: Doncs sí, sí. A més, de fet, ho destacava i posàvem a l'àudio del Xavi ara, perquè ell va ser el balador que...
1: Sí,
0: que
1: ha sigut com el nostre balador en el panorama periodístic català de còmic. I de fet ens va fer un article molt, molt xulo, i vam agafar una de les frases seves per la promoció del llibre. Està a la contraportada i a la frase del Xavi.
0: La frase diu: Eure és un còmic infantil deliciós que germana l'imaginari de Mad Max i el sentit de la meravella de Ghibli.
1: Sí, sí, no, ja...
0: Que sintetitza perfectament el que és l'Eure. I a més, una cosa que sé que el Xavi li va fer gràcia, o com a mínim ho destacava, diu, clar, és que per primera vegada m'han publicat en alemany.
1: Sí.
0: Perquè també apareix en la contracoberta de la publicació.
1: A l'edició en alemany, sí.
0: Vull dir que això li feia gràcia. No, però això, molt, molt seriosament, es va prestar molt generosament a participar de la teva entrevista.
1: Que bé.
0: Gràcies, Xavi. I, bueno, jo crec que el que diu, vegeu, signem tot el que diu paraula per paraula. El que diu, vegeu, signem tot el que diu paraula per paraula.

0: Itàlia.
1: Sí.
0: Escrits per la Núria Busquet i publicats en català dins de la col·lecció Zebra de l'editorial Anima Llibres, que els títols són Quina família més boja, Magalí, i Visca la revolució, Magalí. I has compartit, a banda de tot això, lectures de l'Eura a diferents biblioteques de Catalunya. Llavors, la primera pregunta que et vull fer és com estàs, Màriam?
1: Cansada.
0: Vale. Ja està. Següent...
1: Estic feliç, però estic cansada. Necessito una pausa. El que passa que sembla que no acabo de tinar amb això de fer vacances. No se'm dona bé fer vacances.
0: No se't dona bé fer vacances. No. Si la seguiu a xarxes, sabreu que ara s'ha pres una pausa. Ha dit, ara em prenc vacances.
1: Sí, de xarxes sí.
0: Però exacte, anava a dir, se les ha pres de xarxes. No se les ha pres de...
1: No,
0: de...
1: estic treballant.
0: Exacte.
1: Estic fent la tercera Magalí.
0: Tercera Magalí. A sí. més, fora de micro li preguntava, però quantes n'estan sortint de Magalís?
1: Unes quantes en sortiran.
0: Clar. És una sèrie que de moment està funcionant molt bé i, per tant, pinta que...
1: Sí, sí, en farem més. Molt bé. Sí, sí. Llavors, llarga vida.
0: Clar, com ha estat compaginar tota aquesta feina?
1: Una bogeria, la veritat. Sí. He hagut de demanar ajuda a la meva amiga Marina Pérez, que m'ha fet bases i color, tant de l'Eura com de la Magalí, perquè no arribava tot. Llavors, sí, he estat amb un burnout important, també, perquè això de fer còmic és durillo. I, a més, l'Eura ha sigut un procés d'entre el primer i el segon volum... han sigut 5 anys de feina combinat amb altres coses, vull dir, no exclusivament amb còmic, perquè en el país en què vivim el còmic no es paga prou com per poder viure només d'un sol còmic.
0: Parlem de còmics i parlem d'aquest Eura. Què trobarem en aquesta nova història de l'Eura?
1: Doncs trobarem una miqueta el mateix que en el primer volum. El que passa que l'Eura creix. Passen la introducció del el primer capítol, diguéssim, no hi ha capítols, però la primera part de la novel·la gràfica és quan l'Eura és petita, però després passen 5 anys i l'Eura ja té uns 12 anys, potser, una cosa així. I llavors ens endinsem una mica més en temes una miqueta més diguem-ne, més profuns, més foscos, més per generar preguntes. Mai generem temes per adoctrinar, no posem les coses fàcils, sinó que presentem històries i presentem qüestions al llarg del còmic, que al final és una aventura, vull dir, és una aventura de ciència-ficció, distòpica. Però generem aquestes preguntes que es poden, com en el primer llibre, es poden parlar en família, amb els amics, generen dubtes, generen, no?, inquietuds, i això és el que busquem, no posar no tractar el lector com... O sigui, tractar el lector amb respecte i com a persones intel·ligents que són, no? Tant els nens com els adults, perquè jo crec que aquest còmic també pot ser per adults.
0: I tant. No, totalment d'acord, perquè a més, vull dir, això, no?, d'aquesta capacitat de fer reflexionar, de convidar la reflexió, de convidar l'esperit crític, que ja ho tenia la primera Eura, aquestes històries autoconclusives, que al final eren d'una pàgina, i ara ho heu fet amb una història llarga.
1: Exacte.
0: I el que sí que vull dir és, comptant això, que és una lectura per nens i nenes, 11, 12...
1: Sí, jo diria que a partir de... Em sembla que a la web de Vindi posa a partir de 8, però jo diria que... És que, és que això de les edats és molt relatiu.
0: És difícil de dir.
1: És molt relatiu, però jo diria que a partir de 9, 10 anys, preadolescents...
0: Exacte. Sí. I ho deia perquè això, són... En aquell moment, quan et vam entrevistar l'any passat, havia passat de ser una història de 120 pàgines i ja anava per 170, finalment són 180...
1: Sí, són 180, em pensava que eren 175, vale,
0: sí,
1: 180.
0: Bueno, vull dir que
1: vale,
0: no arriben, okay. No sé si arriben a les 180, però estem vora les 180.
1: Sí.
0: Pàgines d'aventures, moltes aventures, i això recollit del que vosaltres mateixos heu expressat, ciència-ficció, molta èpica, diversió, molta emoció, però això, amb una història, diguem, que és una història llarga, que, diguem, si abans era difícil fer aquesta síntesi d'una pàgina i tancar una petita història, doncs ara heu anat a buscar aquesta història llarga amb aquests personatges meravellosos que ens encanten, en Roc, l'Abella, tots...
1: La Flora...
0: I altres que anem descobrint, perquè anem revelant coses que no sabíem en aquell moment. En aquest món, com tu deies, distòpic,

0: però ple d'esperança.
1: Sí, sobretot això. Aquí sempre hi ha l'esperança.
0: Aquell qualificatiu de hop punk.
1: Exacte.
0: Que et van posar els de Diari de Còmics.
1: Sí.
0: I que crec que li escau com...
1: Sí, la veritat és que sí. Clar, tu el còmic l'obres i veus tot... Sí que és veritat que anava a parlar del color, no? El color del primer còmic és com més gris, més marró, més, hi ha coses més... amb colors menys saturats, i aquest... El còmic llarg, aquest nou, el Heure començar de nou, he procurat fer... La paleta de color és una miqueta menys realista... i els colors són una miqueta més saturats. He volgut treballar més amb el color en aquest sentit com a element narratiu. Llavors, sí que és més lluminós, però els temes són més foscos. I ara no sé per què estava dient això. Quina pregunta m'has fet?
0: Jo he preguntat, o sigui, més que parlava d'aquest món distòpic, d'aquest, com ho heu creat i com heu fet aquesta història més llarga.
1: Sí.
0: Però no era tant una pregunta, que convido a contestar, evidentment, el que vulguis, però sí, perquè tu parlaves d'aquests temes més foscos,
1: sí.
0: I jo vull insistir que són temes foscos que perfectament poden llegir aquestes edats,
1: sí,
0: i que està molt bé que els adults acompanyin aquesta lectura, perquè quan parlem de temes foscos no vol
1: dir perquè
0: que...
1: al final els nens veuen el que està passant,
0: no,
1: al món, i veuen coses que ja, no, ara cremen incendis aquí al costat i hi ha guerres i hi ha gent que ho passa malament i que la Terra, bueno, pues no l'estem tractant massa bé, no? I no és qüestió d'ignorar tot això, sinó de prendre partit, de ser-ne conscient, de prendre partit en la mesura que es pugui, i ja està. Vull dir...
0: Totalment d'acord.
1: I a vegades jo m'he trobat amb nens que animen els pares a fer canvis a casa, no? De, ostres, doncs per què no... Jo què sé, gent que no recicla, doncs per què no ens posem a reciclar, o per què no reutilitzem, o per què no iniciem un projecte al barri de no sé, saps? Vull dir, i que són els propis nens els que volen fer-ho, perquè els adults anem de cul. I a vegades no hi pensem en aquestes coses, no? Perquè la vida ja és prou dura. Però els nens sí que... Això, són personetes amb iniciativa i amb voluntat i amb ganes de fer coses i amb energia, amb molta energia.
0: Exacte, i m'agrada molt això que deies, que són personetes intel·ligents.
1: Clar.
0: I aquest còmic el que fa és tractar-los amb ells, exacte, com personetes intel·ligents, i també els adults, evidentment, però sobretot aquests potencials lectors. De l'Heure sabíem que va néixer en plena pandèmia, no? quan el Cavall Fort convoca el concurs de còmic i la Màriam hi presenta aquesta petita història, aquesta petita llavor de l'Heure, i guanya de forma unànime aquestes quatre pàgines, no? Aquestes quatre pàgines que conformaven aquesta història. I a partir d'aquí, doncs, ja torno a convidar a escoltar el programa de l'any passat, perquè sabem com va evolucionar aquell Heure i com Cavall Fort demana que continuïs publicant amb ells. Quan i com decidiu prosseguir aquesta aventura en una història llarga?
1: Clar, és que això passa en paral·lel una mica, la història de la història llarga. Primer em contacten a Cavall Fort per fer les pàgines mensuals, però jo prèviament ja havia parlat amb Kibitz, que és la nostra editorial a Alemanya, i havia parlat amb el Folke per si volia agafar aquesta història, que no sé si eren 4 o 6 pàgines, no recordo, però si volia agafar aquesta història, aquest món i aquests personatges que jo havia creat, i em volia fer un còmic llarg. I ell em va dir, vinga, why not? I després em va trucar la Mònica Struc de Cavall Fort i em va dir, escolta, que tenim aquesta idea, que si vols fer la pàgina mensual. I jo vaig dir, bueno, a veure, tinc una cosa engegada allà, però també ho podem fer, perquè estic tocada al bolet, bàsicament, perquè això és moltíssima feina, però bueno, jo amb la meva inconsciència i les meves ganes de fer coses i el meu amor pel còmic, perquè és una cosa que m'agrada molt fer, li vaig proposar al Folke també de fer els guions. I també, com que també està tocat del bolet, em va dir que sí. I per tant, hem anat en paral·lel. Ha sigut bogeria en el sentit de... Clar, estàvem fent les pàgines mensuals, que era una línia temporal pròpia, i després la novel·la gràfica, que té una línia temporal pròpia. Clar. Hi ha coses a la novel·la gràfica que passen a les pàgines del Cavall Fort. Uh-huh. I llavors hi ha una mica un decalatge, hi ha unes llicències narratives, que ja ho veuran les lectores i els lectors, però que el Folca va voler posar a la novel·la gràfica perquè fos més rodoneta, i fos més èpica i fos més emocionant. I jo, primer amb reticències, vaig estar d'acord al final que sí que havia de passar també una cosa molt concreta, precisament a la novel·la gràfica. Clar. Sí. Sense fer spoilers.
0: No farem spoilers, no explicarem què és aquesta cosa concreta que passa, perquè, de fet, en aquell altre programa ens explicaves això, que tu ja portaves més de la meitat de la història dibuixada. Mm-hmm. Jo crec que en aquell moment estava, no?, a punt d'acabar la part de llapisos, sí, encara ja que no treballis recordo, en digital, sí. Però vull dir que ja estava molt avançat, sí. I havies de controlar, contenir,
1: exacte,
0: en Folca, sí. Que no es passés, perquè tu ja la història la donaves per tancada. Aquest creixement de l'Eure, que veiem aquest salt, que aquí, sí. Comença amb aquest salt temporal. Uh-huh. Quan i com? És a dir, per què decidiu que l'Eure
1: es faci gran?
0: És decisió d'en Volca? És consensuat? Com va això?
1: Sí, tot és consensuat, però, uh-huh. però sí que va ser idea seva també, primer per mullar-nos una miqueta més i entrar en temes, com he dit abans, no? Una miqueta més seriosos i més punyents. Uh-huh. I també per seguir una miqueta l'edat dels lectors i lectores de la primera Eure. Perquè, clar, treure un còmic... Que hem tardat 2 anys a treure aquest còmic... O sigui, hem passat 2 anys des de la publicació del primer a la publicació del segon. 2 anys o un any i mig, ara no recordo.
0: Un any i mig, perquè coincideix més o menys amb les entrevistes.
1: Vale. Sí. Uh-huh. Pues, també anar com creixent amb els lectors i lectores. Uh-huh. També em semblava interessant que no es quedés l'Eure petita, uh-huh. sinó que creixés amb ells i elles. Sí.
0: Molt bé. Clar, a més, això, tu ja tenies aquesta part de la feina feta quan publiques el recull amb Indie Books, també.
1: Sí.
0: El que queda per fer, diguem, va arribar a canviar o no? Quan en aquell moment tu ja tenies la història, diguem, tancada o no? Encara va evolucionar, i ho dic perquè ha passat aquest any i mig en el qual, doncs, hi ha hagut tot el procés de... tancar, no sé si la part d'escriptura, però si la part de dibuix, la revisió,
1: sí,
0: el color...
1: Sí. No, el guió estava tancat, uh-huh. i estava fent jo el dibuix, això. Sí. No, ja el guió estava tancat, no va haver-hi canvis d'última hora, per sort.
0: Clar.
1: No, sí que és veritat que a l'epíleg no estava fet, perquè jo l'epíleg el tenia molt clar i el Folca no el tenia gens clar. No sabia com encarar-lo, no sabia com fer-lo. I vaig dir, espera, ho fem al revés. El dibuixo jo primer, i després escrius tu. Perquè és una pila que amb una veu en off, una mica, no?
0: Llavors, o sigui, tu tenies com havia de funcionar...
1: Jo tenia tota la narrativa de la pila, que la tenia super, super clara. Mm-hmm. I després l'editor... va fer un afegitó també molt, molt bonic a l'epíleg, que és, bueno, l'última part de l'epíleg, que té molt de sentit. Això va ser idea del Michael, el nostre editor de Quibits. Així que, sí, treballa en equip, al final.
0: Clar. Quan construeixes les escenes, les accions, uh-huh. Quant de present està aquesta lectura, aquest lector?
1: I és present en la mesura de que jo també sóc aquesta lectora. Sí que penso en la canalla, no? En els lectors per qui va adreçat aquest còmic, no? Que són, això, el que dèiem, una miqueta més grans, preadolescents ja potser. Però jo quan dibuixo per mi. Perquè si jo m'ho passo bé... la majoria de vegades després els lectors i les lectores s'ho passen bé també. Llavors, no sé, jo dec tenir com la connexió amb el meu nen interior, no ho sé, sent il·lustrador infantil de professió, crec que estic bastant ben connectada amb això. I puc permetre'm fer això, no? Dibuixar per mi. Sí.
0: Doncs jo crec que és un... O sigui, anava a dir producte, que és una paraula que no ens agrada, però el resultat final...
1: Un artilugi.
0: Un artilugi. O sigui, arriba tot això que dius que teniu interioritzat, aquest lector.
1: Espero que sí, espero que sí que arribi.
0: No, ja t'ho dic jo, que està aconseguidíssim. I amb aquesta història, tan plena de valors, insisteixo, però explicats d'una forma natural, orgànica dins de la història, que funciona tan bé, que és tan interessant i tan àgil de llegir, que jo crec que... Vaja, només es pot...
1: És que és superemocionant la història, eh?
0: Sí. No, ho diem.
1: La veritat és que el Folk ha fet una feina fantàstica. Ell ha posat la èpica i l'emoció i el gest de guió, i jo he posat la tendresa, m'agrada dir, la tendresa dels personatges i, bueno, sí, clar, l'art, òbviament.
0: Sí. I l'acabat final de Vindibux, cal destacar-lo, aplaudir la feina que ha fet Vindibux, amb una edició que tenim en català i que el castellà què
1: doncs encara no està publicat en castellà.
0: Doncs editors i editores, què estan esperant?
1: Fem una crida en castellà,
0: sisplau.
1: Aviam si hi ha algun valent que vulgui editar l'Eure.
0: Doncs, només cal escoltar la Màriam, ja està. Amb això jo crec que qualsevol editor o editora amb una mica de seny aniria de cap a publicar l'Eure. Si no, doncs que llegeixin l'article del Jaume Capdevila, del CAP, si no, que escoltin el Xavi Serra i faci una repassada als essencials de la CDC. Llavors, jo crec que ja anem acabant, hem d'anar acabant, però per acabar, i sense desentrellar el final d'aquesta història, crec que no cal desentrellar-lo, no sé si preguntar-te si hi haurà més univers de l'Eure, si viurem en què estàs immers ara.
1: Ara estic immersa amb la Magali, bàsicament, perquè és una col·lecció de llibres, de novel·la il·lustrada, de novel·la gràfica, en realitat, perquè és mig novel·la, mig escenes de còmic. I estic amb això i un parell de llibres il·lustrats que encara no puc desentrellar, però torno una miqueta a l'univers de l'àlbum il·lustrat i tinc una puteta ficada allà en el còmic amb la Magali, en còmic entre cometes. I d'Eure, de moment, parem aquí.
0: Parem aquí.
1: De moment, sí.
0: Bueno, doncs, ho deixem aquí. O sigui, deixem aquí el tema Eure, ja no sé si en parlarem més endavant, potser, o parlarem de la Magalí, potser, també.
1: Mira, la vida dona moltes voltes i mai se sap. Però sí, bé, tant de bo n'hi hagi més.
0: Clar.
1: Sí. No. Però jo he de descansar una mica.
0: No, és el que anava a dir, ens has fet patir. A més, ara pensava en xarxes, tu anaves publicant cada dilluns, publicaves
1: una vinyeta.
0: Sí. Aquest dilluns es va convertir en un dimarts perquè necessitaves també prendre una mica d'aire.
1: És que anava a ioga els dilluns al matí, vaig a ioga. Llavors és com se'm feia tard.
0: Clar, doncs vas fer bé, vas canviar el dia, no passa res. Vam seguir veient vinyetes de l'Eure, de com anava evolucionant. Per tant, vull dir, pren-te el temps que necessitis, volem seguir veient obra teva, per tant, vull dir, tu, el que necessitis.
1: N'hi haurà, obra meva n'hi haurà, en format còmic i en format Eure, ja ho veurem.
0: Va, doncs, estarem pendents. Per acabar el programa, i com sempre fem a les persones que passeu pel Parlem de Còmics, volem demanar-vos, us demanem que ens recomaneu un parell d'obres de còmic, un clàssic que consideris imprescindible i una obra que et sembli més desconeguda o menys reconeguda. És una secció que tu ja coneixes.
1: Sí.
0: De fet, com a recordatori, en l'entrevista de l'any passat ja ens vas proposar dues obres. La Mafalda del Quino, clàssic allà on els hi hagi. I ens vas recomanar Jasmina, Los Comedores de Patates, que és una obra... Pronuncia-t'ho el nom, si us plau.
1: Fauta Manert, em sembla.
0: Doncs
1: és un autobelga.
0: És un autobelga, sí. Jo no sé. I tu tenies l'edició alemanya. Jo he aconseguit la de Galimatazo, que és la castellana. Des d'aquí també demanem, si us plau,
1: en català.
0: Sí. A què estem esperant? Però sí que et demanaria ara, Màriam, que ens recomanis un parell d'obres més.
1: Doncs, com a clàssic, ara venint amb el tren he pensat, ai, que no m'he pensat al clàssic, però se m'ha acudit i no deixo de sortir-me de la historieta. Una historieta que es diu Muts, que surt al Cavall Fort des de, potser fa 3 anys que publica Cavall Fort, que l'han traduït com a En Doc i en Muix, que són tires de diari d'un gos i un gat. I són una delícia.
0: Molt bé.
1: Anava a dir Calvin i Hobbes, però Calvin i Hobbes és com... és més conegut, no? És com...
0: Aquí ens agrada molt Colin i Hobbes, però t'he de dir que com que ja ha passat pel programa, ens sembla molt bé que facis aquesta altra proposta.
1: Doncs en Doggy and Moosh.
0: Molt bé. I l'obra més desconeguda o menys reconeguda?
1: Doncs diré un còmic que publica Vindibooks, ja que m'ha publicat l'Eura, farem una miqueta de publicitat dels còmics que publica Vindibooks, que són poquets però estan molt ben triats, que es diu Mimosa i Sam, i és una sèrie de còmics per primers lectors, i són una delícia. Jo me'ls compro, els tinc tots, o gairebé tots, ara no sé si n'hi ha 4 o 5, però són una delícia. És una autora canadenca que ara no me'n recordo del nom, ja em perdonaran, però això, sí.
0: La buscarem, Mimosa i Sam.
1: Sí, és un caramelet.
0: Molt bé. Per últim, enguany també us demanem un nom. El nom d'una persona que estigui vinculada al món del còmic i que vulgueu reivindicar-la o destacar-la per alguna raó concreta. O vulgueu agrair-li la seva activitat. Això ja va... el que tu decideixis. No cal que siguin autors o autores, però si vols poden ser-ho.
1: Molt bé. Doncs jo reivindicaré el nom de la Maribel Carot, que és companya d'estudi i que està a punt de treure un còmic a França. Crec que li publicaran també aquí.
0: Esperem que sí. Pals a les rodes, esperem que hi hagi...
1: Pals a les rodes, que va guanyar... No, va ser finalista del Premi Ara, si no m'equivoco.
0: Sí, sí, sí.
1: I també és una delícia. I la Maribel Carot és un animal del còmic. O sigui que se l'ha de reconèixer i se l'ha de publicar més.
0: Per si de cas ens està escoltant la Maribel, que sàpiga que està convidada a parlar d'aquest còmic quan el publiqui aquí. I a més dir una cosa, quan vam convidar l'Elba Lombardia, va suggerir el teu nom, tu suggereixes el de la Maribel.
1: Fem una cadena.
0: Hem de fer una cadena, i si la Maribel vol proposar el de l'Elba, que el proposi, si no, seguirem la cadena. Maríam Benarap, hem acabat.
1: Pa Moratalla, moltes gràcies.
0: Gràcies a tu per venir a Ràdio Molins. Ha estat un plaer, torna quan vulguis, això és casa teva.
1: Gràcies.
0: Ara sí, fins aquí aquest 37è programa de la quarta temporada del Parlem de Còmics. Gràcies, Eli Arjona, per fer possible aquest espai, un veritable luxe, setmana rere setmana. Als oients i les oients, moltes gràcies per escoltar-nos i fins divendres vinent, que ja és penúltim programa de la temporada. Molt bon cap de setmana, sobretot llegiu Eura, començar de nou, escrit pel Volker Schmidt i dibuixat per la Maríam Benarap.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Pili García. Mig centenar de pagesos i una quinzena de tractors han fet una marxa lenta al Penedès per reclamar solucions a l'excedent de raïm provocat per la baixada del consum del vi. Unió de Pagesos demana mesures estructurals i defensa arrencar vinya. N'ha parlat a la xarxa el Josep Marrugat, responsable nacional de la vinya i el vi d'Unió de Pagesos.
2: I per això surt el tema de l'arrencada de vinya, que en aquest cas hauria de ser social, dels viticultors amb més edat i amb menys continuïtat que puguin fer una mena de jubilació anticipada. Perquè la situació no és només a Catalunya, sinó a nivell d'Espanya i d'Europa i del món, que el consum de vi doncs, no és una tendència de moda.
1: Les patronals del sector, l'Associació d'Elaboradors de Cava i l'Associació Vinícola Catalana donen suport a la pagesia, tot i que adverteixen que s'ha de moderar l'arrencada per no tenir problemes d'aquí a uns anys. L'Incavi obre la porta a pactar indemnitzacions per arrencar les ceps. I aquest matí s'han publicat les notes de tall de les carreres universitàries. La més alta és el doble grau de Dret i Relacions Internacionals a la UAB, amb un 12,97, i el per primer cop per davant de dobles graus de Física i de Matemàtiques. I avui l'exconsellera de Salut, Alba Vergés, nega haver ordenat retardar la vacunació de policies nacionals i guàrdies civils destinats a Catalunya durant la pandèmia. Ho ha defensat en el judici a l'Audiència de Barcelona contra antics responsables de salut pel suposat retard en la vacunació d'aquests cossos. Vergés assegura que les dosis es van administrar tan ràpid com arribaven i seguint els criteris estatals. En la mateixa línia, comandaments de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil han admès que la coordinació amb Salut va ser bona i fluida. I els Mossos i la Policia Nacional han desarticulat una organització criminal acusada d'estafar més d'un milió d'euros a una empresa de telecomunicacions. La xarxa feia servir dades personals de víctimes per donar d'alta línies telefòniques i comprar dispositius d'alta gamma finançats. L'operació s'ha saldat amb una dotzena de detinguts, 8 dels quals de la demarcació de Barcelona. I la Policia Nacional ha desarticulat una xarxa criminal que explotava sexualment dones en prostíbuls d'arreu de l'Estat. En l'operació s'han alliberat 26 dones i s'han detingut 16 persones. Les detencions s'han fet a Madrid, València i Saragossa, però també a Catalunya, a Barcelona, Tarragona i Figueres. Segons les investigacions, la xarxa captava dones d'origen xinès i llatinoamericà i les mantenia sota control permanent. I Andalusia, tragèdia per l'incendi forestal de Los Gallardos, a Almeria, que ha provocat almenys 12 morts i diversos ferits. Algunes víctimes han perdut la vida dins els vehicles atrapats per les flames. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Informació local.
4: Demà dissabte torna el Festival de Música Metall que organitza l'associació Metal Defenders al polígon Riera del Molí. Comença a 5:45 de la tarda amb els primers concerts i s'allarga fins a les 3 de la matinada. És considerat un dels festivals més importants de música metall, de referència, un festival de referència a l'escena underground, un dels més importants a nivell europeu pel nivell dels grups i perquè és gratuït, entrada gratuïta. Aquest any amb un cartell amb 9 bandes confirmades, 5 de l'estat espanyol i 4 d'altres països d'Europa. Demà, festival, doncs, en aquest espai del polígon Riera del Molí. I recordem també que es pot continuar visitant l'exposició Camins 1907-2026, que parla del món del ciclisme, les vinculacions amb Molins de Rei. L'exposició està a la planta baixa del Molí i es pot visitar de dimecres a dissabte a les tardes i els diumenges al matí. Està oberta fins al dia 2 d'agost. Continuen les activitats d'estiu per joves de 12 a 17 anys a l'edifici del Molí Jove, de dilluns a dijous a les tardes i dimecres i divendres al matí. Són activitats gratuïtes, però abans us hi heu d'apuntar enviant un correu a molijove@molinserrei.cat. I també a les activitats per infants de 4 a 12 anys a la ludoteca d'estiu a les tardes de 5 a 8 a l'escola Pont de la Cadena, amb activitats diferents també cada dia. El preu per sessió és de 5 euros i per setmana de 20. I les inscripcions es juguen a estiu@molinserrei.cat. Acabem amb la farmàcia de guàrdia. Avui és la xucla del carrer Major, número 100.

0: Avui 1.000 persones necessiten sang a Catalunya. Aquests dies et necessiten més que mai. Vine a donar sang. Entra al web donarsang.gencat.cat i consulta els hospitals o les campanyes mòbils de donació. Moltes gràcies.
1: Saps què em va passar ahir? Era el súper i quan havia d'anar a pagar se'm va anar la llum de tot el barri. I com que mai porto efectiu, vaig haver de deixar tota la compra.
2: Veus? Per això està bé fer cas a Protecció Civil i tenir un kit d'emergències a casa.
1: Un kit d'emergències?
2: Sí, amb coses bàsiques per si t'has de confinar. Llanterna, aigua, ràdio de piles, diners en efectiu. A interior.gencat.cat trobaràs la llista completa per cada situació i també consells.
3: 112, telèfon d'emergències. Generalitat de Catalunya.
4: Els divendres, faves tendres.

0: demanen la teva cançó. Els divendres Faves Tendres
1: te la busca, te la troba,
2: eh?
1: I te la posa.
0: Els divendres Faves Tendres amb Judit Herrera.
2: Això m'agrada, eh?
0: Cada divendres de 5 de la tarda a 9 del vespre a Ràdio Molins de Rei.
3: El cop de calor és la situació en la que el cos ja no pot regular la temperatura. Ja sigui perquè fora fa molta calor, perquè hem fet un esforç físic molt important o perquè tenim febre i no hem begut prou líquid. La persona que pateix un cop de calor pot queixar-se de mal de cap, de malestar o mareig i característicament tindrà la pell molt calenta sense estar suada. Què pots fer davant d'un cop de calor? Mira d'allunyar la persona de la font de calor. Per exemple, si està al sol, col·loca-la a l'ombra. Abaixa la temperatura i, si ets a casa, obre les finestres o engega un ventilador. Treu l'excés de roba o mulla la persona amb aigua. Recorda que si perd la consciència, l'hauràs de col·locar en posició lateral de seguretat i, si deixa de respirar, hauràs de començar les maniobres de reanimació cardiopulmonar. El més important davant del cop de calor és la prevenció. Beu líquid sovint, sobretot si fa calor o fas esforços físics. Per qualsevol altra informació o consell de salut, truca al 061 Salut Respon.
4: Garcia.
5: Què?
4: Diumenge fem programa.
5: Clar, com tots.
4: Com tots vols dir que són repetitius i pesats i avorrits i fastigosos?
5: Ai, fullet, pensa que tu també hi surts, eh?
4: Ah, sí?
5: Sí.
4: Doncs quin programa més meravellós, de veritat. Un estil, una elegància, un porte, unes veus.
5: Ai, fullet.
4: Ai, Garcia.
5: Mare de Déu, Senyor.
0: Reobrim els diumenges amb la família Garcia, el seu equip de col·laboradors i col·laboradores i el Follet, els diumenges a les 11 del matí a Ràdio Molins de Rei.
6: Aquest programa s'emet en segona audició.

0: Hola, hola, molt bona tarda, vespre a tothom. Com va la calor? Aquí estem fresquets, que consti, consti. Benvinguts a una nova edició de Tot Teatre, ja ho sabeu, cada dilluns, aquí de 8 a 9 del vespre, preparada a teatre. I en segona edició, doncs, una remissió els divendres d'una a dues del migdia. Avui ja tenim preparades dues entrevistes molt interessants, dos espectacles que ja els hem vist i ens han agradat molt, i per això volem parlar d'ells. I per això primer trucarem a la Bella Roel, i després ens anirem a veure a la sala Gaudí. I avui hem començat, com heu escoltat, amb cançons, és la versió original de Cats, que és un musical compost per Sir Andrew Lloyd Webber, basat en el llibre All Possum's Books of Ethical Cats i altres poemes de T.C. Eliot. L'espectacle ha estat representat al voltant de tot el món amb nombroses produccions i ha estat traduït a més de 20 idiomes. Cats es representà per primera vegada al barri del Teatre de West End de Londres, al London Theatre, a l'11 de maig de 1981. I em sembla que ja tenim la primera entrevista aquí a punt, ja preparada. A veure si ens la passen. Sí, a veure. Sí, sí. Ens anem a la Bella Roel perquè volem parlar amb el David Balduf. David, bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: Què tal, què tal, com va això?
1: Sempre hi ha aquella pausa, abans de dir el meu nom, perquè costa.
0: tinc que dir-ho, per no equivocar-me. Però tu ja deus estar acostumat, ja, no?
1: Sí, ja són uns quants anys de conviure-hi. Sí.
0: Estem a la Bella Roel, David,
1: a
0: la primera llei
1: de
0: Newton, de la EU Manzanares, en direcció del Néstor Valente. I explica'm, de què va?
1: De què va la funció?
0: Sí, de què va? Què ens explica l'EU? L'EU què ens explica?
1: Tenim una situació en la que ens trobem amb un claustre de professors en el que... Està un segon, que estic amb el telèfon i veig que se'n senten missatges que els vaig apagar. Un segon,
0: Sí.
1: Que si no...
0: Bé, preocupis. La vida moderna.
1: Vale, ja està, perdoneu-me.
0: Doncs
1: estem amb un claustre de professors on hi ha un cas d'un alumne que de cop i volta descobrim que ha falsificat treballs i tenim, és un alumne que està a punt de fer-li un contracte amb un equip de futbol i aleshores sense l'ESO no poden fer-li aquest contracte, de manera que ell necessita el títol sí o sí.
0: El té que aprovar, vaja.
1: I allà ens debatem sobre si l'hem d'aprovar, si no l'hem d'aprovar, quines alternatives hi ha, en fi, i hi ha tota una mena d'intentar arribar a un acord, per entendre'ns.
0: I què, al final, s'arriba a l'acord? Sense fer spoilers.
1: Home, no explicaré això, si agafa la veure la funció.
0: Clar. Escolta'm, jo he vist altres textos de l'Eu Manzanares i també he vist direccions del Néstor Valente i m'ha agradat força. Jo. M'ha agradat força. Vostè que estigui aquí davant amb el teu currículum, que ja està bé. Pàgina, tot ple de David Balduf. Escolta, ja està bé, eh?
1: No sé, clar, tu que t'he fer-me l'entrevista a mi, que t'has d'investigar-me a mi, no? Suposo que ja passa, això. Clar.
0: Sí, sí, veig que has treballat molt. Que consti.
1: Sí.
0: I tu estàs content globalment en tot el que has fet?
1: Sí.
0: Em diries que sí?
1: Jo sóc una persona bastant feliç, en general. Aleshores, estic content amb tot el que he fet. Penso que he fet coses que no havia calculat, que potser les arribaria a fer mai, i m'ha tocat fer-les per bé, diguéssim. Vull dir que sí, no sóc un home afortunat.
0: Tornem al Newton.
1: A la primera llei de Newton, sí.
0: Sí, la primera llei de Newton. Com vas rebre aquesta proposta? Qui és el culpable?
1: Doncs el director, gairebé sempre.
0: El Nelson?
1: Sí, gairebé sempre els directors són els culpables de que t'ho ofereixin, sí. Sí, jo amb el Nelson havia treballat en una funció que es diu Pols de Diamant.
0: Sí,
1: que vam fer fa un parell d'anys.
0: Qui era? El Versus?
1: Sí, i després també havíem estat a la Bella Roel. Ens vam entendre molt bé. La veritat és que allò va ser un projecte en el que vam congeniar molt bé. I ara aquí ell va considerar que potser aquest personatge el podria fer, me'l va oferir i jo vaig estar encantat.
0: I textos de l'EU, has fet més coses?
1: No, l'EU és la primera vegada que coincideixo.
0: Sí, sí. I amb la resta de companys de la funció, has treballat amb qui? Amb la d'això Rosa, no? Potser?
1: Jo havia treballat amb l'Anna. No, i amb l'Anna no havíem treballat mai. De fet, ens teníem moltes ganes, perquè som amics personals de fa molts anys,
0: sí.
1: Però no havíem coincidit treballant mai. I va ser una de les grans coses que em va fer tenir ganes d'anar-me'n a fer aquest projecte, també. I amb la Rosa, sí, amb la Rosa havíem coincidit sempre al davant i pel darrere,
0: sí.
1: Durant molts mesos, que vam estar allà engrescats fent-ho, i després havia treballat amb ella durant tota l'etapa de Vent del Pla, que vam compartir pantalla diverses vegades, sí.
0: I sense ganes d'ofendre, què tal la joventut? Com creix la joventut?
1: Ui, són meravellosos, meravellosos.
0: Sí?
1: Tenim aquí tres actorazos, tant la Lua Amat com la Sara Diego com el Max Vilarrassa, són meravellosos, o sigui, una gent molt valents, molt valentes, amb molta iniciativa, amb moltes ganes de provar, d'arriscar-se, tirant-se de la moto tota l'estona. Són unes actriuasses i un actorazo, respectivament.
0: Del teu paper, en aquesta obra,
1: sí.
0: Estàs d'acord completament amb el que representa?
1: A nivell personal,
0: sí,
1: dius?
0: Sí.
1: No m'ho he plantejat. És que jo no em plantejo gaire, és a dir...
0: No,
1: perquè la meva opinió, en realitat, sobre el personatge no és gaire vàlida. O sigui, jo el que he de fer és entendre què li passa a la persona aquella que em toca interpretar,
0: sí.
1: i quina funció té a dintre d'aquell mecanisme per explicar aquella història. Llavors, la meva opinió personal no és molt interessant. Al respecte. Jo no sé si em trobés en el seu lloc. El meu personatge és un profe que està molt a favor de provar-lo.
0: Sí.
1: Malgrat hagi falsificat treball, malgrat tal, ell està molt en pro de poder-li concedir aquesta oportunitat de que el puguin fitxar al club de futbol i tal. I no ho sé, la veritat és que jo m'hauria de trobar en unes circumstàncies semblants per entendre realment quina postura tindria, perquè no t'ho sabria dir, Però, bueno, com que no sóc profe, vull dir, no tinc molta... Saps? No tinc molt on agafar-me.
0: Vale.
1: Vull dir que al final el que he de fer és això, és com a actor entendre que aquell personatge, què mou aquell personatge, per què ho pensa així, i defensar-ho, que és el que anem.
0: Escolta'm, a la Villarroel fins quin dia esteu?
1: Perdona?
0: Fins quin dia esteu a la Villarroel?
1: Ah, i som fins al dia 2 d'agost.
0: 2 d'agost. I després què?
1: Sí, de dimecres...
0: De vacances... I després bolos.
1: Després farem vacances, farem bolos, però bolos a partir del gener. Abans hem d'anar a fer altres coses. Sí, sí.
0: Com o què es poden dir? Com o què es poden dir?
1: Bueno, jo he de tornar d'anar a fer l'herència al Teatre Lliure, per exemple.
0: Ah, sí, l'herència, sí.
1: I després tinc el rodatge d'una pel·lícula a l'octubre. Bueno, tinc bastantes mandangues allà al mig. A veure si
0: van molt bé aquestes mandangues.
1: Sí, exacte.
0: Van molt bé.
1: Exacte.
0: Doncs molt bé, Daphnis, moltes gràcies per atendre la nostra trucada.
1: A vosaltres.
0: Molta merda.
1: Merci,
0: ja el dia que hi vagi, que tinguem un dia d'aquests, passar per la Villarroel, ja et saludaré. Serà un plaer, com sempre.
1: Perfecte.
0: Valens,
1: gràcies.
0: Molta merda.
1: Fins aviat.
0: Bona tarda.
1: Aviat.
0: Ah, escolta'm, pots donar la baqueta, que fa fresca.
1: Sí, molta, és tremendo.
0: Adéu, maco.
1: Apa,
0: bona tarda. Adéu.

0: Deixem per un moment els cats del senyor Weber i ens anem al Gaudí, perquè allà hi ha, no són maneres de tractar una dona, el nom musical, que tinc ganes de tornar a veure, perquè m'han dit que està molt bé, i això ho tinc que preguntar-ho amb el Xavi Duch, un dels seus intèrprets. Xavi, bona tarda.
1: Hola, molt bona tarda, com esteu?
0: Bé, i tu?
1: Molt bé, molt content.
0: Sí, sí, sí, sí. I ara estem trucant a la teva companya, la Mariona, també, que també s'hi posi. Escolta, no són maneres de tractar una dona? Tu què et sembla?
1: Clar, és que són moltes coses, aquesta obra. No, no ho són. Evidentment que no. Mm-hmm. Estàs sentit que
0: amaga
1: moltes coses.
0: Clar. Sí. Escolta'm, en direcció de la Xènia i de la Maria Garrido, Xènia Raguan, tu ja hi has treballat altres vegades, no?, amb elles dues.
1: Amb la Maria no, amb la Xènia sí. Amb la Xènia havia treballat com a actriu i com a directora.
0: Sí.
1: La Xènia és una bèstia escènica. És una tia molt sàvia, que en sap molt, i ho fa tot des d'un lloc molt bonic i molt divertit i amb un saber fer fantàstic. Jo a l'equip de producció li vaig dir això. Dic, això si ho fem ho ha de dirigir una dona. 100%.
0: Bé.
1: I hauria de ser la Xènia Raguant. I sí. Per dates no li anava bé i va començar a fer un trencaclosques d'horaris i de històries i al final el va quadrar i ho va fer.
0: I, a més, els seus companys també són de Déu.
1: Sí,
0: El Marc Fuzzielo, l'Anna Valldeneu i la Mariona Escoda. Mariona, bona tarda.
2: Bona tarda.
0: Què tal? Com estem?
2: Molt bé.
0: Encara que sigui dilluns.
2: Bueno, que... clar, per mi dilluns ara mateix és cap de setmana, vull dir
0: sí.
2: que... recuperant una mica del tute d'aquesta setmana d'estrena.
0: Escolta, Mariona, digues, així, entre tu i jo, qui és el culpable de que presentessin aquesta oferta?
2: En Xavi.
0: El Xavi?
2: En Xavi, sí, Mariona.
0: El culpable és ell.
2: El culpable sempre és el Xavi.
0: Sempre és el Xavi.
2: No, clar, és que això va passar mentre estàvem fent el Petit Príncep, que sí. Un dia, entre cametes, em va dir, ostres, mira, m'ha vingut la idea de fer aquest musical, no sé què, no sé quantos, i crec que encaixaries molt bé per aquest personatge, no està retancat, és tot fum, però sí. Mira, jo dic, a veure, et faria gràcia, xin-xan-xun, i jo, home, a mi sempre em fa gràcia, amb vosaltres,
0: sí.
2: I el culpable va ser ell, la primera llavor la va plantar.
0: Sí, sí, sí. Que això ja es va estrenar, quin any es va estrenar això? Xavi.
1: Sí, a Barcelona,
0: sí.
1: El 2004, a Love Broadway, el 87.
0: I jo la vaig veure, no sé on. Em sembla que era el Capitol, em sembla.
1: Això es va fer a l'Art en Brut, que no existeix,
0: sí.
1: Al Capitol, que es va haver tancat, i sí. Després es va fer la Villarroel.
0: Jo em sembla que la vaig veure al Capitol.
1: El muntatge aquell no té res a veure amb el nostre, perquè ni a nivell d'època, ni d'estil, ni d'enfoc de direcció, és una altra obra completament diferent. De fet, a mi em passava que el record que jo tenia era que era una comedieta,
0: sí.
1: Era una cosa divertida, fresca, per l'estiu, m'entens? Què va? Volem la cancel·lada i la gent
0: sí, sí.
1: Tot i realment és un, com deia la Mariona, és un tute.
0: Per començar, ja veig que hi ha hagut un canvi de nom, no? Abans es deia, no som maneres de matar a una dona.
1: No. És que l'obra original es diu No Way to Treat a Lady. Aquí s'ho van inventar
0: els.
1: Hem fet el títol fidel.
0: I ara doncs, es diu no són maneres de tractar una dona, que és el títol original.
1: És la traducció literal de l'anglès.
0: Parla'ns una mica dels autors, Xavi.
1: L'autor, de fet, és un de sol, és el compositor i el lletrista i el guionista.
0: Sí, sí.
1: És el Jay Cohen, que hem tingut la sort i l'honor que travessés l'oceà Atlàntic,
0: sí.
1: I que ens vingués a visitar la setmana de l'estrena, va venir l'estrena.
0: Sí, què tal? Com anar? I... Nervis, no nervis?
1: Sí, com sempre, sí. I vam arribar una mica apurat d'assajos i històries, perquè aquestes produccions sempre van així. Però ell va ser encantador, s'ho va passar superbé, va sortir després de la funció a dir unes paraules i després es va quedar amb nosaltres també i ens va dir coses molt boniques. Es va emocionar i ens va parlar de que era la producció que s'allunyava més del que ell havia escrit sobre paper, diguéssim.
0: Sí.
1: Que havíem... Parlava molt del out of the box, no? Que a ell li sorprenia molt i el feia molt feliç veure com al cap de tants anys, perquè sabria que té pràcticament 40 anys, es podia fer des d'una altra mirada, des d'un altre
0: sí.
1: enfoc, i que també deia que als Estats Units no passa, que totes les produccions que es fan allà són molt més conservadores, molt més clàssiques, i que aquí a Europa doncs són molt més valents i trenquem el motlle, no? I
3: per... Sí, això som així aquí, mirats.
1: Sí. Però realment molt bé, va tornar el dissabte, també ens va dir coses molt boniques, no, Mariona?
2: Sí, sí, estava encantat. De fet, quan va parlar a l'estrena estava emocionat també d'haver vist aquesta adaptació i amb nosaltres supermaco, només tenia paraules boniques. Vull dir que també és un gust quan veus que a l'autor li agrada i que la teva proposta li convenç.
3: I parlem una mica de la direcció musical de Filippo Fano. Què tal? El coneixíeu?
2: Sí, clar, el Xavi molt... ha treballat amb el Filippo altres vegades. Jo era el primer cop que treballava amb el Filippo i m'encanta perquè és una persona super... és molt exigent i fa que... Ostres, que tot soni com ha de sonar i que hi hagi una qualitat musical molt alta.
3: Sí. Jo el vaig veure el dia de la roda de premsa, que xerrava molt, no? Era molt expressiu. Ai, que era ell?
2: Sí, era ell.
3: Sí, i dic... Bueno. I el dia de la premsa, com veu veure el públic que teniu allà? Entusiasmat? S'hi enganxa? S'hi enganxa?
1: Sí, però era molt poca gent. Aleshores, clar, això no es pot calibrar.
3: Era 12
1: persones,
3: potser. Sí.
1: Però ara aquests dies que hem tingut públic, realment és fantàstic, perquè la gent, el teatre ha hagut dir aquesta cosa de la proximitat absoluta,
3: sí,
1: no?
3: Ens posem,
1: literalment, jo jugo, perquè a més aquesta cosa immersiva, jo m'assento sobre de la gent, els tiro el diari a la cara, els hi posem uns plàstics també per sobre en alguns moments, vull dir que...
3: Total, que tu passes bé.
1: Jo sempre.
3: Que sí?
2: El Xavi s'ho passa molt bé, sí. I el públic també. I el públic xava.
1: I la Mariona també.
3: Sí.
2: Jo m'ho passa super bé, però clar, jo no tinc aquesta cosa de... Jo no tinc tantes oportunitats d'interactuar amb el públic com potser té ell. Però sí que és veritat que jo fent aquesta funció, realment m'ho estic passant molt bé, l'estic gaudint moltíssim. O sigui, és un viatge i per mi, per ells encara més, però per mi també és cansada i emocionalment també és forta, però... Però, ostres, m'ho estic passant molt bé.
3: Bueno, doncs, parlem de què va, una mica fins allà de què va, què veurem, què ens diu l'autor.
1: La part té com capes, no? Diguéssim, la primera, que seria com la sinopsi, seria la relació, el vincle, diguéssim, que hi ha entre un detectiu de policia i una mena d'actor frustrat pels fantasmes de la seva mare, que és un psicòpata que...
3: Ja me'n recordo, sí, és veritat.
1: Vol ser famós,
3: sí,
1: i
3: sí.
1: De cop comença a ser psicopatia com a provocar el fet de sortir al diari. Ell té una obsessió amb la fama,
3: sí.
1: Que de cop és una cosa que és un mirall a la societat d'avui en dia.
3: Sí, i tant.
1: Si algú el creu que sigui, no?, i tot clar. I després hi ha el tema de les mares, no?, del control de les mares sobre els dos personatges aquests, que els interpreta la mateixa actriu, i després tenim la relació romàntica, diguéssim, el vincle romàntic, que és on entraria el personatge de la Mariona, però agafant el toro per les banyes. Això seria una mica la sinopsi de primera línia, però
3: sí.
1: A partir d'aquí hi ha moltes capes.
3: Ja. I això, doncs, que vinguin i vagin buscant les capes aquestes, que les busquen els espectadors, que vinguin a passar-se bé al Gaudí.
1: Perquè no oblidem que és, a part d'un musical que musicalment és guapíssim, i a més tenim una banda de quatre músics, un d'ells toca tres instruments de dents, tan superbé. El Douglas va dir que era la banda que millor havia sonat de totes les produccions que havia vist.
3: Doncs ara que ho dius, això, el dia que vaig venir jo a la roda de premsa, sonava molt bé. Hasta ho vam comentar amb el Jordi Bordes.
2: Sí.
1: Ben bé que has de venir a veure la funció,
3: Sí, clar que t'hi vindré, i tant. Però si no, en fram, pam, pam. Sí.
2: El que vau veure no és res comparat amb... O sigui, a més és que aquell tema és un res, és una pinzellareta de la funció. Després ja és un món completament diferent.
3: Tu imagines que no vingui el Màrius que em fa pam, pam? No pot ser això, no pot ser. Escolta, veus tenir el dia 2... Digue'm.
1: No, és una obra que a més ens passa de tot, perquè la Xènia la va idear com amb una escenografia, amb unes maletes,
3: sí.
1: I d'aquelles maletes doncs s'obren i surten doncs
3: coses.
1: Molts mons, no?
3: Sí.
1: Un parc, una cuina, una casa,
3: sí.
1: Un sofà, un... Uh-huh. I clar, vulguis o no, les maletes no són del tot estables, aleshores. Uh-huh. És una obra que sempre hi ha accidents,
3: sí.
1: I hem d'anar com surfejant i després passa de tot. Passa de tot. Una cosa que comprem. L'altre dia, per exemple, jo m'havia posat una crema solar, que, perquè, o sigui, del carrer, i pintant, i amb la suor em va entrar a l'ull, i vaig estar tota l'estona plorant, allà que no hi havia manera.
3: Tothom, oi? Aquest xicot que s'ho pren a pit, això, que s'ho pren a pit.
1: Oi, Mariona?
3: Escolta...
1: La Mariona que frenava el camerino i es va ennuegar.
2: Què?
1: Quan vas frenar el camerino?
2: Sí.
1: Què menjaves? Quan? Ennuegar?
2: Em vaig ennuegar, és veritat. No me'n recordo.
3: Ja se'n recordava, ja.
2: Carquinyoles, crec que estava... Crec que vam portar carquinyoles.
3: Ah, mira, mira.

0: Xavi i Mariona, Mariona i Xavi, gràcies per atendre la nostra trucada. Molta merda, i ja ens veurem al Gaudí.
1: Un autocar de Molins de Rei.
0: Ah, això, sí, sí, però d'aquells grossos, d'aquells grossos.
2: Sí.
1: Exacte, i porteu carquinyolis. Farem
0: també, no, també, carquinyolis, sí. També, no, també. Marcos, moltes gràcies, ens veiem al Gaudí.
2: A vosaltres.
0: Molta merda. Adéu, gràcies.
2: Gràcies.
0: Adéu.
2: Adéu. Adéu.

Doncs bé, com us he dit abans, Cats ha representat per primera vegada al barri de teatre del West End de Londres, el New London Theatre, a l'11 de maig de 1981. Va ser produït per Cameron McIntosh. Va ser dirigit pel Trevor Nunn amb coreografia del Gillian Lane. A Londres se'n van realitzar 8.949 funcions, que es tancaren a l'11 de maig del 2002, dia del seu 29è aniversari. La darrera representació es va projectar en pantalles gegants al Gower Garden pels fans que no havien pogut comprar entrades. Va ser el musical de més llarga durada fins al 8 d'octubre de 2006, quan va ser superat pels Miserables. L'espectacle es va estrenar a Broadway el 7 d'octubre de 1982, amb el mateix equip de producció. El 19 de juny del 97 es convertí en el musical més longeu de la història de Broadway, amb 7.485 funcions a Nova York. La darrera funció a Broadway va ser el 10 de setembre del 2000. El seu rècord de funcions va ser superat el 9 de gener de 2006 pel Fantasma de l'Òpera, també de Lloyd Webber.

Com us deia abans, el Cats es va guanyar el 1981 el Premi Olivier al millor musical nou i el 1983 el Premi Tony al millor musical, millor llibret de música, millor banda sonora, millor actriu de musical, millor actor de musical, millor disseny de vestuari per un musical, millor il·luminació de musical i millor direcció de musical. A més, va ser nominat al Tony de millor actor secundari, millor sonografia i millor coreografia. El 1998, Sir Andrew Lloyd Webber en va produir una versió en vídeo basada en l'escenificació del teatre, protagonitzada per Ellen Page, que estrenà el paper llibre d'ella a Londres. També sortia Sir John Mills a com a Gus. Va ser dirigida per David Mallet, que va respectar la coreografia i l'escenografia original de Guillem Lane al Teatre Adelphi. Cats també va passar a la pantalla gran, una pel·lícula britànica nord-americana de comèdia dramàtica, fantasia musical i animació basada en el musical homònim, dirigida per Tom Hopper, la seva segona pel·lícula després de Les Miserables del 2012 i protagonitzada per Jennifer Hudson, James Gordon, Idris Elba, Taylor Swift, Rebel Wilson, Jacqueline Derulo i Ian McKellen i la Julie Dench. La pel·lícula es va estrenar el 20 de desembre de 2019, distribuïda per Universal Pictures. La pel·lícula va ser àmpliament criticada pels experts. També aquell any va ser el tercer fracàs de taquilla més sonat.

Ja ens comencen a arribar les productores, ens comencen a passar bocins de la propera temporada, i aquí avui ens ha arribat una del Terrat, que ens anuncia que al Teatre Coliseum de Barcelona, del 21 d'octubre al 8 de novembre, tornarà el Tenorio. Aquesta vegada, la Sílvia Abril, l'Anna Bertran i el Roger Julià, dirigits pel Carles Sanz, ens faran tornar a riure aquest clàssic del José Zorrilla, que abans tots sants es feia sempre, i ara fa uns quants temps que la Sílvia Abril i el Buenafuente van dir, tornem a fer-ho, i han tingut molt d'èxit. Passa que aquest any el Buenafuente no podrà fer-ho, i ho farà el David Olivares. També es pretén de riure. Preneu nota. Fins aquí el programa d'avui de tot teatre. Dilluns que ve, més entrevistes, però posant-nos al dia de tot el que es fa a Barcelona. Us deixem amb una cançó maquíssima d'aquest Cats, que és el l'heu coneguda, no? Memory. Una cançó que, bueno, és maquíssima. Us deixem fins dilluns que ve. Fins aleshores, porteu-vos bé. I una rebaqueta que fa molta fresca. Bona nit.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Els bombers continuen treballant en els dos incendis simultanis que encara no estan controlats. Preocupa especialment el de Guimerà, l'Urgell, en el qual treballen encara una trentena de dotacions i que ahir la represa del qual va obligar a confinar 21.000 persones de 5 localitats. També està pendent de controlar el de Sentmenat, al Vallès Occidental. Davant d'aquesta situació, la Generalitat reclama als ajuntaments que aprovin de manera urgent els plans de prevenció d'incendis. Òscar Ordeig és el conseller d'Agricultura.
2: Tots els ajuntaments del país han de tenir pla de prevenció d'incendis aprovat. Varen donar una ajuda d'1 milió d'euros, tots els han de tenir. Per tant, això és urgent, anem tard, no pot haver ni un ajuntament sense pla de prevenció d'incendis.
0: Tot plegat en el 6è dia de l'onada de calor. Avui les temperatures donen una petita treva, però alerta, perquè tornaran a ser extremes a partir de diumenge. Previsió del temps amb Lluís Mi Pérez. Bon dia.
3: Bon dia. De la moltíssima calor hem passat a la molta calor i amb vista demà a la calor. Per tant, bones notícies, ni que sigui per un lleuger alleujament d'aquesta temperatura. On s'està sentint més aquesta davallada respecte als últims dies és a la Costa Brava. De fet, estem parlant de temperatures que ja no estan arribant als 30 graus en aquesta zona gironina, però en canvi una mica més cap a l'interior, la plana de la Selva, de la Baixa Garrotxa, també del Gironès. I per una altra banda, a la Catalunya central i les comarques de Ponent encara estem parlant de valors per sobre dels 35 graus. De fet, aquesta tarda cap als 37, 38, 39 graus, que en són un grapat els graus que arribarem a assolir a les comarques de la terra ferma. Alguns núvols que van esquitxant al cel deixaran quatre gotes esgarriades i aquesta tarda algun ruixat cap a l'Alt Pirineu. El cap de setmana serà de calor, sobretot el diumenge, i d'alguns núvols enganxats a la costa. Faran la guitza sobretot a la Costa Brava, amb alguna boira i tot. N'estem pendents a la xarxa.
0: És divendres 10 de juliol de 2026 i tenim més titulars. La norantena de veïns de Barcelona desallotjats per l'esvoranc en les obres de la línia 9 del metro no podran tornar a casa fins d'aquí una setmana com a mínim. Sònia Kerr.
4: Els experts recomanen fer comprovacions del terreny edifici per edifici i des de la Generalitat es garanteix que es canviaran protocols en relació amb la tuneladora per evitar més esvorancs. Ho explica Ramon Ramírez, que és director general d'Infraestructures.
5: Tot i que els amidaments de l'escultura estan donats resultats positius i estabilitzats, abans de que es pugui fer el retorn dels veïns, es troba necessari comprovar sota de cada edifici quin és l'estat del terreny.
0: L'exconsellera de Salut, Alba Vergés, nega haver ordenat retardar la vacunació del Covid a policies i guàrdies civils.
4: En la declaració davant el jutge, Vergés ha assegurat que el calendari de vacunació contra el coronavirus es va consensuar amb el Ministeri i les autonomies i que obeïa a criteris sanitaris.
0: Marxa lenta de pagesos al Penedès per exigir solucions per l'excedent de raïm.
4: Una mobilització que ha rebut el suport de les patronals i de l'Incavi, que ha obert la porta a pactar indemnitzacions per arrencar ceps.
0: En aquest informatiu també us explicarem quina titulació té enguany la nota de tall més alta a Catalunya. I atenció, perquè hi ha hagut canvis en el rànquing. En cultura, Juana Dolores exposa per primera vegada el seu art en un museu.
4: En concret, a la Virreina Centre de la Imatge de Barcelona. Fins a l'1 de novembre es pot visitar Declaració d'amor a Lenin, una mostra on l'artista s'interroga sobre l'amor més enllà del capitalisme.
0: En esports, la selecció espanyola juga aquest vespre als quarts de final del Mundial de Futbol contra Bèlgica. Jordi Cochran.
6: A partir de les 9, el combinat espanyol, amb 9 catalans a l'equip, ja sap que en cas de guanyar s'enfrontarà a la semifinal contra França, que ahir va superar el Marroc. Per altra banda, en bàsquet, Joel Parra ha renovat amb el Barça fins al 2030.
0: El control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passant 4 minuts a les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Els bombers continuen treballant en els incendis simultanis que encara no estan controlats. Preocupa especialment el de Guimerà, a l'Urgell, en el qual treballen encara una trentena de dotacions i que ha obligat a confinar fins a la nit passada 21.000 persones de 5 localitats. De moment ha cremat 328 hectàrees, la majoria dins de l'espai natural protegit de Granyena. Tàrrega Televisió, Oriol Gordillo.
7: A 1:15 del migdia, el cos ha incorporat 3 mitjans aeris al dispositiu. Un helicòpter per fer vols de vigilància i 2 avions de vigilància i atac per acabar de definir el flanc dret, consolidar el perímetre i evitar noves revifalles. Cal recordar que ahir al vespre va ser precisament una represa al flanc dret la causa de confinament de més de 20.000 persones de Tàrrega i diversos municipis de l'Urgell i la Segarra. En les tasques d'extinció hi han tingut un paper destacat els pagesos de la zona que amb els tractors han ajudat a protegir els conreus i a frenar l'avenç de les flames. Xavi Dalmau és un pagès de Guimerà.
8: Ens vam poder coordinar amb els bombers perquè ells t'ensenyaven doncs, com el mapa i tu els portaves cap allí, llavors ens deien fer franges de seguretat aquí o allà, amb el cultivador doncs, llaurant camps i fent tallafocs i fent que el foc no s'escampés.
7: L'incendi també ha alterat la vida social i cultural al territori. Ahir, el foc va obligar a suspendre la jornada inaugural del Pau Paterres de Tàrrega, però si la situació continua evolucionant favorablement, el festival reprendrà la programació avui mateix al vespre.
0: Pel que fa a la resta d'incendis, el de Setmanat al Vallès Occidental es manté estabilitzat, mentre que s'han donat per controlats els de Pla de Manlleu, l'Alt Camp, Navarcles, el Bages, Gavà, el Baix Llobregat i la Bisbal d'Empordà.
4: Avui hi ha 196 municipis amb risc extrem d'incendi forestal, mentre que 437 tenen un risc molt alt. 9 espais naturals mantenen les restriccions d'accés.
0: Davant d'aquesta situació, la Generalitat reclama als ajuntaments que aprovin de manera urgent el Pla de Prevenció d'Incendis. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha fet una crida també a crear franges de protecció davant dels incendis simultanis que afecten Catalunya, ja que les ajudes estan ja en marxa. Són declaracions d'Ordeig des de la Garrotxa. Anem fins allà. Olot FM, Gerard Puigdemont.
9: El conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, ha fet una crida aquest matí des de la Vall de Bianya que tots els ajuntaments del país aprovin de manera immediata els plans de prevenció d'incendis. Ordeig diu que des de la Generalitat s'han i s'està mobilitzant recursos en aquest àmbit i tot i reconèixer que es va tard, treu pit de la posta en forma d'inversió que asseguren que han fet.
2: Tots els ajuntaments del país han de tenir pla de prevenció d'incendis aprovat. Varen donar una ajuda d'1 milió d'euros, tots els han de tenir. Per tant, això és urgent, anem tard. No pot haver-hi ni un ajuntament sense pla de prevenció d'incendis. Dos, no pot haver-hi ni una construcció, també per protegir les persones, sense franja de protecció. Ja hem dit que hem multiplicat per 10 les ajudes per manteniment de les franges de protecció de les persones.
9: També ha dit que en els pròxims 8 anys treballaran per fer possible 14 grans eixos de confinaments amb una inversió de 4 milions d'euros amb l'objectiu de reduir els efectes i conseqüències dels incendis. Ordeig ha enviat suport als afectats pels incendis d'Almeria, amb més d'una desena de morts i d'altres de desapareguts, i ha apel·lat a la responsabilitat de tots els catalans i catalanes de cara a la setmana que ve, donat que hi ha diversos incendis actius i s'espera que la calor no fluixi.
0: Precisament, les franges de protecció, els perímetres situats en punts estratègics i els eixos de contenció per evitar que un incendi salti d'un massís a un altre són la principal estratègia de gestió forestal a Catalunya. El govern assegura que aquests dies ha permès evitar una tragèdia més gran en l'abordatge dels focs que han cremat ja unes 2.500 hectàrees. Els bombers també recorden la importància de seguir les indicacions dels cossos d'emergència i no autoevacuar-se. Esther Minguell, bon dia.
10: Bon dia. Els punts estratègics de gestió per limitar la propagació del foc i facilitar les maniobres dels bombers van contribuir a controlar l'incendi de les Gavarres. La presència de vinyes, el foc del Pla de Manlleu, l'Alt Camp o el bon estat del bosc de Sant Andreu són altres exemples d'actuacions que han ajudat a contenir els incendis d'aquests darrers dies. Pel govern confirmen el bon camí de l'estratègia de gestió de la massa forestal, tot i que cal accelerar-la. Tamara García és directora general de Prevenció i Extinció d'Incendis.
11: Les llaurades d'alguns dels incendis forestals doncs, que hem tingut ens han permès que el cos de bombers pugui controlar aquest perímetre, que puguem acabar donant per estabilitzada alguna de les zones dels flancs i, per tant, en un cas les llaurades, en un altre cas les vinyes, la importància de poder arribar a aquelles vivendes, a aquelles cases que tenen franja i què ha passat amb aquelles vivendes que no tenien franja.
10: El govern insisteix en el seguiment de les indicacions dels cossos d'emergències. Els bombers alerten de la perillositat de l'autoevacuació després de l'incendi d'Almeria a Los Gallardos, on 11 persones han perdut la vida intentant marxar per vies diferents de les indicades per fer l'evacuació. La zona afectada per aquest foc que crema des d'ahir és de cases disseminades i hi ha 8 persones ferides de gravetat i 19 desaparegudes.
11: Quan bombers ens diu que confinem és perquè estem absolutament protegits per ells. Ens va passar el Farell, nosaltres teníem quina era la forma, quina era la instrucció perquè tothom es pogués confinar en aquelles vivendes que eren segures i es feia línia de protecció per salvaguardar aquelles persones. Mai deixarem a ningú enrere. Així és que, si us plau, fem cas d'allò que ens diuen. Quan diuen que confinem és perquè hem avaluat l'evacuació no és segura, l'autoevacuació molt menys.
10: Aquest any ja s'han cremat 3.544 hectàrees forestals.
0: I tot plegat mentre continua l'onada de calor. Avui, en el sisè dia, dona una petita treva, però les temperatures tornaran a ser extremes a partir de diumenge. Aquesta setmana, Barcelona ha assolit els 40,9 graus, una temperatura rècord, i l'Observatori Fabra alerta sobre els efectes d'aquests cicles de temperatura extrema continuats. Ana Ruiz, bon dia.
12: Hola Marta, bon dia. I és el segon rècord a la ciutat de Barcelona en un període de 2 anys. Alfons Puertas és el cap de la secció de meteorologia de l'Observatori Fabra.
13: Bé, més enllà del rècord en si mateix, que ja és una notícia prou contundent, arribar als 40,9 graus a l'Observatori Fabra, hi ha un fet singular, i és que tot just estem superant el rècord que vam fer fa 2 anys, encara no arriba, que vam arribar per primer cop en 112 anys als 40 graus. En aquell moment allò va ser ja una notícia climatològicament molt poderosa, però resulta que encara no 2 anys després hem tornat a superar aquell mateix rècord. Això és una doble notícia, un doble fet climatològicament molt destacat.
12: Això suposa una tendència, adverteix Puertas, que constata que durant tots els mesos de l'any augmenta la temperatura. Barcelona està llançant així un crit d'alarma, de la mateixa manera que ho fa la resta del planeta, pel que fa als efectes sobre la salut i el medi ambient del canvi climàtic.
0: Una calor que també afecta especialment els usuaris d'algunes línies de rodalies del sud del país, com l'R15 i l'R16. En aquestes línies, molts trens circulen aquests dies sense aire condicionat als vagons.
4: Ho ha denunciat des de la xarxa la portaveu de Dignitat a les Vies, Anna Gómez.
14: El més greu per mi és quan el maquinista para i diu que té les mateixes condicions que nosaltres a la cabina, i clar, en condicions així no pot conduir perquè no pot mantenir la concentració i el tren acaba allà.
1: Notícies en xarxa.
0: La 90ena de veïns del barri del Putxet de Barcelona, desallotjats per l'esvoranc provocat per les obres de la línia 9 del metro, no podran tornar a casa fins com a mínim d'aquí a una setmana. Els experts recomanen fer comprovacions del terreny edifici per edifici per garantir la seguretat, i des de la Generalitat es garanteix que es canviaran protocols en relació amb la tuneladora per evitar més esvorancs. Carina Bellbé, bon dia.
15: Bon dia. Sense voler entrar en cap especulació, des de la Generalitat s'assegura que s'estan analitzant les causes que han provocat l'esvoranc del Putxet per les obres de la línia 9 del metro. Malgrat garantir que els moviments del terreny monitoritzats estan dins dels marges previstos, es duran a terme comprovacions edifici per edifici perquè els veïns desallotjats puguin tornar a casa amb total seguretat. Uns treballs, però, que s'allargaran com a mínim fins divendres de la setmana vinent. Ramon Ramírez és el director general d'Infraestructures.
16: Necessitarem almenys perllongar els desallotjaments dels veïns fins al divendres de la setmana vinent. Tot i que els amidaments de l'auscultació estan donats resultats positius i estabilitzats, abans de que es pugui fer el retorn dels veïns, es troba necessari comprovar sota de cada edifici quin és l'estat del terreny. I en aquest sentit, ahir a la tarda mateix vam començar a desplaçar uns equips per fer aquestes comprovacions.
15: Pel que fa a la tuneladora, no s'ha parat en cap moment i avança lentament per sortir de sota dels edificis. La Generalitat garanteix que es modificaran els protocols relacionats amb la tuneladora per evitar nous esvorancs, malgrat que el forat es va produir un cop va passar la màquina al túnel ja foradat.
0: Seguim a la capital catalana. L'habitatge es manté com a primer problema dels barcelonins, però la inseguretat retalla distàncies. Es queda en segona posició. Ho apunta el darrer baròmetre municipal.
4: Un 31% dels barcelonins veu l'habitatge com el problema més greu de la ciutat, seguit de la inseguretat amb un 26%. Així i tot, això no suposa que suspenguin la gestió de l'Ajuntament en aquestes matèries, com explica la primera tinenta d'alcaldia, Laia Bonet.
17: Aquest baròmetre segueix consolidant l'habitatge i la seguretat com a principal preocupació de la ciutadania. Ara bé, que aquestes siguin les preocupacions de la ciutadania, les principals preocupacions de la ciutadania, habitatge i seguretat, no es tradueix en una mala valoració del que el govern està fent per abordar aquestes qüestions.
4: Entre les principals inquietuds també hi ha, a més distància, les associades a la immigració, el turisme, la neteja i les obres. A més, tres de cada quatre ciutadans avalen retirar les llicències als pisos turístics i gairebé el 62% dels enquestats aprova la gestió municipal.
0: En l'àmbit polític, Elisenda Alemany és la líder més ben valorada a Barcelona. La candidata d'Esquerra Republicana a les municipals de l'any que ve se situa amb un 5,2, una dècima, per davant de l'alcalde Jaume Collboni, que continua guanyant en intenció de vot. En canvi, Junts cau a l'última posició.
4: El segueixen l'alcaldable de Junts, Jordi Martí, i el de Barcelona en Comú, Gerardo Pisarello. Això sí, els socialistes continuen guanyant en intenció de vot, amb un 13%, seguits dels republicans amb un 11%, i Barcelona en Comú, que cau prop de 2 punts i es queda en el 4,7%. Aliança seria quarta força, seguida del PP i Vox. Junts cau a l'última posició, amb un 2,6% d'intenció de vot. El baròmetre s'ha elaborat via telefònica a 800 persones entre el 26 i el 3 de juny.
0: És un quart de tres. L'exconsellera de Salut, Alba Vergés, ha defensat la seva innocència en el judici en què la Fiscalia demana 12 anys d'inhabilitació per presumptament haver discriminat els agents de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil a Catalunya endarrerint la seva vacunació pel coronavirus. En la declaració davant del jutge, avui Vergés ha assegurat que el calendari de vacunació es va consensuar amb el Ministeri i les autonomies i que obeïa a criteris sanitaris. Ha seguit aquest judici el nostre company Marc Pijoan.
18: Mire, esta pregunta es obligada. ¿Usted dio orden de parar la vacunación de los colectivos de la Guardia Civil y Policía Nacional?
19: No, mai.
20: Així de contundent s'ha mostrat l'exconsellera de Salut a preguntes de la seva defensa i la Fiscalia. Vergés ha assegurat que les vacunes a policies espanyols es van posar el més ràpid possible tenint en compte criteris estatals.
19: Doncs fem compatible el criteri de començar per les cohorts de 65 a 55 que anava per la població general, és a dir, per tothom, amb continuar els grups essencials.
18: Incluïda la Guàrdia Civil i Policia Nacional?
19: Incluïda la Guàrdia Civil i Policia Nacional. És una decisió que no se l'inventa el Consell Interterritorial de Salut.
21: Sí.
19: És a dir, està en l'estratègia des del primer dia. La gent gran és la més vulnerable respecte a la Covid. Aleshores, en base a aquesta decisió, nosaltres hem d'executar-la.
20: L'exconsellera també ha recordat que la represa de vacunes amb AstraZeneca el 24 de març de 2021 tenia en compte que hi havia 100.000 dosis per 500.000 persones de 60 a 65 anys, incloent-hi els policies.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Els estudis de Dret i Relacions Internacionals a la Universitat Autònoma de Barcelona passen a tenir la nota de tall més alta d'enguany. Passen per davant de Física i Matemàtiques, que se situen al 12,9.
4: Aquests estudis superen Física i Matemàtiques de la UAB i de la UB, que els darrers anys havien estat les titulacions amb les qualificacions més elevades. Aquest doble grau té una nota de 12,924 a la UAB i de 12,812 a la UB.
0: En tots tres casos són estudis amb menys de 40 places, en concret n'ofereixen 20 cadascun. Pel que fa a les notes més altes en els estudis amb més de 40 places, la llista la torna a encapçalar el grau en Enginyeria en Tecnologies Aeroespacials, més màster en Enginyeria Aeronàutica a la UPC, amb un 12,694 per a 60 places, i Medicina a la UB, amb un 12,685 per 200 places. I no deixem l'educació, però ens hem de situar a l'Alt Empordà. El departament ha signat un conveni amb l'Ajuntament de Portbou per fer un cicle formatiu ferroviari. Tindrà vocació transfronterera i capacitat per entre 15 i 30 alumnes. L'objectiu és començar la primera promoció ja al curs vinent. Empordà Televisió, Juan Mabuín.
22: La Generalitat i l'Ajuntament de Portbou han fet aquest matí el primer pas per convertir el municipi en un referent de la formació ferroviària. El projecte aprofita la situació estratègica de Portbou, la connexió amb el corredor mediterrani i les instal·lacions de la històrica estació, que podrien acollir espais de pràctiques i simulació, com ens explica l'alcalde de Portbou, Gael Rodríguez.
23: I si una cosa necessitem per transformar, és formar. I això és el que fem avui. Avui el que signem és un acord per donar la primera passa per establir aquí a Portbou un centre de formació professional dedicada al ferrocarril, dedicada a el que és la nostra trajectòria, el que és la nostra història, però sobretot el que ha de ser el nostre futur.
22: El conveni també obre la porta a ampliar l'oferta educativa del municipi que actualment no disposa d'institut.
0: És un altre dels titulars de la jornada. Mig centenar de pagesos i una quinzena de tractors han fet una marxa lenta aquest matí al Penedès per exigir solucions a causa de l'excedent de raïm. Una mobilització convocada per Unió de Pagesos i que ha rebut el suport de les patronals i de l'Incavi, que ha obert la porta a pactar indemnitzacions per arrencar ceps. Ràdio Vilafranca, Adrià Fernández.
3: A les 9 d'aquest matí de divendres, diversos pagesos arreu del territori s'han concentrat a la plaça de l'Àgora de Vilafranca. El motiu, la greu crisi que afecta el sector, marcada sobretot pels preus baixos que no cobreixen els costos de producció, la caiguda generalitzada del consum i l'acumulació d'estocs que, en alguns casos, ha portat els cellers a comunicar que no compraran raïm aquesta campanya. Per tot plegat, demanant solucions imminents al govern de la Generalitat, com ajuts directes i un pla definitiu d'arrencada de vinyes. Ferran Carbó és el coordinador comarcal d'Unió de Pagesos a l'Alt Penedès.
5: El que demanem és que, més enllà de les mesures conjunturals que s'han anat aplicant fins ara, com són la barema en verd i la destil·lació de crisis, s'apliquin mesures estructurals que realment adaptin l'oferta que tenim de raïm a la demanda que hi ha. I aquesta mesura estructural no és altra que l'arrencada social de vinya.
3: La tracturada reivindicativa ha comptat amb una quinzena de tractors i s'ha iniciat a 11:15 del matí des de la plaça Àgora de Vilafranca fins a l'Associació de Laboradors de Cava a Sant Sadurní d'Anoia, on el sindicat ha fet entrega d'una carta de suport a les mesures proposades.
0: I trobada institucional avui a l'Arxiu Nacional de Catalunya, Sant Cugat del Vallès, entre els dos últims presidents de la Generalitat, Salvador Illa i Pere Aragonès. El d'Esquerra ha entregat el seu fons documental a l'arxiu en un acte que tots dos han titllat de normalitat institucional i de transparència. Cugat Mèdia, Martí González.
6: Més enllà de l'acte protocolari, els dos presidents han destacat el paper inclusiu de la institució de la Generalitat durant el seu Parlament. Així ho feia Pere Aragonès.
21: En un moment en què la democràcia està qüestionada en molts llocs del planeta, més que mai és l'hora de fer de refermar aquesta idea d'institucions inclusives.
6: Per la seva banda, l'actual president Salvador Illa ha lloat la tasca d'Aragonès durant la seva presidència per posar la institució per davant, ha dit, dels seus interessos personals i de partit.
24: Des del primer dia que va assumir l'altíssima responsabilitat de dirigir el país, l'autogovern del país, doncs la institució la va posar per damunt. Jo, almenys en el que n'he estat testimoni, així ho puc acreditar.
6: En aquest sentit, com sentia, Millà ha posat en valor el traspàs modèlic, deia, que assegura que li va fer Aragonès i que agafa com a referència, posant com a, evidentment, exemple, els documents que també ha entregat a l'Arxiu Nacional. D'aquesta manera, l'Arxiu Nacional de Catalunya, ubicat a Sant Cugat, ja reuneix tots els documents oficials de l'època de presidència d'Aragonès, des del maig del 2021 fins a l'agost del 2024.
0: I és moment per a la cultura. Juana Dolores exposa per primera vegada el seu art en un museu. A la Virreina, Centre de la Imatge, es pot visitar fins a l'1 de novembre Declaració d'amor a Lenin, una mostra on l'artista s'interroga sobre l'amor més enllà del capitalisme, amb l'ajuda del vídeo i de peces artístiques creades per a l'ocasió. David Navarro, bon dia.
25: Bon dia. Declaració d'amor a Lenin és el film que en rep quan entrem a la sala Miserax de la Virreina. Juana Dolores és la protagonista d'una pel·lícula de 26 minuts on l'artista transmet el seu desig romàntic cap al revolucionari com a mostra de rebel·lia cap al fet d'estimar dins el capitalisme. L'acompanyen La història de la meva consciència de classe, textos i fotografies familiars de la creadora i Primer autorretrat, un quadre mirall esquitxat de fotos de revolucionaris. Un tríptic que serveix, com ha explicat a la xarxa Juana Dolores, per qüestionar el discurs de l'amor a la nostra societat.
26: Respon a un seguit de preguntes. Una d'elles és, farem l'amor en un altre món que no sigui capitalista? No? Com seria fer l'amor en un altre món que no fos capitalista? Com seria fer-se un petó amb algú en un món on no tot o on res es ven, es compra i es podreix, no?
25: Una mostra pensada per generar curiositat i que aquesta pugui ser resposta amb l'ajuda d'una selecció de llibres feta per la creadora, exposats a l'entrada de la sala.
0: Seguim amb música de violoncel perquè des d'avui fins al 21 de juliol el Vendrell acull la 45a edició del Festival Internacional de Música Pau Casals. El certamen enguany es dedica justament a aquest instrument, el violoncel, per la qual cosa es compta amb fins a 6 intèrprets de l'instrument. La cirereta serà poder escoltar el mateix violoncel Go Thriller de Casals de les mans del guanyador del concurs Queen Elizabeth, Ettore Pagano. Ràdio al Vendrell, Marc Guitart.
27: Tot i ser un músic total i un destacat director, va ser amb el violoncel com va triomfar Pau Casals. És per això que la 45a edició del Festival Internacional que porta el seu nom ha agafat com a element central aquest instrument, sota el lema de Celebrem el violoncel. Aquest pes del violoncel es pot constatar amb el fet que fins a 6 dels intèrprets del programa toquen aquest instrument, començant pel principal protagonista del concert inaugural d'aquest divendres 10 de juliol a les 8 del vespre, Daniel Müller-Schott, que ja va formar part del festival el 2022. Acompanyat al piano per Annika Treutler i el violí per Noah Wilshut, basaran el seu programa en obres per a trio de Bach, Beethoven i Mendelssohn.
0: I arriben els esports. Ens porta Jordi Cochran. Bon dia, Jordi. La selecció espanyola disputa aquest vespre els quarts de final del Mundial de Futbol contra Bèlgica.
2: Bon dia, Marta. El combinat espanyol amb 9 catalans a l'equip té l'oportunitat de classificar-se per a les semifinals del Campionat del Món per segona vegada a la seva història. Per aconseguir-ho haurà de superar Bèlgica en un partit que arrencarà a partir de les 9. El seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha afirmat que serà el partit més difícil que han disputat fins ara.
7: Bèlgica és una selecció molt potente. Jugadores de juegan en España, en Inglaterra, en Portugal, en Francia, en Alemania, acostumbrados a ganar títulos, a pelear por títulos. Un partido muy difícil y que si estamos los dos en cuartos es porque obviamente hasta este momento estábamos los 8 mejores equipos del mundo. Pues ahora va a ser un partido, insisto, hasta ahora el más difícil de los que nos hemos enfrentado, seguro.
2: Si la selecció espanyola guanya, s'enfrontarà a la semifinal contra França, que ahir va guanyar el Marroc per 2-0. Canviem el bàsquet perquè el Barça ha anunciat la renovació de Joel Parra per 4 temporades fins al 2030. L'àlet barceloní s'ha convertit en una de les peces bàsiques de l'equip. I qui també ja pensa la temporada que ve és en el futbol, és en el cas del Girona. El nou entrenador, Quique Álvarez, ha fet un reclam a l'afició perquè faci costat a l'equip per intentar aconseguir el retorn a primera.
8: Tenia ganes ja de començar una mica i d'estar al camp i començar a treballar amb bueno, el que ens toca, que serà complicat, molt complicat, perquè ja ho han dit, que no és gens fàcil, és una categoria molt difícil, però d'il·lusió i de ganes no ens faltarà i és el que jo tinc al cap, no? Hem d'intentar que la gent torni amb l'equip a tenir aquesta trempera el més aviat possible. I això és el que intentarem.
2: En futbol femení, l'exfutbolista del Barça, Ona Batlle, ha fitxat per l'Arsenal, mentre que l'Espanyol ha anunciat la incorporació de la defensa catalana Clara Rodríguez, procedent del Sevilla, per una temporada fins al juny del 2027.
9: Un año con ambición, con poder quedar lo más arriba posible y a nivel personal mejorar. Como cada año. Me gusta generar un ataque, en defensa defender todo lo posible, sea donde sea, pues aportar al equipo y dar lo mejor de mí siempre.
2: I per tancar el bloc de futbol, la xarxa de comunicació local, tant a les televisions locals com a la xarxa més, continuarà emetent en directe el millor partit de la jornada de la Lliga Elite cada cap de setmana. Serà els diumenges quan passin 5 minuts a les 4 de la tarda.
0: Gràcies, Jordi Cochran. Molt bones notícies per tancar aquest bloc d'informació esportiva. Una mica més de 3 minuts i arribarem a 2:15. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
10: La xarxa de comunicació local.
11: Vin al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
12: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
13: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
28: No, ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
13: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un airet més bo. Baixes o què?
28: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
29: Núria, va, que ens porten d'escalar de la muntanya. Estàs a punt?
28: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo. Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
30: No perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de la xarxa.
31: Des del 13 de juliol, de dilluns a divendres, et portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
28: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: Sabies que...
2: El 14 de febrer de 2019, un tal Julian O'Shea es va aprofitar de les zones horàries que s'agrupen al costat de la línia internacional de canvi de data per viure el dia més llarg de la història. La línia internacional de canvi de data és una línia imaginària superficial terrestre traçada sobre l'oceà Pacífic i pròxima amb el meridià 180 graus. Per conveniència d'alguns països el territori dels quals travessa, l'hora legal o local i la data en ells poden ser la corresponent a l'altre hemisferi. Passar d'un costat a l'altre de la línia implica canviar de data, exactament un dia. Per això, Julian va viure un sol dia de calendari de 49 hores de durada gràcies als canvis horaris. Per aconseguir-ho, va començar la seva jornada a Apia, Samoa, i a partir d'aquí va viatjar a Auckland, Sydney, Honolulu, per finalitzar a Pago Pago.
3: La xarxa de comunicació local.
4: Bon dia, són 2:45.
5: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
4: Els bombers continuen treballant en els incendis simultanis que encara no estan controlats. Preocupa especialment el de Guimerà, l'Urgell, en la represa del qual treballen encara una trentena de dotacions i que ha obligat a confinar fins a la nit passada 21.000 persones de 5 localitats. També està pendent de control el de Sentmenat, al Vallès Occidental. Davant d'aquesta situació, la Generalitat reclama als ajuntaments que aprovin de manera urgent els plans de prevenció d'incendis. Òscar Ordeig és el conseller d'Agricultura.
6: Tots els ajuntaments del país han de tenir pla de prevenció d'incendis aprovat. Varen donar una ajuda d'un milió d'euros, tots els han de tenir. Per tant, això és urgent, anem tard, no pot haver ni un ajuntament sense pla de prevenció d'incendis.
4: Tot plegat en el sisè dia de l'onada de calor. Avui les temperatures donen una petita treva, però alerta, perquè tornaran a ser extremes a partir de diumenge. La previsió del temps amb Lluís Pérez. Bon dia.
7: Bon dia. De la moltíssima calor hem passat a la molta calor i amb vista demà a la calor. Per tant, bones notícies, ni que sigui per un lleuger alleujament d'aquesta temperatura. On s'està sentint més aquesta davallada respecte als últims dies és a la Costa Brava. De fet, estem parlant de temperatures que ja no estan arribant als 30 graus en aquesta zona gironina, però en canvi una mica més cap a l'interior, la plana de la Selva, de la Baixa Garrotxa, també del Gironès. I per una altra banda, a la Catalunya central i les comarques de Ponent encara estem parlant de valors per sobre dels 35 graus. De fet, aquesta tarda cap als 37, 38, 39 graus, que en són un grapat als graus que arribarem a assolir a les comarques de la terra ferma. Alguns núvols que van esquitxant al cel deixaran quatre gotes esgarriades i aquesta tarda algun ruixat cap a l'Alt Pirineu. El cap de setmana serà de calor, sobretot el diumenge, i d'alguns núvols enganxats a la costa. Faran la guitza sobretot a la Costa Brava, amb alguna boira i tot. N'estem pendents a la xarxa.
4: És divendres 10 de juliol de 2026 i tenim més titulars. La norantena de veïns de Barcelona desallotjats per l'esvoranc de les obres de la línia 9 del metro no podran tornar a casa fins d'aquí a una setmana com a mínim. Sònia Kerr.
8: Els experts recomanen fer comprovacions del terreny edifici per edifici i des de la Generalitat es garanteix que es canviaran protocols en relació amb la tuneladora per evitar més esvorancs. Ho explica Ramon Ramírez, director general d'Infraestructures.
9: Tot i que els amidaments de l'auscultació estan donats resultats positius i estabilitzats, abans de que es pugui fer el retorn dels veïns, es troba necessari comprovar sota de cada edifici quin és l'estat del terreny.
4: L'exconsellera de Salut, Alba Vergés, nega haver donat ordres per retardar la vacunació de la Covid a policies i guàrdies civils.
8: En la declaració davant el jutge, Vergés ha assegurat que el calendari de vacunació contra el coronavirus es va consensuar amb el Ministeri i les autonomies i que obeïa a criteris sanitaris.
4: Marxa lenta de pagesos al Penedès per exigir solucions a causa de l'excedent de raïm.
8: Una mobilització que ha rebut el suport de les patronals i de l'Incavi, que ha obert la porta a pactar indemnitzacions per arrencar ceps.
4: I en aquest informatiu també us explicarem quina titulació té enguany la nota de tall més alta. Hi ha hagut canvis en el rànquing, per cert. En cultura, Juana Dolores exposa per primera vegada el seu art en un museu.
8: En concret, a la Virreina Centre de la Imatge de Barcelona. Fins a l'1 de novembre es pot visitar Declaració d'amor a Lenin, una mostra on l'artista s'interroga sobre l'amor més enllà del capitalisme.
4: En esports, la selecció espanyola juga aquest vespre als quarts de final del Mundial de Futbol contra Bèlgica. Jordi Cochran.
10: A partir de les 9, el combinat espanyol amb 9 catalans a l'equip ja sap que en cas de guanyar s'enfrontarà a la semifinal final contra França, que ahir va superar el Marroc. Per altra banda, en bàsquet, Joel Parra ha renovat amb el Barça fins al 2030.
4: El control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passant gairebé 4 minuts de 2:45.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
4: Els bombers continuen treballant en els incendis simultanis que encara no estan controlats. Preocupa especialment el de Guimarà, a l'Urgell, en el qual treballen encara una trentena de dotacions i que ha obligat a confinar fins a la nit passada 21.000 persones de 5 localitats. De moment ha cremat 328 hectàrees, la majoria dins l'espai natural protegit de Granyena. Tàrrega Televisió, Oriol Gordillo.
11: A 1:45 del migdia, el cos ha incorporat 3 mitjans aeris al dispositiu. Un helicòpter per fer vols de vigilància i 2 avions de vigilància i atac per acabar de definir el flanc dret, consolidar el perímetre i evitar noves revifalles. Cal recordar que ahir al vespre va ser precisament una represa al flanc dret la causa de confinament de més de 20.000 persones de Tàrrega i diversos municipis de l'Urgell i la Segarra. En les tasques d'extinció hi han tingut un paper destacat els pagesos de la zona que amb els tractors han ajudat a protegir els conreus i a frenar l'avenç de les flames. Xavi Dalmau és un pagès de Guimerà.
12: Ens vam poder coordinar amb els bombers perquè ells t'ensenyaven doncs, com el mapa i tu els portaves cap allí, llavors ens deien fer franges de seguretat aquí o allà, amb el cultivador doncs, llaurant camps i fent tallafocs i fent que el foc no s'escampi.
11: L'incendi també ha alterat la vida social i cultural al territori. Ahir, el foc va obligar a suspendre la jornada inaugural del Pau Paterres de Tàrrega, però si la situació continua evolucionant favorablement, el festival reprendrà la programació avui mateix al vespre.
4: Pel que fa a la resta d'incendis, el de Setmanat al Vallès Occidental es manté estabilitzat, mentre que s'ha donat per controlat el de Pla de Manlleu, el del Camp, el de Navarcles, el Bages i els de Gavà, el Baix Llobregat i la Bisbal d'Empordà.
8: Avui hi ha 196 municipis amb risc extrem d'incendi forestal, mentre que 437 tenen un risc molt alt. Nou espais naturals mantenen, recordem, les restriccions d'accés.
4: Una situació que fa que la Generalitat reclami als ajuntaments que aprovin de manera urgent els plans de prevenció d'incendis. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha fet una crida també a crear franges de protecció, ja que les ajudes estan ja en marxa. Són declaracions d'Ordeig des de la Garrotxa. Anem fins allà. Olot FM, Gerard Puigdemont.
13: El conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, ha fet una crida aquest matí des de la Vall de Bianya que tots els ajuntaments del país aprovin de manera immediata els plans de prevenció d'incendis. Ordeig diu que des de la Generalitat s'han i s'està mobilitzant recursos en aquest àmbit i tot i reconèixer que es va tard, treu pit de l'aposta en forma d'inversió que asseguren que han fet.
6: Tots els ajuntaments del país han de tenir pla de prevenció d'incendis aprovat. Varen donar una ajuda d'1 milió d'euros, tots els han de tenir. Per tant, això és urgent, anem tard, no pot haver-hi ni un ajuntament sense pla de prevenció d'incendis. 2. No pot haver-hi ni una construcció, també per protegir les persones, sense franja de protecció. Ja hem dit que hem multiplicat per 10 les ajudes per manteniment de les franges de protecció de les persones.
13: També ha dit que en els pròxims 8 anys treballaran per fer possible 14 grans eixos de confinaments amb una inversió de 4 milions d'euros amb l'objectiu de reduir els efectes i conseqüències dels incendis. Ordeig ha enviat suport als afectats pels incendis d'Almeria, amb més d'una desena de morts i d'altres de desapareguts, i ha apel·lat a la responsabilitat de tots els catalans i catalanes de cara a la setmana que ve, donat que hi ha diversos incendis actius i s'espera que la calor no fluixi.
4: Precisament les franges de protecció, els perímetres situats en punts estratègics i els eixos de contenció per evitar que un incendi salti d'un massís a un altre són la principal estratègia de gestió forestal a Catalunya. El govern assegura que aquests dies ha permès evitar una tragèdia més gran en l'abordatge dels focs, que han cremat unes 2.500 hectàrees en global. Els bombers també recorden la importància de seguir les indicacions dels cossos d'emergència i no autoevacuar-se. Esther Minguell, bon dia.
14: Bon dia. Els punts estratègics de gestió per limitar la propagació del foc i facilitar les maniobres dels bombers van contribuir a controlar l'incendi de les Gavarres. La presència de vinyes, el foc del Pla de Manlleu, a l'Alt Camp o el bon estat del bosc de Sant Andreu són altres exemples d'actuacions que han ajudat a contenir els incendis

0: Les indicacions dels cossos d'emergències. Els bombers alerten de la perillositat de l'autoevacuació després de l'incendi d'Almeria a Los Gallardos, on 11 persones han perdut la vida intentant marxar per vies diferents de les indicades per fer l'evacuació. La zona afectada per aquest foc que crema des d'ahir és de cases disseminades i hi ha 8 persones ferides de gravetat i 19 desaparegudes.
1: Quan bombers ens diu que confinem és perquè estem absolutament protegits per ells. Ens va passar el farell, nosaltres teníem quina era la forma, quina era la instrucció perquè tothom es pogués confinar en aquelles vivendes que eren segures i es feia línia de protecció per salvaguardar aquelles persones. Mai deixarem a ningú enrere. Així és que, si us plau, fem cas d'allò que ens diuen. Quan diuen que confinem és perquè hem avaluat, l'evacuació no és segura, l'autoevacuació molt menys.
0: Aquest any ja s'han cremat 3.544 hectàrees forestals.
2: En relació a aquest incendi que ens comentava Esther Minguell, declarat al municipi de Los Gallardos, Almeria, ha causat ja 12 morts i 8 ferits, mentre que 23 persones continuen desaparegudes.
3: Les víctimes mortals serien persones que haurien intentat marxar de la zona afectada massa tard i per vies diferents a les indicades per fer l'evacuació, segons han informat les autoritats.
2: I tot plegat mentre continua l'onada de calor. Avui, en el sisè dia, dona una petita treva, però les temperatures tornaran a ser extremes a partir de diumenge. Aquesta setmana, Barcelona ha assolit els 40,9 graus, una temperatura rècord. I des de l'Observatori Fabra alerten sobre els efectes d'aquests cicles continuats de calor. Anna Ruiz, bon dia.
4: Hola, Marta, bon dia. I és el segon rècord a la ciutat de Barcelona en un període de 2 anys. Alfons Puertas és el cap de la secció de meteorologia de l'Observatori Fabra.
5: Bé, més enllà del rècord en si mateix, que ja és una notícia prou contundent, arribar als 40,9 graus a l'Observatori Fabra, hi ha un fet singular, i és que tot just estem superant el rècord que vam fer fa 2 anys, encara no arriba, que vam arribar per primer cop en 112 anys als 40 graus. En aquell moment allò va ser ja una notícia climatològicament molt poderosa, però resulta que encara no 2 anys després hem tornat a superar aquell mateix rècord. Això és una doble notícia, un doble fet climatològicament molt destacat.
4: Això suposa una tendència, adverteix Puertas, que constata que durant tots els mesos de l'any augmenta la temperatura. Barcelona està llançant així un crit d'alarma, de la mateixa manera que ho fa la resta del planeta, pel que fa als efectes sobre la salut i el medi ambient del canvi climàtic.
2: I més conseqüències de la calor, la comunitat de regants de l'Esquerra de l'Ebre sectoritzarà el regadiu a partir de la setmana que ve. Una mesura excepcional per combatre la proliferació d'una alga que creix a les parets del canal de reg, el llepó, i que enguany està desbordant la capacitat d'actuació de la comunitat de regants a causa de les altes temperatures. Canal T, Dani Camacho.
6: Les altes temperatures i el fet que se mantingui la calor de manera sostinguda han accelerat enguany el creixement d'esta planta fins a una situació que els responsables de la comunitat asseguren que no s'havia viscut mai abans. Per això, a partir del pròxim dilluns 13 de juliol, la comunitat de regants de l'Esquerra de l'Ebre sectoritzarà el regadiu del Delta per a frenar la proliferació del llepó, una planta que creix a les parets dels canals i sequies i que dificulta el rec. Josep Turón és coordinador dels canals.
7: El que fa és que morretint l'aigua i no mos deixa arribar l'aigua als finals del rec, i l'altre és que quan llevem l'alga de la paret, com que no tenim manera de poder traure l'alga de dins l'aigua, esta alga el que fa és que comença a embossar tomes i als finals dels recs el que fa és que fa taps i impossibilitant que arribi l'aigua als finals.
6: Se tracta d'una mesura excepcional que només té com a precedent la sequera del 2023. La calor intensa d'aquest estiu i sobretot el fet que se mantingui de forma sostinguda han portat enguany a una situació límit.
8: Notícies en xarxa.
2: La 90ena de veïns del barri del Putxet de Barcelona, desallotjats per l'esvoranc provocat per les obres de la línia 9 del metro, no podran tornar a casa fins com a mínim d'aquí a una setmana. Els experts recomanen fer comprovacions al terreny edifici per edifici per tal de garantir la seguretat. I des de la Generalitat es garanteix que es canviaran protocols en relació amb la tuneladora per evitar més esvorancs. Carina Bellbé, bon dia.
9: Bon dia. Sense voler entrar en cap especulació, des de la Generalitat s'assegura que s'estan analitzant les causes que han provocat l'esvoranc del Putxet per les obres de la línia 9 del metro. Malgrat garantir que els moviments del terreny monitoritzats estan dins dels marges previstos, es duran a terme comprovacions edifici per edifici perquè els veïns desallotjats puguin tornar a casa amb total seguretat. Uns treballs, però, que s'allargaran com a mínim fins divendres de la setmana vinent. Ramon Ramírez és el director general d'Infraestructures.
10: Necessitarem almenys perllongar els desallotjaments dels veïns fins al divendres de la setmana vinent. Tot i que els amidaments de l'auscultació estan donats resultats resultats positius i estabilitzats abans de que es pugui fer el retorn dels veïns,

0: troba necessari, comprovar sota de cada edifici quin és l'estat del terreny. I en aquest sentit, ahir a la tarda mateix, vam començar a desplaçar uns equips per fer aquestes comprovacions.
1: Pel que fa a la tuneladora, no s'ha parat en cap moment i avança lentament per sortir de sota dels edificis. La Generalitat garanteix que es modificaran els protocols relacionats amb la tuneladora per evitar nous esvorancs, malgrat que el forat es va produir un cop va passar la màquina al túnel ja foradat.
2: Seguim a la capital catalana. L'habitatge es manté com a primer problema dels barcelonins, però la inseguretat retalla distàncies i es queda en segona posició. Ho apunta el darrer baròmetre municipal.
3: Un 31% dels barcelonins veu l'habitatge com el problema més greu de la ciutat, seguit de la inseguretat amb un 26%. Així tot, no suposa que suspenguin la gestió de l'Ajuntament en aquestes matèries, com explica la primera tinenta d'alcaldia, Laia Bonet.
4: Aquest baròmetre segueix consolidant l'habitatge i la seguretat com a principal preocupació de la ciutadania. Ara bé, que aquestes siguin les preocupacions de la ciutadania, les principals preocupacions de la ciutadania, habitatge i seguretat, no es tradueix en una mala valoració del que el govern està fent per abordar aquestes qüestions.
3: Entre les principals inquietuds també hi ha, a més distància, les associades a la immigració, el turisme, la neteja i les obres. A més, 3 de cada 4 ciutadans avalen retirar les llicències als pisos turístics i gairebé el 62% dels enquestats aprova la gestió municipal.
2: En l'àmbit polític, Elisenda Alemany és la líder més ben valorada a Barcelona. La candidata d'Esquerra a les municipals de l'any que ve se situa amb un 5,2, només una dècima per davant de l'alcalde Jaume Collboni, que continua guanyant en intenció de vot. En canvi, Junts cau a l'última posició.
3: El segueixen l'alcaldable de Junts, Jordi Martí, i el de Barcelona en Comú, Gerardo Pisarello. Això sí, els socialistes continuen guanyant en intenció de vot amb un 13%, seguits dels republicans amb un 11%, i Barcelona en Comú, que cau prop de 2 punts i es queda en el 4,7%. Aliança seria quarta força, seguida de PP i Vox, i Junts cau en l'última posició amb un 2,6% d'intenció de vot. El baròmetre s'ha elaborat via telefònica a 800 persones entre el 26 de maig i el 3 de juny.
2: Tres quarts de tres, l'exconsellera de Salut, Alba Vergés, ha defensat avui la seva innocència en el judici en què la Fiscalia demana 12 anys d'inhabilitació per presumptament discriminar els agents de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil a Catalunya endarrerint la seva vacunació pel coronavirus. En la declaració davant del jutge, Vergés ha assegurat que el calendari de vacunació es va consensuar amb el Ministeri i les autonomies i que obeia a criteris sanitaris. Ha seguit aquesta sessió del judici Marc Pijuan.
5: Mira, esta pregunta es obligada. ¿Usted dio orden de parar la vacunación de los colectivos de la Guardia Civil y Policía Nacional?
6: No, mai.
7: Així de contundent s'ha mostrat l'exconsellera de Salut a preguntes de la seva defensa i la Fiscalia. Vergés ha assegurat que les vacunes a policies espanyols es van posar el més ràpid possible tenint en compte criteris estatals.
6: No ens fem compatible el criteri de començar per les cohorts de 65 a 55 que anava per la població general, és a dir, per tothom, amb continuar els grups essencials.
5: Incluïda la Guàrdia Civil i Policia Nacional.
6: Incluïda Guàrdia Civil i Policia Nacional. És una decisió que no se l'inventa el Consell Interterritorial de Salut.
8: Sí.
6: És a dir, està en l'estratègia des del primer dia. La gent gran és la més vulnerable respecte a la Covid. Aleshores, en base a aquesta decisió, nosaltres hem d'executar-la.
7: L'exconsellera també ha recordat que la represa de vacunes amb AstraZeneca el 24 de març de 2021 tenia en compte que hi havia 100.000 dosis per 500.000 persones de 60 a 65 anys, incloent-hi els policies.
9: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Avui hem conegut les notes de tall per de cara al curs que ve i Dret i Relacions Internacionals a la Universitat Autònoma de Barcelona passa a ser la nota més alta d'enguany per davant de Física i Matemàtiques. Se situa en el 12,9.
3: Aquests estudis superen Física i Matemàtiques de la UAB i de la UB, que els darrers anys havien estat les titulacions amb les qualificacions més elevades. Aquest doble grau té una nota de 12,924 a la UAB i de 12,812 a la UB. En tots tres casos són estudis amb menys de 40 places, en concret n'ofereixen 20 cadascun. Pel que fa a les notes més altes en els estudis amb més de 40 places, la llista la torna a encapçalar al grau d'Enginyeria en Tecnologies Aeroespacials més màster en Enginyeria Aeronàutica a la UPC, en aquest cas amb un 12,694 per 60 places, i Medicina a la UB amb un 12,685 per 200 places.
2: L'actualitat de la jornada ens porta avui també fins al Penedès. Mig centenar de pagesos i una quinzena de tractors han fet una marxa lenta per la comarca per exigir solucions per l'excedent de raïm. Una mobilització convocada per Unió de Pagesos i que ha rebut el suport de les patronals i de l'Incavi, que ha obert la porta a pactar indemnitzacions per arrencar ceps. Ràdio Vilafranca, Adrià Fernández.
8: A les 9 d'aquest matí de divendres, diversos pagesos arreu del territori s'han concentrat a la plaça de l'Àgora de Vilafranca. El motiu, la greu crisi que afecta el sector, marcada sobretot pels preus baixos que no cobreixen els costos de producció, la caiguda generalitzada del consum i l'acumulació d'estocs que, en alguns casos, ha portat els cellers a comunicar que no compraran raïm aquesta campanya. Per tot plegat, demanen solucions imminents al govern de la Generalitat, com ajuts directes i un pla definitiu d'arrencada de vinyes. Ferran Carbó és el coordinador comarcal d'Unió de Pagesos a l'Alt Penedès.
10: El que demanem és que, més enllà de les mesures conjunturals que s'han anat aplicant fins ara, com són la barema en verd i la destil·lació de crisis, s'apliquin mesures estructurals que realment adaptin l'oferta que tenim de raïm a la demanda que hi ha. I aquesta mesura estructural no és altra que l'arrencada social de vinya.
8: La tractorada reivindicativa ha comptat amb una quinzena de tractors i s'ha iniciat a 11:15 del matí des de la plaça Àgora de Vilafranca fins a l'Associació d'Elaboradors de Cava a Sant Sadurní d'Anoia, on el sindicat ha fet entrega d'una carta de suport a les mesures proposades.
2: I és moment per a la cultura. Juana Dolores exposa per primera vegada el seu art en un museu. A la Virreina Centre de la Imatge es pot visitar fins a l'1 de novembre Declaració d'amor a Lenin, una mostra on l'artista s'interroga sobre l'amor més enllà del capitalisme, amb l'ajuda del vídeo i de peces artístiques creades per a l'ocasió. David Navarro, bon dia.
11: Bon dia. Declaració d'amor a Lenin és el film que en rep quan entrem a la sala Miseracs de la Virreina. Juana Dolores és la protagonista d'una pel·lícula de 26 minuts on l'artista transmet el seu desig romàntic cap al revolucionari com a mostra de rebel·lia cap al fet d'estimar dins el capitalisme. L'acompanyen La història de la meva consciència de classe, textos i fotografies familiars de la creadora i Primer autorretrat, un quadre mirall esquitxat de fotos de revolucionaris. Un tríptic que serveix, com ha explicat a la xarxa Juana Dolores, per qüestionar el discurs de l'amor a la nostra societat.
12: Respon a un seguit de preguntes. Una d'elles és, farem l'amor en un altre món que no sigui capitalista? No? Com seria fer l'amor en un altre món que no fos capitalista? Com seria fer-se un petó amb algú en un món on no tot o on res es ven, es compra i es podreix, no?
11: Una mostra pensada per generar curiositat i que aquesta pugui ser resposta amb l'ajuda d'una selecció de llibres feta per la creadora, exposats a l'entrada de la sala.
2: I el Festival Internacional de Música Popular Tradicional de Vilanova i la Geltrú ha previst una vintena de concerts per aquest cap de setmana. Demà viurà un dels punts culminants amb l'actuació de la jove fadista portuguesa Sara Correia. Canal Blau FM, Jordi Carrillo.
13: Correia actua a Vilanova i la Geltrú presentant el seu nou disc. L'any passat va ser una de les actuacions que es va haver de suspendre per culpa de la pluja. De fet, el festival ha pogut recuperar per aquest dissabte tot el programa de l'any passat i també hi actuaran Sabor de Gràcia i la Balkan Paradise Orchestra. En aquesta edició, el FinBT fa una aposta molt clara per les veus. Pati Serrano és la codirectora del FinBT.
14: Aquest any, aquesta programació del FinBT realment té moltes propostes on la veu és un pes important, la veu de molts, o sigui, dins dels diferents estils de veu que hi ha, no? Tindrem aquesta veu a capella, aquesta veu polifònica.
13: Durant el cap de setmana s'han programat més d'una vintena d'actuacions, la majoria a l'escenari de la plaça del Born, però d'altres es faran de forma itinerant o a la Geltrú, on està prevista una nova edició del Firasac.
2: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Jordi Cochran. Molt bon dia, Jordi. La selecció espanyola disputa aquest vespre els quarts de final del Mundial de Futbol contra Bèlgica.
15: Bon dia, Marta. El combinat espanyol amb 9 catalans a l'equip té l'oportunitat de classificar-se per a les semifinals del Campionat del Món per segona vegada a la seva història. Per aconseguir-ho haurà de superar Bèlgica en un partit que arrencarà a partir de les 9. El seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha afirmat que serà el partit més difícil que han disputat fins ara.
16: Bèlgica és una selecció molt potente. Jugadores de joven en España, en Inglaterra, en Portugal, en Francia, en Alemania, acostumbrados a ganar títulos, a pelear por títulos. Un partido muy difícil y que si estamos los dos en cuartos es porque obviamente hasta este momento estábamos los 8 mejores equipos del mundo. Pues ahora va a ser un partido, insisto, hasta ahora el más difícil de los que nos hemos enfrentado, seguro.
15: Si la selecció espanyola guanya, s'enfrontarà a la semifinal contra França, que ahir va guanyar el Marroc per 2-0 de retruc amb la classificació del conjunt francès, com que hi juga lateral del Barça Jules Koundé, el primer partit de la jornada de Lliga del Club Blaugrana contra l'Atlètic s'ha ajornat. Els de Hansi Flick arrencaran el campionat al Camp de l'Elx el 22 o 23 d'agost en el duel corresponent a la segona jornada. I qui també ja pensa en la temporada que ve és el Girona. El nou entrenador, Quique Álvarez, ha fet un reclam a l'afició perquè faci costat a l'equip per intentar aconseguir el retorn a primera.
17: Tenia ganes ja de començar una mica i d'estar al camp i començar a treballar amb el que ens toca, que serà complicat, molt complicat, perquè ja ho han dit, que no és gens fàcil, és una categoria molt difícil, però d'il·lusió i de ganes no ens faltarà i és el que jo tinc al cap, no? Hem d'intentar que la gent torni amb l'equip a tenir aquesta trempera el més aviat possible i això és el que intentarem.
15: En futbol femení, l'exfutbolista del Barça, Ona Batlle, ha fitxat per l'Arsenal, mentre que l'Espanyol ha incorporat la defensa catalana Clara Rodríguez, procedent del Sevilla, per una temporada fins al juny del 2027.
18: Un año con ambición, con poder quedar lo más arriba posible y a nivel personal mejorar, como cada año. Me gusta generar un ataque, en defensa defender todo lo posible, sea donde sea, pues aportar al equipo y dar lo mejor de mí siempre.
15: En bàsquet, el Barça ha anunciat la renovació de Joel Parra per 4 temporades fins al 2030. L'aler barceloní s'ha convertit en una de les peces bàsiques de l'equip i també en bàsquet avui s'ha sortejat el calendari de la Lliga Femenina Endesa. La competició arrencarà el cap de setmana del 3 i 4 d'octubre. En la primera jornada, l'Espart Girona jugarà a la pista del Movistar Estudiantes i el Cadí la Seu també com a visitant contra el Mainz Avenida. L'Eurocup masculina, el Manresa, ja coneix el calendari. També començarà la pista del Pau, que el 29 o 30 de setembre. El primer partit del nou Congost serà contra l'Ulm alemany una setmana després. I pel que fa al Tour de França, avui és la setena etapa, prova plana de 175 quilòmetres entre Aguedmou i Bordeus, pensada per acabar a l'esprint. Ahir Pogacar es va posar líder amb la victòria d'etapa després d'una exhibició històrica al Tourmalet. Té 2 minuts i 42 segons d'avantatge respecte al segon, Jonas Vingegaard. I a casa nostra, encara en ciclisme, aquest divendres s'ha presentat la tercera edició de la Volta Femenina a Osona, que serà del 31 de juliol al 2 d'agost. Un dels organitzadors de la prova, Eric Catalán, ha destacat que hi participaran 170 corredores d'arreu del món.
19: Aquest any, precisament, tindrem de corredores d'Etiopia, d'Eritrea, d'Alemanya, d'Austràlia, d'Inglaterra, dels Països Baixos, de Portugal, de França, d'Andorra. Clar, tindrem molta participació de molta gent estrangera i el que volem és que hi hagi, sobretot, gent animant a les carreteres o inclús a l'arribada.
15: Les anteriors dues edicions les van guanyar les catalanes Paula Blasi i Lluna Jiménez. En motor, el pilot de MotoGP, Marc Márquez, ha marcat el segon millor temps a la primera sessió dels entrenaments lliures al Gran Premi d'Alemanya a Sachsenring, tot i que el de Cervera s'ha caigut, però sense conseqüències.
2: Gràcies, Jordi Cochran, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribarem a les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí, ens retrobarem dilluns, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda i millor cap de setmana.
9: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: Continguts en xarxa.
2: La cartellera renova un taxi en Tòquio. Un xofer porta una dona gran japonesa per la ciutat i comparteixen confessions vitals. També s'estrena a l'Argentina Las Corrientes. La pel·lícula explica com un succés sobtat desencadena canvis que remouen la vida de la protagonista. I arriba una nova adaptació amb personatges reals d'un film de Disney, Vaiana.
3: El problema es que la inscripción y la matrícula cuestan una auténtica barbaridad.
4: ¿Cuánto vale?
3: Pues cerca de un millón.
4: ¿Qué? Nosotros aún tenemos en casa a dos hijos que nos cuestan un dineral. Mi marido siempre se opuso a que te hicieras taxista y yo estaba totalmente de acuerdo con él.
2: A Un taxi en Tòquio, en Koji, un taxista amb problemes econòmics, accepta l'encàrrec de portar la Sumire, una dona de 85 anys, a la residència on viurà a partir d'ara. Durant el trajecte, el conductor l'acompanya per diferents llocs de la ciutat marcats pels records de l'anciana. A mesura que avancen per Tòquio, tots dos compartiran confessions, ferides i moments de vida que els portaran a crear un vincle inesperat.
5: A lo mejor ya está harto de que le hable tanto, ¿no?
3: No se preocupe, no estoy harto.
6: Odio esa mirada. ¿Dónde andas?
7: Nada, colgada.
2: Las Corrientes explica com la Lina, una estilista argentina al cim de la seva carrera, es deixa emportar per un impuls sobtat després d'una entrega de premis a Suïssa. De tornada a Buenos Aires, no diu res, però alguna cosa ha canviat en ella. Quelcom que, silenciós i invisible, treu a la llum un passat que creia haver deixat enrere.
6: Es como que nunca volviste.
7: Sí que volví.
8: Vaiana, háblame de ti. Cuéntame tus sueños, tus esperanzas.
9: Bueno, creo que me he saltado.
10: No hay tiempo, me tengo que ir.
2: Disney torna a adaptar un film d'animació amb personatges reals. A Vaiana, la protagonista respon la crida de l'oceà i per primera vegada viatja més enllà de l'escull de la seva illa de Motunui, amb el semideu Maui, en un viatge inoblidable per tornar la prosperitat al seu poble.
11: És la hora.
12: La xarxa de comunicació local.
13: Si són les 3, és l'hora de la migdiada. Seixanta minuts per relaxar-te, per fer una pausa vital. Posa't còmode, perquè a Ràdio Molins de Rei comencem

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Des del passat 5 de juliol, en aquesta segona onada de calor, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 295 persones amb afectacions relacionades amb la calor. D'aquestes, un 59% han requerit activació d'una ambulància, trasllat a la persona afectada a un centre sanitari, i un 41% han estat ateses pel servei 061 Salut Respon. El Servei Meteorològic de Catalunya ha determinat que la segona onada de calor ha acabat amb diversos rècords de temperatura que s'han assolit. Tot i això, es preveu un repunt de cara a diumenge. De fet, una tercera onada de calor amb pics màxims a principis de la setmana que ve podria tornar a recuperar aquestes situacions. La Generalitat reclama als ajuntaments que aprovin de manera urgent el pla de prevenció d'incendis. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha fet una crida també a crear franges de protecció davant dels incendis simultanis que afecten Catalunya, ja que les ajudes ja estan en marxa. El conseller ha fet aquestes declaracions des de la Garrotxa.
2: Tots els ajuntaments del país han de tenir pla de prevenció d'incendis aprovat. Varen donar una ajuda d'1 milió d'euros, tots els han de tenir. Per tant, això és urgent, anem tard. No pot haver ni un ajuntament sense pla de prevenció d'incendis. Dos, no pot haver-hi ni una construcció, també per protegir les persones, sense franja de protecció. Ja hem dit que hem multiplicat per 10 les ajudes per manteniment de les franges de protecció de les persones.
1: Precisament les franges de protecció, els perímetres situats en punts estratègics i els eixos de contenció per evitar que un incendi salti d'un massís a l'altre són la principal estratègia de gestió forestal de Catalunya. El govern assegura que aquests dies ha permès evitar una tragèdia més gran en l'abordatge dels focs que han cremat 2.500 hectàrees. El govern insisteix, a més, que s'han de seguir les indicacions dels bombers. Tamara García és la directora de Prevenció i Extinció d'Incendis.
3: Penseu que en primer lloc bombers sempre és salvar vida, per tant mai deixarem a ningú enrere, així és que, si us plau, fem cas d'allò que ens diuen quan diuen que confinem, és perquè hem avaluat, l'evacuació no és segura, l'autoevacuació molt menys, i si us plau, fem cas a tot això que ens diu el cos de bombers, perquè està molt analitzat de forma prèvia i és per la nostra seguretat.
1: Una situació com la que ha tingut lloc, malauradament, a l'incendi declarat al municipi de Los Gallardos, Almeria, que ha causat, de moment, 12 persones mortes, 8 ferits, mentre que hi ha 23 persones que continuen desaparegudes, persones que serien les que haurien intentat marxar de la zona afectada massa tard i per vies diferents a les indicades per aquesta evacuació. Hi ha avui 196 municipis amb risc extrem d'incendi forestal, mentre que 435 tenen un risc molt alt. 9 espais naturals mantenen restriccions d'accés.
4: Informació local.
5: Demà dissabte torna el Festival de Música Metall que organitza l'associació Metal Defenders al polígon Riera del Molí. Comença a 5:45 de la tarda amb els primers concerts i s'allarga fins a les 3 de la matinada. És considerat un dels festivals més importants de música metall, de referència, un festival de referència a l'escena underground, un dels més importants a nivell europeu pel nivell dels grups i perquè és gratuït, entrada gratuïta. Aquest any amb un cartell amb 9 bandes confirmades, 5 de l'estat espanyol i 4 d'altres països d'Europa. Demà, festival, doncs, en aquest espai del polígon Riera del Molí. I recordem també que es pot continuar visitant l'exposició Camins 1907-2026, que parla del món del ciclisme, les vinculacions amb Molins de Rei. L'exposició està a la planta baixa del Molí i es pot visitar de dimecres a dissabte a les tardes i els diumenges al matí. Està oberta fins al dia 2 d'agost. Continuen les activitats d'estiu per joves de 12 a 17 anys a l'edifici del Molí Jove, de dilluns a dijous a les tardes i dimecres i divendres al matí. Són activitats gratuïtes, però abans us hi heu d'apuntar enviant un correu a molijove@molinserrei.cat. I també les activitats per infants de 4 a 12 anys a la ludoteca d'estiu a les tardes, de 5 a 8 a l'escola Pont de la Cadena, amb activitats diferents també cada dia. El preu per sessió és de 5 euros i per setmana de 20. I les inscripcions a jugalestiu@molinserrei.cat. Acabem amb la farmàcia de guàrdia. Avui és la Xucla del carrer Major, número 100.

0: Ja marxes, Biel? Si tot just acabes d'arribar.
1: Sí, àvia. Ara aniré a agafar el bus, que he quedat amb els de la uni.
0: I no et surt cara, això d'anar tan amunt i avall?
1: No, tinc la T jove i puc moure'm per tot arreu durant 3 mesos.
0: Això sí que és un bon invent.
2: La T jove permet als menors de 30 anys viatjar amb transport públic durant 90 dies per tota l'àrea integrada. Informa't a gent.cat/T jove o trucant al 012.
0: Ara entenc per què no pares mai per casa.
2: 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: Què passaria si respiressis només una vegada? Que al cap de pocs minuts tindries nàusees. Després sentiries un dolor fort al pit. L'oxigen deixaria d'arribar-te als teixits i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang com tu necessites tornar a respirar. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de Sang.
4: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
5: Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho? El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu. Amb el Vincles, Òmnium vol arribar a on no arriben les classes formals de català per enfortir l'ús social de la nostra llengua mentre es creen vincles entre veïns. Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. Vincles.omnium.cat.
6: El mundo ha cambiado. Ya no es lo que era antes. Y la música también.
7: Però Estereopop és l'alternativa. No ens fa por viatjar al passat, present i futur. Queda't a l'òrbita espacial.
8: Estereopop, amb Christian Vela. Els dissabtes de 10 del matí a 1 del migdia a Ràdio Molins de Rei.

Arrenca el programa més participatiu dels divendres, on vosaltres sou els protagonistes. Truqueu al 93-668-6161 i demaneu la vostra cançó preferida. Podeu guanyar un pastís. Els divendres, Faves Tendres, amb Judit Herrera.

0: Bona tarda, amics i amigues de Ràdio Molins de Rei, i benvinguts. Un divendres més, un divendres on la calor és el protagonista. Però aquí a l'estudi estem molt fresquets i us convidem que, si voleu venir a escoltar el programa en directe, doncs hi sou a temps. Ara ja em diu el David que tenim dues trucades. David, em passes la primera, sisplau? Vinga, endavant. Hola!
1: Hola, buenas tardes, Judit.
0: Buenas tardes, Manolo. ¿Qué tal tiempo hace en San Vicente?
1: Pues como todos los pueblos, mucha calor.
0: Mucha calor. Pero veniros a Molins de Rey, que aquí estamos divinos de la muerte, aquí en Radio Molins
1: también
0: de Rey.
1: También hace, Judit, porque estuve el miércoles y también hace calor, ¿eh?
0: Sí, pero aquí en el estudio no, ¿eh?
1: No, en el estudio no, ni en mi casa tampoco.
0: Ah. Dicen que esta calor, yo no quiero asustar a nadie, pero hasta la semana que viene va a estar. O sea,
1: no me lo recuerdes, Judith, porque la semana que viene tengo que repartir el programa de la Fiesta Mayor.
0: Sí, es la Fiesta Mayor de San Vicenç.
1: Sí, el día 27 de julio.
0: Qué bien, ¿eh? Ostras, pero sí. en pleno calor ahí, no sé quién saldrá a la calle, ¿eh? De verdad. Pero bueno.
1: Por lo que levantamos el país, Judith.
0: ¿Quién levanta el país? Yo no, ¿eh?
1: Lo que trabajan.
0: Ah, eso sí, porque como yo ya soy jubilada... Sí, y el David dice que también él levanta el país, ¿eh? Porque él también cotiza y paga impuestos, ¿eh? ¿Verdad ya? Que sí. Lo que pasa es que no sabemos si él cobrará algún día, porque aún es joven. Pero bueno, algo tendrá. Yo creo que tendrá que trabajar hasta los 70 o 75.
1: Hasta que llegue la edad de jubilarse, como a mí.
0: Yo no sé si se jubilará o no se jubilará, porque como están las cosas, igual no, ya no nos dejan jubilar. Bueno, yo ya estoy.
1: Ya. Yeah.
0: Una cosa, Manolo, llamas en nombre de tu madre, ¿no?
1: Sí.
0: Venga, ¿qué canción quieres escuchar, Antonio?
1: Venecia sin tu amor.
0: ¿Venecia sin tu amor?
1: Sin tu amor, sí.
0: No, es que es Venecia sin ti.
1: Eso, Venecia sin ti.
0: Del José Guardiola. ¿Verdad?
1: Exactamente.
0: Muy bien, Manolo. A ver, vamos a empezar para su marido Manolo, para sus hijos Manolo y Cristina.
1: Sí.
0: Para sus padres.
1: Sí.
0: Hermanos.
1: Sí.
0: Y nietas.
1: Y para vosotros.
0: Y nietas. Y para nosotros.
1: Efectivamente.
0: Nosotros y la gente que nos está escuchando, porque con esta calor también creo que no saldrá nadie a la calle.
1: Ya, es que yo tampoco, Judith.
0: No,
1: será mejor en casa, con el aire acondicionado, viendo la tele y escuchando a vosotros.
0: No, es viendo la tele, no. Conectando con Radio.
1: Sí, porque tengo la tele emboquitado, ¿eh?
0: Ah, vale. Vale.
1: Sí.
0: Dime. Sí, hola.
1: Es lo que estoy...
0: Dime.
1: ¿Hablas conmigo, Judith?
0: Sí, contigo.
1: Que estoy escuchando a vosotros y en la tele tengo volumen quitado.
0: Pues muy bien, Manolo. Mira, tienes el número uno. Después ya, más adelante, llamas y así tendrás... Vale, de acuerdo, Manolo. Un abrazo, ¿eh?
1: Venga. Igualmente, Judith.
0: Hasta luego. Adiós.
1: Hasta luego. Adiós.
0: Què passa, Josep Quesada? Que em trobaves a faltar?
2: No.
0: Mira,
2: acabem d'obrir la porta de l'hivern, no? Perquè que aquesta calor no està matant, eh?
0: És que sempre protesteu per tot. Si fa fred, perquè fa fred. Si fa calor, perquè fa calor. Si fa aire, perquè fa aire. Si plou, perquè plou. Aviam, poseu-vos d'acord, eh? No pot ser això, eh?
2: Sí, és que... Clar, el d'Adal s'emprenya, nosaltres, i...
0: Exacte, no, el que tens que fer és anar a un país que sigui hivern, i així ja està, i quan aquí sigui hivern, tornes. Home,
2: és que us queixeu, eh? Ara mateix és hivern a l'Argentina.
0: Pues aua, vinga, va, anem tots cap a l'Argentina, i els de l'Argentina que vinguin cap aquí, què et sembla?
2: Home, pues seria millor, eh? Perquè el seu país està ben fotut, eh?
0: Bueno, va, no siguis catastròfic, home, que estem a divendres. Ja tenim prou amb aquesta calor perquè a sobre ens donguis males notícies. Josep Quesada.
2: Com va anar l'acte d'ahir de Balat?
0: Ah, molt bé, molt bé. Em van donar records per tu, eh, Josep Quesada.
2: Ah, sí?
0: Se't van trobar a faltar, eh? Diu, aquí falta algú, i jo no vaig voler dir falta el Quesada, però bueno. No, va durar una hora, va estar molt bé, va estar molt correcte, i bueno... ens van convidar a Cava també, tu vas perdre Quesada, sisplau.
2: Bueno, mira.
0: Però bueno.
2: Mira, podria ara, demà té una... Sí, demà té un altre acte d'aquests són con los suyos.
0: Ah, vale, vale, sí, és un dinar o un no sé què, algo així, sí. Però,
2: sí, oi, és un dinar...
0: No t'han convidat a tu, Josep Quesada?
2: Si
0: és
2: no,
0: el,
2: no, no,
0: ets
2: no.
0: El soci número 1, tu.
2: Sí, sobretot.
0: Va, és que ja no podran fer l'acte si no hi vas tu, eh?
2: Sí, sí.
0: Aviam, vinga, va, digue'm una cançó que vulguis escoltar, vale?
2: Mira, te diré el grup, perquè la cançó la posa el...
0: Home, no, però jo tinc que apuntar-ho a la meva llibreta.
2: Los Mojinos Escocidos.
0: Jolines, feia temps que no sentia aquest grup, eh? Los Mojinos Escocidos.
2: Sí.
0: I la
2: sí,
0: cançó...
2: Escocidos.
0: Escocidos.
2: La posa el David, que li dic que la fila que vulgui.
0: Uah, peligro, peligro, perquè aquest grup té cada cançó que és massa, eh? Aleshores, Quesada, anem a la part més delicada, que és la de la dedicació, vale? Jo et dic, aviam si són tots els que tu creus, la Laura Iglesias, la Ainhoa García,
2: sí.
0: La Eli, la Sílvia,
2: sí.
0: L'Oriol, Montano, el Roger,
2: sí. Sí.
0: El secció femenina de l'Ajuntament de Molins de Rei, el
2: sí.
0: Ferran, Anna, Helena, Òscar, Miquel, Laura,
2: sí.
0: Carles i Carina, la Montse Carbonell, el doctor Torné, Paquita Ortuño, les conductores de la línia 1 i 2 del
2: sí.
0: Bus de Molins de Rei, que em sembla que són la Sandra i la Mireia, pot ser?
2: Sí, senyor.
0: I em vas dir una altra nova, no? Em vas dir que la Yolanda no, perquè ja no hi era.
2: Bueno, sí, una altra que es diu Alicia.
0: Ah, això, i l'Alicia. Vale, doncs ja m'ho apunto aquí, vale? I quan et toqui el torn ja les diré totes, eh? Et cobraré tu un plus,
2: sí.
0: Eh? Et cobraré un plus, eh? De veritat. Home, ja està bé, eh? És que cada vegada que tinc a presentar la cançó i el David em mira i em diu encara no s'ha acabat. Bueno, Josep Quesada, per començar tens el número 2, perquè el número 8 se l'ha quedat el...
2: Sí, ja ho sé, ja ho sé.
0: Vinga.
2: I ja l'he dit al David.
0: Que...
2: Jo no em barallaré per un número.
0: Home, doncs mira, potser depèn, eh? Perquè i si surt el número 1 avui? Què passa?
2: Pues mira, no, com tinc sempre la mateixa sort, pues ja està.
0: Bueno, Josep Quesada, et convido que si vols escoltar el programa, doncs l'escoltis, eh? Que s'acaba a les 9, eh? I si no...
2: Ja,
0: també...
2: A l'horari ja ho sé.
0: I aprofiteu no, perquè sí. Dintre no. De 2 setmanes el programa s'acaba, eh?
2: Ui, que mala sort.
0: Me'n vaig a Hawaii, jo, a prendre una mica
2: sí,
0: el sol.
2: Sí, a Hawaii, no. A l'Índia, no?
0: No, a l'Índia l'any que ve. A l'any que ve, que ara fa molta calor, ja. Què s'ha de maco? Vinga, que tinguis un bon cap de setmana i no sortis de casa, que fa molta calor, eh?
2: No, mira, aquí estic a la finestra con el ventilador tot de marxa.
0: Vale, doncs no apaguis el ventilador, eh?
2: No.
0: Però surt de la finestra i escolta la ràdio.
2: No, tinc posada.
0: Vale, vale. Quan vegis alguna cosa que no funciona, et donem permís al David i jo perquè truquis, eh? Si s'equivoca
2: sí,
0: de l'informatiu, jo també m'equivoco... Et donem perquè tu ets el nostre corresponsal a Molins de Rei, eh?
2: Sí. Vale.
0: Vinga, Quesada, una abraçada, maco. Adéu-siau.
2: Adéu.
0: Adéu.

0: Bona tarda, Laura Iglesias, com estàs?
1: Hola, bona tarda.
0: Ai, ai, quina alegria. Què tens,
1: sí,
0: calor?
1: Escolta...
0: Què?
1: No,
0: què?
1: No tinc calor, estic molt bé, estic molt bé. Escolta, farem una festeta o no?
0: Bueno, si us porteu bé, si us porteu bé.
1: O jo portaré el cava, si anirem totes contentes.
0: No, no adelantem aconteixements, que ja us informaré per privat, vale?
1: Vale.
0: Perquè això és sorpresa. Vale, bueno. O sí,
1: pa
0: o no...
1: Perquè suframos, vale, vale, vale.
0: Perquè
1: vale,
0: sufrais un poquito.
1: Ara, vale, molt bé.
0: Ara
1: però
0: de...
1: jo et dic que portaré el cava. El cava,
0: claro.
1: Tenim que posar-nos contentes.
0: Eso, eh? Eso. Eso, i després ens portaran al quartelillo, veuràs tu també, eh?
1: Ai, si igual dormirem gratis, ens donaran
0: a tots som, a tots som ja persones gratis. Grans, eh? I un té la tensió alta, l'altre la té baixa, l'altre té sucre, mare pues, meva.
1: Pues tots no anirem al quartelillo, aniré directament a l'hospital, al quartelillo, no a l'hospital.
0: Ah, també, també. I allà a l'hospital, com que hi ha aire condicionat i ens cuidaran.
1: Ja portaran la mare, no?
0: Aviam, Laura Iglesias, què vols escoltar tu avui?
1: Jo he demanat la cançó d'aquesta noia que es va morir ahir, la Bonnie Tyler,
0: sí.
1: La de Sahare, ah, Sahare, aquesta he demanat.
0: It's a heart. Bueno, ara m'ho dirà el David. Aviam, David. I espera, que ja sé a qui la dediques, a la Dolors.
1: Sí, però espera, vull dir una cosa que estic una mica emprenyada.
0: Otra vez? No pot
1: espera,
0: ser.
1: Tu saps que va canviar la direcció de la carrer de sortida i ara tots els que venen de Papiol tenen barrecta i no poden sortir, tenen que donar la volta. Pues allà al costat hi ha un puesto que és on estan els camions de escombraries d'aquí de Molins.
0: Sí, allà dalt, els, sí.
1: Pues els senyors aquests van en contradirecció i ja me les he trobat dues vegades de cara. I això no m'agrada. Si tens que donar la volta, la vas com tothom.
0: Però no hi ha una senyal de prohibit, no hi ha una senyal.
1: Però, sí, però com és de l'Ajuntament, pues se la passen pel forro. No vull dir més, però bueno. Dos vegades ja me'ls he trobat, eh? De cara. Escolta, si tu tens que donar la volta, pues la dones. Jo ho dic perquè ho sé perquè el que estan passant.
0: No, un dia, algun... tu has de fer una algun... foto i fer la incidència i presentar-la a l'Ajuntament.
1: No, no, perquè és que jo m'he quedat ja... Perquè vas i te'ls trobes de cara. I dius, hòstia, si tens que donar la volta, te fastidia. Igual, jo també em fastidio perquè tinc que donar la volta.
0: Clar.
1: No, no, però els senyors a contradirecció.
0: Joder.
1: Som els nassos, ells som els guapos.
0: Ja.
1: Sí,
0: pues,
1: senyora. Doncs
0: pues mira, fas bé de dir-ho, no? Perquè sempre...
1: Sí,
0: perquè,
1: no, perquè han de... Que la gent que va per allà que tingui cuidado perquè se'ls trobarà de morros, eh?
0: Sí, clar, un que va tan tranquil i se'l troba allò i pot passar una desgràcia. No, no, tens raó, tens raó.
1: Sí, no, no, perquè tu estàs confiat i el que més... L'han fet, jo ja els he trobat dues vegades. Només era això.
0: Ai, què faríem sense tu, Laura Iglesias? Home, que ens expliques totes les incidències del poble, eh? Què faríem?
1: Que m'ha passat dues vegades, ja no una, dues vegades, que m'hi és tan anxos, eh? Com Pedro per su casa, dic, hòstia, que bé, tu.
0: I això que la Laura no és de Molins de Rei, que és de Sant Sadurní, per això parlava del cava. Ah, que sí?
1: Sí, però me refereixo, jo passo només una vegada, només passo la d'entrada i sortida, però hi ha molta gent que ho passa més vegades que jo.
0: Clar. No, però fas bé de dir-ho. Aviso a navegantes, sempre hi haurà alguna persona que ens està escoltant que dirà, ah, doncs és veritat, a mi també m'ha passat. Doncs aviam si arriba al lloc on té que arribar i que prenguin mesures abans de que passi alguna desgràcia.
1: Sí.
0: Vinga. Aviam.
1: Pues mira,
0: a qui la dedica?
1: A los de sempre. A los de sempre.
0: A la Dolors del Pinar.
1: Al JQ. Vale, la JQ.
0: Vale.
1: A Montserrat Carbonell. A la Marga i a la Dolors del final del carrer que el dilluns va fer ja 94 anys.
0: Mare de Déu, i encara dona guerra, eh?
1: Sí, verdad que sí.
0: Qui més, Laura? Sí, sí. Aquí més.
1: I el David i tu, ja està.
0: I a l'alcalde no?
1: No, perquè fins que no m'arregli això no és res.
0: Ai, que dolenteta que ets, eh?
1: No, senyor, és que gent del món, és que ell té que entendre que la gent que treballa justament té que donar exemple. Si no, què passarà? Si ells no donen exemple, què passarà?
0: Pues sí, tindràs que sortir amb el bazooka o amb la metralladora o alguna cosa així, no?
1: Sí, clar. Home, és que
0: bueno,
1: vinga,
0: Laura, que
1: m'ha dit... Vale, nena.
0: Ja, tens el número 3, sí. Vale, bonica?
1: Ja, sí, i ja tens més gent, vale.
0: Gràcies, una abraçada. Adéu.

0: Bona tarda, Jordi Alabat. Com estàs?
1: Bona tarda. Què tal, com esteu?
0: Com va la calor? Com va la calor pel teu barri?
1: Bueno,
0: menys mal que són notícies positives, perquè aquí tothom es queixa. Si fa vent, si fa calor, si fa fred... Però bueno, aquí a l'estudi...
1: Té molts incendis.
0: No, això és el preocupant, eh? Mira, si fa calor,
1: I tant.
0: És que toca. Però bueno, els incendis és el preocupant.
1: Ai,
0: Jordi, què posem avui? Què posem avui, Jordi?
1: Pues bueno, aquest any, aquesta tarda demanaré la de Recuerdos de la Alhambra,
0: d'Andrés
1: Segovia.
0: Recuerdos de la Alhambra, de l'Andrés Segovia. Oh, mira, no l'he escoltada mai, eh?
1: És maca, ja veuràs, és de guitarra.
0: I a qui la vols dedicar, Jordi?
1: Pues a tu, Judit,
0: gràcies.
1: Al David,
0: sí.
1: A l'Oriol,
0: molt
1: i
0: bé.
1: A Joan Vilaseca,
0: ai,
1: i a
0: que...
1: l'alcalde. I a la Rosa també, a la meva,
0: d'acord. El Joan Vilaseca és molt bon Jan, eh? De veritat.
1: Molt maco.
0: Me l'estimo molt, també, el Joan. A l'alcalde no tant, però bueno, el posarem.
1: El que farem.
0: Sí, és el que ens toca, no? De moment, és el que ens toca.
1: És
0: el que hi ha. Doncs, Jordi, avui per començar tens el número 4. Et sembla bé?
1: Vale, perfecte.
0: Gràcies, Jordi, per trucar.
1: Adéu, maca.
0: Adéu, maco. Adéu.

0: Bona tarda, doctor Torné. Com està vostè avui?
1: Pues bona tarda, senyoreta Judit. Terrera Gastó, molta calor, com tothom diu el mateix, i molts focs, eh?
0: Aquí tenim la seva sintonia, doctor, eh? L'acompanyarà tota la seva vida, eh? Aquesta sintonia, que és la sintonia d'una sèrie de televisió que es deia Médico de Família, eh? Que millor
1: Médico
0: que
1: aquest... Médico de Família.
0: Médico de Família, eh? Bueno, Josep Maria, ja et trobes millor de tot, a part de la calor?
1: Bueno, mira, sí... Però és que jo tinc un petit problema en qüestió de l'atenció, saps?
0: Ai, vull Déu dir, meu. Ai,
1: sí, no, és que, mira, no sé si té de ser la calor i tot això, però, bueno, vull dir, i avui, en canvi, sense prendre'm cap pastilla de l'atenció, estava, mira, 14, 13 en 3 i 13 en 9 la màxima. I vull dir, és a veure com l'entens tu, això.
0: És estrany perquè resulta que quan hi ha molta calor l'atenció és baixa, quan hi ha tanta calor. Que passa que el teu deu ser d'estrès o alguna cosa així. Imagina't, ara sóc jo, faig d'infermera, jo ara.
1: Mira, escolta, mira, diguéssim, abans d'ahir, ara t'espantaràs poder una mica. Me la miro, fins jo vaig quedar una miqueta parat, estava 10 en 5, a la màxim parlo, eh? 10 en 9 i 9 en 9, 99, escolta.
0: Oh, això era molt baix, no?
1: Baix, per això.
0: Clar, sí,
1: i mínima, la mínima no parlem, 4 en 7,
0: mare meva,
1: 4 en 3 i 4 en 3.
0: Per això et mereixes, Josep Maria, perquè la tens molt
1: baixa. Per això tinc aquest vèrtic. I, escolta, vull dir, però ara el dia 15 me fan una anàlisi i, bueno, i a veure si troben alguna tonteria o alguna cosa, perquè, escolta,
0: Josep Maria...
1: en canvi, totes les proves que m'han fet me surten bé, no l'entenc jo, això.
0: Tu quan tinguis l'atenció tan baixa, ja saps, aigua del Carme, que té 55 graus d'alcohol. Aigua del Carme,
1: no,
0: que
1: mira,
0: abans...
1: Saps el que vaig fer jo? Vaig provar-lo i que me van dir i me va anar perfectament. Quan estava tan baix, patates fregides d'això de...
0: Ah, sí, ja m'ho vaig comentar, que tenen saleta,
1: sí. Això de pernil,
0: sí.
1: Escolta, me vaig fotre mitja bossa... I si m'haguessis vist tu, que hasta vaig quedar parat jo, dic, estava més gran que un toro, tu, i com s'entén.
0: Ui.
1: No, i en canvi veus, abans d'ahir, doncs estava d'aquesta manera. Escolta, vull dir, és una cosa rara, bueno, ja algú sortirà perquè té de sortir. Mira, la farmacèutica, li vaig dir, li dic, mira, estic prenent les pastilles reds, aquestes, no sé si els coneixes, i ella me diu, jo també les prenc, però... no m'han anat bé, diu, pren aquestes a veure si te van bé. I bueno, el que diguis tu, Pilar, i bueno, i mira, jo prenc aquestes, una que és una miqueta complicada, de llicil·lo. Vertigo, el, no sé si, no, ni el metge ni el coneix, ni el metge. Vertigo, el.
0: Mare meva, tu t'acaba amb el aquí, eh?
1: Sí,
0: tu
1: pren-te
0: un gelocatil, que el gelocatil va bé per tot, i si no, aigua del Carme, Josep Maria. Mare meva.
1: No, bueno, ara he començat a provar aquestes pastilles, a veure el que... A veure si funcionen o no funcionen, tu. Dic, perquè no, eh?
0: Bueno.
1: I dic, bueno, que canviem de tema, no parlem de...
0: Exacte, que ja tenim prou amb aquesta calor que no ens deixa dormir per la nit.
1: No allarguem molt el programa, que no n'hi ha segon que...
0: No, tenim l'altre... Està esperant el Manolo, eh? Que no hi ha problema.
1: El Manolo té paciència.
0: Sí, és molt maco.
1: És bon xicot.
0: Bueno. Josep Maria, què posem avui?
1: Avui posem Cuando estoy contigo, Pau Pierre.
0: Cuando
1: estoy contigo, Pau Pierre. Que l'heu sentit a poques vegades, aquesta.
0: Sí. I a qui la dediquem, Josep Maria?
1: Pues mira, la dediquem de pressa, eh? Mira, Antònia Lara,
0: sí.
1: Ja la tens de tindre tot aquí,
0: sí.
1: El Miquel, el que no faltava més, la senyoreta Judit Herrera Gastó, el Josep Montano,
0: molt bé.
1: El Ramon Sánchez, la Paquita Ortuño, la Montserrat Rubió, Santuara Laó, eh? L'Eli, el David Rius, la Montse Carbonell,
0: sí.
1: La Carmen Santaugini, el Carlos Mas, el Josep Quesada, la Carmeta Reventós, la Marita, la Dolors Pinyol i la Rosa Clariana, que ara ja està de vacances.
0: Sí. Està, sí.
1: I la barriada de la Bona Vista, com sempre, a la presidenta Anna Graner, la Milagros, la Maria Rosa, la Teresa Márquez, que la vaig veure l'altra setmana, que us vam saludar, i no faltava més, i a les dues noies dels autobusos, l'1 i el 2, la Sandra i Mireida. I a tothom que escolti el gran programa del divendres, faves tendres. Ja no vull allargar més la cosa, Judit.
0: Molt bé, Josep Maria, doncs tens el número 5, eh? Què et sembla?
1: Sí, ja. Escolta, el programa no és el dia 24, al final.
0: Sí, l'últim programa és el 24 de juliol. Que,
1: el 24, no?
0: El 24, que és Santa Cristina, eh? Imagina't.
1: Santa Cristina.
0: Santa Cristina.
1: Pues
0: però bueno,
1: pues,
0: ja farem una
1: cluent... Santa Cristina, que sí, Santa tal, però el dia 24 és el final, vaja.
0: Exacte, no, ja s'acaba el curs radiofònic, eh?
1: Bueno, sí, ja s'acaba, diguéssim, bueno, ja... Ja ve en ple agost, les vacacions i tot això.
0: Molt bé, però ho celebrarem, eh? Com cada any
1: hombre,
0: que celebrem,
1: hombre,
0: eh?
1: Hombre, no faltava més. Bueno, a la però... gran locutora popular de Molins de Reis.
0: Sí, em donaran un Òscar ara.
1: Oh, escolta, deixa saber.
0: No.
1: Que no posin aquí a la ràdio un Òscar i amb el teu nom,
0: No.
1: Jo
0: ja estic molt contenta de tenir-vos com a oients i com a amics i com aquell que diu, portem 10 anys com, quasi bé com a família. Eh?
1: Sí, ja saps que tothom que te truca te volen, t'aprecien molt. Tothom,
0: alguns no tant, alguns no tant.
1: Bueno, uns menys, però altres molt més.
0: Ah, això mateix, i per això ho hem de celebrar.
1: Però guanyen més els que... te volen més, clar.
0: Gràcies, Josep Maria, per les teves paraules, maco, eh?
1: Pues una bona abraçada i hasta la pròxima.
0: Gràcies, maco, bon cap de setmana. Adéu-siau.
1: Igualment, adéu. Adéu, bona tarda.

0: Bona tarda, Dolors Pinyol. Com estàs?
1: Hola. Què tal?
0: Jo, mira, estic aquí i tinc l'aire condicionat, però tot i així tinc calor. De veritat. Tu tens calor ara a casa? Tens calor?
1: Tens escalfar, eh? Escalfar molta, eh?
0: Moltíssima calor, eh? No pot ser això, eh? No pot ser.
1: No, ara a la platja estàs bé, tu.
0: No, he de dir que jo vaig cap allà a les 7 de la tarda i passa un airet i amb el mar s'està bastant bé, eh? Però és que aquí hi ha molt de botxorn a Molins de Rei, eh?
1: Sí, és que...
0: No sé, tu, és que no saps a on te posar-te, ja. Tens que estar o en un lloc hi hagi aire condicionat, però quan surts al carrer et dona una bufetada la calor, que és massa, eh? Això no va bé pel cos, eh? No va bé, no va bé. Però bueno, què farem, no? Tindrem que esperar que marxi, no, aquesta calor?
1: Sí.
0: Dolors Pinyol, què vols escoltar? Què vols escoltar?
1: El Manuel Serrat, Paraules d'amor.
0: Joan Manel Serrat, espera't, eh? Paraules d'amor.
1: Sí.
0: A qui la vols dedicar, Dolors?
1: Bé, a vosaltres dos i la meva família i ja tal.
0: A la família de la Dolors i a nosaltres.
1: I a la Judit i al David.
0: Molt bé.
1: I tothom que m'escolti.
0: Molt bé, així m'agrada, eh? Corto i breve i que entra moltíssima gent.
1: Sí, ja passo per tothom.
0: Molt bé. Escolta, saps el número que tens o no?
1: Em sembla que és el 6, no?
0: No, el 7.
1: El 7?
0: Sí.
1: Ah, vale.
0: Pues el 7, eh? Després, més endavant, ja diré els premis que tindrem avui, que, a més, tot és de menjar, eh? O sigui que...
1: És menjar avui?
0: Avui tot és menjar. I també hi ha una pastisseria, també, pel mig, eh? Ojo, eh?
1: Vale.
0: Molt bé, bonica. Molt bé. Dolors, una abraçada, eh?

0: Bona tarda, Teresa Márquez.
1: Hola, bona tarda. Com estamos?
0: Nosotros frescos com una lechuga, i tu?
1: Oh, jo aquí a casa.
0: Però no tens aire condicionat, tu, a casa teva?
1: Jo no.
0: Així m'han dit que...
1: Tinc un ventilador.
0: Sí, bueno, però el ventilador no fa res, eh?
1: Sí que fa.
0: Sí?
1: Sí.
0: Bueno,
1: sí.
0: Avui anireu a l'associació o no?
1: Doncs no ho sé, a veure què diu l'Anna, si ens truca o no ens ho diu, jo què sé. No
0: Ai,
1: sé.
0: Aquesta Anna està fent moltes festes, eh? Això no pot ser, eh?
1: No, perquè té moltes coses al cap, ja d'anar cap aquí, cap allà, i...
0: No. No pot ser, no pot ser, eh? Encara tenim pendent la pel·lícula, eh?
1: Oh, la pel·lícula, no.
0: No, jo sí que la vull veure, Escuela de Sirenes, una cançó refrescant per aquestes dates.
1: És més antiga que jo, ja.
0: Bueno, però les pel·lícules antigues encara tenen el seu...
1: No, de veritat, en sèrio.
0: I tant, i tant. Aviam, Teresa Márquez, què posem avui?
1: Pues mira, de Fórmula Quinta.
0: ¿Qué dices? Fórmula Quinta. Vamos a la playa.
1: Pues aquesta. Vacaciones de verano.
0: Mira. Vacaciones de verano.
1: Ay, hombre, estamos en verano, ¿no?
0: Canta-la, Numi. Canta-la.
1: I arriben les vacaciones.
0: Home, i tant. Bueno, els jubilats tenim vacances tot l'any, eh?
1: Home. Bueno, però aquestes són de verano solo.
0: Va, canta-me-la una miqueta, va.
1: Pues ara no me'n recordo,
0: ja. Vacaciones de verano para ti.
1: Això mateix, sí.
0: Ja
1: sí,
0: està,
1: sí.
0: Home.
1: Canta.
0: No, jo només en sé l'estrofa, eh? És que era molt petiteta quan va sortir aquesta cançó.
1: Ui, tant.
0: Aquí... A qui la vols dedicar, Teresa Márquez?
1: Pues mira, a tota la meva família.
0: Molt bé.
1: A la Milagros.
0: A la Milagros.
1: Bueno, com sempre. A la Paquita Ortuño, la Marita, a l'Anna Graner, el Miquel, el Josep Maria Torné i l'Antònia Lada.
0: Home.
1: Ja ho he sentit ara, el Josep Maria, que no està bé.
0: No, és que té una descompensació de l'atenció.
1: Ah.
0: O està a 10 o està a 14. Sí, és que és molt raro, no? Però bueno, sí. Ja li trobaran alguna... Ja li he dit que es prengui aigua del Carme quan la tingui baixa, que això puja de seguida.
1: Però llavors li pujaria massa.
0: No, per això ell deia que es marejava, perquè clar, al tindre-ho descompensat, clar, el cos sí. Fa un... No sap, és com, saps, una cosa rara. Però bueno, sí. Suposo que ja li trobaran.
1: Sí, home, sí.
0: Teresa Márquez, número 8 per tu. T'agrada el 8?
1: Ai, escolta, i a tu també te la dedico, eh? Encara no t'ho dic.
0: No, és que encara que no ho dieu, jo sempre poso el David i el mi, punto.
1: Ah, ja t'hi apunto. Ah, vale.
0: Jo sempre ho apunto.
1: Si se m'olvida, ja lo sabes.
0: Exactamente. Molt bé, bonica. Pues que passis un bon cap de setmana, eh?
1: Igualment, us desitjo.
0: Adéu, Teresa. Una abraçada, bonica. Adéu.
1: Adéu.
2: Els divendres, faves tendres. Música a la carta. 93-668-6161. Truca i demana. T'ho posem tot.

0: Bona tarda a la millor vetlladora del Baix Llobregat.
1: No diguis això, no diguis això que se n'enriurà la gent.
0: No, per què? Home, jo no sé... Jo no sé... No, sí que és veritat, sí que és veritat que balles molt bé, Paquita Ortuño, totes les de la teva generació balleu molt bé, eh? Jo no, jo ballo fatal, eh? Jo ballo más moderno.
1: No, jo també, però bueno, jo vaig a passar molt bé, jo no vaig
0: això
1: a fer...
0: Això és l'important, que un no faci, no se senti que fa el ridícul, sinó que s'ho passi bé.
1: Jo passo.
0: A més, amb les teves amigues, les xiques d'oro, oi?
1: Les xiques d'oro i les que no són d'oro, les altres, bueno, és que tengo tanta...
0: És que la Paquita sempre està rodejada de bones amigues, eh?
1: Sempre.
0: Oi que sí? Això és important, tindre amics i amigues, però millor amigues, eh? Millor amigues.
1: Sí.
0: Molt bé, bonica, doncs, escolta, el micròfon és teu, què vols escoltar avui?
1: Pues para que no me olvides.
0: Oh, para que no me olvides. Era del Lorenzo Santamaría, no? Sí.
1: Em sembla que sí que ha dit això.
0: Ai, canta-me-la una miqueta. Para que no, olvides ni siquiera un moment. Veus? Ai, que bonica és aquesta cançó.
1: Ai, sí que
0: és molt bonica. I la meva amiga Paquita, qui la vol dedicar?
1: Doncs mira, li vull dedicar al Manolo, al meu fill, la Susana i la Marta, que estan ja en Torredembarra.
0: Hola, que bé. Allà s'està bé, eh?
1: Sí, s'està bé.
0: Al mar s'està bé, eh?
1: Sí, després a la Judit, al David...
0: Sí.
1: I llavors començarem per aquí, espera'm. A la Fina Givert, a la Montse Carbonell.
0: Sí.
1: A la Milagro Reyes.
0: Molt bé.
1: Margarita Vives. Carme Raventós. Teresa Márquez.
0: Espera.
1: Dolors Pinyol. Josep Maria Torné.
0: Espera un momentet, que se m'acaba el bolígraf.
1: Sí.
0: El doctor Torné...
1: Antònia Lara.
0: A l'Antònia Lara.
1: Isa Saez, la meva amiga.
0: Espera un moment, que continua. Espera, eh? Isa Saez. Isabel Saez. Vale.
1: Sí. La Montse Rubio.
0: Sí.
1: I, espera, la Josefina ja ho he dit. Montse Carbonell també. El Montano també el tinc apuntat aquí. El Montano.
0: Mare de Déu, ho tenen apuntat hasta en una llista per no oblidar-se, eh? Els oients.
1: I amb el d'allò, a JQ, com li dieu.
0: El Josep Quesada.
1: Josep Quesada, això, que no sortia. Però també per ell.
0: Uh-huh.
1: I sempre el trobo i sempre el parlem.
0: Molt bé, així m'agrada.
1: I, bueno, hi ha totes les amigues i amics que tinc que no estan aquí perquè tinc molta colla.
0: Molt bé.
1: Les de les excursions, que també dimecres en l'excursió. Hola. Les de la coral, totes les amigues.
0: Sí.
1: I amics. I, bueno, tots els que em coneixi, per tothom, les meves amigues.
0: Molt bé, bonica. Pues han de quina llista, eh? Hauria de demanar aquí a la ràdio que em comprin un kit de bolígrafos.
1: No, perquè ja s'acaba. Si no, te'n portaria jo, bonica.
0: Gràcies, bonica. Doncs, Paquita Ortuño, tens el número 10 de trucada.
1: I una abraçada per tots vosaltres.
0: I gràcies també a tu, i una abraçada i bon cap de setmana, eh? I deixa una mica de frescor allà a Torredembarra, que jo ja saps que estic al costat, eh?
1: Bueno, jo pujaré el diumenge al vespre.
0: Ah,
1: i
0: bueno.
1: Torno dimarts torno.
0: Bueno, doncs pues a lo millor ens podem veure el dilluns, que jo estaré per allà. Bueno, ja ens trucarem.
1: Vale, bonica.
0: Una abraçada. Vinga. Adéu, Paquita, adéu.

Bé, doncs ara queden 3 minuts. Ja sabeu que a les hores en punt connectem amb l'informatiu i sempre esperem que ens donguin bones notícies del temps. Cada vegada se'ns enganyen. Ens diuen, no, la setmana que ve baixaran les temperatures i resulta que no és veritat, que cada dia tenim aquesta sensació que tenim aquesta calor enganxada al cos i que només volem estar pues, en una gran superfície perquè ens toqui la frescor, però clar, inevitablement tenim que sortir al carrer i aquest cop de calor ens afecta moltíssim. Però bueno, serà qüestió d'aguantar-nos i aviam deixar passar els dies, aviam com encarem també el mes d'agost, perquè antigament sabíeu que el mes d'agost era quan hi feia més calor, però és que ara s'ha adelantat ja fins al mes de juny perquè portem bastants dies amb una calor sufocant i a part també amb aquests incendis que no afavoreixen tampoc molt a l'ambient. Va haver-hi una temporada, sabeu que plovia molt i ens queixàvem també, no? Però ens agradaria ara que de tant en quan fes un ruixadet que mullés els carrers i donés també una mica de frescor als arbres, que pobrets també ho estan patint, i també els animalets de companyia, pobrets aquests que tenen tant de cabell, que també, i com que no poden parlar, doncs no es poden queixar. Però bueno, nosaltres tenim l'esperança de que baixaran les temperatures, que podrem gaudir d'un bon estiu, i els que estigueu al costat de la platja notareu aquesta diferència, perquè es nota bastant al costat del mar amb aquesta briseta, s'està molt bé. Doncs res més, esperem ara que a les notícies de les 6 ens donguin bones notícies, que és el que esperem, i nosaltres, pues, si no baixen les temperatures, ens haurem d'aguantar. Què hi farem? Però sempre ens queda el recurs d'escoltar Ràdio Molins de Rei, que ens alegra tot el dia.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. Un temporer de 64 anys va morir ahir a l'Hospital Arnau de Vilanova l'endemà d'ingressar-hi després de patir una aturada cardiorrespiratòria mentre treballava en una finca de Serós, al Segrià. L'home estava treballant al camp quan es va trobar malament. En un primer moment va ser traslladat al CAP de Serós i posteriorment a l'hospital. Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís a la 1 al migdia i, segons han explicat, l'home hauria patit un cop de calor. Inspecció de Treball, Mossos i autoritats judicials estan investigant en les causes. La víctima vivia a Lleida i treballava en una empresa d'aquest municipi del Segrià. El succés s'ha produït en plena onada de calor. Diversos municipis de les comarques de Ponent han registrat temperatures per damunt dels 40 graus aquesta setmana. De fet, des del passat 5 de juliol, en aquesta segona onada de calor, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 295 persones amb afeccions relacionades amb la calor. Barcelona ha assolit en menys de 2 anys rècord de temperatura. El més recent, aquesta mateixa setmana, en 40,9 graus. Tot plegat suposa una tendència que constata un increment de temperatura més rara més, any rere any. Des de l'Observatori Fabra, els científics avisen de la necessitat d'actuar contra els efectes del canvi climàtic. Alfons Puertas, perdó, és cap de la secció de meteorologia d'aquesta entitat.
2: Bé, més enllà del rècord en si mateix, que ja és una notícia prou contundent, arribar als 40,9 graus a l'Observatori Fabra, hi ha un fet singular, i és que tot just estem superant el rècord que vam fer fa 2 anys, encara no arriba, que vam arribar per primer cop en 112 anys als 40 graus. En aquell moment allò va ser ja una notícia climatològicament molt poderosa, però resulta que encara no 2 anys després hem tornat a superar aquell mateix rècord. Això és una doble notícia, un doble fet climatològicament molt destacat.
1: Una calor que afecta també especialment als usuaris d'algunes línies de rodalies de la R15 i la R16. En aquestes, molts trens circulen aquests dies sense aire condicionat als vagons. Ho denunciava a la xarxa la portaveu de Dignitat a les vies, Ana Gómez.
3: El més greu per mi és quan el maquinista para i diu que té les mateixes condicions que nosaltres a la cabina i, clar, amb condicions així no pot conduir perquè no pot mantenir la concentració i el tren acaba allà.
1: Precisament la comunitat de regants a l'esquerra de l'Ebre sectoritzarà el regadiu a partir d'aquesta setmana que ve del delta de l'Ebre, una mesura excepcional per combatre la proliferació del llepó, una alga que creix a les parets dels canals del rec fruit d'aquesta calor. Darrer apunt, pendents, la selecció espanyola juga aquesta nit als quarts de final del Mundial de Futbol contra Bèlgica. Serà a partir de les 9. Estarem atents a veure com evoluciona.

0: Informació local.
1: L'Ajuntament organitza diferents activitats dins el cicle Viu l'estiu als parcs, una oferta d'activitats lúdiques i culturals pels vespres de juliol i d'agost. Hi ha cinema a la fresca, festa de l'escuma, concerts i, a l'agost, balls d'estiu. La primera proposta és per demà dissabte. Cinema a la fresca, a les 10 de la nit, a la plaça 1 d'octubre, en aquest cas amb la pel·lícula Zootrópolis. Activitats gratuïtes. I la plataforma Molins Antifeixista organitza actes dins del juliol antifeixista pel 90è aniversari de la Revolució Social. Ahir va haver una xerrada i el dissabte es presenta el llibre demà a les 12 del migdia, 8 dies de julio, d'Agustín Guillamón, i després a les 2 hi ha paella popular i activitat també a la tarda. El CCO la 13, organitzat per Molins Antifeixista. El Partit Socialista organitza la seva festa d'estiu per demà dissabte a partir de 6:45 a la plaça Vicenç Fernández del Canal. Començaran amb la festa de l'escuma i després hi haurà sopar i ball. El tiquet del sopar val 10 euros i el podeu comprar a la seu de l'agrupació socialista. I també recordem que fins al 24 de juliol hi ha espais oberts d'accés lliure per jugar, per famílies, infants i joves, espai de lleure i de joc. El pati de l'escola al Palau cobren de dimarts a divendres a les tardes i els caps de setmana matí i tarda, i el camp de futbol Josep Raic, la zona esportiva Ricard Gina Preda, també obre, en aquest cas de dilluns a divendres a les tardes, i dissabtes i diumenges també en horari de matí i de tarda. Acabem amb la farmàcia de guàrdia. Avui és la Xuclà del carrer Major, número 100.

0: Què passaria si beguessis aigua només una vegada? Que al cap de poques hores et trobaries la boca i els ulls ressecs. Se t'acceleraria el pols i tindries convulsions. Després tindries vertigen i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang, com tu necessites tornar a beure aigua. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de sang.
1: El cop de calor és la situació en la que el cos ja no pot regular la temperatura. Ja sigui perquè fora fa molta calor, perquè hem fet un esforç físic molt important o perquè tenim febre i no hem begut prou líquid. La persona que pateix un cop de calor pot queixar-se de mal de cap, de malestar o mareig i característicament tindrà la pell molt calenta sense estar suada. Què pots fer davant d'un cop de calor? Mira d'allunyar la persona de la font de calor. Per exemple, si està al sol, col·loca-la a l'ombra. Abaixa la temperatura i si ets a casa, obre les finestres o engega un ventilador. Treu l'excés de roba o mulla la persona amb aigua. Recorda que si perd la consciència, l'hauràs de col·locar en posició lateral de seguretat. I si deixa de respirar, hauràs de començar les maniobres de reanimació cardiopulmonar. El més important davant del cop de calor és la prevenció. Beu líquid sovint, sobretot si fa calor o fas esforços físics. Per qualsevol altra informació o consell de salut, truca al 061 Salut Respon.
2: Tens dubtes sobre sexualitat o afectivitat?
3: Al Molí Jove hi trobaràs l'Helena i el Pau, de la cooperativa Plaer.
2: Cada primer i tercer dimecres de mes, de 5 a 8, vine a la nova assessoria, un espai còmode, confidencial i obert per parlar del que vulguis.
3: Ah, i cada mes, un taller obert per seguir aprenent i compartint.
2: Informa't al Molí Jove.
4: Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho?
5: Apunta't als vincles perquè visc en un entorn molt castellà i em resulta molt encara difícil parlar el català amb fluïdesa.
4: El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu.
6: El Vincles per mi és molt important perquè aprendre la llengua d'aquesta ciutat, d'aquesta comunitat.
4: Amb el Vincles, Òmnium vol arribar on no arriben les classes formals de català, per enfortir l'ús social de la nostra llengua, mentre es creen vincles entre veïns.
7: És dedicar-hi una hora a la setmana, però el resultat és molt més que el que pensem.
4: Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. vincles.òmnium.cat.
8: Garcia.
9: Què?
8: Diumenge fem programa.
9: Clar, com tots.
8: Com tots vols dir que són repetitius i pesats i avorrits i fastigosos?
9: Ai, Follet, pensa que tu també hi surts, eh?
8: Ah, sí?
9: Sí.
8: Doncs quin programa més meravellós, de veritat. Un estil, una elegància, un porte, unes veus.
9: Ai, Follet.
8: Ai, Garcia.
9: Mare de Déu, Senyor.
10: Reobrim els diumenges amb la família Garcia, el seu equip de col·laboradors i col·laboradores i el Follet, els diumenges a les 11 del matí a Ràdio Molins de Rei.

Després de la pausa, tornem a obrir línies. 93-668-6161. El telèfon de la participació de Ràdio Molins de Rei. Podeu demanar la cançó que més us agradi. Nosaltres ho trobem tot. Els divendres, Faves Tendres, amb Judit Herrera.

Bé, doncs, comencem aquesta segona part dels divendres Faves Tendres quan passen 9 minuts de les 6 de la tarda. Les línies telefòniques estan obertes per si voleu trucar i mentre esperem que les vostres trucades, què et sembla, David, si posem la primera petició que ens ha fet l'amiga Antònia Moriana. Ella ens ha demanat del José Guardiola una cançó que porta per títol Venecia sin ti i la dedica al seu marit Manolo, al seu fill Manolo i a la seva filla Cristina, als seus pares, germans, a les seves netes, a vosaltres i a nosaltres. Escoltem-la.

0: Estem a la segona hora i les línies segueixen lliures. Ara tindré que passar llista, aviam què esteu fent, si m'esteu fent el salt escoltant alguna novel·la d'aquestes que posen a la televisió. No. Avui és divendres i el que toca és trucar a Ràdio Molins de Rei i demanar una cançó al programa Els Divendres Faves Tendres. Aviam, passaré llista. Per exemple, la Carmeta Reventós sempre es queixa perquè diu que mai agafa línia. David, ara estan lliures, les línies. Carmeta Reventós, estem esperant que truquis. La Montserrat Rubió. O la Montserrat Rubió truca quan falten 3 minuts pel punt o no truca. Si estàs de vacances és igual, Montserrat Rubió, has de trucar. La Fina Gibert. La Fina Gibert segur que s'està buscant aquella cançó tan difícil i aquell grup tan difícil que no el trobem. Fina, t'estem esperant. La Milagro Reyes, esperant que obri l'associació l'Anna Graner, que avui toca jugar al bingo. I el Carles Mas, què estarà fent el Carles Mas? Ah, sí, és veritat. El Carles Mas, l'estadista del programa, ell sempre truca a tercera hora, perquè ara està fent l'estadística del programa. La Marita Macías, segurament està pensant la venera que ens demanarà. Marita, t'estem esperant també. Anna Graner. L'Anna Graner m'han dit que té molta feina, molta. Però bueno, una de les seves coses que té apuntada a l'agenda és que els divendres ha de trucar a Ràdio Molins de Rei. I la que trobem també a faltar, però perquè està de vacances amb la família, és la Rosa Clariana, que ella ens ha estat acompanyant totes aquestes setmanes aquí com si fos la meva secretària. I la Montse Carbonell. Què passa amb la Montse Carbonell? Què passa aquesta tarda amb les Montses? Ah, sí, segur que ha perdut aquest caset vintage que té i l'està buscant perquè diu que aquest caset té moltes cançons que li encanten, però són cançons molt antigues, Imagineu que de caset ja no ho fan, o sigui que tela marinera. Doncs a tots aquests, suposo... Ai, la Rosa Maria Vaquero, també, no? Home, saps què? Me la vaig trobar i diu... Diu, l'altre dia, el divendres passat, que sabeu que no va haver-hi programa, pel tema aquest d'una programació d'un especial del Tour de França, no? I clar, molta gent no... Mira que ho van anunciar-ho per la ràdio, però bueno, algú no devia escoltar i va trucar. Però bueno, Rosa Maria Vaquero. I si no, David, ja saps que tenim aquesta fórmula de que si no truca més gent, els hi donem als que han trucat una oportunitat perquè tornin a trucar. Et sembla bé? Doncs ara, si vols, passarem a la petició que ens ha fet l'amic Josep Quesada, que ens ha demanat una cançó de Los Mojinos Escocíos, es diu així, no? I ara, si em permets, buscaré a la meva famosa llibreta, que sense ella no puc viure, totes aquestes persones a les quals el Josep Quesada els hi dedica la cançó. Ja la tinc. Ella ens ha demanat de Los Mojinos Escocíos, han de que el títol també té a la marinera, es diu Qué bueno estoy. I aquesta cançó la dedica a la Laura Iglesias, a la Ainhoa García, a la Eli, a la Sílvia, a l'Oriol, al Roger, que són els que fan possible que la Ràdio Molins de Rei funcioni. També al nostre estimat i recordat Montano, a la secció femenina de l'Ajuntament de Molins de Rei, al Ferran, a l'Anna, a l'Helena, a l'Òscar, al Miquel, a la Laura, al Carles i a la Carina, del forn d'allà de l'Incresa, a la Montse Carbonell, al doctor Torné, a la Paquita Ortuño i també molt especialment a les conductores de les línies 1 i 2 dels autobusos d'aquí Molins de Rei, que són la Mireia i la Sandra. I crec que no m'he deixat a ningú. No t'enfadis, Quesada, si m'he deixat algú. Però jo sé que tu dediques aquesta cançó a tota la gent que et coneix, que t'estima i que t'aprecia. Jo crec que aquí en falten alguns que potser per temps no ho puguem dir, però bueno, són els que més o menys tu sempre els hi dediques. Quan vulguis, David, posem Los Mojinos Escocíos o hi ha trucada? Vinga, doncs pues, us haureu d'esperar que ara agafaré les trucades, Un momentet. Hola?
1: Hola, Judy.
0: Hola.
1: Hola. Como te escucha, que se puede llamar otra vez para
0: no.
1: Que concurse mi madre otra vez.
0: No, Manolo, no. Lo has oído mal. Nosotros estamos esperando que llame, pero en el supuesto de que no llamara, os daríamos sí. la oportunidad de llamar otra vez.
1: Ah, pensaba que era ahora.
0: No, porque llevamos... Como no llamaba nadie, hemos dicho que hemos pasado lista y que en caso de que no llamara nadie, pues daríamos la oportunidad, como hemos hecho algunas veces, de que volvierais sí. a llamar.
1: Pero entonces tengo que volver a llamar.
0: Ya lo diré, depende de la gente que llame, porque estamos en la segunda hora, ¿vale?
1: Vale.
0: Venga,
1: vale, hasta ahora,
0: Manolo, gracias. Adiós.
1: De nada, bien.
0: Doncs jo crec que m'hi he explicat bastant bé, o sigui, estem a la segona hora, evidentment la gent té coses que fer i de vegades pues, se li passa, no?, el moment de trucar a la ràdio. Però és una fórmula que hem trobat, perquè la gent, nosaltres tenim un còmputo, unes 20 trucades, que són les que omplen el programa, i si no arribem a aquests 20, doncs donem l'oportunitat a les persones que ens estan escoltant de que tinguin una altra oportunitat per guanyar un premi. Doncs ara sí que tenim trucada, no? Vinga, hola, bona tarda.
2: Bona tarda.
0: Ai, Carmeta Reventós, t'hi he mencionat, eh?
2: Ai, sí, com que t'he sentit i estava escoltant la ràdio, vol dir que ai, tinc tanta mandra que no tenia ganes ni
0: pues
2: de trucar.
0: Doncs has de trucar, perquè veus, jo ho tinc tot aquí, us tinc tots controlats,
2: sí,
0: eh?
2: Sí, però passa que fa tanta calor i estàs aixafada com una coca.
0: Ai, és veritat, oh. Eh? Vine aquí a la ràdio un dia, que aquí estem molt bé, aquí amb l'aire condicionat.
2: Sí, però falta venir per poder caminar, que ja. M'hi portin. No puc caminar, ara fa 3 o 4 dies, que clar que estic fatal.
0: Oi!
2: Ja no sé si...
0: Mare meva, no bueno, pot ser.
2: Són els anys més, i
0: home,
2: vam néixer
0: tant,
2: massa aviat.
0: Ens cansem tots.
2: Vam néixer massa aviat, eh? I vam néixer abans de la guerra, doncs què?
0: Bueno, però els que veu néixer a la guerra o a la postguerra sou forts, eh? Déu-n'hi-do,
2: sí.
0: Eh?
2: Bueno, m'ha arribat a grans, però
0: home,
2: ara ja
0: tant.
2: S'acaba.
0: Però bueno, hi ha qui no arriba a gran, eh?
2: No.
0: Tu ho has viscut, Carmeta Reventós, i mentre hi ha vida
2: sí.
0: hi ha esperança. A més,
2: sí.
0: Nosaltres tenim un naixement i una caducitat. El que passa que no sabem quan s'acaba.
2: Sí, clar. Clar,
0: però bueno, mentre
2: no
0: hi ha vida...
2: Clar, no pots caminar, et fa mal el genoll, ara et fa mal aquí a la cervical, el metge diu que això és... no sé què va dir que era. Artrosis, doncs, que no...
0: Però, Carmeta, tu el que tens bé és el cap, que és molt important, perquè hi ha persones que tenen un que no els hi fa mal res, però no se'n recorden de res.
2: Sí.
0: Jo...
2: Bueno, això ja...
0: Clar, Carme, és que aviam... és com aquell que té un cotxe nou que dius té un xassis impecable i resulta que el motor no arranca. Doncs és
2: clar.
0: El mateix. Bueno, vinga,
2: sí,
0: va,
2: sí,
0: que et vull alegrar
2: bueno,
0: la tarda. Quina cançó vols escoltar?
2: A veure, l'he demanada i ara no me'n recordo.
0: David, quina cançó ha demanat-la?
2: Una del Pierre, a veure quina he demanat, el Pierre.
0: A la Rosó. Ai. Rosó.
2: La Rosó, perquè volia demanar la Venècia, però m'ha semblat que ja l'havien tocat.
0: Sí, la cantada del Josep Guardiola.
2: Sí.
0: A qui la dediquem, Carme?
2: Oh, pues mira, tots els que escoltin la ràdio, o la Dolors, o la Final del Carrer, o la Dolors Pinyol, o... I ara ja perdo la gent.
0: Els venedors, els venedors del mercat...
2: Però fa dies que no els he anat a veure. Ja no em veig en cor d'anar a la plaça, però ho massa lluny. És massa lluny, ja.
0: A la teva germana, a la Nuri?
2: A la meva germana Nuri, que ella no ho escolta, no ho pot sentir d'allà dalt.
0: Uh-huh.
2: Ens truquem. Dia parat ens truquem.
0: Veus?
2: Ahir em va trucar ella. Em va trucar. Ara avui no la truco, l'esperaré demà, perquè si no sabrem que dins,
0: Home, doncs us saludeu, no? Hola, com estàs? I us expliqueu les vostres coses.
2: Home, esclar, si té els ànecs que coven, si ha de fer 4 ous i està covant l'ànega, hi ha coses d'aquestes que expliquen.
0: També li dediques a la Dolors Pinyol, no?
2: A la Dolors Pinyol.
0: Al Joan Amigó. El Joan Amigó.
2: Joan Amigó. Fa dies que no ens veiem.
0: Sí, jo tampoc.
2: Vaig perdent la memòria, em sembla. Vaig perdent-ho tot.
0: Bueno, anima't una miqueta, Carme, que tenim dies bons i dies dolents tots, eh? Sí, i la calor és molt traicionera, perquè només et dona de sentar-te en una cadira i no moure't, eh?
2: Clar, i si vius a baix al poble, al terra ple, sí. Ara la meva filla m'ha comprat una cadira d'aquelles. Dic, si jo no la portaré aquesta cadira pel carrer. El carrer d'aquí a casa està baixada, sí. No anirem amb aquella cadira.
0: Sí, és un taca-taca d'aquells que tenen una cadireta i quan et canses te sentes.
2: Sí, vale. Sí, però aquest carrer no, ja li he dit que la pot tornar. Que
0: a, tu,
2: no
0: a tu t'ha de comprar una cadireta de rodes d'aquelles que van soles. Que és com una... Sí, zun, zun, que la condueixes tu sola.
2: Sí. Que no, mira, jo ara ja fa dies que no surto perquè veig aquest carrer una mica llarg i tot és llarg. Tinc que vaig a tornar a pujar i ja estic bé aquí a casa.
0: És que ara a ningú li dona ganes de sortir al carrer, d'estar-se a casa amb el ventilador i estar fresquet
2: si no
0: i bé,
2: pots caminar, no pots caminar, si has d'anar molt bastó. Si et fons de cap, o si no amb el carretó,
0: no.
2: Que vaig tornar a pujar l'autobús, podria diran que sóc massa gran, que no puc pujar l'autobús tota sola.
0: Ai, Carme, que estàs pessimista avui, eh?
2: Sí,
0: tu fes com jo, que sempre en dieu, hi ha una amiga que em diu la nena Herrera. Dic, sí, seré, jo em moriré i seré la nena Herrera. Tu imagina't,
2: clar,
0: eh?
2: Sempre seràs una nena.
0: Ai, gràcies, gràcies.
2: Amb la xerrera que tens i ho saps tot.
0: Jo sí.
2: Ho saps tot. No sé.
0: Això són molts anys. Però això són molts anys aquí a la ràdio. Perquè la ràdio el que té és que no hi poden haver-hi silencis, no? Són incòmodes, no? Sí. Llavors, pues, t'animes a xerrar, xiqui, xiqui, xiqui. I a mi quan em diuen, bueno, parla, pues, jo parlo.
2: I te'n recordes de totes les coses, encara que passin 50 anys, encara te'n recordes.
0: Ai, bueno, de les bones sí que me'n recordo, de les dolentes no, Carme? Prefereixo oblidar-les, també. Què vols que et digui?
2: Oh, bueno, jo me'n recordo d'alguna de la guerra. Doncs de la guerra, com van entrar els soldats, això me'n recordo. Per què me n'hagin recordat d'això si tenia 7 anys? Ara per què me n'hagin recordat que van entrar a casa?
0: Ah, sí?
2: Bueno.
0: Mare meva.
2: Home, jo vivia a la muntanya, no vivia al poble.
0: I com clar, a la masia aquella que em dius tu, i els soldats que van arribar a casa a la masia, van arribar, els soldats.
2: Sí, quan van traspassar el riu, o el pont, o de Sant Vicenç, no sé d'on venien, els soldats van traspassar i tots cap de la casa, cap a casa.
0: Mare meva.
2: La iaia els feia sopes i els donava pa i cremaven cames de blat de moro perquè era l'hivern i anaven mullats.
0: Mare meva.
2: De traspassar el riu. Clar, jo tenia 7 anys i me'n recordo.
0: Imagina't sí. Quines històries que pots explicar, Carme?
2: Clar.
0: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
2: Pare, amagats en un refugi amb el meu pare. Llavors el meu pare el van agafar, el van prendre cap a Barcelona.
0: Ja
2: va venir de la guerra, el meu pare. I ell estava allà al Delta de l'Ebre, on hi va haver la guerra grossa.
0: Sí, sí, sí.
2: Allà. I ell va estar allà.
0: Però bueno, tu ho pots explicar-ho al cap de tants anys.
2: Això me'n recordo. Perquè ell estava a l'altra banda, esclar, allà en tenien els soldats que els anaven matant a tots, els tenien 15 o 16 anys i els anaven matant. I ell, mort per mort, diu, em tiro l'Ebre, em tiro el riu, a veure si el puc traspassar per venir cap aquí a casa.
0: I es va tirar
2: al riu. I com ja no podia més que es deixava anar per ofegar-se, va tocar que tocava de peus a terra. I llavors es va tornar a animar i va sortir per les muntanyes, amagat.
0: Quina història, Carme? Déu-n'hi-do,
2: sí.
0: Déu-n'hi-do.
2: D'allà, fins que no va arribar aquí baix a casa, va estar 3 mesos amagats per les muntanyes.
0: Mare meva. Sí. Déu-n'hi-do. Quines històries que ens explica la Carmeta Reventós,
2: Ai,
0: veus, això ho fan no, els anys que tens, Perquè jo com no que som... no ho he viscut, això no puc.
2: Jo tenia 7 anys.
0: Jo et puc explicar-te el que el meu pare, que va viure a la postguerra, aquí a Barcelona, la gana que es va arribar a passar a la postguerra, la gana que es va passar. Els que vivien a masies o vivien al Pirineu, en granges, tenien més que menjar, però els que vivien a la ciutat no, O sigui que evitem que hi hagin més guerres, perquè si ven ara una guerra, ho passaríem encara pitjor.
2: Oh, i tant. Per les muntanyes anava caminant per les muntanyes d'allà a l'Ebre fins que va arribar aquí. Va estar 2 o 3 mesos, mare però meva. Va arribar
0: però
2: a
0: bueno,
2: casa.
0: Almenys va arribar a casa i us va poder veure.
2: Va arribar a casa, llavors es va amagar dalt a les golfes i ja està. El van tornar a agafar i el van prendre a Barcelona, però encara el van poder deixar anar.
0: Veus? Aquestes històries que ens explica la Carmeta Reventós, que són molt boniques,
2: sí.
0: Escolta...
2: Molt boniques explicar això.
0: Veus que tu també xarres, eh? Tu també tens molt de rotllo, Carmeta?
2: Més val que no expliqui aquestes tonteries.
0: No, sempre és bo, A més, la joventut...
2: Sí, això perquè te'n recordes, això.
0: No, però la joventut d'avui en dia ha de saber aquestes històries. No s'han de perdre, d'acord? Escolta, bonica, que tenim una altra trucada. Tens el número 11,
2: Molt bé.
0: Vinga, una abraçada ben forta, Carmeta.
2: Igual per vosaltres dos. Gràcies. Tots que estigueu aquí.
0: El David i jo. Gràcies, bonica.
2: Adéu.
0: Adéu-siau.
2: Adéu.

0: Bona tarda, senyoreta Blondi.
1: Hola, guapa, què tal?
0: Home, Rubió no és Blondi?
1: Sí.
0: Ah, doncs ara sí. Et diré Blondi, què et sembla?
1: Però Blondi no porta accent a l'O, que diu el senyor Torné.
0: Qui és maca, el Torné? És que els hi costa molt pronunciar el teu cognom, eh? Rubió.
1: Sí, sobretot l'Antònia Lara.
0: A Rubió, et diu Rubió.
1: Sí, Rubió. Sí, pobreta, bueno.
0: I a l'altre diu Rubió amb accent a l'O.
1: Sí, sí. Llavors els García comencen també la mateixa conya, o García, que també és de la conya.
0: Ai, pobreta, bueno, està una no mica potxo el doctor Torné, amb això de l'atenció sí. Està una miqueta potxo, eh?
1: Sí, bueno, però això
0: està,
1: són coses
0: està
1: que
0: descompensat,
1: no.
0: Està descompensat.
1: Bueno, però no res que greu.
0: Ja no, diu...
1: Bueno,
0: diu...
1: clar, per cada qual el seu és greu, però...
0: Però, home, vaja. Però un doctor com ell, tindria que tindre ja el medicament, perquè m'ha dit un nom d'un medicament molt raro.
1: I dic... És que els metges no hi van a cal metge.
0: No. Ell té que prendre's aigua del Carme, quan té la tensió sí. Baixa, que això li sí. Puja. Sí. Perquè diu que el dia de la revetlla no es trobava bé, estava marejat, però bueno, va sí. Sortir. I es va sí. Comprar una bossa de patates d'aquestes de sabor de jamón. Diu, vaig estar sí. La nit, tota la nit com un toro. Diu, sí.
1: Però no és gaire bo, això,
0: no,
1: eh?
0: No, no, no. I a més, però ell ara segons m'ha dit, estava 14 i alguna cosa, però sí. Després estava 10 i alguna cosa. És que no sé, és una cosa com molt estranya, no?, això de la tensió. Hi ha gent que ni bevent alcohol li puja la tensió. Ja. No sé què és el bo, o baixa o alta, no ho sabem. Però bueno.
1: Bueno, això li passa perquè es controla tant. Si
0: ara,
1: no
0: tant, ara.
1: No se n'adonaria.
0: Correcte, eh? Que no se la prengui i ja està, tu.
1: Clar, exacte. Ara. Com que tot el que més ho té bé, doncs al final mira la pressió, aviam com la tinc, i allà troba. Eh? Si no s'ho mirés...
0: Aviam, Montserrat Rubió, amb accent a la bo. O Rubió, com et diu l'Antònia Lara.
1: Pobre.
0: Que bonics que són tots dos, de veritat, eh?
1: Sí, no, fan una bona parella, sí. La veritat és que sí.
0: Sí.
1: També no ha vingut, això és bonic, no?
0: Mira, tots els que truqueu teniu el vostre sí. Què, eh? Més enllà,
1: bueno.
0: Eh? Per exemple, sí. la Laura Iglesias és la que protesta sempre, però ella és així, sí. Ella és transparent.
1: Bueno, esclar
0: ella és transparent,
1: sí.
0: I ella no viu al poble i critica allò del poble de Molins de Rei, que bueno. Si hi ha els camions de l'Ajuntament passen per un carrer que està prohibit i els altres no sé què.
1: Bueno. És que... També està bé, mira, no, que no. Si tothom fos igual seria molt avorrit, no?
0: Exacte. S'ha de parlar d'algú, tu. És que sí, si no, què faríem? Sí, sí. Ens miraríem els no. Ulls només? Ah, bueno, seria no, que estem dir. A la ràdio no ens podem mirar els ulls. És veritat.
1: Bueno, sí. Si fos una videollamada, sí.
0: Ai, arribarà. Sí. Algun dia arribarà que ho farem així amb telèfons que ens podrem veure, eh? Ja veuràs, ja
1: bueno,
0: veuràs.
1: Bueno, si fas pel WhatsApp, sí, ja es pot veure.
0: Sí, no, l'altre dia vam fer una prova, però jo no sé què li passa al meu telèfon, que no té so. O sigui, ho vam col·locar aquí i sí que em veia, però no hi havia so. No sé.
1: Ah.
0: Jo com que no sé anar als telèfons, vull dir, ho tornaré a provar. Sí, Montse Rubió, et dono el número 13, que m'encanta donar aquest número. I ara sí que m'has de dir la cançó de la nostra època que vols escoltar.
1: Bueno, avui, seguint també amb l'homenatge de la Bonnie Tyler, doncs jo demanaré l'altra que es diu Total Eclipse of the Heart.
0: Total Eclipse?
1: Eclipse of the Heart.
0: Ah, de la Terra, of the Air.
1: Bueno, doncs pues aquest mateix.
0: Vale.
1: Sí, aquesta mateixa que tenés coneguda.
0: I a qui la dediquem?
1: La dedico, doncs... Pues, bueno, senyor Torné, sí que he sentit que me l'ha dedicada. L'Antònia no sé si he trucat o no he trucat.
0: Sí, l'Antònia bueno, també he trucat.
1: Vale,
0: sí.
1: Pues jo la dedico.

0: No, no
1: sí que va tard.
0: Sí, va tard avui. Avui va tard, eh? Alguns van tard avui, eh?
1: Deu estar a la piscina, eh?
0: Segur, segur. O està buscant el Ràdio Caset aquest, que no el troba mai. Aquell,
1: sí,
0: el vintage.
1: Sí, clar. Sí, bueno, s'haurà distret.
0: Vale, doncs pues, llavors ens poso el doctor Torné, l'Antoni Alara.
1: Sí, sí.
0: I ja està. Vale.
1: Pues sí, per tots.
0: Per tots.
1: Per tots, ja per tots els que escoltin, i ja està.
0: Això mateix.
1: Greu.
0: Ja saps el número 13. I avui sortegem Pastisseria Roca, Palmarines i el kit de xurrerians dels de Molins. Apa, què et sembla?
1: Molt bé.
0: Bueno.
1: Sí. I ahir no va haver programa, no?, de la cuina?
0: Sí, ho vam passar-ho a les 6.
1: Ah, a les 6?
0: Sí, ho vam passar-ho a les 6 perquè de 4 a 6
1: però
0: va haver-hi...
1: Però no puc.
0: Com?
1: Lectura amb el podcast.
0: Jo el vaig sentir, eh? Jo el vaig sentir, eh?
1: Ah, sí?
0: Jo a les 6 el vaig connectar i jo sentia, eh? Jo els vaig sentir.
1: Ah, tu senties per antena. Però
0: sí,
1: que si ho escoltes allò que busques per baixar-te el podcast, almenys ahir al vespre no sortia.
0: Bueno, doncs ara quan d'això ja ho miraré, perquè es va tindre que canviar, perquè de 4 a 6 va haver-hi una altra cosa especial del Tour de França.
1: Sí, sí, el Tour.
0: I llavors ho vam fer-ho de 6 a 7, ho vam passar-ho.
1: Ah, bueno, no passa res.
0: Bueno, però no et preocupis, que la setmana que ve hi haurà el mateix convidat. Em diu el David, m'està trucant, que diu que
1: vinga,
0: que corta
1: ja,
0: eh?
1: Ja, vale, bon cap de setmana per tots.
0: Ara tinc a la Montse Carbonell a l'altre cantó.
1: Val.
0: Adéu, Montse.
1: Adéu,
0: bonica. Adéu, adéu.
1: Adéu,
0: adéu. Montse Carbonell, com estàs?
2: I tu com saps que estic a l'altre cantó?
0: Perquè m'ho ha dit el David. Home... Ara tenia la Montse Rubió i diu, no, la Montse Carbonell no ha trucat. Diu, ja va tard, la Montse, ja va tard.
2: Home, som els tocalles, després d'una a l'altra, no?
0: I tant, i tant. Què, ja has trobat el caset, Montse?
2: Sí, home, clar, he estat rebuscant el nou de los recuerdos que tengo mucho, mucho, mucho, mucho. Molt,
0: aviam,
2: molt, molt, molt, molt.
0: Aviam, i quina cançó d'aquest caset? Aviam.
2: Ara avui escoltarem La Reina Bruja de Nueva Orleans.
0: Mare meva, La Reina Bruja...
2: De Nueva Orleans.
0: De New Orleans.
2: Sí.
0: I qui la canta?
2: Redbone. Redbone.
0: El David s'està rient.
2: Cuerno Rojo.
0: Ah, sí? Es diu així? Cuerno... Cuerno... Redbone?
2: Redbone, Cuerno Rojo.
0: Hueso... Hueso, hueso.
2: Hueso rojo.
0: No, hueso roto. Rojo, rojo.
2: Rojo, rojo, rojo.
0: Vinga, Redbone. Molt bé. I la dediquem aquí, Montse.
2: La dediquem. Dediquem... Bueno, tenim la llista
0: Pere,
2: llarga.
0: Pere, un momentet, un momentet. I és que aquesta llibreta val hort, aquesta llibreta meva. És que de veritat...
2: Sí, aquesta llibreta ha de passar molt, perquè, clar, com que hi ha tantes coses apuntades...
0: Home, i tant, i tant.
2: Cau pel seu pes.
0: Sí,
2: i clar,
0: els dies que no veu trucar...
2: No la perdis, guarda-la,
0: No, ja li he dit a la Montse Rubió que el portaré al Museu de Molins de Rei. El del Renaixement no, a l'altre.
2: No, home, no, això no. El Renaixement no, això és una altra història, clar.
0: Hombre, mira, una vegada vas demanar com un gorrión... Del Joan Manel Serrat, aviam, Montse,
2: sí,
0: que no s'usa ningú en cap lloc, Ara has desaparegut, Has desaparegut,
2: Estic fitxada tot arreu.
0: mira, ho dedicaves al Peñalver, a la Marita, a la Maribel Díaz, a la Laura Iglesias, Paquita Ortuño, Antoni Alara, Dolors Pinyol, Carmeta Reventós, Quesada, Montserrat Rubió, Josep Maria Torner, Fina Givert, Pilar Casas, i ja està.
2: Sí, Judit Herrera... I David Rius.
0: Vale. Pues ja faré un cortar i pegar, I
2: sí,
0: ja
2: sí, sí, tot això. Ho has dit perfectament.
0: Vale, ves, sí, sí. Veus? Veus?
2: És que... Veus que la llista?
0: No,
2: i tant. La perds,
0: No, clar, no la perdis, no la perdis. Oh. Espera,
2: jo
0: que posaré aquí. Ver lista. Vale? Tens el número 14,
2: Archivado.
0: Molt bé, bonica. Que quedi clar que queden dos divendres,
2: Sí, bueno, però abans de tot això hem de fer la festa, no?
0: Hombre, i tant, ja m'ha dit la Laura Iglesias que ella portarà el cava,
2: Ah, bueno, una cosa o altra ha de portar.
0: Però aquest any no ho farem aquí a la ràdio, perquè l'altra vegada...

0: els que no vam poder gaudir quasi bé de la festa va ser el David i jo, entre entrar i sortir, entrar i sortir. I els que vau disfrutar vau ser vosaltres, eh? Aquest any ho farem diferent, vale? Ja us adelantaré més... Ja us ho diré més endavant.
1: Digues. Només portarem l'alegria, no? L'alegria.
0: Hombre, i tanto, i com que ja no estarem aquí a la ràdio, sinó que estarem en un altre lloc, doncs mira, podrem veure, menjar, riure, en fi, moltes coses. Montse, gràcies, bon cap de setmana i estarem en contacte, bonica?
1: Quin número m'has dit que tinc?
0: El 14.
1: El 14?
0: No, bueno. Sí, no direm la rima perquè sona molt malament.
1: No, res.
0: No. Espera, que tenim aquí un problema de números. Aviam, la Montse Rubió té el 13 i la Montse Carbonell té el 14.
1: Vale. Pues 14, eh? No,
0: la Milagro és el 12.
1: Bien, ja està.
0: No, l'Antònia Moriana... Ah, espera't un momentet, Montse, no.
1: Jo crec que ho té.
0: No, espera't un moment, Montse. Espera't, ara ja ho hem arreglat, sí. És que hi ha hagut una confusió perquè he dit que si no trucava molta gent per fer el còmputo d'aquestes 18 o 20 cançons, donaríem una... Clar, i el Manolo ha trucat, i li he tingut que dir que no, que era quan nosaltres ho diguéssim, vale? I ja està, i és que ho havia apuntat al David, i no, per això no li quadraven els números. Ara ja estan quadrats, eh?
1: El 14 adjudicado.
0: Adjudicado per a la Montse Carbonell. Vale, bonica?
1: Okay. Molt
0: Vinga,
1: bé.
0: Una abraçada, Montse. Sí. Adéu.
1: Bon fin de...
0: Gràcies. Adéu. Adéu. Adéu.

Bé, i ara que tenim un moment de descans de les nostres línies, ara sí que escoltarem la cançó que ens ha demanat el Josep Quesada, que sisplau no feu repetir totes les peticions perquè les he dites totes, oi, David? No les repetiré. Doncs ens ha demanat del grup Los Mojinos Escocidos una cançó que m'agrada molt el títol, eh? Voleu que us digui? Qué bueno estoy. Qué bueno estoy. L'escoltem? Som-hi.

Doncs ara seguim i seguim amb la petició que ens ha fet l'amiga Laura Iglesias. Ella, amb reconeixement o homenatge a una cantant que fa un parell de dies que ens ha deixat i que tots segurament la teniu present per aquesta veu que tenia trencada, aquesta veu tan personal, ens referim a la Bonnie Tyler. I vol escoltar la cançó que porta per títol It's a Heartache, no? Heartache. La dedica a la Dolors del Final del Carrer, a la Marga Vives, al Josep Quesada, a la Montse Carbonell, a vosaltres i a nosaltres. Escoltem-la.

Com passa el temps i queden 2 minuts per les 7 de la tarda. Ja sabeu, no fa falta que ho repeteixi, que les hores en punt sempre aquesta ràdio Molins de Rei, les altres no ho sé, connectem amb el servei informatiu. Notícies locals, però també notícies de fora. Aprofito per dir que encara queden alguns dels oients sempre fidels a aquest programa que falten per trucar. Aviam, si esteu a la platja podeu trucar perfectament, eh? Podeu marcar el número 93-668-6161. El David us atendrà gustosament i prendrà la cançó que voleu escoltar i també a la persona que li voleu dedicar. Saps, David, he trobat a faltar que no ha trucat la Marta Falcó, la Marta Falcó que sempre ens dona l'última novetat musical, no? A vegades ens diem, ostres, els Tiets han tret una cançó nova, doncs sí. I ella està sempre al tanto de les novetats que surten a diari, no? I nosaltres, bueno, jo particularment no me n'entero. Després també la Marita Macías, que avui aquesta setmana tocava, li agraden molt les habaneres a la Marita Macías. No sé si deu estar a Calella escoltant en directe les habaneres o està de vacances, no sé, a París o Roma o un lloc d'aquests, no? Marita Macías, necessitem que també ens posis una habanera a aquest programa. Després, el Carles Mas, bueno, el Carles Mas trucarà ara justament dintre de 30 segons quan ja passem tots els anuncis. Ell sempre, a l'estadista, ens trucarà a la tercera hora. I, bueno, algun altre i la Rosa Maria Vaquero. Ara sí, us deixo amb l'informatiu de les 7 de la tarda. Fins ara mateix.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Mercè Rura. La Generalitat reclama als ajuntaments que aprovin de manera urgent el pla de prevenció d'incendis. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha fet una crida també per crear franges de protecció davant els incendis simultanis que afecten Catalunya, ja que les ajudes ja estan en marxa. Són declaracions des de la Garrotxa.
2: Tots els ajuntaments del país han de tenir pla de prevenció d'incendis aprovat. Vàrem donar una ajuda d'1 milió d'euros, tots els han de tenir. Per tant, això és urgent, anem tard. No pot haver-hi ni un ajuntament sense pla de prevenció d'incendis. Dos, no pot haver-hi ni una construcció, també per protegir les persones, sense franja de protecció. Ja hem dit que hem multiplicat per 10 les ajudes per manteniment de les franges de protecció de les persones.
1: I la 90ena de veïns del Putxet desallotjats per l'esvoranc provocat per les obres de la línia 9 del metro no podran tornar a casa com a mínim fins aquí a una setmana. Els experts recomanen fer comprovacions del terreny edifici per edifici per garantir la seguretat i des de la Generalitat es garanteix que es canviaran protocols en relació a la tuneladora per evitar més esvorancs. Ho explica Ramon Ramírez, director general d'Infraestructures.
3: Necessitarem almenys perllongar els desallotjaments dels veïns fins al divendres de la setmana vinent. Tot i que els amidaments de l'auscultació estan donats resultats positius i estabilitzats, abans de que es pugui fer el retorn dels veïns, es troba necessari comprovar sota de cada edifici quin és l'estat del terreny. I en aquest sentit, ahir a la tarda mateix vam començar a desplaçar uns equips per fer aquestes comprovacions.
1: Dret i Relacions Internacionals a la UAB, a la Universitat Autònoma, passa a ser la nota de tall més alta d'enguany per davant de Física i Matemàtiques, que se situa al 12,9. Aquests estudis superen Física i Matemàtiques a la UAB i a la UB, que en els darrers anys havien estat les titulacions amb més qualificacions, amb les qualificacions més elevades. Aquest doble grau té una nota de 12,924 a la UAB i 12,812 a la Universitat de Barcelona. En els tres casos són estudis amb menys de 40 places, en concret se n'ofereixen 20 cadascun. I l'Agència Catalana de Consum està inspeccionant la venda física i en línia d'ulleres per l'eclipsi solar del 12 d'agost. Es revisen 15 models d'ulleres que es comercialitzen a Catalunya per certificar que el producte reuneix una sèrie de condicions, com ara el marcatge CE, en compliment de la norma ISO aplicable, als filtres per a l'observació directa del sol o que el fabricant o importador està degudament identificat. I Juana Dolores exposa per primera vegada el seu art en un museu, en concret a la Virreina, Centre de la Imatge de Barcelona. Fins al 1 de novembre es pot visitar Declaració d'Amor a Lenin.
4: Informació local.
5: Demà dissabte torna el Festival de Música Metall que organitza l'associació Metal Defenders al polígon Riera del Molí. Comença a 5:45 de la tarda amb els primers concerts i s'allarga fins a les 3 de la matinada. És considerat un dels festivals més importants de música metall, de referència, un festival de referència a l'escena underground, un dels més importants a nivell europeu pel nivell dels grups i perquè és gratuït, entrada gratuïta. Aquest any amb un cartell amb 9 bandes confirmades, 5 de l'estat espanyol i 4 d'altres països d'Europa. Demà, festival, doncs, en aquest espai del polígon Riera del Molí. I recordem també que es pot continuar visitant l'exposició Camins 1907-2026, que parla del món del ciclisme en les vinculacions amb Molins de Rei. L'exposició està a la planta baixa del Molí i es pot visitar de dimecres a dissabte a les tardes i els diumenges al matí. Està oberta fins al dia 2 d'agost. Continuen les activitats d'estiu per joves de 12 a 17 anys a l'edifici del Molí Jove de dilluns a dijous a les tardes i dimecres i divendres al matí. Són activitats gratuïtes, però abans us hi heu d'apuntar enviant un correu a molijove@molinsderrei.cat. I també a les activitats per infants de 4 a 12 anys a la ludoteca d'estiu a les tardes de 5 a 8 a l'escola Pont de la Cadena, amb activitats diferents també cada dia. El preu per sessió és de 5 euros i per setmana de 20. I les inscripcions a jugalestiu@molinsderrei.cat. Acabem amb la farmàcia de guàrdia. Avui és la xucla del carrer Major, número 100.

0: Donar sang et fa especial. Donar plasma també. Cada any milers de persones necessiten plasma per viure. Fes-te donant i uneix-te a l'equip d'Or, l'equip que fa història. Pots donar plasma cada 15 dies perquè la recuperació és molt ràpida. Quan dones plasma, guanyem tots. Reserva la teva cita a banksang.net/plasma.
1: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
2: Hola.
3: Hola.
2: Has pensat que una ola pot explicar quin és el nostre tarannà? És un pont entre tu i jo. Entre tu i jo. Un món s'obre a un altre món. Del Mediterrani al Pacífic i del Pacífic arreu del món. Les arrels trenquen el cel i per l'abril, roses mil. Agermanem tots els temps. Abracem totes les veus.
4: La de fora.
5: La de dins.
2: La que escriu.
6: I la que parla.
7: I la que parla.
2: Sents les gralles? Els ocells cantant a festejar-lo van. Aquesta ola entre tu i jo és el que ens fa ser com som. Estem fets de milers d'anys de braçoles. Catalunya és un poble de trobades. Trobades que ens canvien. Trobades que canvien el món. Hola, món. Benvinguts a Catalunya.
8: L'Ajuntament de Molins de Rei estrena un nou servei d'assessorament en sexualitat i afectivitat.
9: Cada primer i tercer dimecres de mes, de 5 a 8, l'Helena i el Pau de la cooperativa Plaer t'esperem al Molí Jove.
8: Un espai confidencial i de confiança per resoldre dubtes, parlar i aprendre sobre relacions i sexualitat.
9: I un cop al mes, participa al taller obert.
8: Vine i descobreix aquest nou servei pensat per tu.
10: El mundo ha cambiado. Ya no es lo que era antes. Y la música también.
11: Però Stereo Pop és l'alternativa. No ens fa por viatjar al passat, present i futur. Queda't a l'òrbita espacial.
12: Stereo Pop, amb Christian Vela. Els dissabtes de 10 del matí a 1 del migdia a Ràdio Molins de Rei.

0: Bé, comencem aquesta tercera part dels Divendres Faves Tendres quan passen 11 minuts de les 7 de la tarda i ho fem amb la trucada que sempre és el primer a la tercera hora. Bona tarda, Carles Mas.
1: Bona tarda, Judit.
0: Què tal? Com va la calor per aquí, aquests barris?
1: Pues mira, si t'assomes per la finestra de l'estudi de Ramon Armengol, veuràs que hi ha un
0: sí.
1: gris.
0: Sí,
1: ens
0: sí.
1: ha tapat el sol.
0: Sí, però fa una
1: no sé
0: xafogó.
1: Si serà més xafogó o què?
0: Ai, no sabem, Carles
1: Mas. Els núvols tapen una miqueta l'aire, el corrent d'aire.
0: Sí, és veritat, però...
1: No, jo ho veig també, jo estic situat igual, que ara, com, que ara aquí, que ara a l'Ordal.
0: No, però jo he sortit i hi ha com una capa de calor que és massa,
1: sí.
0: És com
1: sí,
0: si...
1: Sí, els núvols sí. que estan una miqueta gris.
0: Aviam que plogui,
1: no sé si
0: ja,
1: serà
0: que plogui.
1: De la, del fum, d'allò que porta els...
0: Pot ser, pot
1: els
0: ser.
1: Els incendis.
0: Però no
1: pot... també n'ha hagut un altre per allà a Almeria.
0: Què dius?
1: L'han dit. I 12 morts, cremats, i bueno, fatal, fatal,
0: És que amb aquesta calor qualsevol
1: Almeria,
0: cosa...
1: Almeria, ho ha dit per la tele, la notícia de la tele.
0: Esperarem a l'hivern, no, Carles? Esperem
1: sí,
0: a l'hivern, no?
1: Bueno, sí, sí, cada estació. Estable d'estiu.
0: Vinga, va, digue'ns una...
1: A veure,
0: una...
1: per on comencem? Comencem pel tema?
0: No, pel tema dels dissabtes no, eh? Ja n'hi ha prou, eh? Tu ja saps a lo que ens refereixo.
1: No, el substrat d'avui.
0: Ah, pensava que anaves a dir-lo del dissabte.
1: No, no, el dissabte, bueno, ja se sap el que,
0: exacte.
1: El que vol va i, va i el que pot va. No,
0: ah, això mateix, que si no la gent dirà, escolta, quin programa
1: no, és aquest. No, que també hi ha vent, on hi haurà cinema a la fresca, han dit també, allà a la xemeneia.
0: Sí, sí, sí, és veritat, eh? El cinema a la fresca, però bueno, tanta fresca no farà, però bueno.
1: No, no.
0: Aviam, bueno, la banda sonora...
1: Mira, avui, de la peli Sombrero de Copa, del Fred Astaire i la Ginger Roberts, el tema principal, Check to Check.
0: Chic to chic.
1: Sí, check to check.
0: Però
1: és el tema
0: diu,
1: principal.
0: Diu...
1: Hi ha diversos temes, però aquest és un, el principal.
0: Es diu chic to chic, eh? Jo l'he sentit...
1: Sí,
0: sí, chic...
1: sí che, en cada quilo, to, i repetim.
0: Sí,
1: sí
0: però...
1: cada quilo.
0: Espera, que li preguntarem al David, que és el mestre.
1: No, ja l'hi he explicat, ja.
0: David, es pronuncia check o chic?
1: Ah, bueno, jo l'anglès no sé,
0: És chic, és chic to chic.
1: Sí, en dos es, en dos
0: Això,
1: es.
0: Sí senyor.
1: Check to check.
0: Vinga, i a qui la dediquem, Carles?
1: Ah, ja vol dedicatòria?
0: Hombre, a la Nelly.
1: Sí, a la senyora Nelly, que va estar aquestes últimes dissabtes, al racó del dissabte, eh?
0: Uh-huh.
1: Después, a la Paqui Paqueta Ortuño,
0: molt bé.
1: Que avui s'ha descuidat de mi,
0: ai, sí.
1: I això que n'ha dit bastants, eh? Jo també dic ja de costum de la temporada el Joan Amigo. Després a Jo Maria Torner,
0: sí.
1: Aviam si es millora amb això de les tensiones i
0: sí,
1: tal i tal.
0: Sí, sí, sí, i aviam, aviam.
1: A l'enfermera, a l'Antònia Lara.
0: Molt bé.
1: A la Carmeta Reventós.
0: Uh-huh.
1: Que també té tema, eh?
0: Però és que és molt gran,
1: memòria,
0: la Carmeta,
1: eh? S'ha explicat... A mi m'ha recordat, més o menys, que també tinc... I hi ha una pel·lícula que és El verano del 36.
0: Imagina't.
1: Que representa que també aquí és una mica de tempo guerra i surten bastants actors coneguts, eh? Vale. A la Rosa, que està de vacances, no? La Clariana, que ja la
0: sí.
1: trobes a faltar.
0: I tant, que la trobo a faltar. Feia molta
1: companyia.
0: Companyia
1: que et fan directe. Vale. A l'equip del Divendres Faves Tendres,
0: que som
1: Judit
0: dos.
1: I David.
0: Exacte.
1: Judit i David. I si vol ja acabo, a tots els radioients de 91.2 FM, la ràdio nostra.
0: Ho estic apuntant, eh? Molt bé.
1: Vale. Ah, bueno, el comptador d'avui, del teu programa.
0: Aviam.
1: La setmana passada va comptar com programa teu.
0: Ah.
1: El 403.
0: Sí.
1: Va comptar com el que van posar, al teu puesto. Avui és un capicua.
0: 404.
1: Això mateix.
0: Molt bé.
1: I el de la cuina, ja l'he dit al David, ja m'ha explicat que s'ha de programar molt, molt ben programat.
0: Sí.
1: El d'ahir encara no està en podcast.
0: No, i això m'ho ha dit la Montserrat Rubió, que el volia escoltar, i no l'ha trobat.
1: Però està el del dia 2, el del dia d'ahir, dia 9, no està posat.
0: No, perquè el vam passar a les 6 de la tarda.
1: Ja ho sé, el que vaig sentir-ho jo.
0: Ah, jo també el vaig sentir, però no està gravat.
1: No, si vull que postcat, l'últim era el dia 2.
0: Exacte, sí, sí.
1: El dia 2, i és el número 41. Bueno, ja deixo fins la propera i ja estarem en contacte.
0: Exacte, no et preocupis que...
1: Ja no dic res de l'associació de veïns del Bonavista, ja no dic res.
0: Bueno, ja ho diré jo amb la teva representació.
1: Està molt ocupat, l'Anna Graner.
0: I tu ja veus que jo pregunto sempre per ella, i diu, està molt ocupada, és que no fa
1: molt
0: ni
1: bé,
0: el vinc.
1: Ja ho he sentit,
0: mare
1: ja,
0: meva, mare ocupada. Meva. Bueno, doncs, pues, Carles...
1: Va estar una setmana, va estar de turisme.
0: També. Home, és que aquestes èpoques tampoc apetece mucho tancar-se allà. No sé, aire condicionat no tenen ventilador. Però, clar, sí. fa també moltíssima calor, la veritat.
1: Sí, i tant.
0: Però ja estarem en contacte, Que queden sí, dues setmanes, jo... Carles Mas?
1: Sí.
0: Dos.
1: Ah, una cosa, mira, el tema d'avui, del sombrero de copa,
0: sí.
1: T'haig de dir que aquest proper dilluns la passarem allà on vaig jo a l'Hospitalet.
0: Ah, mira.
1: Està programada. I fin de curs. Hasta setembre.
0: Mira, també faràs vacances.
1: A mitjà setembre, passar la diada, a mitjà setembre, comencem el curs ja d'aquestes pel·lícules de tot tipus, molt antigues, i fem fòrum i tal.
0: Aviam si algun dia em convides i baixo a veure una pel·lícula d'aquestes.
1: Sí, ja. Jo també em programaré. Ja en tinc 6 interessants. I ja, quan t'hagi un programa, que fem un programa imprès, jo ja t'ho podré dir. Sí? Esperem la temporada que ve.
0: Molt bé, doncs espero,
1: Ara, si vols vindre el dilluns, cap problema,
0: No, que el dilluns estic a casa jo. Tinc que descansar. Carles Mas,
1: pues vale.
0: No cal que et digui el número que tens, que ja ho saps.
1: Sí, han baixat una miqueta avui, el segona part, el 15. Bueno, portem dos programes. La setmana passada vam arribar... A veure, que em miri jo tenia el 17 de la segona hora.
0: El 18 vam arribar.
1: El 17. Vam arribar 16 a la segona hora.
0: Ara ens truca la Marita i pujarem un de més. Ara
1: sí,
0: pujarem.
1: Ara que truqui la Marta Falcó, la Marita...
0: I la Rosa Maria Vaquero.
1: Sí, la Rosa Maria també, sí. Aquest que jo tinc a la llista, sí. I allà els altres han trucat quasi tots,
0: Home, és que...
1: El Manolo que està a l'espera allà, si dius que poden tornar a trucar,
0: Aviam.
1: El Manolo.
0: Sí, és més ràpid que el Rayo,
1: Està aquí esperant, a veure. Però bueno, com han allargat una miqueta, doncs ja arribarem també, no, a l'hora?
0: Sí, i tant, ja ho farem. Si no, jo m'enrotllo. Tu saps que jo tinc rotllo per rato,
1: Sí, i a mi, jo si m'agafo també,
0: Molt bé, Carles, doncs escolta...
1: Bon i la setmana propera ja estarem en contacte.
0: Molt bé, maco, que vagi molt bé cap de setmana,
1: Igualment.
0: Adéu, Carles.
1: Adéu.
0: Bona tarda, Marita, ai, com estàs?
2: Hola, carinyo.
0: Això m'agrada, Això m'agrada.
2: M'agrada, sí, sàpiga. Ui, si saps el que m'ha passat.
0: Què t'ha passat?
2: Mira, m'ha passat. No és tragèdia, però per mi... He anat a tirar la bessura i quan baixava, com vaig tan a poquet, aquí a l'escot, he sentit un cop, un copet, que dic, ai, algun ocell que s'ha cagat. Mira, quan he arribat a casa, tinc una picada...
0: Què dius? Una picada aquí?
2: M'he rentat amb aigua i sabó, i un desfici que tinc... Això ha passat que eren quart de cinc.
0: Que ostres!
2: I escolta...
0: Però què t'ha picat, un mosquit o una abella o alguna cosa?
2: Una bestiola que dia està molt rabiosa. Jo no sé, tinc una teta que...
0: Hosti, tu! Mare meva!
2: Mare meva! Ara tinc una teta més grossa que l'altra.
0: Doncs pues vés al metge, dirà, escolti, miri què m'ha sortit aquí.
2: Mira, són
0: aquests abejorros que són molt grossos. Jo n'he vist...
2: Ai, nena, tinc un desfici, ara mateix n'he de dutxar-me tota sencera, però ja m'he rentat molt, però no
0: posa't
2: sé què posar-me.
0: Posa't polvos talco, que sequen molt, això, els polvos talco,
2: Ah, polvos talco.
0: Sí, posa't tant, que sequen molt. Si vols truco...
2: Aigua i sabó i polvos de talco.
0: Marita, si vols truco al doctor Torner, que et dongui...
2: Ui, si vol, que pot venir, si vol, No, les meves tetes es poden veure amb
0: oi, la mata, oi, oi, oi. Amb l'atenció que té, se li dispararia.
2: No, no, però no és broma, eh? Tinc una picada que sembla que m'ha picat un cranc, eh?
0: Pues si et molesta molt, Marita, vés al metge, no, hombre, eh? Vés urgències.
2: No pensis que estic rient, però no és broma, eh?
0: No, no, però igual... Saps si tenen... Jo no vull espantar-te, però potser després té reacció això i...
2: Potser sí, potser sí. Això era quart de quatre, quart de cinc. I encara estic desficiosa, eh? Bueno, mira, que bueno, no sigui res.
0: Va, i quina cançó et posem allà per aliviar-te una miqueta?
2: Això mateix. Posarem La Barca Xica, és una venera.
0: La Barca Xica. Vols que... Xica, escolta, que si el doctor Torné ens està escoltant, sisplau,
2: ah, sí, que
0: doctor Torné,
2: que digui alguna
0: cosa. Que diguis alguna cosa que, sí? Que li podem posar la teta de la Marita Macías, eh?
2: No, no és broma. Es... A riure, però no és broma, eh?
0: Ja, bueno. ja. Escolta, Marita, qui la vols dedicar? Digues. Va, aquesta cançó, que és el que ens
2: a falta. A tothom que m'escolti, perquè ara mateix...
0: Ara el que li importa més és la seva teta, que es quedi tal com estava, home.
2: La meva teta.
0: Home, ja bueno. Està bé. Marita, número 16 per tu, bonica.
2: Molt bé, carinyo, moltes
0: cuida't
2: gràcies.
0: Cuida't molt, eh? Vinga, adéu.

Bé, doncs esperem que la Marita Macías es curi aquesta picada d'aquesta bestiola que no sap què és, però que vull dir que li ha fet bastant de mal. Doctor Turner, repeteixo, si vostè està escoltant, sobretot truqui'ns, aviam si té algun remei perquè no passi més greu això, no? I nosaltres continuarem ara amb la petició que ens ha fet l'amic Jordi Alabar, que ens ha demanat d'Andrés Segovia la cançó que porta per títol Recuerdos de la Alhambra, i la dedica molt especialment a l'Oriol, a l'equip de Ràdio Molins de Rei, també al Joan Vilaseca, al senyor alcalde, a vosaltres i a nosaltres. Escoltem-la.

0: Bé, sembla que tenim a l'altre cantó del telèfon el doctor Josep Maria Tornera. Aviam, què ens aconsella per l'amiga Marita Macías per aquesta picada que li han fet, que li ha produït una erupció al mig del pit. Bona tarda, bé, doctor Torner.
1: Bona tarda. Mira, ja m'he sentit el que parlava. Bueno, ella no ha vist el que li ha picat. Probablement haurà sigut algun mosquit, perquè mira, a mi jo l'altre dia també em va picar un mosquit i me va deixar aquí una muñeca que hi ha estat dies, però fins que la hi puc solucionar. I jo me vaig posar, mira, pot ser el següent. Si no té, no el tindrà, que tindria d'anar a la farmàcia, però mira, pot ser primer posar-se alcohol de 96 graus, allò, diverses vegades, i un cop se li sequi, anem a dir, pel costat que li posi talquistina.
0: És el que li he dit jo, li dic pel costat que talquistina, yeah, perquè li picarà.
1: Sí. Sí. Això mateix. I després, el que va més bé, si és picada directament de mosquit, això, mira, és aceper. Mira, vols que te digui lletra per lletra?
0: Aceper, que és com una pomada o algo.
1: És un gel, eh? És un gel. Ah. Això és directament pel mosquit, eh?
0: Vale, i es diu A, C...
1: Mira, una A, una A, una F, una T,
0: sí,
1: una E, una R. I a part posa B de Barcelona, una I...
0: Sí?
1: Una T i una E.
0: Afterbite. Sí. Vale, ja sé el que és, això. Sí, sí, sí.
1: Ah, fes... ja ho coneixes, no?
0: Sí, ja, això, així, ja, sí, sí.
1: Per les picades, pel que n'hi ha per les picades, és això. Ara, si es veu que se li infecta, el més probable, no, que deixi el metge. Però, val, si amb això, això crec que li pot anar bé. Això serà una picada de mosquit.
0: És que no se n'ha donat...
1: Perquè foten unes picades,
0: sí, sí, no, no,
1: i una rabió tremenda, eh?
0: No, és que diu que se li ha inflat el pit i tot, eh?
1: No, prou, sí. No,
0: ella ho ha rentat amb aigua i sabó, que està bé, que es renti amb aigua i
1: sí,
0: sabó.
1: Sí, no, està bé, això.
0: Però, coi,
1: ara,
0: que...
1: de totes formes, l'alcohol de 96 graus...
0: Sí, ho mata
1: això
0: tot.
1: Això crema bastant, això va bastant bé, eh? Vull dir...
0: Bueno,
1: doncs
0: pues ara...
1: el que li has dit tu, també, la talquistina aquesta...
0: Sí, polvostalco, que sequen bastant, sí.
1: Sí, ara, i jo... després n'hi ha... Per la picada, si és de mosquit, que probablement serà de mosquit, anem a dir.
0: Uh-huh.
1: Perquè piquen fort, eh?
0: Ja, ja, ja.
1: És el que t'he dit jo, eh?
0: Pues ara, quan... Bueno, que si vol trucar la Marita Macías, si no t'ha sentit, doncs, Marita, si has sentit el doctor Tornell, ja saps el que tens que fer. Amb el qual de 96 graus, m'has dit?
1: 6 graus, sí.
0: 96. I després que compris l'Afterbite, que és aquesta com un gel que va molt bé per les picades. I si això...
1: Això ja és per la picada directament de mosquit,
0: mateix,
1: eh? Això,
0: això mateix. Sí. I la talquistina, que és com uns polvos talco, que també el que fan és que no tinguis picor.
1: N'hi ha crema, també, n'hi ha polvos talcos, anem a dir, n'hi ha de dues formes, eh?
0: Vull molt bé, doctor. La factura, on te la passarà? Aquí la ràdio?
1: Però la factura la passaré... on vols que la passi? Agenda.
0: No, ja li diré, ja li diré a la Marita, eh, que aquí tenim un doctor que, com que està jubilat, ell no cobra les consultes.
1: No cobro ni 5, jo no cobro ni 5, eh?
0: Molt bé, Josep Maria, doncs escolta...
1: I ja veus que estic alerta amb tot, eh?
0: Hombre, jo, i tant.
1: La ràdio, des que comença fins que no acaba, ai, la tinc a l'orella, el que diu, eh?
0: Així m'agrada, perquè així esteu al tanto, no? Doncs, Marita, si has sentit el doctor Tornell, fes cas de lo que t'ha dit i segurament demà ja no et farà mal. Gràcies,
1: bueno,
0: Josep Maria.
1: Podria ser encara demà li farà mal, perquè aquestes picades... A mi també va picar, ja t'he dit, una,
0: sí,
1: aquí, la muñeca, i escolta, hi he estat dies, en una rabió que... Però... tenen mala llufa, que és mosquit.
0: Ai, mare meva, entre els mosquits, la calor i tot el que volta, mare meva... Val més que no sortim de casa, eh, Josep Maria?
1: Sí, sí, val més estar tancat amb l'aire condicionat i escoltar la ràdio o bé la tele.
0: Exacte, depèn. Una de les dues coses.
1: Ah, això mateix.
0: Gràcies, Josep Maria, gràcies, doctor Tornell. Què faríem sense vostè en aquest programa?
1: I què faríem sense tu, també?
0: Ah. Home, continuaria, la vida continua, Josep Maria. La vida,
1: sí,
0: continua.
1: Mare, també, jo també, si no estigués, també continuaria, anem a dir. Però un programa com aquest no. Un programa com aquest no se'n trobaria cap més.
0: Bueno, ja, perquè cada programa és especial i ho fa les persones que truqueu, la persona que està davant, la persona que posa la música. Però, bueno, de programes n'hi ha molts, ja, a la vida, eh? Uns agraden,
1: sí,
0: uns altres no,
1: ja,
0: però,
1: ja,
0: bueno,
1: ja,
0: n'hi ha molts.
1: Bueno, això és el que passa, que com tu te coneix tothom i ets molt alegre i tot això, i mira, és el que passa, que la gent li agrada, home, això. Vull dir.
0: Això espero, eh? Sí. Això espero. Vinga, Josep Maria, cuida't moltíssim, eh? I gràcies pel consell.
1: Moltes gràcies,
0: Júlia. A tu. Una abraçada, Josep Maria.
1: Adéu-siau. Igualment, una abraçada.
0: Adéu.

0: Bona tarda, Marta Falcó. Quina novetat musical portes avui? Vinga.
1: Hola, avui no porto cap novetat.
0: Què dices? No puede ser.
1: Avui no.
0: No puede ser, que estàvem esperant l'última cançó dels Tallets o de Blaumut o del que sigui.
1: No, avui no.
0: Avui, sorpréndeme.
1: Avui li dic que em fiqui la de los chunguitos. La
0: ¿Qué
1: de
0: dices?
1: Que calor.
0: Ah,
1: sí. Sí, ay, qué calor.
0: Ostres, tu també truques a Radio Teletaxi?
1: Jo no, truco a Teletaxi, però és que ara he sortit del pàrquing del Mercadona, feia molta calor i m'ha vingut aquesta cançó i dic, pues esta, pido.
0: Los chunguitos, hace calor, no?
1: Es hace diu... calor, no, ay, qué calor.
0: Ah, bueno, ay, qué calor.
1: Ha vingut al cap aquesta cançó, pues...
0: Pues sí, pues fa calor, la veritat. I qui la dediquem, Marta?
1: A tothom el que escolti la ràdio, que li agradi, a tothom.
0: Molt bé, pues saps el número que tens? No. Ja
1: no.
0: Te'l dic jo. El número 17.
1: Molt bé.
0: Vale, guapa, doncs pues vinga.
1: Perfecte.
0: Que no passis gaire calor, eh? Adéu-siau, fins la setmana que ve.
1: Adéu.
0: Adéu.

Bé, doncs ara continuem amb les nostres peticions i ho fem precisament amb la que ens ha demanat el Josep Maria Torner, una cançó del Pierre que es diu Cuando estoy contigo. La dedica molt especialment a l'Antoni, a Lara, al Miquel, al Montano, a la Rosa... Ara no sé ni no sé ni el que he escrit aquí. A la Paquita Ortuño, a la Montserrat Rubió, a la Eli, a la Montse Carbonell, a la Carme Santugini, al Carles Mas, al Josep Quesada, a la Carmeta Reventós, a la Marita Macías, a la Rosa Clariana, a la gent del barri de Bonavista, a la seva presidenta, l'Anna Graner, la Teresa Márquez, la Maria Rosa, i també, molt especialment, a les conductores dels autobusos de la línia 1 i 2 d'aquí, de Molins de Rei, a la Sandra i a la Mireia, i, evidentment, també a tots els que esteu escoltant el programa, i a nosaltres també. Escoltem-la.

I ara anem continuant amb les peticions i ho fem amb la de l'amic Manolo López de Sant Vicenç, que ens ha demanat de la Marisol La vida és una tòmbola, i la dedica a la seva mare Antònia, al seu pare Manolo, la seva germana Cristina, als seus avis, als seus tiets, molt especialment al Josep Maria Torner, a l'Antònia Lara, a vosaltres i a nosaltres. Escoltem-la.

Bé, com heu pogut comprovar, no era la veu de la Marisol, però hi ha aquestes coses a internet que mai saps, no? Perquè el títol posava Marisol, la vida és una tòmbola. Us demanem disculpes, sobretot al Manolo, que ens ha trucat i ens ha dit no era aquesta versió, però tampoc és culpa nostra, sinó coses de l'internet. Però també ens ha agradat aquesta versió, també era molt bonica. Doncs mira, ja ho sabeu, que hi ha un altre cantant que també canta aquesta bonica cançó. I ara passarem a la petició de la Dolors Pinyol, que ens ha demanat una cançó del Joan Manel Serrat que es diu Paraules d'amor, i la dedica especialment a tota la seva família, a vosaltres i a nosaltres. Escoltem-la.

Continuem ara i passem del Joan Manel Serrat a una cançó que segurament us recordarà aquells estius que anàveu amb els 600 cap a la platja. Aquest grup que es diu Fórmula Quinta i qui no ha cantat aquesta cançó que escoltareu ara que es diu Vacaciones de Verano. Doncs ens l'ha demanat la nostra amiga Teresa Márquez i la dedica a la seva família, a la Milagro Reyes, a la Paquita Ortuño, a la Marita Macías, a l'Anna Graner, al Miquel, al Josep Maria Tornera, a l'Antònia Lara i, per suposat, a tots vosaltres que esteu escoltant Ràdio Molins de Rei. Escoltem-la.

I continuem ara amb la petició que ens ha fet l'amiga Paqui Ortuño. Ella ens ha demanat una cançó que segurament també l'heu escoltat moltíssimes vegades, d'un cantant que es diu Lorenzo Santamaría. Us he de dir que Lorenzo Santamaría encara està cantant, suposo que ja no fa festivals ni fa concerts, però encara està cantant. Aquesta cançó, la Paquita Ortuño, la dedica a la Carme Reventós, a la Teresa Márquez, a la Dolors Pinyol, al Manolo i a la Susana, que són els seus fills, a la Marta, la seva neta, a la Fina Givert, al Josep Maria Torner, a l'Antònia Lara, a la Montse Carbonell, a la Marga Vives, a la Milagro Reyes, a la seva amiga de Sant Vicenç, la Isabel Sáez, a la Montserrat Rubió, al Montano, al Josep Quesada, i també les seves amigues de la Coral Cordona i també les amigues que fan aquestes excursions tan boniques. I també a tots vosaltres i a nosaltres. Escoltem-la.

Bé, doncs, ara, per acabar aquesta tercera, però no última part dels Divendres Faves Tendres, ho fem amb la manera que ens ha demanat l'amiga Antònia Lara, la vella Lola, pel grup Porvó, i la dedica al Josep Maria Torner, a la Montse Carbonell, a la Montserrat Rubió, a la Paquita Ortuño, al Carles Mas, a la Marita Macías, evidentment a tots vosaltres i a nosaltres també. Escoltem-la.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Els Mossos d'Esquadra i Inspecció de Treball investiguen les causes de la mort d'un temporer de 64 anys ahir a l'Hospital Arnau de Vilanova. Tot plegat l'endemà d'ingressar-hi després de patir una aturada cardiorrespiratòria mentre treballava en una finca a Serós, al Segrià. L'home estava treballant al camp quan es va trobar malament. En un primer moment va ser traslladat al CAP de Serós i posteriorment a l'Hospital Lleidatà. Els Mossos van rebre l'avís cap a la 1 del migdia i, segons han explicat, l'home hauria patit, un cop de calor. La víctima vivia a Lleida i treballava en una empresa d'aquest municipi del Segrià. La UGT ha expressat el seu condol a la família i als companys i ha denunciat les condicions precàries en què assegura treballen molts temporers durant l'estiu. El sindicat reclama a l'administració que reforci les inspeccions de treball i investigui els fets i recorda que les feines a l'aire lliure s'han d'aturar quan hi hagi risc greu de calor extrema, un tema que ha passat aquests darrers dies. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, acompanyat de la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha presidit l'acte inaugural de la nova estació de tractament d'aigua potable Estrella, ubicada a Sant Feliu de Llobregat. La nova ubicació és una infraestructura estratègica d'aigües de Barcelona destinada a modernitzar el tractament de les aigües subterrànies de l'aqüífer del delta del Llobregat. Escoltem Salvador Illa.
2: Estem aquí inaugurant una instal·lació que ens ha de permetre millorar el que la consellera anomena autonomia hídrica, no? Que vol dir tenir aigua sense dependre de si plou o no plou, no? I estarem fins que assolim l'objectiu que ens hem marcat, que és de tenir aigua amb independència de si plou o no plou. Venim d'una sequera intensa. L'objectiu que ens hem marcat és tenir una autonomia hídrica d'un 70%, abans de l'any 2030.
1: I el Col·legi de Psicologia de Catalunya ha anunciat que recopila informació per determinar si la dona que tracta Jonathan Dick, l'hereu de l'Imperi Mango, investigat per la mort del seu pare, pot haver incorregut en pràctiques d'intrusisme i mala praxi. L'entitat ho ha dit després de corroborar que la dona no està col·legiada ni en aquest ni en cap altre col·legi d'Espanya. Alhora afirma que, atès que no ha tingut cap contacte amb ella, no disposa d'informació sobre els estudis que ha realitzat. I la Comissió Europea ha conclòs de manera preliminar que Meta incompleix la llei de serveis digitals de la Unió Europea pel disseny addictiu d'Instagram i de Facebook. Les conclusions publicades avui corresponen a un procediment iniciat el 2024 que indica que no es van avaluar adequadament els riscos que comporten per la salut física. Darrer apunt, el geògraf polític Jordi Borja ha mort aquest divendres als 85 anys. El president de la Generalitat ha lamentat a través de X la seva mort i ha destacat la seva figura.
3: Informació local.
4: L'Ajuntament organitza diferents activitats dins el cicle Viu l'estiu als parcs, una oferta d'activitats lúdiques i culturals pels vespres de juliol i d'agost. Hi ha cinema a la fresca, festa de l'escuma, concerts i, a l'agost, balls d'estiu. La primera proposta és per demà dissabte. Cinema a la fresca, a les 10 de la nit, a la plaça 1 d'octubre, en aquest cas amb la pel·lícula Zootrópolis. Activitats gratuïtes. I la plataforma Molins Antifeixista organitza actes dins del juliol antifeixista pel 90è aniversari de la Revolució Social. Ahir va haver una xerrada i el dissabte es presenta el llibre demà a les 12 del migdia, 8 dies de julio, d'Agustín Guillamón, i després a les 2 hi ha paella popular i activitat també a la tarda. El CCO la 13, organitzat per Molins Antifeixista. El Partit Socialista organitza la seva festa d'estiu per demà dissabte a partir de 6:45 a la plaça Vicenç Fernández del Canal. Començaran amb la festa de l'escuma i després hi haurà sopar i ball. El tiquet del sopar val 10 euros i el podeu comprar a la seu de l'Agrupació Socialista. I també recordem que fins al 24 de juliol hi ha espais oberts d'accés lliure per jugar, per famílies, infants i joves, espai de lleure i de joc. El pati de l'escola al Palau cobren de dimarts a divendres a les tardes i els caps de setmana matí i tarda, i el camp de futbol Josep Raic, la zona esportiva Ricard Ginebreda, també obre, en aquest cas de dilluns a divendres a les tardes, i dissabtes i diumenges també en horari de matí i de tarda. Acabem amb la farmàcia de guàrdia. Avui és la Xuclà del carrer Major, número 100.

0: Saps què em va passar ahir? Era el súper i quan havia d'anar a pagar se'm va anar la llum de tot el barri. I com que mai porto efectiu, vaig haver de deixar tota la compra.
1: Veus? Per això està bé fer casa, protecció civil i tenir un kit d'emergències a casa.
0: Un kit d'emergències?
1: Sí, amb coses bàsiques per si t'has de confinar. Llanterna, aigua, ràdio de piles, diners en efectiu. A interior.gencat.cat trobaràs la llista completa per cada situació i també consells.
2: 112, telèfon d'emergències, Generalitat de Catalunya.
3: Què passaria si beguessis aigua només una vegada? Que al cap de poques hores et trobaries la boca i els ulls ressecs. Se t'acceleraria el pols i tindries convulsions. Després tindries vertigen i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang, com tu necessites tornar a beure aigua. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de sang.
4: Que al Molí Jove ja tenim una nova assessoria sobre sexualitat i afectivitat.
5: Ah, sí? El primer i tercer dimecres de mes, de 5 a 8 de la tarda. Hi serem nosaltres, l'Helena i el Pau, de la cooperativa Plaer.
4: Un espai còmode i confidencial per parlar de tot allò que et preocupa o et genera curiositat sobre sexualitat i relacions.
5: Vine, xerrem i si vols apunta't al taller obert que farem cada mes.
4: T'esperem al Molí Jove.
6: Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho? El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu. Amb el Vincles, Òmnium vol arribar a on no arriben les classes formals de català per enfortir l'ús social de la nostra llengua mentre es creen vincles entre veïns. Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. Vincles.omnium.cat.
7: Garcia.
8: Què?
7: Diumenge fem programa.
8: Clar, com tots.
7: Com tots vols dir que són repetitius i pesats i avorrits i fastigosos?
8: Ai, Follet, pensa que tu també hi surts, eh?
7: Ah, sí?
8: Sí.
7: Doncs quin programa més meravellós, de veritat. Un estil, una elegància, un porte, unes veus.
8: Ai, Follet.
7: Ai, Garcia.
8: Mare de Déu, Senyor.
9: Reobrim els diumenges amb la família Garcia, el seu equip de col·laboradors i col·laboradores i el Follet, els diumenges a les 11 del matí a Ràdio Molins de Rei.

Bé, quan passen 8 minuts de les 8 de la tarda, engeguem aquesta quarta i última... Ara m'he quedat trabada, tu. És que una no es pot fer gran, eh? La quarta i última part dels divendres faves tendres. I ho fem amb... Comencem aquesta quarta i última part amb una trucada que em fa especial alegria. Bona tarda, Rosa Clariana. Ui, m'ha penjat la Rosa Clariana. Ai, la Rosa Clariana, que és aquesta senyora que ens ha acompanyat aquestes últimes setmanes aquí a l'estudi, que m'ha fet molta companyia. Ella ara està de vacances amb la seva família i ens ha trucat. El que passa que entre la publicitat i tot, doncs, bueno, s'ha tallat, però esperem que torni a trucar. Si et sembla bé que continuem amb les peticions, doncs mira, ho fem amb la Carmeta Reventós, que ens ha demanat una cançó del Pierre que es diu Rosó. La Carmeta li dedica aquesta cançó a la Dolors del Final del Carrer, a la Dolors Pinyol, als venedors del Mercat Municipal, a la seva germana Nuri, al Joan Amigó, evidentment a tots vosaltres i a nosaltres també. Disculpeu el lapsus, però és que tenia la ment en un altre lloc. Vinga, escoltem aquesta cançó i aviam si em poso una miqueta més de to.

0: Doncs esperem que la Rosa Clariana torni a trucar. Ja us he dit que ella està de vacances, però com que aquestes coses de la publicitat i de tal... Ah, la tenim al telèfon, David? Esperem que truqui, i amb ella sí que ja tancarem la llista de peticions. Sembla que està trucant. Sí, oi que sí?
1: No he tancat.
0: Hola, guapa. Hola, Rosa.
1: Saludar-te, que no tindria que estar aquí baix, però resulta
0: sí.
1: que la meva neboda ha tret el títol d'infermera i vam fer un dinar.
0: Anda!
1: Jo em havia d'arreglar els peus i baixar, però demà me'n torno cap a Lleida.
0: Bueno, pues podies haver passat per aquí la ràdio, que estaries fresqueta, Rosa.
1: Bueno, mira, m'ha semblat...
0: Bueno, ens agrada que ens truquis, eh? I amb tu sí que farem l'última petició d'aquest programa d'avui, dels divendres. Què vols escoltar, sí. Rosa? Vinga, què vols escoltar?
1: Ara acabo de sentir que no... És la primera vegada que sento amb el mòbil, Rosó, que no sé què...
0: Era del Pierre. Aquesta cançó, sí, segons m'ha dit el David, té 30 anys, aquesta cançó.
1: I escolta'm, és la primera cançó que escolto amb el meu mòbil, havent trucat aquí amb vosaltres, eh?
0: Ah, i ara què vols escoltar? Vols també una del Pierre o... Quina
1: sí,
0: vols...
1: sí, la que et sembli tu.
0: Doncs mira...
1: I la dediques a tots els que envien missatges, als meus familiars i a vosaltres.
0: Molt bé, doncs a tots els oients, a la teva família, molt bé, i a tots nosaltres sí. també.
1: Sí.
0: Vale. Escolta, torna aviat, Rosa. Torna aviat,
1: Bueno, em sembla que si em trobo bé, segurament fins al setembre. Bueno, potser baixaré, perquè el dia 27 tinc una prova del cor, que tinc rítmia.
0: Vale.
1: Però segurament que tornaré a pujar de seguida. Depèn de com vagi.
0: Bueno, tu ja saps que t'esperem a aquesta casa, a Ràdio Molins de Rei, i que la teva companyia els divendres m'ha agradat moltíssim tindre-te al meu costat, Rosa, i tu ho saps.
1: I tu també ho saps, que t'ho dic de cor, eh?
0: I
1: que
0: tant.
1: Jo m'he trobat molt bé amb vosaltres dos.
0: Ai, és que som un gran equip, eh? De veritat, eh? Ah, que sí, Rosa?
1: Pues sí.
0: Bueno, escolta, que ja encarem l'última part del programa. Tenim que posar algunes cançons. Tens el número 18 pel sorteig, eh?
1: A veure si per casualitat, si no em toca mai res, no sóc una
0: fumada. Home, és que els altres t'avantatgen, em porten 10 anys, trucant. Molt bé,
1: però és que en general ni en sorteig. Per exemple, allà a les regles fan sorteigs per mi i sempre els hi toca.
0: Mira, si et serveix de... A mi tampoc m'ha tocat res, ni la loteria ni res. Però bueno, quan et diuen no m'ha tocat la loteria però tinc salut, això és lo important.
1: Exacte, bueno, jo vaig fent.
0: Molt bé, bonica, doncs escolta, cuida't molt, i fins a la tornada, vale?
1: Igualment, que tingueu, si no ens veiem, unes bones vacances.
0: Gràcies, bonica, gràcies, Rosa. Adéu-siau. Adéu, adéu.
1: Adéu.
0: Adéu.
1: Gràcies.
0: De res. Bé, doncs, i nosaltres continuem ara amb la petició que ens ha fet l'amiga Milagro Reyes. Una cançó del Joan Manel Serrat i m'ha dit, Judit, escull la que tu vulguis. I aquesta cançó que he triat es diu Conillet de Vellut. I l'he triat perquè m'ha vingut a la ment un oient que ja fa bastants mesos que ens va deixar i que tots coneixíeu, que era el Bruno. Ell una vegada em va demanar aquesta cançó i no sé per què, quan ha dit Joan Manel Serrat, m'ha vingut a la ment aquest títol, Conillet de Vellut. I la Milagro Reyes la dedica a la seva família, a les seves filles, a les seves netes, a les nores, a la Paquita Ortuño, a la Carmeta Reventós, a l'Anna Graner i a totes les integrants de l'Associació del Barri de Bona Vista. Evidentment, també us la dedica a tots els que esteu escoltant aquest programa i a nosaltres també.

Continuem amb la petició que ens ha fet la Montserrat Rubió, que ella també em record i homenatge a la cantant que fa dos dies que ens ha deixat, la Bonnie Tyler, ens ha demanat escoltar també una de les seves cançons tan boniques, la que porta per títol Total Eclipse of the Earth. Ella la dedica al Josep Maria Torner, a l'Antònia Lara, a vosaltres i a nosaltres.

Magnífica veu aquesta de Bonnie Tyler amb aquesta cançó que ens ha deixat ja per sempre. Que tinguis un bon cel, Bonnie. I ara passem a la petició que ens ha fet la Montse Carbonell, que ens ha demanat d'aquest caset que té vintage, que ja no sé si té 30 o 40 anys, una de les cançons que porta per títol La reina bruja de New Orleans. I la canta un grup que es diu Redbone. Hueso Rojo. Ella la dedica molt especialment al seu marit, Josep Peñalver, a la Marita Macías, a la Maribel Díaz, a la Laura Iglesias, a la Paquita Ortuño, Antonia Lara, Dolors Pinyol, Carmeta Reventós, Josep Quesada, Montserrat Rubió, Josep Maria Torner, la Fina Givert, a la Pilar Casas, a vosaltres i a nosaltres. Escoltem-la.

Ai, quins records em porta aquest estil de música, com m'ha dit el David, que era molt típic dels anys 70 i que ens l'ha fet recordar la Montse Carbonell, no? Era una música que els que ja tenim una certa edat, doncs, la recordem amb nostàlgia, i era la que es ballava a les discoteques. Ara, potser a la nova generació, aquest tipus de música els sembla una mica estrany, no? Però a nosaltres ens agradava. Ara passarem a un tipus de música que segurament us encantarà, perquè són unes bandes sonores de pel·lícules que fa molt de temps ja es van fer. N'hi han també de l'actualitat, però el Carles Mas, que és molt entès amb això de les bandes sonores, ens ha demanat la banda sonora de la pel·lícula Sombrero de Copa, la que porta per títol Ship to Chic. I sabeu que la ballava el Fred Astaire i la Ginger Roger. Ell la dedica a la seva amiga Nelly, a la Paquita Ortuño, al Joan Amigó, al Josep Maria Tornera, a l'Antònia Lara, Carmeta Reventós, a la Rosa Clariana. També la dedica a tots vosaltres, als radiooients de la Ràdio Molins de Rei, freqüència modulada 91.2, i evidentment també als que cada divendres us acompanyem en aquest programa, el David i la Judit. Escoltem-lo.

Quedat aquesta versió sonora de la pel·lícula Sombrero de Copa, que se sentien fins aquí, el micròfon estava sentint hasta els passos de ball del Fred Astaire. Els que ja teniu una certa edat recordeu aquesta pel·lícula, i la veritat que era tot un gust veure ballar el Fred Astaire i la Ginger Rogers. Ara passarem a escoltar una havanera que ens ha demanat la nostra amiga la Marita Macías. Ella vol escoltar del grup Els Pirates, La Barca Xica, i us la dedica a tots vosaltres.

Bé, i ara ja anem per la penúltima petició que hem fet avui, que ens l'ha fet la Marta Falcó. Ella avui ha canviat d'estil, esperàvem una novetat musical, però diu, no, mira, estava aparcant el cotxe i he sentit aquesta cançó, i diu, la vull tornar a escoltar. És del grup Los Chunguitos. Ella, en realitat, ha dit que es titulava Ay, qué calor. Però no, Marta, es diu Ay, qué dolor. I la dedica a tots vosaltres. Escoltem-la.

I ara sí, hem arribat a l'última petició d'avui que ens l'ha fet l'amiga Rosa Clariana. Ella li encanta el Pierre perquè ha escoltat moltes cançons en aquest programa a les vegades que ens ha vingut a acompanyar. I ella diu, doncs avui ho demanaré, una cançó del Pierre que porta per títol Avui he tornat, i la dedica a tots vosaltres i a nosaltres també. Escoltem-la.

Bé, doncs sentiu que aquesta és la sintonia del sorteig. Aquest sorteig que avui tenim tres premis, gentilesa de les botigues de Molins de Rei, com és la Pastisseria Roca del carrer Major, aquests dos menuts per cuinats de les Palmerines i també aquest kit de xurreria Àngels de Molins. Avui heu trucat 18 persones, hem agafat el dau de 20 cares i començarem per la Pastisseria Roca, que són uns postres, pot ser un braç de gitano, pot ser un tortell, el que vosaltres preferiu. Una mica de suspens, senyor David. Molt bé. Pastisseria Roca, 18 persones que heu trucat, teniu el número que us toca a la ment, aviam. Mira, el número 4. Número 4, Jordi Alabar. Quina sort que tens, Jordi, que t'endús aquests postres de la Pastisseria Roca del carrer Major. Ara aquests dos menuts per cuinats de les Palmerines, aviam. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Doncs mira, el número 13. Montserrat Rubió. Ai, quina sort que té. Les Montses totes, la Montse Blondi té molta sort, eh? I ara aquest kit de xurreria Àngels de Molins, que també està molt bo. Qui se l'endurà? Qui se l'endurà? Aviam, aviam. Doncs mira, el número 2. Ui, que... Saps qui és el número 2? Qui és el número 2? Josep Quesada. Oh, t'ha tocat la pedrea, però t'ha tocat alguna cosa. Doncs donem l'enhorabona al Jordi Alabar, que és l'afortunat amb aquests postres de la Pastisseria Roca, a la Montserrat Rubió, que s'endú aquests dos menuts precuinats de les Palmerines, i al Josep Quesada, que s'endú aquest kit de xurreria Àngels de Molins. I avui s'acaba el programa aquí. Recordeu que el 24 de juliol ja acaba el curs radiofònic, que vol dir que tots els programes que estan en antena acabem per vacances, o sigui que nosaltres hem comptat que ens queda la setmana que ve i l'altra, i els divendres faves tendres se'n va de vacances, però ens en recordem de tots vosaltres, eh? I ho farem, com sempre, no?, amb la cançó aquesta que a mi m'encanta i que dedico a totes les persones de Molins de Rei i també algunes de Roda de Berà, que ara ja sabeu que actualment passo més temps a Roda que a Molins de Rei. Però el meu poble sempre serà Molins de Rei. I aquesta cançó me la recorda sempre. Fins la setmana que ve, que passeu un bon cap de setmana i ull amb la calor, eh? Vinga, una abraçada a tots. Adéu-siau.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9. Us parla Mercè Roura. Ho acabem de saber, els bombers han donat per controlar l'incendi de Sentmenat, tot i que hi seguiran treballant amb 21 dotacions que s'aniran desescalant durant la nit. El foc, recordem-ho, va començar a dilluns. I des del passat 5 de juliol, en aquesta segona onada de calor, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 295 persones amb afectacions relacionades amb la calor d'aquests dies. D'aquestes, el 59% han requerit activació d'una ambulància, trasllat a la persona del centre sanitari, i el 41% d'aquestes han estat ateses pel 061 Salut Respon. El Servei Meteorològic de Catalunya determina que s'ha acabat aquesta segona onada de calor. Hi haurà una treva, però a partir de diumenge comença la següent. Barcelona, de fet, ha assolit en menys de 2 anys rècords de temperatura, el més recent aquesta mateixa setmana, com us dèiem, en 40,9 graus. Tot plegat suposa una tendència que constata l'increment de la temperatura any rere any. Des de l'Observatori Fabra, els científics avisen de la necessitat d'actuar globalment contra els efectes del canvi climàtic que està provocant, com sentíem, problemes de salut a les persones i al medi ambient. Alfons Puertas és cap de la secció de meteorologia de l'Observatori.
2: Bé, més enllà del rècord en si mateix, que ja és una notícia prou contundent, arribar als 40,9 graus a l'Observatori Fabra, hi ha un fet singular, i és que tot just estem superant el rècord que vam fer fa 2 anys, encara no arriba, que vam arribar per primer cop en 112 anys als 40 graus. En aquell moment allò va ser ja una notícia climatològicament molt poderosa, però resulta que encara no 2 anys després hem tornat a superar aquell mateix rècord. Això és una doble notícia, un doble fet climatològicament molt destacat.
1: La Generalitat i l'Ajuntament de Portbou han signat aquest matí un protocol per impulsar un centre de formació professional ferroviària i logística. Aprofitant el potencial de l'estació fronterera, el projecte vol formar professionals els que necessitarà el sector els propers anys, i aprofitant la situació estratègica de Portbou, porta d'entrada entre Catalunya i França, la connexió amb el corredor mediterrani i les instal·lacions d'aquesta estació històrica. I la Paeria de Lleida ha imposat 224 sancions per incomplir la zona de baixes emissions al centre històric durant el primer any de vigència d'aquest funcionament. Unes 76 que són d'uns 200 euros cadascuna. I la selecció espanyola juga a partir d'ara a les 9 als quarts de final del Mundial contra Bèlgica. El combinat espanyol amb 9 catalans a l'equip ja sap que en cas de guanyar s'enfrontarà a França.
3: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Xuclà, del carrer Major número 100, al centre Vila.

0: Donar sang et fa especial. Donar plasma també. Cada any milers de persones necessiten plasma per viure. Fes-te donant i uneix-te a l'equip d'Or, l'equip que fa història. Pots donar plasma cada 15 dies perquè la recuperació és molt ràpida. Quan dones plasma, guanyem tots. Reserva la teva cita a banksang.net/plasma.
1: El mundo ha cambiado. Ya no es lo que era antes. Y la música también.
2: Però Stereo Pop és l'alternativa. No ens fa por viatjar al passat, present i futur. Queda't a l'òrbita espacial.
3: Stereo Pop, amb Christian Vela. Els dissabtes, de 10 del matí a 1 del migdia, a Ràdio Molins de Rei.
4: Encara estàs enfeinat amb el tràmit per la valoració de dependència del teu pare?
5: No, no, això jo ho vaig fer. I va ser molt més fàcil del que em pensava.
4: Ah, sí?
5: És que ara no cal presentar l'informe mèdic del CAP. I tot es registra directament al sistema.
4: Així tot va més de pressa.
5: Sí, tant. Aquest nou funcionament alleuja la feina als que demanem la valoració de dependència i també als treballadors que l'han d'avaluar. I això fa que s'escurcin els terminis.
4: Molt bé.
6: 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
7: Aquest programa s'emet en segona audició.

0: Bona nit a totes i a tots. Tornem un cop més, ja a ple estiu, amb un programa farcit de música jamaicana. El voltatge s'acomiada de les zones hercianes al Baix Llobregat, aquest que esteu sentint avui, divendres 3 de juliol de 2026, és el nostre penúltim programa. Sí, ho heu sentit bé. L'any 26-27, la nova temporada, ja no existirà aquest programa, que durant 4 anys, 4 llargs anys, doncs, estès, ha difós. La cultura musical jamaicana, el reggae, l'escal rocksteady, el dub i també altres expressions afrodescendents com el soul, el funk, el jazz i el rock and roll. Amb molta il·lusió, la veritat, amb conviccions i amb dificultats, tot i saber que la ràdio ara mateix, entre la gent que escolta música alternativa, entre els joves, i els no tan joves, no acaba de ser el mitjà preferit. En el domini de la comunicació tecnològica, en un moment en què tothom mira una pantalla i amb prou feines sent una cançó sencera. Aquí us parla un que es fa gran ja i que ja ha arribat al final del camí. Ja no tinc més ganes de continuar explicant el mateix, que hi ha persones que sentim els discos sencers, que no tallem les cançons que ens agraden els grups, les cançons instrumentals, anar a concerts on hi ha 30 persones i que són gratis, o a vegades no tenen permís i es fan al mig del bosc. Sí, som una espècie en extinció. Algunes persones ens diuen boomers, altres que són vells i avorrits. Però nosaltres, que ja hem tingut fills, continuem pensant que la música que sentien ja als anys 60 i que sentíem nosaltres quan érem adolescents i no tan adolescents, és la millor música possible. I per fer una mica d'homenatge a aquesta cultura musical, doncs he portat una de les bandes que més m'ha agradat des que les vaig sentir per primer cop a començament dels 2000, els californians The Agrolites, que sembla mentida, després de 20 anys, més de 20 anys, i encapçalats pels seus dos únics membres originals que queden a la banda, òbviament el Jesse Wagner cantant i el Roger Rivers, teclista, han tret un nou àlbum, Superatomic. Ben fesment el darrer programa amb les companyes del Maresme Tropical que van venir. Gràcies, Erin, un cop més. I, si us sembla, farem un breu repòs per aquest nou àlbum, tot just sortit el dia 5 de juny, i que comença amb Life by the Code. Però abans, avui, doncs he tingut un convidat de sorpresa, una de les persones més importants de la meva vida que m'ha inspirat a venir aquí durant molt de temps, i que és l'Aritz, el meu fill. Hola, Aritz.
1: Hola.
0: Com estàs?
1: Bé.
0: Coneixes els Agrolites?
1: No.
0: Doncs ara sentirem una miqueta, vale? Si et sembla.
1: Vale.
0: És de la música que sempre escolta el papa, música jamaicana.

0: Live by the Code, Diagrolites, aquest primer tema del seu nou àlbum, doncs energètic, energètic, com no podia ser d'una altra manera, provenent d'aquesta banda que va néixer el 2002 a Los Angeles, Califòrnia, i que són veritables mereixedors d'un llegat que començar amb Hepcat, amb Toasters, amb New York Escallas Ensemble i tantes bandes que protagonitzaran un revival de música jamaicana als anys 80 i 90 als Estats Units. Continuarem amb aquest superatòmic, aquest àlbum d'Agrolites, però abans, ja que tinc aquí un convidat, que això era absolutament inesperat. Jo no sabia que tindríem convidats avui. Pensava que ja havia fet l'últim programa amb convidats amb el Mr. Freak, és que la Mimi Sila, el Cabra de The Cabrians i l'Erin de la Pandemic, però és que avui tenim l'Erin. I jo m'agradaria preguntar-li si se'n recorda, o sigui, si ell se'n recorda del programa. És a dir, què coses han passat aquí al Voltatge? A veure, Erin, te'n recordes d'alguna? Quin artista ha passat per aquí? Hi ha algun artista que recordis? I que t'agradi personalment?
1: No.
0: No, eh?
1: No sé, un català, però...
0: Tu recordes un català?
1: Sí, un que cantava en català.
0: Un que cantava en català, però no te'n recordes, és veritat?
1: No.
0: Perquè, clar, aquest artista, que potser és el que jo estic pensant, no sé si pensem el mateix, ha vingut fins a dues vegades aquí, al Voltatge. I suposo que quan comenci a sonar una de cançó, potser ens en recordem. O no? L'Aritz està pensant. Jo crec que quan senti la veu, dintre.

0: Gràcies un cop més, Guillem Simó, també conegut com a Dala, per apostar per aquest programa. Quan sabies perfectament que no ens coneixia ningú, quan sabies perfectament que no seria per tu una plataforma, que no seria un altaveu mediàtic, que no guanyaries seguidors ni tampoc aficionats amb aquest programa, però tu hi vas apostar, perquè suposo que en el fons creus en l'autogestió, creus en l'autonomia i en les coses petites, com tu mateix has dit en alguna de les teves cançons, perquè ningú és il·legal, tothom són persones, tothom. I ara continuarem una miqueta més amb el Superatòmic, l'àlbum d'Agrolights que hem presentat i que ha sortit doncs, aquest estiu, a principis d'aquest estiu, i que tu te'n recordes de la visita de la Dala?
1: Sí.
0: I te'n recordes que ens va convidar a un concert?
1: Sí.
0: I et vas dormir?
1: Sí.
0: Què et recordes d'aquest concert? A veure.
1: Que em vaig dormir...
0: Que acabo de dir això? Ho acabo de dir?
1: I que... bueno... que em va agradar molt.
0: I que et va agradar molt, eh? Va ser al Paral·lel 62.
1: Sí.
0: A la sala Paral·lel 62, que vam anar a veure'l i vam estar a dalt, a la tribuna, no sé com es diu això, a l'amfiteatre, i realment és un espectacle. Us convido, si és millor a una sala que a un festival, anar a veure, a sentir i a contemplar l'espectacle de Dala, d'aquest projecte musical protagonitzat pel seu frontman, el Guillem Simó. Vols parlar?
1: Sí, bueno, me'n recordo que tenia una taula amb aigua tot el rato.
0: És veritat, tenia una taula amb aigua. Sembla una mica el Tangana, no?, que munta també l'escenari així, sí, com una mica de coses i tot plegat.
1: Sí.
0: Sí?
1: Sí.
0: Doncs retornant al Superatòmic, a l'àlbum d'Agrolights, la veritat és que és l'àlbum més clàssic de tots els que jo he sentit, almenys agressiu. Jo crec que és un viatge al passat, a les arrels d'aquesta música jamaicana de finals dels 60, de l'early reggae, que tant, o el funky reggae, o el skinhead reggae, que tant ha influenciat a la banda californiana. Continuem amb el tercer tema d'aquest àlbum, que es diu Duke Pond Pond. Tune in.

0: 23 anys només han passat des de la publicació del seu primer àlbum, del seu treball debut, Dirty Reggae. The Agrolites manté la seva essència. És una de les poques bandes que al llarg de tants anys d'activitat intermitent, tot s'ha de dir, d'activitat intermitent, s'han mantingut fidels doncs, a aquests estils que esmentava abans. No massa coneguts entre el públic en general i menys entre qui presumeix de ser aficionat a la música jamaicana i no ha passat de Bob Marley, és a dir, no ha tirat més enrere en el temps a partir de Bob Marley and the Wailers, que és, com he comentat fa un moment, doncs el reggae primerenc, l'early reggae, aquell temps de transició entre el que seria el reggae modern, més popero, i el rocksteady, que és en propietat el primer estil sincopat, diferent de l'escà, més lent, i que precedeix el reggae. Ja ho vam comentar amb la primera visita de la Noemí Sila. És imprescindible fer una mica de pedagogia o, com a mínim, recórrer la història musical jamaicana per tal de destriar el gra de la palla. Tot i que avui dia es recupera força cosa. Anem a fer... Vaig a preguntar una cosa a l'Aritz. Aritz, com es titula la cançó aquesta que poses tu que t'agrada i que conté el ritme de bam, bam, what the bam, bam?
1: Jamaican bam, bam.
0: Jamaican bam, bam. Anem a veure si la trobem, perquè segur que l'hem sentit més d'un cop.
1: Si vols, entro i et dic quina és.
0: No et preocupis, Jamaican bam, bam. Perquè m'interessa, ho estem fent ara a mesura que estem Jamaican bam, bam. Hagel Soto FR, puede ser?
1: Sí.
0: Doncs
1: creo que sí.
0: És una cançó que està sonant, avui dia a la ràdio, de fet, a Flash FM als 40, i que, ja he dit bam, bam, no? Conté el ritm de la cançó de Maitals, bam, bam, que té dos versions diferents. Això és el que hi arriba a la gent jove avui dia. Anem a veure si sona. D'entra. Ai, que s'està carregant. Sembla que no la tindrem, o que sí. La tenim.

aquesta barreja de música electrònica i de rhythm, diu "Sou Jamaican, sou Jamaican". No pot haver-hi res més jamaicà que la cançó Bam Bam.

0: I és que els joves avui dia, obligatòriament, els vells, és a dir, els de la meva generació, els hem de dir a les persones joves com l'Àritz, però també una mica més grans, que aquesta cançó que tant els agrada, doncs té un origen. A l'any 1967, aproximadament, si no abans, un any en el qual Bob Marley, en solitari, no era conegut enlloc del món. I el reggae, més enllà d'Anglaterra, tampoc era conegut, molt menys a Espanya. Un dels objectius de tots els programes de música jamaicana que han existit, amb especial esment de Sound System FM, que durant més de 30 anys ha estat a les zones, a Ràdio Ciutat Vella, a Barcelona, és explicar, tornar a explicar i tornar a explicar que no es diu reggae. Com es diu, Àritz?
1: Reggae.
0: Es diu reggae. Usa pell, per què? Perquè ho has sentit a casa. Normal. Igual que sentirà altres coses i tindrà altres opinions, diferents de les que surten a la tele i a les xarxes socials.
1: Bueno, el papa em posa reggae tots els dies, no és normal, o sea.
0: Exactament. Reggae, no el rigui. Hi havia molta vida abans de Bob Marley. I com hi havia molta vida abans de Bob Marley, hem d'agrair que hi hagin grups que encara toquen i que recuperen aquesta tradició. La tradició de música jamaicana, que a vegades hem dit original. I els Agrolets, no hi ha cap mena de dubte que ho fan d'una forma immejorable. Three Eye Atlas. Gran homenatge a l'Hyperion Dubsetters.

Això ha estat Three Iron Lads, The Agrolites. Pur reggae instrumental. I tot seguit hem traspassat l'equador del programa i avui, que no serveixi de precedent, però farem una agenda.

0: musical jamaicà de l'estiu per excel·lència, amb el permís del Nova Reggae i del Rototom, si us plau. Però aquesta gent ha entrat molt fort els darrers 4 o 5 anys, perquè tenim el Cultura Viva Festival un altre cop a Calella, al Parc del Mau, el 12 de juliol, és a dir, el diumenge de la setmana vinent, amb un cartell que pels amants del reggae roots, del reggae posterior a Bob Marley, que dèiem fins ara, és molt, molt apetitós, amb Israel Vibration and Root Radix de Congos i els grans Bombo Fighters featuring Kokapi. BDN Reggae Culture amb la seva Sound System amb el senyor Wilson and Rosie. Taquilla 20 euros anticipada, alguns ja la tenim. 17 al Parc del Mau de Calella el 12 de juliol. No us ho perdeu, perquè valdrà molt la pena, sense dubte. Ara seguim. Mira, ara l'Àlix demana la paraula. Anem a veure.
1: No, jo no volia parlar, eh.
0: Ah, no?
1: No.
0: Has dit així, tic, tic, tic?
1: No, només tocava el micro.
0: Ah, d'acord. Cap problema. Continuem sense solució de continuïtat. En Diagro Lights, i ara, Boots on the Terrace.

Doncs el 12 de juliol a Calella tindrem l'oportunitat... Super! Aquest noi és un artista dibuixant. Tindrem l'oportunitat de mesurar la temperatura de l'escena reggae a Catalunya a l'estiu. Perquè... aquesta serà la tercera vegada consecutiva que assisteixo al Cultura Viva, que porta, és tingut un error abans, des del 2019, per tant serien 7 anys ja, de festival, un canvi fonamental. Per primer cop, almenys en aquests 3 anys que jo he assistit consecutius, el festival és de pagament. Així que és veritat que es dividia anteriorment en 2 dies, un amb un cartell més atractiu i un altre de pagament i un altre gratuït, on també hi havia doncs, bueno, artistes de renom, com el mateix Winston Francis i d'altres, no? Winston Francis, i ara perquè el meu cap no em dona més, però bueno, deixem-ho aquí. En qualsevol cas, l'any passat es van veure absolutament desbordats i desbordades per la quantitat de gent que va assistir a aquest festival gratuït i no hi havia manera d'obtenir una beguda. Ja es va comentar i s'ha comentat en aquest espai sobradament. No? Jo crec que la decisió que han pres és sintetitzar els 2 dies en un i demanar entrada. No? En aquest cas, l'entrada pel cartell, l'entrada anticipada són 17 euros, no és un drama, perquè entenem que encara hi ha finançament municipal pel mig, però bueno, Déu-n'hi-do. En qualsevol cas, amb ganes de veure aquest festival, de sentir música i de, sobretot, de copsar l'ambient. Seguim amb el repàs d'aquest àlbum superatòmic, que és el fil conductor del programa d'avui, amb un backlog. No, en aquest cas, Backlog Tight, The Agrolites.

0: 10:45 de la nit del divendres 3 de juliol esteu amb una cervesa fresqueta o una aigua fresqueta o un gin tònic fresquet o un suc fresquet o un kombucha o un te o una infusió qualsevol. El reggae és estiu perquè a Jamaica, com a Cuba, sempre és estiu, clar, al Carib. Doncs avanço amb aquest repàs intens, exhaustiu, si puc, exhaustivíssim, de l'àlbum superatòmic de The Agrolites. Qui us parla és Jack Arriaza, el responsable d'aquest programa durant 4 anys, d'aquesta bogeria del voltatge, que no és un programa en realitat, sinó és un cert sentit, en el qual he improvisat la majoria de vegades. I només m'ho preparava quan... Bueno, de fet, no m'ho he preparat mai. Només ho preparava el Xavi Guillamón quan venia a fer la seva secció la temporada passada sobre Studio One. Gràcies, Xavi, un altre cop per la teva sabidoria i per compartir-la amb els oients del Voltatge i les oients a Ràdio Molins de Rei. El Voltatge s'acaba. Jo tinc moltes coses a fer més enllà de la ràdio. Una de les que m'il·lusiona més és continuar fent de pare d'aquest noi que tinc aquí, l'Aritz, però també de la seva germaneta, que al setembre, si no passa res, estarà amb nosaltres en aquest molt convuls, molt difícil, molt injust, però que alguns encara pensem que val la pena per lluitar-lo, així que em dedicaré a altres coses, a continuar difonent la música jamaicana, però d'una altra manera, no fent un programa, tampoc fent cròniques de concerts, potser anant a algun concert de tant en tant, però sempre explicant a les noves generacions que aquesta és una música alegre, una música de lluita i una música per ballar. Per això ho continuarem fent una vegada més amb aquest superatòmic i la cançó que dona nom a l'àlbum The Agrolites.
1: Warning! Atomic frequency engaged!
0: No a les nuclears.

Quan feia de DJ fa molts anys, de selector de música xamacana, festes, saraus, etc., no em portava gens bé que algú s'apropés, que havia begut més d'una copa, més de dos, més de tres, a donar-me cançons que no tenien res a veure amb

que estava punxant. Res en absolut. I era com pensaves, aquest home, aquesta persona ha sentit una miqueta el que s'estava punxant? Em demanaven, jo què sé, ara imagino Shakira. Doncs no, no posaré res de Shakira. Perquè no és una, no és una artista que jo senti a casa meva. Tot i que no em desagrada, no em desagrada. I això per què ho dic? Perquè això no és un programa de música jamaicana. Aparentment ho és. Però no és únicament un programa jamaicana perquè jo no he sentit únicament música jamaicana. De fet, a finals dels 90, quan m'estava introduint a la música jamaicana, mitjans finals del 90, també sentia molt de hip-hop, de rap, en castellà. No oblidem que el hip-hop, als Estats Units, va sorgir als barris afrodescendents de Nova York i de les grans ciutats, molt influenciats pel dub. Pel dub. És a dir, per la música electrònica derivada del reggae, el rap, veu directament de la cultura musical jamaicana. I Lee Perry, el pioner inventor del dub, la primera persona que va posar un so no musical a una cançó, als crits d'un nen, a People Funny By, doncs el rap és una música que m'ha agradat molt. I com bon aficionat a la música i pare, no he pogut evitar traspassar els meus gustos musicals, alguns gustos musicals, al meu fill. I ara mateix m'acaba de demanar una. No sé si el coneixereu. Segurament això ja no es pot punjar a la ràdio. CPV, el Club de los Poetas Violentos. Bla, bla, bla. D'entrada.

Doncs dedico aquesta cançó i l'altra que vindrà, perquè hi ha hagut dues peticions de hip-hop que seran ja les últimes, perquè està acabant el programa, eh? No acabaré amb hip-hop, però quasi. A l'Àngel Moya, el molinenc Àngel Moya, aficionat a l'atletisme, però també a la música i al hip-hop. Recordo que vas portar la tècnica a un grup de hip-hop gironí a tocar l'Escondite, al centre social l'Escondite. Un centre social ocupat que ja no existeix, malauradament, degut a l'especulació immobiliària regnant en aquest poble. Permesa, consentida sistemàticament per la seva administració i, per tant, pel govern municipal. Prou especulació. Alliberem els espais. Deixem que la gent visqui sense haver d'apoticar-se 40 anys amb preus desorbitants. Gràcies, Àngel, per haver portat aquest grup i per mantenir també encesa una mica la flama de la música alternativa. I aquesta petició també va per vosaltres dos, Àngel Àritz. Us la dedico.

0: Estem arribant al final del programa i l'acabarem amb una cançó més d'Agrolights i ja està, ens acomiadem. Si vols dir adeu, Aritz, és el final del programa, queden 2 minuts o més.
1: Adeu.
0: Que vagi molt bé, gràcies per la teva participació, fill meu, per participar en el final d'aquest gran programa. Així que, res, que vagi molt bé i el dia 17 tornem finalment per acabar amb l'últim programa de la història del voltatge. Mai hi haurà un programa com aquest.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10, us parla Mercè Roura. Els Mossos d'Esquadra i Inspecció de Treball investiguen les causes de la mort d'un temporer de 64 anys ahir a l'Hospital Arnau de Vilanova, tot just l'endemà d'ingressar-hi després de patir una aturada cardiorrespiratòria a causa d'un cop de calor mentre treballava en una finca de Serós, al Segrià. L'home estava treballant al camp quan es va trobar malament. Els Mossos van rebre l'avís cap a la una del migdia. Arran del cas, la UGT ha denunciat les condicions precàries en què assegura treballen molts temporers durant l'estiu. Reclama el sindicat a l'administració que reforci les inspeccions i que les feines a l'aire lliure, recorda, s'han d'aturar quan hi hagi risc de calor extrema. En diversos municipis de les comarques de Ponent han registrat temperatures per damunt dels 40 graus aquesta setmana. I és que des del passat 5 de juliol, en aquesta segona onada de calor, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 295 persones amb afectacions relacionades amb la calor. El servei meteorològic ha donat per acabada aquesta segona onada avui, però parteix que diumenge es preveu que el mercuri repunti. De fet, alerta d'una tercera onada la setmana vinent en la que podria haver pics de temperatura que puguin superar els que hem viscut fins ara. I aquest vespre els bombers han donat per controlar l'incendi de Sentmenat, tot i que seguiran treballant-hi per desescalar durant la nit. Ha cremat unes 200 hectàrees. Aquest matí s'ha donat per controlat el del nucli del Pla de Manlleu, Aiguamúrcia, i pel que fa a la resta d'incendis, els de Guimarà i Navarcles continuen estabilitzats, mentre que el de Gavà i el de la Bisbal de l'Empordà estan controlats. La Generalitat reclama als ajuntaments que aprovin de manera urgent un pla de prevenció d'incendis. N'ha parlat avui el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig.
2: Tots els ajuntaments del país han de tenir pla de prevenció d'incendis aprovat. Vàrem donar una ajuda d'1 milió d'euros, tots els han de tenir. Per tant, això és urgent, anem tard, no pot haver ni un ajuntament sense pla de prevenció d'incendis. Dos, no pot haver-hi ni una construcció, també per protegir les persones, sense franja de protecció. Ja hem dit que hem multiplicat per 10 les ajudes per manteniment de les franges de protecció de les persones.
1: I el Ministeri d'Hisenda ha remès avui a les comunitats autònomes un document amb el detall de la proposta de reforma del sistema de finançament que es debatrà al Consell de Política Fiscal i Financera de finals de juliol. El nou model preveu aportar 4.686 milions d'euros l'any més a Catalunya en un context en què s'incrementen els recursos. A més, proposa incrementar l'autonomia i la corresponsabilitat amb l'augment de la cessió d'impostos com l'IRPF i l'IVA. Darrer apunt, la selecció espanyola juga a hores d'ara als quarts de final del Mundial de Futbol contra Bèlgica. El descans, el marcador està amb empat a 1.

0: raons. N'hi ha algunes de ben petites que fan que tremoli un univers. Hi ha les que no volen, les que no poden esperar. Raons i més raons. Raons n'hi ha moltes, i de sobrar no en sobra cap. Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. I ara, 4.686 milions d'euros més per arribar on volem arribar. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: El mundo ha cambiado. Ya no es lo que era antes. Y la música también.
2: Però Stereo Pop és l'alternativa. No ens fa por viatjar al passat, present i futur. Queda't a l'òrbita espacial.
3: Stereo Pop, amb Christian Vela. Els dissabtes, de 10 del matí a 1 del migdia, a Ràdio Molins de Rei.
4: El cop de calor és la situació en la que el cos ja no pot regular la temperatura. Ja sigui perquè fora fa molta calor, perquè hem fet un esforç físic molt important o perquè tenim febre i no hem begut prou líquid. La persona que pateix un cop de calor pot queixar-se de mal de cap, de malestar o mareig, i característicament tindrà la pell molt calenta sense estar suada. Què pots fer davant d'un cop de calor? Mira d'allunyar la persona de la font de calor. Per exemple, si està al sol, col·loca-la a l'ombra. Abaixa la temperatura i si ets a casa, obre les finestres o engega un ventilador. Treu l'excés de roba o mulla la persona amb aigua. Recorda que si perd la consciència, l'hauràs de col·locar en posició lateral de seguretat. I si deixa de respirar, hauràs de començar les maniobres de reanimació cardiopulmonar. El més important davant del cop de calor és la prevenció. Beu líquid sovint, sobretot si fa calor o fas esforços físics. Per qualsevol altra informació o consell de salut, truca al 061 Salut Respon.
5: García.
6: Què?
5: Diumenge fem programa.
6: Clar, com tots.
5: Com tots vols dir que són repetitius i pesats i avorrits i fastigosos?
6: Ai, fullet. Pensa que tu també hi surts, eh?
5: Ah, sí?
6: Sí.
5: Doncs quin programa més meravellós, de veritat. Un estil, una elegància, un porte, unes veus.
6: Ai, fullet.
5: Ai, García.
6: Mare de Déu, Senyor.
3: Reobrim els diumenges amb la família García, el seu equip de col·laboradors i col·laboradores i el Follet, els diumenges a les 11 del matí a Ràdio Molins de Rei.
7: Hola.
8: Hola.
7: Has pensat que una ola pot explicar quin és el nostre tarannà? És un pont entre tu i jo. Entre tu i jo. Un món s'obre un altre món. Del Mediterrani al Pacífic i del Pacífic arreu del món. Les arrels trenquen el cel i per l'abril, roses mil. Agermanem tots els temps. Abracem totes les veus.
8: La de fora.
9: La de dins.
7: La que escriu.
10: I la que parla.
11: I la que parla.
7: Sents les gralles? Els ocells cantant a festejar-lo van. Aquesta ola entre tu i jo és el que ens fa ser com som. Estem fets de milers d'anys de braçoles. Catalunya és un poble de trobades. Trobades que ens canvien. Trobades que canvien el món. Hola, món. Benvinguts a Catalunya.

0: Bona tarda, molinencs, molinenques, matussers, matusseres, castellers de la comarca i castelleres i tota la gent que ens escolti doncs, per tot arreu. Som una tarda més aquí a Ràdio Molins de Rei. Avui tenim canvi de tècnic de so, que normalment tenim el David, avui tenim a l'Eli. Bona tarda, Adrià.
1: Molt bona tarda, Cristian.
0: Bona tarda a l'hora quan arribi.
1: Quan arribi ja li deixem un diferit.
0: En camí. Venim de diada, venim d'una diada a Badalona, que pensàvem que passaria calor i no va ser per tant.
1: Molt bé, la veritat és que la diada molt bé.
0: S'estava bé, venia brisa marina.
1: Pel que pintava, molt bé.
0: S'estava bé. I ve una diada que...
1: I n'enfoquem una que pinta en bastos.
0: 11 del matí, passeig marítim de Castelldefels, allò serà espantós.
1: Serà una miqueta un forn.
0: I algun tindran de ressequilla.
1: Bueno.
0: O sigui que... Això, venim d'una diada, parlarem de la nostra diada fa dues setmanes també, que ens queda un detall per parlar, que la Lola i jo no hi érem aquesta setmana, i afrontarem l'última d'aquest primer tram. Tenim aquesta última de Castelldefels, és l'última diada del primer tram. Parlem d'altres temes, tenim el sopar de Nadal, tenim...
1: Ai, de Nadal. El de Nadal tindrem, Nadal, no, però de moment tenim el d'estiu.
0: El sopar d'estiu, tenim un pilaret que hem fet aquest cap de setmana molt, molt xulo, i un altre que farem, que també és sorpresa, no sé si es pot dir o no.
1: Bueno, jo crec que l'agenda setmanal ja hi és, i el calendari doncs, mensual també es va
0: publicar. Doncs llavors la gent nostra ho sap. Parlem de tots aquests temes, així que tanquem pinya i comencem.

0: Molt bé, doncs sí, sí, estem aquí a principis de juliol i encara, Déu-n'hi-do el que portem fent, i encara el que ens queda per fer, de moment serà un juliol. És veritat que és un juliol que se'ns està concentrant tota la primera quinzena. Bueno,
1: quatre diades, són quatre diades seguides. Lluçanès, Molins,
0: ara Badalona,
1: i Castelldefels. Sí, ens ha coincidit, no hem tingut res així seguit. Maig va ser bastant tranquil·let, i ara juny, juliol, n'està sent tot.
0: Sí, però
1: tot
0: vull dir, algun any recordo que acaba el 20 i alguna, hem anat a Barcelona, hem fet alguna cosa, sí. I aquest any, vull dir, primera quinzena de juliol, a tope, però ja està. Aquest diumenge ens traiem la feina, sí, ens ho traiem de sobre.
1: De fet, és una cosa que quan vam fer calendari ja ho vam parlar. No sabíem qui seria la tècnica, ni la directiva, però va ser una de les coses que vam parlar, que costava
0: intentar no allargar.
1: Intentar no allargar perquè, bueno, de vegades ho hem parlat, que no som zona tradicional i costa que al juliol la gent doncs es mogui per fer diades a l'estiu.
0: Molt bé.
1: Ja no parlem a l'agost.
0: Si et sembla, Cristian, ara d'aquí una estona entrem en tema calendari, no? Perquè una miqueta ens expliquis justament això, no? A vegades com es confeccionen, tu que t'has encarregat de laborals dels últims anys i de moment t'estàs encarregant del d'aquest. Però si et sembla, comencem una miqueta fent el repàs del que han sigut els últims partits d'aquest mundial que és el nostre calendari. Venim a això, vull dir, primer de tot, la setmana passada vam tenir aquí a la Berta i a la Ivet, amb qui vam estar parlant de la nostra diada d'aniversari, on per fi vam veure el primer 3-7 de la temporada. De moment la Lola no li preguntarem res perquè no està aquí, així que et vull demanar, de moment preguntar-te tu, Cristian, tu com vas veure, com vas viure la diada d'aniversari?
1: Jo, similar a la Berta, o sigui, no he acabat d'escoltar tot el programa perquè no he pogut, però vaig escoltar la primera part del programa i les sensacions eren com la Berta. La Ivet crec que era una mica optimista en quant a l'assaig. L'assaig de divendres va ser bastant, bastant dur. És a dir, van haver-hi proves que no sortien, van haver-hi lesions, canvis de peces, tant el pom com el tronc, els baixos també, llavors va haver-hi diferents circumstàncies que no et feien...
0: Van haver-hi plors, no? Elles mateixes plors, ens ho explicaven.
1: Sí, plors. Llavors, és això. No et feia olorar que anés bé la diada. Però, al final, la tècnica va decidir tirar endavant aquest 3. En primera ronda, que per mi també va ser una sorpresa. De fet, la majoria de la gent jo crec que es va sorprendre que sortíssim amb el 3. I bueno, sí que és veritat que el que ja estuvo la setmana passada, que no és dels 3 a la pinya que més s'hagi sofert, perquè realment les peces estaven ben col·locades.
0: Jo, de fet, estava a la teva rengla.
1: Sí.
0: Tenia tu a sobre.
1: Els segons estaven ben col·locats. Sí que va haver-hi un moment que el Claret crec que es va entrar cap al David, llavors... Jo no arribava, se m'anava baixant el braç i va ser el moment de la descarregada que va trontollar tot bastant. Però bueno, jo crec que no és el 3 més petit de la història de Matusés. Tampoc és el millor 3.
0: Tampoc és el més maco.
1: Però bueno...
0: Però és un 3. És un 3 tan bo com qualsevol altre.
1: Que ja està fet.
0: Igual més bo que algun que altre, perquè com a mínim a nivell moral, no?
1: Sí, ostres, sí. A veure si...
0: Ajuda a sortir...
1: Sí, ara que ja han començat, ara la de Castelldefels no crec, però després d'estiu ja ens venen ja calendari...
0: Tots són diades importants.
1: Important.
0: Igual la primera tenim
1: una mica de rodatge, però ja la següent ja és la nostra.
0: Festa major,
1: que
0: sí.
1: Ja hem de tirar. A veure si la gent s'anima i ens serveix d'estímul.
0: De moment, la setmana passada, la Berta i la Ivet, no?, apostaven, no?, deien, el següent castell que volem veure i que s'ha de veure a plaça és la Torre. Si vols, ara saltem una miqueta al que ha sigut ja la diada d'aquesta setmana de Badalona. De moment, la Torre encara, com a mínim, es farà esperar uns dies més. Veurem, aquest cap de setmana és l'última oportunitat
1: la torre...
0: per tirar-la aquest primer tram.
1: Jo crec que el que s'ha de treballar és el pom, perquè normalment l'han fet la Berta i la Martina. Aquest cap de setmana la Berta estava al
0: Canet Rock. Ens consta que la Berta ha tornat viva a casa, així que, Berta, si ens vols explicar alguna cosa...
1: Sí, perquè m'ha contestat a Instagram, o sigui que...
0: A mi m'ha donat algun like a alguna publicació que he fet de Matusés. Així que, Berta, si ens vols dir alguna cosa, o li pots enviar un WhatsApp al Cristian, a mi, un DM per Instagram...
1: Ara ja no té anglès, no, la Berta?
0: Ara ja ho entenc, que entenem que el 6 de juliol estarà de vacances, per favor.
1: No sé. És una noia molt ocupada, la Berta.
0: És veritat.
1: Doncs això, el pom de la Torre normalment era Berta Martina, ara l'estan treballant amb la Mar, i la mare encara pues, li falta una mica de rodatge, llavors s'haurà de veure si volen, si la tècnica vol seguir apostant per rodar aquest pom nou o volen apostar per una cosa més segura amb la Berta o inclús amb la Carlota, que també l'ha fet moltes vegades. Si la volen treure allà, doncs jo crec que han de...
0: Jo crec que aquest diumenge la Carlota no ve, així que de moment, si es vol treure aquest diumenge, l'aposta no passa per la Carlota.
1: Ha de ser Martina Berta. Si no, doncs ja la veurem... Després d'estiu,
0: sí. Vull ara, total, sí. tampoc cal córrer, no? Que volem tots marxar de vacances, fer una miqueta de descans i tornar al setembre amb energies renovades.
1: I el 4...
0: sí, ara, el 4 segur que no el veurem aquest diumenge.
1: No, aquest diumenge no. Però el 4... de fet, jo el 4 el veia millor que el 3, els assajos. El que passa que per Pinya, òbviament, pues,
0: necessites una regla més.
1: Necessites una regla més de Pinya. Llavors... jo crec que encertadament la tècnica no va tirar el 4.
0: Sí. Tu ets del pare, perquè això també ho vam estar parlant la setmana passada de si creiem que sí o que no. Llavors hi havia una miqueta de... La Ivet deia, ostres, jo esperava que m'apretéssiu més. El Claret també em deia el mateix. Jo com a tècnica pensava que esperava, no?, que la gent de la colla m'apretés més, ens apretés més per treure el 4. Però bueno, això, hi havia gent això que creia que igual hagués estat bé apretar. Després, opinar a posteriori sempre és molt fàcil, no? Gent que s'hagués hagut d'apretar, gent que no. Tu ets el pare de que millor haver anat sobre segur.
1: Com ex cap de colla, jo no hagués ni tirat el 3. Perquè veient com havia anat la setmana, pues això, jo vaig patir bastant. Després de veure el 3, clar, jo no estic al kit de Pinya, no estic a tècnica, no sé com estava la Pinya, però jo crec que és una diada que amb un 3 de 7, que no s'esperava ningú, amb un pilar, amb dos pilars d'inici, entrenant a Sabela d'aixecadora, amb un 5 de 6 i un 4 de 6 amb agulla, i els dos pilars de final, jo crec que és una diada. Venim d'on veníem, d'aquesta dinàmica prou positiva.
0: Molt digna, sí.
1: I ja tenim el primer set i a seguir treballant per treure els següents.
0: Molt bé.
1: La gent que volia veure, doncs, que vingui a l'assaig i...
0: Sí, a fer pinya.
1: A fer pinya, exacte.
0: Molt bé, haureu estat escoltant soroll, com a mínim aquí l'hem estat escoltant pels àudios, com
1: unes
0: haureu vist...
1: Claus, unes quantes
0: exacte.
1: Portes...
0: El Cristian i jo som gent professional que no fem soroll, així que si som dos que no fèiem soroll i algú us havíem dit que estava arribant tard i ara s'escolta soroll, ja haureu endevinat que podem dir bona tarda, Lola.
2: Bona tarda a tothom, excepte el Pepe.
0: El Pepe també, bona tarda avui.
2: No, a veure.
1: I a més, vens perfumada, eh?
0: Sí.
2: Faig mal olor?
1: No, vens perfumada.
0: Literalment.
2: Ah, no sé si era l'únic. Una mica més em fico la tapa reina. He anat directe a l'altre plató, a l'altre estudi. I dic, ui, esta gente de amarillo, ¿quiénes son? I dic, ai, no és. I dic,
1: la manifestació
2: del profes.
1: La profes.
2: Pues va anar d'un pèl que no em fico en aquell estudi. Però no, estoy aquí. He intentat ser superninja, no ho he sigut.
0: No, massa, la veritat.
2: Pues mira que no tenia ni micro, perquè me l'ha ficat ara l'Eli. Imagínate. Sin micro i feia soroll.
0: Lola, abans de saltar definitivament a la Diada de Badalona, perquè dèiem, anem a parlar de Badalona i mai parlem de Badalona, Diada, aniversari nostre. Tu, com el Cristian ens ha explicat una miqueta, ja ho escoltaràs per diferit?
2: No, ho escoltaràs des del cotxe una miqueta
0: més. Perfecte, fantàstic. Tu com la vas veure? Com la vas viure?
2: Apurada.
0: Apurada? Tu sí. O apurada la Diada?
2: Apurat una mica tot, perquè ja l'assaig de divendres... Bueno, el de dijous no va estar mal,
1: per ser
2: que era un dijous, que s'havia avisat 5 minuts abans, érem força gent, a part vam fer un refrigeri abans, que això crec que va animar molt a la gent, i va estar prou bé, però el divendres sí que és veritat que, bueno, com que no acabava de sortir el tema, fins que, bueno, va haver unes converses X en les que es va proposar provar el Cristian, i se provó, i bueno, va mig funcionar, clar, però suposo que la que té el Cristian i no ha fet 3 i fa el 4.
1: No ho he dit, però...
0: No ho has dit.
2: Bueno,
1: jo no he fet mai, no havia fet mai el 3.
2: Hasta que llegué jo.
1: L'havia fet assaig moltes vegades, en diferents regles, però a sobre a Pinya no l'havia provat mai, i a plaça no havia sortit mai.
2: Vamos, jo el que vaig dir a la Diada i el que segueixo dient ara és que el 3-7 es va aguantar perquè el Cristian és Tauro i por sus ovarios que s'aguantava el 3-7. Però el pobre va patir una barbaritat, perquè jo estava a la seva dreta, diguéssim, i el veia com li tocava quasi el colze al dret, al genoll dret, i digo, l'està aguantant perquè és Tauro?
1: Abans de les posicions dels segons.
2: L'està aguantant perquè és Tauro? i perquè per ell no caurà.
0: Jo crec que deixarem de preguntar-li a la gent sobre la diada, perquè ets la quarta persona, en plan, la Ivet, la Berta, la setmana passada, abans el Cristín i tot. Cada persona que ve té una opinió, diguem-ne...
2: Diferent.
1: Més catastròfica.
0: Més catastròfica de la diada.
2: Clar, però perquè jo soc
0: molt... Estava, el que has dit, Cristín, la Ivet estava molt eufòrica, molt a tope, tot bien, i haguéssim pogut treure el 4, la Berta ja no ho veia tan clar, el Cristín una miqueta en la línia de la Berta, però donar algun detall més, perquè, evidentment,
2: sí,
0: ella té el seu cabell de colla i demés. I tu ja, Lola...
2: Jo soc... Ell és Tauro, però jo soc Piscis, per tant, soc una dramàtica.
0: Per tranquil·litat de tothom, s'acaba aquí una miqueta el demanar
2: opinions sobre... Però que va estar bé, o sigui, que me n'alegro molt que pogués haver-hi un 7, perquè al final un aniversari sense 7 hagués pogut ser molt catastròfic.
1: Sí, ho vam estar mirant i crec que...
2: Des del 2000...
1: 12 anys o 13 anys que
2: fèiem... Mira, jo vaig entrar al 14 des d'aquell any, perquè aquell any el primer 7 es va fer a la Festa Major o Diada de Matussers, que jo hi era. Va ser des del 2014 que no es feia un 7 a l'aniversari.
0: Des del 2015... Excepte, evidentment, menys el 2020, i de moment mantenim-ho fins com a mínim el 2027, cada any per aniversari hem vist com a mínim un 7.
2: Sí. No? Per tant, a mi em sembla bé.
0: És una bona ratxa.
1: Bueno, sense comptar pandèmia.
0: Sense comptar
2: no, no, 2020, és la que ha dit 2020-2021, sí, que no, van ser anys...
0: Jo crec que el 2021 ja sí, eh?
2: Sí, aniversari.
0: El vam recuperar un 7 a Molins bastant ràpid.
2: Pot ser, pot ser. No, aquí no diré, el 2020 segur que no, però...
0: El 2020 segur que no, jo crec que el 2021 sí, i 2022 el vam recuperar
2: a Diada.
0: A Martorell. O sigui, va ser com el primer set fora, sí, fora de Molins. Saps? Sí, sí. Perquè va dir com un any... I si no, 2022 és 2022, llavors. Si no és el 22, és el 22, sí, sí. He tornat a tenir aquí el David.
1: Ens ha canviat el tècnic.
0: Sí.
2: No, és que l'altra pobra tècnica estava...
1: Estava molt lluny.
2: Entre aquí i allí una mica.
0: Llavors, ja sí, donem una miqueta per tancat el capítol dia d'aniversari. Saltem a, ara sí, dia de Badalona. Com ja haureu pogut escoltar en els spoilers que hem anat fent, evidentment, no, tampoc s'esperava veure cap set. La Torre, que era la gran aposta de la Berta i de la Ivet, de moment es va fer esperar com a mínim una setmana més. Veurem aquest diumenge. Però, per d'això, bona diada. Per la calorassa i per el que igual preveia...
1: 2021 no va haver-hi...
0: No va haver-hi aniversari. Llavors va ser el 2022,
2: vale.
1: Sí. Llavors, sí, perquè jo estava fent la Carros de Foc el 2021.
0: Llavors, el 2022.
1: No. Sí, sí.
2: Van a bé, i a més, el lloc on estàvem emplaçats, la veritat que molt bé, perquè corria l'aire. Va haver un moment que va parar i es va notar.
1: Va baixar el sol, però... ja no tocava el sol directament allà.
0: Molt
1: i
0: bé.
1: Estava
0: el
1: passeig
0: marítim.
1: Sí, el passeig marítim,
2: passeig
1: de la Rambla.
2: Passa una
1: lleta. Sí, i jo crec que era un lloc molt adequat, la veritat.
0: La veritat és que molt bé, sí.
1: Molta gent al voltant, passava amunt i avall molta gent. No sé si hi havia molta gent...
0: De públic.
1: Jo tenia un amic, un company de la carrera, que és de Badalona, el Xavi, que va venir amb el seu fill, i sí que veia algun... Però no era una...
0: No hi havia molta afluència, no.
1: No, és a dir, hi havia gent que passava, feia... veia un castell i seguia.
2: Sí, que sol fer la gent, no, quan veu castells. Veu un castell.
1: Bueno,
2: no, bastava.
1: En nostra diada va haver-hi molta gent, eh?
2: Perquè és que no sona molt bona la partida del Palau.
0: És un bon lloc de pas.
1: A mi m'agrada molt allà al Palau, perquè bueno, és el parc, la gent que està a la plaça s'apropa, no sé, jo crec que de les places de Molins, que no és una plaça, és un encreuament, però...
2: Sí, però que té plaça, d'on actuem.
0: Així com la plaça de l'Ajuntament, per exemple, que és una plaça que a mi, per actuar-hi, no m'agrada gens. A part que és torta, és que a totes les fotos sempre es veu buida.
2: I tu, i té una llum horrorosa.
0: És veritat que aquesta té, no sé si és la ubicació o el que, vull dir, però aquest tema de Plaça Palau és una bona ubicació.
1: Sí,
0: la Creu també
1: dona...
2: La Creu també està molt
1: costat,
2: bé.
1: I no són edificis lletjos.
0: Exacte, tens els arbres.
1: Sí, hi ha ombra...
0: Sí.
2: S'està bé, s'està
1: sí,
2: bé.
1: Jo crec que és...
0: A mi aquesta combinació entre l'Ajuntament i Plaça Llibertat 1 d'Octubre, és que uns espais tan grans, a mi no m'acaben de...
2: Mira, perquè la Plaça d'Octubre també entre els arbres i tot queda una mica difuminada com a plaça. Tampoc m'agrada d'ara. Jo soc, però... Pati del Palau, Plaça del Palau, o Creu.
0: O Creu,
1: sí. Però bueno. Ahir, crec que va ser, vaig passar per la plaça de l'Església. I, per qui no ho sàpiga, hi ha una placa allà,
0: sí.
1: Perquè la plaça de l'Església és plaça de Nou.
2: Fort. Que no és ni plaça. Allò sé que no és ni plaça.
1: Tenim el pàrquing de és plaça de Nou. Perquè van venir els castellers de Vilafranca en el nostre desè aniversari el 2012. I van fer, crec que va fer el 3... o el 4, de nou, amb folre, llavors és plaça de Nou. I hi ha una placa allà, a la cantonada de l'església, mitja amagada i mitja esborrada.
0: Per la gent que no sàpigues, mirant a l'església a mà dreta.
2: Amb una pegatina.
1: Exacte.
2: Allà,
0: darrere d'un
1: matorral. Amb una enganxina que no veu el que posa allà. Que jo crec que, no sé, de cara l'any que ve, que fem 25 anys, podríem recuperar actuar allà, encara que sigui pel 2025, per l'aniversari de...
2: Pels 25, no pels 25. No ens n'anirem endarrere, sí, pel, cap endavant.
1: Pel 25è aniversari, en alguna de les diades podríem actuar allà. Perquè és una plaça nou, de nou. O sigui, i ja que és una data assenyalada, no cal que sigui aniversari, perquè realment aniversari és xulo actuar al pati del Palau. Però no sé, ja que té tradició, diguem, la plaça de l'Església, el 25è aniversari l'hauríem de recuperar, almenys per un acte. Però sí, jo com a rànquing faria Pati del Palau, plaça de la Creu i després, doncs, això. Església...
2: Per descarte, o una o l'altra.
1: Per descarte, Església, Ajuntament...
0: Sí, sort sí. Que la Júlia ja no és cap de colla, perquè la Júlia amb la plaça de l'Ajuntament tenia una fixa. O sigui?
2: Bueno, però perquè al final és la tradició, perquè també.
1: Perquè és la tradició...
2: I les tradicions s'han de respectar,
1: sí,
2: Adri.
1: Com diu l'Octavi. Les tradicions s'han de respectar. Les diades, l'última diada de l'any sempre l'hem fet allà. Les millors actuacions de la nostra història, els 5 de 7, els 3 amb agulla...
2: El Pilar
1: 5 per sota. O sigui, és una plaça que les coses grans han arribat allà. No perquè sigui la plaça, perquè realment no. ja és el que diem.
0: Per la dinàmica de la colla aquella...
1: Podria estar Carmel, aquesta plaça, exacte. Perquè fa una baixada que...
2: És horrorós que vaga més.
1: Totes les colles que venen diuen...
0: És que és fatal.
2: I per les fotos... Per les fotos és horrorós.
1: Però sí que és veritat, doncs això, que arribem en el millor moment normalment de la temporada, perquè hem anat treballant i els millors castells han sortit allà.
0: Clar, però llavors si arribem en el millor moment de la temporada i ho fas en una altra banda...
1: Sí.
0: L'estat de la colla és l'estat.
1: Sí, sí.
2: No, potser té a veure també estalisme una mica.
1: No sé. No estalisme, perquè ho hem fet allà.
2: Però... Ah, bueno, no sabem.
0: Sí, crec que l'únic xulo d'aquella plaça és que potser després el de pujar la canalla al balcó de l'Ajuntament.
2: Ah, això els encanta.
1: Sí, perquè si ho haguéssim de pujar el campanar de l'Església...
0: Ens falten no uns quants centenars de persones.
2: No ho acabo de veure. També hi ha escales, tot mal.
1: Tot mal, tot mal. Bueno,
0: tornem a la Diada de Badalona per cinquena vegada.
1: Bé.
0: On vam actuar amb Castells de Badalona, evidentment,
2: sí,
0: com a anfitriona, i amb la Sagrada Família.
1: Sagrada Família.
0: Primer cop d'aquesta temporada que actuàvem amb aquestes dues colles, que ens hi hem ajuntat.
1: Sí, és veritat, sí. De fet, amb Sagrada Família no actuem gaire, perquè no...
2: I som gemeliers.
1: Sí, són del 2002, les dues colles.
2: Junt amb
1: Marjanets. No, amb Xerrix.
2: A Xerrix, això. Que tu dius, com ho dius tu?
1: Xerrix.
2: Xerrix.
0: Xerrix.
1: Xerrix d'Olot, Sagrada Xerrix. Família i nosaltres som del 2002, som 0-2. Però amb Sagrada Família ens costa trobar l'encaix per actuar junts. Amb Badalona no. Badalona normalment sempre...
2: Gairebé
1: cada temporada acabem coincidint. Doncs sí, això, Sagrada Família, que va anar a fer una actuació bastant relaxada, tot i que després van treure el 3. El 3 de 7, no?
2: 3 de 7,
0: sí, va ser l'únic castell de 7 que va fer.
1: I Badalona, que jo crec que era una diada seva i volia aspirar una mica més. Els hi va costar el 4, bastant.
2: Ara el van lluitar moltíssim, les coses com són.
1: El primer va acabar sent, o sigui, un canaló. No era ni un romba, era un canaló, perquè es va estirar.
0: Va ser una miqueta homenatge a Gaudí, no? Perquè era com les xamanelles de la...
1: Va haver-hi un moment que tothom es va tirar cap a la pinya.
2: Sí, perquè no es veia clar des de fora.
1: I jo diria que el segon també... No, el segon va ser més relaxat.
2: Van pujar més ràpid, perquè és que el primer 4 va ser molt lent. Aquest van pujar una mica més ràpid, però va tornar a... del pis de quart es van tornar a desquadrar i es va patir des d'aquí. Passa que el pis de terços pues, ho van lluitar bastant i es va poder, un cop va sortir dosos a la baixada, i es va notar que es relaxava tot el castell, però ho vam patir també.
1: Sí, va costar. I nosaltres, bé, una actuació, anava a dir una relació.
2: Una relació xulíssima.
1: Una actuació molt solvent.
0: Sí.
1: Castells bàsics, 3... 4, 3 amb agulla.
2: Molt ben fets, també.
1: Però molt ben fets. O sigui, molt tranquils. Realment, amb una plome, que es diu.
2: Bueno, perquè sí, realment sí. Es tenim molt per la mà.
0: Més provant gent nova.
1: Sí, a pujar el Mitchell.
0: Amb gent no promocionada, que van promocionar per pujar.
2: Aquí suplent.
1: Bueno, va pujar gent que no era la que ve pujant durant la temporada. I bé, la veritat és que molt bé.
0: Molt bé, sí, jo portava tota la setmana allò per parlar amb la gent d'una mica de tècnica, amb els de pinyes i de més, i jo, és que diumenge són molt pocs, dissabte són molt pocs, bueno, després no eren molts, però va ser una actuació prou digna.
1: Però sí, molt solvent. De fet, jo estava de primeres mans, que òbviament no és la meva posició.
2: Però ell feliç perquè tenia la seva dona.
1: I tenia un segon as, que era més alt que jo, òbviament. I em deia, però tu...
2: Tu què haces?
1: Tu arribes? Diu, bueno...
0: Tu t'has perdut per aquest barri?
1: Jo,
0: com has arribat aquí?
1: De fet, em va dir, teniu uns baixos molt alts. Dic, ja, i jo sou primeres. Diu, doncs teniu uns primeres molt baixos. Dic, ja. Dic, però bueno, no pateixis que...
0: És una mala combinació.
2: Sí.
1: No, no, clar, és que... Però sí, som una colla que... per la necessitat, fem coses molt diferents.
2: Se fa el que se pot amb el que se té.
0: No, jo ho noto, sí, sobretot sí. Amb els sets, els baixos que tenim, vull dir, a mi em costa
1: clar, sí.
0: A un Cristi, a un J, vull dir, em costa a aquesta gent arribar-los i agafar-los bé, sí. Perquè són espigats.
2: Teníem baixes, també.
1: Sí, clar. Els baixos haurien de ser, pues això, com el Lluís, com la Karen, com l'Helena, haurien de ser més baixos. El Salva és molt alt per ser baix, però és el nostre baix des de...
0: Des del 2002.
1: Des del 2002.
2: No, però ja segon, també.
1: I crec que ara és dels més baixos. És a dir, tenim el David, tenim l'Arnau, tenim el JR, que són més alts i són molt alts per fer de baixos.
2: Ja. Però bueno, estupendos tots.
1: No tenim mans molt altes. Llavors, bueno, sí, la combinació és la que és. Per sort van pujar terces. Van pujar la Karen, van pujar la Júlia, van pujar la Paula... llavors això també et permet arribar una mica millor, perquè si puja pues això, si puja el Claret, pujo jo, pues,
2: no li arribes ni al turmell quasi, Angelet.
1: De fet, pues, no sabem, no
0: és
1: sé
0: que, clar, si ha de pujar el Cristian, qui fa de Cristian?
1: Qui fa de primera, clar.
0: Has d'anar a tirar amb...
1: sí. De fet, la Karen estava de primer lateral.
2: Sí, però ella estava superfeliç,
0: I
1: I la Carlota.
2: Ella,
1: I la
2: Karen,
1: Isai, també.
2: La Karen
1: la
2: estava superfeliç.
1: Però la Isai va deixar passar l'ex-camp de colla de Badalona.
2: Va ser llest, el Carles.
1: Sí, el Carles.
2: Però sí, la sí. Karen estava molt feliç, sí, a més, sí. Fet de primera. A més, va ficar unes sandàlies en plataforma allà, aposta.
1: Sí, sí.
2: O sigui, superbé.
1: Però bueno, sí, el que deia, molt, molt solvent i molt tranquil·la la nostra actuació. Sí, sí.
0: Molt bé. Amb això va ser el poc de dissabte. Aquest any... És veritat que la Júlia portava tota la temporada fent-nos una miqueta promoció de la famosa festa, no? Una miqueta convencent-nos, no? I aquí i ensenyant-nos els entrets amb la festa. I resulta que no hi havia ni sopar, ni festa, no hi havia absolutament res.
2: Molt fort.
1: Per tant, hi havia sopar perquè el vam muntar nosaltres.
0: Exacte. Per tant, Júlia Aragall, l'any que ve... informat de les festes per avançar.
2: Però és que no ho sabia ni Badalona, perquè jo vaig parlar amb una persona a Badalona expressament i els vaig dir, m'han dit que no hi ha festa. M'ha dit, sí, sí, Badalona sempre fa festa. I dic, ah, doncs ens havien dit que no.
0: De fet?
2: I després va ser que no. De fet, va ser que sí, però...
0: Van penjar el cartell de la diada de dissabte el divendres. O sigui, el divendres van començar a fer la promoció del dissabte.
2: Hi ha algú que va més tard que nosaltres, eh?
0: Sorprenentment, sí.
2: Que fort.
0: La veritat.
1: Bueno, Castell de Fels avui m'ha enviat el planning de...
2: Bueno, doncs dilluns, és dilluns. Sí, a veure...
0: Vale, i amb això vam tancar el tema de dissabte, que estarem parlant, i la segona activitat del diumenge va ser la de l'Tour de la France.
2: L'Tour de la France.
0: Jo em vaig de la Tigani i no em sé més de l'himne. Un himne molt xulo, de France. Doncs sí, vam sortir a fer un pilaret. Vam ser una de les, crec que, quatre colles que durant la jornada d'ahir van fer pilar en el pas del
1: club. Quatre, no és? Ahir sí, ahir sí. Ahir, perquè avui també n'han fet.
0: Ahir, com a mínim, vam ser...
2: Sant Feliu i nosaltres,
0: Sant
2: i
0: Feliu,
2: més?
0: Nosaltres, Vegas i
1: Viladecans.
0: Viladecans.
2: Molt bé. Sí.
1: I...
0: Segons l'article...
2: Vicenç no passava el tour, vaja.
0: Va passar, bueno, va passar per Ciments Molins. Però per dintre del poble no, passava per la carretera baixant de Vallirana. Segons l'article de la revista Castell... De la CCD...
1: Estava pensant... Vilanova i Sitges, no sé si vam fer alguna cosa, però...
0: Jo crec que no. Com a mínim, segons la revista Castells, érem aquestes quatre colles.
1: Bueno, del total perfecte. De quatre colles no va sortir cap de les quatre colles fent el pilar a Televisió Espanyola.
2: Bueno, vaja.
0: Perquè, clar, és que França i Televisió Espanyola, tot el que vingui...
1: Hasta l'ara sí, eh? Hasta l'ara van sortir un munt, eh?
2: Ah, bueno, mira.
1: Però a porrón. Sobretot a Sant Pere de Ribes va haver un moment que només es veien Hasta l'ara. Vaig dir que hi ha més Hasta l'ara aquí que a la volta a Catalunya. No. Sí.
0: Emoció.
1: Realment. Suposo que també perquè té més repercussió, òbviament.
2: Diràs.
1: Però sí, jo em vaig estar fixant perquè anava connectant la tele de tant en tant i no...
2: M'encanta perquè feu molt de periodisme d'investigació, eh? L'un preslar una tècnica, l'altre mirant la tele molt bé, jo no he fet res d'això.
1: Sí, sí.
2: Sorry.
0: Total, que sí. El món dels castells ahir vam ser psoïtzat, no? Perquè vam fer castells, però no, vam tenir un total de zero repercussió.
1: Exacte.
0: Així que...
2: Bueno, però ens va fer moltes fotos.
1: A xarxa sí, eh?
0: Això sí.
1: A xarxa sí.
0: Ajuntament, hi ha fotos molt xules.
2: Gent que estava per allí també m'han enviat fotos.
1: Sí, molta gent t'han etiquetat, la Inoa també.
0: És veritat que justament el que comentava la gent és que el tour justament a l'entrada de Molins va ser quan Realització va decidir...
1: A posar repeticions.
0: Posar repeticions, sí.
2: Vaja.
1: Que van dir, ara entrava a Molins, va sortir Sant Vicenç, Sant Boi, Molins, i quan entraven a Molins... Adiós.
2: Vaja.
1: Repeticions de... També aquestes repeticions que no t'aporten
0: que no res.
2: No, res, no, realment
1: de,
2: no.
1: D'un bidó que surt i el tiren a càmera lenta. O sigui, eren repeticions que no t'aportaven absolutament res.
2: Van però tapaven el Pilar.
1: I llavors van tornar a connectar quan el peloton entrava al pla.
2: Molt bé. Justament. Molt oportú, sí, sí. Tot, molt ben, sí, sí. Molt ben realitzat, sí, sí. Sí, sí, totalment.
0: Doncs en això, llavors ho expliquem, perquè clar, igual algú que estigués mirant televisió espanyola s'ho va perdre. Matos i vam fer un pilaret de 4, sí. Allà a l'alçada de la carpa del Parc de la Mariona, sí, de la carpa
1: la Paula, la carpa Carla Duna. I la...
0: I la Duna.
1: La Duna. I a baix, no sé si qui està.
0: A baix teníem l'Helena. L'Helena,
2: perfecte, un pilar femení, molt bé.
1: Sí, sí. Molt bé.
0: Molt bé, molta... el pilar va ser un pilar llarg, perquè
1: sí, perquè...
2: Sí, s'ha de desesperar, clar, t'has d'esperar...
0: Quan i... van passar els tres a escapats i el vam mantenir, diguem-ne, el vam intentar
2: el
0: mantenir.
2: El primer peloto.
0: Dos sí. Escapats.
1: Ah, eren tres, però després van ser dos.
0: Jo, està clar, jo la meva visió...
1: Jo anava seguint l'etapa.
0: Jo la meva visió del tour van ser uns pantalons. És tot el que vaig veure de les ciclistes. Uns pantalons blancs.
2: Xulíssim.
0: Clar, vull dir, vam passar els dos escapats i vam mantenir, diguem-ne, el pilar durant tot el pelotón, no? Per qual va ser un pilar...
1: 32 segons. Després va arribar el pelotón. No?
0: Però, tot i ser un pilar llarg, molt tranquil, vull dir, molt estable, molt fantàstic, fantàstic, divino de la muerte.
2: Molt bé.
0: I ja està, descarregant. Perfecte. I cap a casa.
2: Lluís Arias, quan tornaràs a Matusés?
0: A més, tenim
2: demà?
0: Aquí...
2: Demà, diu que demà.
0: Tenim aquí la gent de la Taparreina, que a més es va currar ahir durant tot el dia...
2: Tampoc els regalim molt les orelles, que són un enemigo.
0: Justament ella ens va estar fent un vídeo. Lola.
2: No, són un enemigo la Taparreina.
1: Demà no, que no hi ha assaig, Lluís. Dimecres.
2: Dimecres sí que t'esperem. Està dient que sí,
0: Són el enemigo.
2: Tengo tu mòbil, Voy a llamarte.
0: Ens han enviat...
1: Oriol, el Lluís diu que ve dimecres.
2: I Salva, que també són amigues.
1: Oriol i Salva.
0: Ens han enviat a l'estudi dels suplents.
2: Jo quasi em fico el programa, de debò us ho dic, Vull dir, ara... un pèl que no començo a parlar de ciclisme.
0: Ara som un programa de ràdio no promocionat.
1: Exacte.
2: És que som suplents a Estar a Ràdio.
0: Estar a Ràdio.
2: Que pena.
0: I molt bé. Vull dir, molt bé el Pilar. És veritat que va fer una manda tremenda perquè van tallar la carretera. L'Avinguda de València.
1: Hem de fotre bronca al Borque.
2: Ui, perquè estava allí gravant.
1: Perquè viu a la carretera i va estar gravant el túnel del seu balcó.
2: Un moment. Passa'm el mando. Estem a 22 graus. Estic morint-me de fred.
1: Aquí està 27.
2: Para'l.
1: Ha sigut el David. El Borque té un pis allà, a la carretera. I va gravar, i va penjar a Instagram com passava el tour per davant de casa seva, i no va baixar.
2: I no va baixar.
1: A fer pinya.
0: És que podem gravar el tour des del sofà de casa.
2: Però ja, Borque, sabem Borque, on vius. Sabem Borque, on vius.
1: Et diré que t'he anomenat per la ràdio, però no et diré que...
2: Ui.
0: Ni en quin programa.
2: Borque,
0: tots.
2: Què fas que no estàs aquí?
1: Exacte. Per això, molt bé.
0: Molt bé, sí, vull dir que tot i la mandra que feia prèvia, no?, haver d'estar allà entre les 3 i les 4 per un pilar de mig minut o d'un minut, va anar molt bé, la veritat és que va ser divertit. La gent, a més, com que les fotos i de més i tot el material gràfic després ha sigut xulo, jo crec que una miqueta que vam sortir una miqueta ha valgut la pena i de més, no?
1: Sí, sí.
0: I vulguis que no, doncs, la meitat de la pinya no ho vam veure, l'altra meitat alguna cosa vam pillar, però vulguis que no sé, que et passi...
2: Està graciós.
1: S'ha de fer alguna cosa amb el toc de Castells, quan el Pilar ha de durar. Perquè, clar, va canviar la música...
0: Com no fer toc de Castells, per exemple.
1: O no fer toc de Castells.
2: Sí, ha fet l'himne de la Torre Frans.
1: O, jo què sé, o Vila de Molins de Rei.
2: Però aquesta ja l'hem demanat moltes vegades.
1: El toc de Castells, molt bé, perquè... Però, clar, van fer l'aleta. Òbviament, no pots mantenir el toc de l'aleta allà fins que arribi el pelotón. Però, clar, van començar a tocar en la descarregada. Però el Pilar no s'estava descarregant.
2: Hauria hagut de fer la sortida llarga aquesta que parla l'Ari sempre.
1: Clar, no sé, hem de fer alguna... Hem de pactar alguna cosa quan hem de fer un pilar llarg.
0: O sigui, també quants pilars llargs haurem
1: de
0: fer.
1: Aquí de músics...
2: Primera idea que llancem avui gratuït.
0: Quants pilars llargs...
1: Som un innovador, És
0: que... Quants pilars llargs haurem de fer?
1: No sé, jo què sé.
0: Déu vulgui que no vas,
1: Jo què sé, igual aquest cap de setmana hem de fer un altre molt llarg. No sé.
0: A veure, igual sí.
1: Veurem.
0: Però aquí cap de setmana ens tocaran alguna cosa, no? Mentre...
1: Ai.
2: Bueno, es van currar una vegada un Highway to Hell.
1: Sí, és veritat.
2: Poca broma.
1: Sí, sí. Mm.
2: És veritat, va ser xulíssim.
0: Molt bé, i amb això pues, tanquem una miqueta els actes de lo que ens diu aquest cap de setmana.
2: I aquest cap de setmana que ve ara tornem a repetir una vegada
0: tornem a tenir, doblet, però invertit. Clar.
2: Invertit, i a més, subo l'apuesta i faig un sopar el divendres, també.
0: És veritat. És bé un... Sí, sí.
2: No, perquè la setmana passada tenim la de Sant Feliu. No?
0: Sí, abans d'aniversari.
2: Abans d'aniversari, doncs ja està, això repetim, però subim l'apuesta i fem un sopar d'estiu.
0: Correcte, total. Abans del sopar d'estiu, però com sempre, dimecres i divendres tenim els assajos típics
1: no,
0: tòpics.
1: Perquè...
0: És veritat, com gairebé sempre tenim els... Que a més, en principi, jo crec que són els últims dies del primer tram.
2: S'ha comentat, o sigui, s'ha rumorejat, por ahí.
0: Pel que sigui, l'equip de comunicació...
1: Per mi sí, perquè jo no aniré ja després. Jo us ho dic ara.
0: L'equip de comunicació va decidir que després d'aquesta setmana ja no hi havia assajos al calendari. Vull dir, la segona meitat de juliol, si algú es mira el calendari, està buida. Si tècnica decideix que sí, doncs ja ens ho comunicaran. Però nosaltres vam entendre que no. Llavors això, dimecres i divendres tenim els assajos per preparar la diada d'aquest diumenge a Castelldefels, que com ha comentat el Cristian és a les 11 del matí a la plaça de les Palmeres de Castelldefels, on actuem amb, evidentment, la colla anfitriona de Castelldefels i Castellers de Terrassa. A veure si la premonició, si l'aposta de la Berta i de la Ivet de veure la Torre de Sis es materialitza aquest cap de setmana.
2: L'altra vegada va ser-hi. L'altra vegada va ser-hi. Hi ha una foto xulíssima, de fet, de la Laia fent d'enxaneta, em sembla, encara.
0: Doncs la Laia, perquè sigui, no farà ni enxaneta ni res. Igual farà la foto.
2: Ah, mira. Xulíssim.
0: Però això, a veure... Amb el Cristian abans hem estat parlant una miqueta del pom de la torre i una miqueta... Ah, és que ja no sé quan has arribat, de què estàvem parlant. Però hem estat fent una miqueta de Valorassau.
2: Curaçao, què tal?
0: Curaçao l'han fotut al carrer, oh, Cabo Verde els han fotut al carrer, ja no queden seleccions bones, Lola.
2: Però Mèxic s'ha carregat.
1: Ja no queden seleccions que partin
0: en portuguès. A Mèxic s'han carregat.
2: S'han carregat. I qui s'ha carregat a Brasil? Suècia, no?
0: No, Noruega.
1: Noruega,
2: això.
0: Sí, són tot vikings.
1: Erling Braut Haaland.
0: Són tot vikings.
2: Madre mia, eh?
0: Ens agrada, és una selecció que ens agrada.
1: Sí.
2: Home, els vikings ens agraden, sí. A mi com a mínim, no sé vosaltres. Sí.
1: Estupendos, els vikings.
0: Molt bé.
1: I les vikingas.
2: Vaja. El Cristian ha anat a un campament viking a fer cistelles.
1: Tenim un cistellet fet a la manera
2: tradicional. L'Ari està fent que sí, m'acabem dient, bueno, no m'importa.
0: No, jo estava pensant, vas a un campament viking i no et fas una destral, no et fas una escuta.
2: No, home, fas un cistellet de bimet.
1: Perquè hi ha nens i no els hi ensenyen els nens suecs, o sí, suecs, perquè era Suècia. No els hi ensenyen a fer armes.
2: Malament, tal com està el món.
1: Blanques.
0: Segur que els nens vikings sí que els ensenyaven a fer destrals.
2: Home, és que si no, tot mal.
1: Sí.
0: Però bueno, són wokes.
2: Una mica.
0: Aquest cap de setmana, això, dimecres, divendres tenim els assajos per acabar de perfilar la torre o el que s'hagi de perfilar per diumenge.
2: Divendres tenim l'assaig d'estiu.
0: Divendres, bueno, assaig és assaig normal.
2: Perdó, sopar d'estiu.
0: I tenim el... Sí, exacte. Eu senassau du verano.
2: És un assau, vale. No crec senassau. Que sigui senassau,
0: tampoc,
2: sí.
1: Només queda una selecció que parli portuguès, eh?
2: Vaja.
1: Portugal. Que juga avui contra Espanyita.
0: Avui a les 9,
2: ui, Espanyita. Ui, Espanyita.
1: Jo no veuré.
0: Jo
2: intento, no, perquè estem por ahí.
1: Estarem por ahí.
0: Jo sí que el veuré.
2: Pues no vens, els mantens. Ah, no vens?
0: A on?
1: A veure, la
0: Ludwig. No. Hi ha gent que demà treballa.
1: És festa major a Terrassa, eh?
0: A més, avui s'ha d'animar a...
2: Espanyita.
0: Siu!
2: Ah, no, per Dios.
0: Hombre.
2: Mira, si no estigues a que toma, vale, però és que estigues a
1: que
2: toma.
1: És que entre Espanyita i Cristiano Ronaldo, claro, no sé jo... amb qui vaig menys.
2: Exacte.
1: O sí, amb qui vaig
2: menys. Si no estigues a aquest individu, tots han portat
1: no
2: la tope.
1: Com no ho sé, vaig a veure la Ludwig Mann.
2: I ja està.
0: Doncs jo he decidit que soc de Cristiano Ronaldo des de chiquitito.
2: Ah, tu ets de molta cosa des de chiquitito.
0: Exacte.
2: Total, que la sopa d'estiu és temàtic.
0: Sí,
2: de
0: sí.
2: Hawaiano.
0: Molt bé.
2: I Aloha, estic molt contenta perquè un vestit que em vaig comprar fa aproximadament uns 18 anys, encara em va.
1: Jo tinc camises.
2: I si no, li pots demanar al Ribe, que té moltes camises hawaianes també.
1: No, tinc camises de Felicitas.
0: Jo també.
2: Molt bé, doncs jo podré portar un vestit que fa com 18 anys que tinc, així que estic molt contenta.
0: Perquè és molt important, això, per tothom que vingui al sopar, que vingueu amb un outfit hawaiano, no sigueu els avorrits de... No, és que jo vinc de casa i...
2: És que no tinc res. Compra't un collar de flores d'un euro dels xinos.
0: Exacte.
1: Ja l'Adri té una pulsera de l'aniversari.
2: Correcte, que va trobar l'altre dia, superfeliç.
1: Em va aparèixer el cul. Ella està...
2: Em va aparèixer el cul.
0: A la butxaca del cul, és veritat. Perquè el meu culet és com el Doraemon, com la butxaca del Doraemon.
2: Tens la flor al cul.
1: Exacte,
2: també, no?
1: Tens
2: molt
1: la
2: bé.
1: Flor al cul.
0: I això, hi haurà còctels que ha fet la Comi... No, no es pot dir el nom de la Comi...
2: Ai.
0: Per horari de ràdio. És un nom molt gratuït, la veritat. Que okay, els membres de la Comi ens vam quedar... Ok.
2: El diem fora de micros.
0: Però hi haurà còctels amb i sense alcohol.
2: Molt bé.
0: Vale? Perquè també hi haurà còctels per la gent que no vol alcohol i per la canalla.
2: Aquí que a vegades són més els que no veuen alcohol, eh?
0: Som una colla full inclusive.
1: Que la canalla no...

0: segueixi a l'Adri.
1: Hi ha una subcomi, no, ha de seguir que segueixi a la Ivet Aragall, que en principi, si no es complica la cosa o si no passen coses, ens guiarà cap al Cèltic.
2: Dic, no sé on està el nom de la comi.
0: No, perquè ho sap ell, perquè ell està en totes les salses, l'Adri.
1: Clar, perquè a mi m'han posat en aquesta comi. He sigut promocionat. Tu que ets una persona no promocionada a comis. Jo soc una persona promocionada a comis.
0: Només si jo et represento. I com que jo tampoc m'he enterat d'això, doncs tot mal. El que sí que m'he enterat és que hi ha un altre sopar VIP, se ve.
1: Epa.
0: Ah, no, doncs tu s'has implicat.
1: Epa.
0: Parlem fora micros, també, d'això.
1: Parlem fora micros. Però dissabte? Bé, de moment estem a divendres.
0: Sí.
1: Que hi ha el sopar d'estiu, hawaiano, tothom amb moltes ganes de passar-s'ho bé. Ja està, sí, tothom amb moltes ganes de passar-s'ho bé, tothom amb moltes ganes de beure còctels, porteu el got a casa, porteu-vos el sopar de casa.
0: Porteu-vos tot a casa.
1: Porteu-vos-ho tot a casa. No, els còctels, no, còctels.
2: No, els amics a casa, també.
1: Ai, home, si vols, claro. Sí, que vinguin amics, també. I això, dissabte tenim un pilar, amb el Christian teníem el dubte de... Bueno, el Christian plantejava el dubte si era un pilar secret o no. Com i comunicació l'hem anunciat, ja.
0: Sí.
1: Però l'hem anunciat amb acrònims, per tant...
0: Hem fet aquest lío. No, però sí que es va dir des del principi que no sabíem, però al final li vam preguntar al Pau i el Pau va dir que ho diguéssim.
2: Clar, però jo quan parlo amb el Pau, ell em diu, vosaltres sou la sorpresa.
0: Ai, Angelets.
2: Llavors, clar, no però sé
0: bueno,
2: si som la sorpresa...
0: Perquè potser la gent que va a aquest tipus de festival no ens deu seguir a xarxes.
1: Exacte.
0: Tampoc.
1: Anem a fer una píldora explicativa. Sabeu el que és un diagrama de vent?
0: Hòstia.
1: Un diagrama de vent, ara igual me l'estic mantenint, no és aquest. És el que, saps aquell que són cercles de plat, que és com poblacions, no? Llavors hi ha una intersecció.
0: Vale.
1: Llavors, el públic de Matussers, o la gent que segueix a Matussers a les xarxes socials, vale, o aquest programa, i la gent assistent al Move Your Fucking Brain
0: Festival?
1: Que organitzen els Metal Defenders, és un total de una persona.
0: Exacte,
1: que és el Pau.
0: Llavors, ens encanta moltíssim.
1: Ens encanta moltíssim el Pau, però vull dir...
2: Pau, truca.
0: 93-668-6161.
1: O un WhatsApp al 691-438-847. I el Pau, clar, no li estem espoilejant a si mateix.
2: Clar, a l'Instagram del Move, a les 8:15, posa Surprise Brainfuckers.
0: M'encanta.
2: Llavors, clar, no sé...
1: Quanta gent haurà vist aquesta publicació i haurà vist la publicació del calendari de Matussers i haurà entès que... No.
0: Som sorpresa, encara.
1: Vaig a segurar el diagrama de vent.
0: A mi que m'agrada veure és la cara que farà la gent que sigui allí esperant la sorpresa. O sigui, sí, saps? Ok, era això en sèrio?
1: Veieu, diagrama de vent, ho he dit molt bé.
0: Sí, ho has dit molt bé.
1: Fira la píldora.
2: Jo pensava que era de vent.
0: Jo també.
1: No, de vent. Perquè és el senyor o la senyora que ho va inventar.
0: Ah, molt bé.
2: Doncs sí, som una sorpresa.
1: Molt bé.
0: Sorpresa serà la cara que faran, sí. La gent que estigui allà.
2: A les 8 i algo, 8, un quart de 9, més o menys.
1: Entre que ens enviaran convocatòria oficial. Sí.
2: Hem de fer una cosa allà.
1: Un toc de castells.
2: Gujurà.
0: Estaria guapíssim, eh? Jo vull pensar que estan preparant alguna coseta. Algú s'enrotllaran. Algú s'enrotllaran. Sí. I si no, que repeteixen el Highway to Hell, que ens va encantar moltíssim a tots.
2: Jo crec que alguna cosa
1: farà. Els músics nostres o els músics...
2: Els nostres...
0: Guai, ja seria
2: molt guai. Que ens toquessin un toc de castells amb guitarra elèctrica.
0: Estava guapíssim, eh?
1: Jo no crec que... O sigui, jo quan parlava de músics, parlava això de gutural. Era perquè el cantant de qui estiguis tocant en el moment, saps, ens faci alguna cosa en plan un solo de guitarra que te flipes.
0: Estaria molt guai.
1: Encara que sigui un ritme totalment loco, que no tingui res a veure amb el toc de castells, però fliparia.
0: Seria molt guai, la veritat que sí. O facin una fusió entre gralles i guitarres elèctriques. Allò pot ser molt guapo, eh? Jo ho estic veient, ja. No tinc idea de música, però jo ho estic veient.
2: Marta, Ari, teniu feina.
0: David, també, David, si vols. I Lucas i...
2: Tots.
0: Inés. I la Inés.
1: Tot home.
0: I l'Ari, bueno, sí, bé.
2: Pues eso.
1: Això dissabte?
0: Sí.
1: És amb el que escalfarem motors del cap de setmana?
0: Sí.
1: Perquè diumenge... Pues ja n'hem estat... n'hem estat parlant de Badalona. Bueno, sí, d'aquesta
2: de Banda Groc.
0: Pots tornar una altra vegada a parlar de
2: Banda Groc, que estan a la platja, pues...
1: Exacte, estan al litoral.
0: S'ha confós.
1: Diumenge tanquem el primer tram de la diada.
0: Sí, de la temporada.
1: Exacte, sí, la primera diada.
0: El tanquem molt d'hora, a més. L'Adri està molt content.
2: Home.
1: Abans hem estat parlant amb el Christian d'això... Però veig que hem salvat molt de... Però bueno, sí, Christian, tanquem el primer...
2: Actuem a Castelldefels,
0: sí,
2: a la plaça de les Palmeres.
1: Sí, a les 11 del matí.
2: A les 11 del matí, encara no ho hem comunicat a la dreta i que posava a les 12, però no, és a les 11.
0: 11.
2: Convocatòria 10:30.
1: I a l'agenda setmanal també fica a les 12, perquè som així, sí, de hippies.
2: Bueno, perquè fins avui no ens han dit l'horari. Però tothom que ens escolti, i tothom que no ens escolti també, convocatòria 10:30, diada a les 11. Llavors actuem amb Castelldefels i amb Castellers de Terrassa.
1: Colors molt similars dels de la diada passada,
0: sí, eh? Sí, quin mal rotllo,
1: La cromatologia és...
0: Molt paregut, sí, Terrassa i Sagrada Família, a veure, és més verd.
2: La Sagrada Família va de verd.
0: És més verd, però no és verd, és un verd blavó.

0: És un turquesa...
1: No s'assemblen res.
0: Sí, és un turquesa d'aquests...
1: S'assembla el mateix que nosaltres i carallots. Vull dir...
2: Uf.
0: No,
2: és, company, no.
1: És un, són derivats del vermell.
0: És un turquesa d'aquests que amb suor...
1: No.
2: Jo t'ho compro, Adri.
0: Gràcies, Lola.
1: 11.
0: 11, sí?
1: Sí.
2: Sí.
0: Que la gent vagi amb temps, perquè estem parlant
1: tres rondes, de Fels. Sí. Tres rondes a la Tarragonina, poden haver-hi quarta i cinquena ronda, ronda de piles conjuntes, i després ens han dit que ens donen fruiteta.
2: Sí, com la fa dos anys.
1: De l'actuació.
2: Superbé.
1: I Castelldefels ens diu que anirem a la platja, que si ens volem afegir i tal, però tothom que porti el seu menjar... I,
2: molt bé.
0: Que aniran a la platja vol dir que literalment faran un pas.
2: Sí, perquè sí, és que perquè està allà mateix. És, està molt bé.
1: Literalment al passeig marítim i a 3 metres de la platja. Llavors, això, tothom que es vulgui quedar, doncs després hi ha platgeta
2: i castell, i
1: castells a la sorra i a 60 graus, la sorra.
0: I el tiburon, i el Tiburon Beach Club, que no ens esponsoritza a nosaltres, però esponsoritza castells de castell.
2: Està una mica lluny, per això d'on estem.
0: I sororitzem, sí. I per tant, d'aquí, des d'aquí, donem sempre...
2: Que la cara li diu tiburron, fa molta gràcia.
0: És que està fet tiburron.
2: Ja, però ja...
0: Però des d'aquí ens solidaritzem i empatitzem amb tots els patrocinadors de qualsevol colla castellera, per sí. Tant...
1: Que no són nostres.
0: Que no són nostres, però
2: no, que tenim uns quants, nosaltres, sí, sí, molt felices.
1: Aquest any, molt bé, eh?
2: Molt bé, molt bé.
0: I això?
1: Un dia els direm tots.
2: Venga,
0: sí. Ja ens farem un programa especial sponsors i convidarem algú.
2: A la Carota.
0: Lola, clar, no s'havia de fer...
2: Spoiler.
0: Spoiler.
2: Bueno, però la Carota està amb moltes salses, també.
0: També és veritat.
1: Doncs això.
0: Això,
1: i tanquem, tanquem tram.
0: Tanquem tram i no tanquem ràdio, perquè nosaltres encara... No és encara aguantarem un cap de setmana, una setmana més.
1: Tanquem tram i d'hora, com dèieu. Mm. Llavors, això, com no som zona tradicional, intentem...
2: Parar doncs, l'estiu.
1: No allargar-ho massa al juliol. Volies fer alguna pregunta?
0: Tenia, o sigui, era en plan com tema de backup, per si tenim molt de temps, tenim encara 8-9 minuts, per tant, Cristian, si... O sigui, perquè el tema era Lola... Com 10 minuts. Una miqueta preguntar-li a Cristian, ell que s'ha encarregat de fer els últims calendaris i que també s'està encarregant una miqueta de gestionar d'ara, una miqueta quins eren els criteris, no? Perquè algun any sí que ens hem allargat una miqueta fins al 20 i pico de juliol, sí. Altres anys hem acabat just després d'aniversari, no? Per tant, una miqueta era saber quins criteris, no? A vegades, o com funciona aquest tema, a vegades, d'elaborar el calendari.
2: Mm-hmm.
1: Nosaltres, sempre que podem, parem a aniversari. Si poguéssim aniversari ser l'última del primer tram, seria el que faríem. El que passa que és molt complicat quadrar calendaris amb les altres colles, perquè hi ha actuacions a l'estiu. De fet, la zona tradicional, les actuacions fortes són juliol i agost.
2: Bueno, i moltes festes majors també.
1: I hi ha moltes festes majors que són d'estiu, llavors, clar. De fet, nosaltres teníem una actuació
0: històrica
1: cada any
0: a Castellbisbal.
1: A Castellbisbal, que és el 18, 18 20, 21, aquella setmana d'agost. És això, hi ha moltes festes majors d'estiu i hi ha moltes actuacions a l'estiu. El que passa que intentem doncs això, màxim la segona setmana. Hi ha anys que per quadre, perquè no trobes altres colles que vinguin i has de fer l'intercanvi, o doncs això, perquè li deus una actuació a una altra colla d'una altra temporada i només et poden oferir allò, doncs al final ho has de retornar. I doncs això, hi ha hagut vegades que hem anat a Barcelona, allà al Raval, hi ha hagut vegades que hem anat a Vilanova, també.
0: És veritat.
1: Sí que és veritat que com a màxim és juliol. O sigui, agost ja no
0: hem fet. També és veritat que ara les que anaves mencionant, no? Aquestes dades de Barcelona...
1: A Vegas havíem anat també. Fa anys havíem anat a Vegas també.
0: Doncs Vegas em trenca una miqueta el que anava a dir. Anava a dir que com a mínim aquestes actuacions del juliol són actuacions mitjanament xules. Perquè dius, ostres, actuem amb colles...
2: Vegas és xulo,
1: No, Vegas és molt xulo, eh? O sigui, sí.
2: No és de mai a Vegas?
0: He anat a una trobada de colles i ja està.
2: Vegas s'ocorre, eh?
1: L'actuació de Vegas, a més, la plaça és molt maca, la plaça de l'Església...
2: És molt ombrívola.
1: Sí.
2: Està molt bé.
1: És una actuació... Maca.
2: Es dina sí, molt bé,
1: que, també. Que és això, que és una actuació que no és una colla gran,
2: gran.
1: I normalment acompanya també una altra colla petita.
2: Però en Vegas
1: ens portem molt bé amb ells i és una plaça que a mi m'agrada, la veritat. És molt planeta.
2: Es menja molt bé, després,
1: sí.
2: També.
1: I normalment sempre muntant molt bé la diada, el postdiada. Sí. Però sí, si hem d'agafar alguna, intentem que sigui una cosa, doncs, una mica atractiva. Doncs això, que hi hagi platja, que hi hagi festa, que hi sigui una colla gran. Intentem trobar algun al·licient perquè la colla vingui. Perquè, clar, si, pues això, amb tot el respecte a Vegas, eh? O a, jo què sé, si ens convidés la Droc, o que també havíem anat, per exemple, a Sant Andreu,
2: correcte.
1: Després de la nostra diada.
2: I a Pallejà, que de fet
1: vam
2: tornar a ser colla de set allí, el 2015.
1: Doncs aquestes actuacions doncs costen una mica més. O sigui, toca, jo crec, Hospitalet o Santa Coloma, Gramenet, que amb tot el respecte a les colles, que jo me les estimo a totes molt, però...
2: Té molt d'amor,
1: clar, no és el mateix que actuar amb colles de set i,
2: o en
1: places xules.
2: O en plans guais, com sí, plats després.
0: Sí, bueno, i que una altra cosa que has de valorar a l'hora de fer calendaris, així com tu deies, no, amb tots els respectes que pagues, evidentment hi ha colles més grans que deuen pensar el mateix, no?
1: Clar, sí, sí, no, clar.
0: Cap a Molins, però nosaltres preferim actuar amb colles que ens assegurin.
1: Això ens passa a totes les colles, és a dir, clar, ens passa a totes les colles. Òbviament, pues, jo què sé, Esplugues o Esparreguera, que fan castells de set i es plantegen buits, si poden actuar amb la Jove Barcelona i amb Poble Sec, doncs no actuaran amb nosaltres i amb Sant Feliu. Mm. És a dir, és així. Totes les colles intentem buscar colles més grans.
2: Que ens faci
1: una, que cridi més l'atenció, dos, que ens facin més pinya, i això, i que motivi més a la gent a venir, també. Això és... Però jo crec que passa a tot arreu,
0: no? A tot arreu,
1: a tot arreu, sí, és a dir, la Vella, si pot actuar amb la Jove i amb... Som i amb Minyons, no, amb la Jove, amb la de Tarragona, i amb Minyons, doncs, no actuarà amb Sant Cugat i amb...
0: I amb Sants.
1: I amb Vila de Gràcia o amb Sants. Exacte.
2: Totalment.
1: És així.
0: No, no, és curiós, a vegades, no? Com aquest sistema, de, entre cometes, no? Molt d'entre cometes de castes, d'estres...
1: Bueno, hi ha classisme, sí, sí, clar.
2: És normal.
1: És classisme casteller.
2: 100%.
1: O sigui, al final... Mira, aquesta setmana enviaven una enquesta, sí, jo també, sobre discriminacions del món casteller, sobre racisme, legislifòbia, masclisme, i una d'elles era també el classisme. I jo crec que és una forma de classisme dins del món casteller.
2: I tant.
1: Perquè, bueno, per interès, òbviament, però és classisme.
2: Bueno, i perquè a vegades no saben ni qui ets, perquè
1: sí, sí,
2: ets una colla petita.
1: Clar.
2: I al final
1: sí,
2: hem de tentar fer entre tots per conèixer totes les colles que hi ha al món casteller, que al final totes lluitem pel mateix, que és que l'he fet casteller no desaparegui.
1: Sí, ho entenc, eh? O sigui, jo si poso el cap de colla de... Per això, de la Jove de Barcelona, que estic fent 16 i mig i 8, pues,
2: però que com a mínim sàpigues ja... que hi ha colles petites que existeixen, que tenen
1: sí,
2: un nom,
1: sí, sí,
2: que tenen uns anys d'història,
1: sí, sí,
2: com a mínim això.
1: Sí, sí.
2: Després que actuïs o no amb ells ja és una altra cosa, però com a mínim que no vagis a, jo què sé, a Tarragona i diguis soc de Matos i et diguis de què, Mato què? I tu
1: sí,
2: que ets amb la cara de, escolta...
1: O colles de 8 que ni es plantejaven actuar amb colles de 6.
2: A part, això a part.
1: Si no es cobren, és a dir, yeah, un intercanvi, hi ha colles de 8 que no se'l plantegen. En canvi, hi ha altres que sí, eh? O sigui, hi ha...
0: Això dependrà molt del tarannà, de la filosofia.
2: Exacte.
1: Terrassa, Sant Cugat, que han fet inclús castells de nou, Sant Cugat, sí que es plantegen aquests intercanvis, però hi ha altres que no. Bueno, costa.
2: Sí. Classisme.
1: Sí.
0: Molt bé, llavors aquest és una miqueta tema calendari, no?
1: Sí.
0: Tema colles, no? Intentar sempre que vinguin colles...
1: De moment en què ve,
0: la teva mida una mica més
1: estem grans, intentant...
2: Ai.
1: No anar més enllà d'aniversari.
0: De
1: moment ho estem aconseguint, ja veurem.
0: Crec que cauen el primer dia de juliol.
1: Per cert,
0: temes de dies.
2: Ai.
1: Berta,
2: ai,
1: no pots anar al Canet de l'any que ve.
2: No pots, Berta.
0: És aniversari?
1: Perquè cau en aniversari.
2: Sempre passa.
1: Berta, Isona...
0: La Karen,
1: Carla... Jovent, real.
2: Ui.
1: Bueno, jo també, perquè jo volia anar al Canet, però...
2: Que tots som jovent, per Dios.
1: Colla, no podeu anar al Canet. Bueno, podeu anar, però després de l'actuació.
0: No, perquè llavors no es quedaran a la festa.
1: Bueno, però...
2: Que estarà xulíssima, perquè és dels 25 anys.
1: Ja, és que clar, l'any que ve no podran anar.
0: L'any que ve no hi ha Canet, punto.
2: S'ha acabat.
0: Molt bé, doncs ja ens estan aquí avisant pel pinganillo que fins aquí ha acabat el programa d'avui.
1: Genial.
2: Sí, punt.
0: Així que una setmaneta més, companys.
2: A la butxaca.
0: La setmana que ve ens veiem per parlar de l'última dia del primer tram i després venen les notes.
2: Txan, txan. Haurà aprovat tothom? Anirà algú a setembre?
1: Hi haurà gent que promocionarà la categoria.
2: Emoció.
0: Però això serà el dilluns dia 20.
1: Molt bé.
0: Així que
2: sí,
0: aquí, fins aquí hem arribat.
2: Molt bé.
0: Molt bé.
1: Gràcies, Adrià.
2: Ens veiem a Sants.
1: Gràcies, Lola.
2: Gràcies a vosaltres,
1: xicos. Gràcies al David i a l'Eli.
0: Sí.
2: I al Lluís Àries.
1: I al Lluís Àries, que ha passat per aquí. I ens trobem dilluns que ve.
0: Molt bé. Ens trobem dimecres a Sants.
2: Sí.
1: Això. Vinga.
0: Adéu.
2: Adéu, bona fira.

0: Hola i benvinguts tots al Zona Mateca, programa que fem els més heavies d'arrere, Molins de Rei, el 91.2 a l'FM, i salutacions també a tots que a tots i totes les que ens escolteu a través de les plataformes digitals, Spotify, e-books i el mateix podcast de Rei, Molins de Rei. Benvinguts a un nou programa del Zona Batall. Encarem ja la recta final de temporada, queden dos o tres programes mal comptats, però nosaltres seguim aquí, al peu del canó, a la quilla del barco, que no és l'amiga Xoni del barco, és la quilla del barco, disposats a donar-vos uns 58 minuts de programa. Bona nit, DJ Mikhail Smirnov, el DJ que tota prèvia del Move Your Fucking Brain necessita. Com estàs? Bona nit.
1: I tota prèvia realment calorosa, horriblement calorosa.
0: Va, ja no en podem parlar.
1: Hi ha dies que venia aquí a fer el programa és rotllo...
0: No, és que tu passes per l'infern directament.
1: Jo vinc de Mordor.
0: Vens de Mordor?
1: Vinc de Mordor, m'ha aguantat l'anell i l'anell se m'ha fos aquí.
0: Vale.
1: De camí, imagina't.
0: Vull dir... Però jo aquí que no d'on vens.
1: No.
0: De temps, no?
1: Sí. Però heavy.
0: Bueno. Sí. I preparat pel Move o...?
1: Preparat pel Move. Tinc tot el meu vestuari negre super fresc.
0: Estudiat.
1: Super fresc. Que farà que sui molt aquest dissabte. Mm-hmm. Però bé, ens passarem molt bé, òbviament. Motivat bé. Com el que més.
0: Molt bé. I The Teacher, a l'altra banda de la taula, estàs molt lluny.
2: Sí, és veritat. Ens hem assegut en diagonal.
0: En diagonal, com estàs?
2: Sí, bé, anar fent. Home, una mica entristida, m'ha aixecat amb la notícia que havia cascat la Bonnie Tyler, que sense ser heavy, els britànics la coneixien com la primera dama del rock.
0: Podria ser, sí.
2: Recordem que mor amb 75 anys d'una afecció intestinal.
0: Bueno, ja fa 3 setmanes que estava a Portugal, a Faro,
2: no pintava bé la cosa.
0: Va tenir un coma induït, crec, i no...
2: Exacte, sí, no, sembla que s'hagués de... d'aixecar d'aquesta, o sigui que, bueno, que la terra li sigui lleu, allà on estigui, doncs, que prengui una a la meva salut amb l'Ozi, o qui sigui, i en l'altre, un altre tema completament diferent,
0: com
2: diria
0: els Monty Python,
2: en otro orden de coses, en now something completely different, estic bastant fascinada amb que, com que a mi no m'agrada el futbol, totes aquestes coses em venen així com de nou, sembla que hi ha un furor mundial per la selecció noruega i pel personatge aquest Haaland.
0: A veure, el personatge val molt la pena perquè no o sigui, jo el poc futbolero que sóc, mai veus un
2: neandertal.
0: Sí, bueno, a veure, sí, té aquest front de neandermetal.
2: Front, diu, mare de Déu.
0: Té estoc cap aquest noi. Sí, però, sí. A més, això té un físic que no és habitual veure en un delanter. Vull dir, és un tio que fa quasi 2 metres...
1: Un tros d'home.
0: Corre que flipes i a sobre marca gols.
2: No, però
0: I a més, tot el lore dels noruecs del remar...
2: Això. El que anava jo és que ara la penya està flipant amb el que fan els noruecs de remar, que és una cosa que hem fet tots els concerts de Monamart.
0: Des de Monamart, de l'Storm, ho hem fet.
2: A l'Storm, però es veu que es podria fins i tot traçar a... algun concert de Monamart de fa anys, com els primers que ho van fer, això. Fins i tot abans de Put Your Back Into The Earth.
0: Jo crec que va ser la Back Into Your Earth o així.
2: Put Your Back Into The Earth, això ho hem fet.
0: Però també s'ha de dir que, ara potser parlo de memòria, que inclús seleccions finlandeses o... No, d'Island i tot això, algú per l'estil l'hem fet. Vull dir que tot aquest llegat viking del nord d'Europa... Els suecs crec que no tant, però el del ull, el remar com a símbol d'unitat, todos a una, com los de Foto Bejuna.
2: Que bonic.
0: Això, ja, a veure, no sé, vull dir, ara la selecció preferida és la Noruega.
2: Fliparen els afeccionats del futbol quan descobreixin el black metal noruec, ja veurem.
0: Ja veus. Bueno,
2: si
0: crec que, a més, ara a través d'Instagram em surten a mi moltes coses que no conocies de Noruega. Sí, les conozco, ¿sabes? O sea, van trobar petroli i es van fer rics. Vull dir, què vols?
2: Mengen balenes.
0: També. Bueno. En fi... Digues. No, vale. Doncs pues mira, arrel de que Bonnie Tyler ha mort aquest dijous, hi ha una gent que han fet una cover d'una cançó de Bonnie Tyler, que és...
2: Total Eclipse from the Heart?
0: No, és l'altra. No, és l'altra. És que és la del títol llarg, que és Holding Out for a Hero.
2: Ah.
0: Que és cançó de Bonnie Tyler, i farà cosa de 2-3 setmanes una banda que ja hem punxat aquí a la zona, que és els D'Artagnan, que és metal folklòric, que ja hem posat diverses covers d'ells, que
2: agafen molt bones covers,
0: que fan temes popis i els,
1: final,
0: i el passen pel seu filtre.
1: Se'ls categoritzarà com a banda de covers,
2: És igual.
0: A veure, on és el problema?
2: The
0: final?
2: Ripple O sigui, és tan bona aquella cançó. Gràcies, és anent. El dia que la vas portar em vas fer molt feliç.
0: Sí. Doncs aquests, crec que són alemanys, els d'Artagnan fa qüestió de 2-3 setmanes van treure aquest single, que ja n'havien tret una altra d'una altra cançó de pop, que no punxaré. Però aquesta sí, i avui és allò que dic, bueno, avui és el dia que s'hauria de punxar, també per homenatjar
1: Bonitas. Oportunistes, la banda?
0: Oportunistes.com. En fi, la cover està molt ben feta, té tot el que ha de tenir una cover d'un grup de folk, i el tema es diu Holding Out for a Hero, de D'Artagnan.

0: Doncs Holding Out for a Hero, del tema original de Bonnie Tyler i versionat ara per D'Artagnan. A veure, està bé el tema, vull dir, no és un, mal, no és un tema dolent, és un tema que en un festival pues, veuràs a tot el públic saltant i ballant. I, bueno, una manera de... un petit homenatge que fem des d'aquí al Zona Metall a la Bonnie Tyler. Seguim amb música i crec que no serà una cover, no?, de Teacher.
1: Pues no, és vale. Un regal d'aniversari.
0: Ah, molt bé.
1: Sí, em va obtingut un col·lega que, bueno, que el coneixeu, el Johnny Benítez,
0: sí.
1: Que el seu costum pel meu aniversari és que m'envia un link a Bandcamp que ha pagat religiosament,
0: ah, sí.
1: I així contribueix a bueno, això,
0: a
1: l'alimentació dels músics d'arreu del món, no? De, petit, mm-hmm. de petites bandes. I en mm-hmm. aquest cas és una banda que es diu Tower. La coneixeu?
0: No.
1: Jo tampoc. No la coneixia de res, però efectivament molt ben encertat Johnny Benítez, realment m'has encertat la gust, en fi, no té cap mena de mèrit perquè ens coneixem des de fa més anys que anys del MUF, cunya. I es tracta d'una banda fundada a Nova York, pel que es veu l'any 2015, tenen 3 àlbums al mercat, Tower, igual que la banda, el 2016, un que es diu Shock to the System, del 2021, i el Let There Be Dark, del 2025, del qual us porto el single amb exactament el mateix nom, Let There Be Dark. I a veure què us sembla aquest heavy metal clàssicot, que hauria de tenir reminiscències una mica als Warlock, a fins i tot als Judas. Ja em direu què us sembla.
2: Tienes mi atención.
0: Ui, és que sí? Has dit moltes coses que ens agraden a tots.
1: Sí?
0: Ah, sí.
1: Que bé. Pues apa.
0: Doncs Tower i el tema...
1: Let There Be Dark.
0: Folly Fort.

0: Oh, yeah, doncs sí, els Tower, vinguts des de Nova York amb el seu pedazo de tema Let There Be Dark. Sí que a mi m'han sonat uns primigenis Maiden.
1: Una mica.
0: Per la manera d'estructurar el riff, el tema. Sí que és bastant més modern que els primers Maiden. També veig, veig Rollo Enforcer, totes aquestes bandes
1: ràpides
0: sí.
1: No sé
0: que
1: si
0: no arriben a Speed,
1: exacte.
0: Però és heavy metal, heavy metal con huevos, que diria...
1: Mateixa impressió. I alhora aquest rotllo cafre, no? Una miqueta fosquet que podria recordar...
0: Bueno, més que cafre, una mica tenebrós, però
1: sí.
0: No sé fins a quin punt imposat, saps? Vull dir, no és com un fos rotllo King Diamond que te'l creus, saps el que et vull dir? Però no, està molt bé, la veritat. Feia
1: I una altra característica de la banda, que al principi costa de
0: sí, perquè a més la mescla és com que la veu està una mica enrere i el principal és el riff de les guitarres. Però
1: doncs
0: bueno.
1: Que la cantant és una dona que es diu, m'encanta perquè aquestes coses típiques de pel·lícula americana del sud dels Estats Units, es diu Sarah Beth Linden.
0: Que guai. No, que guai. No he escoltat.
1: No sé si t'has fixat, és veritat que està com a baixeta,
0: sí, la veu,
1: però té com un vibrato que aguanta al final, o sigui que no està al principi del frasejat, sinó cap al final, que està bastant bé.
0: Està molt bé, la veritat.
2: Està molt guai.
1: Molt bé.
2: Sarabez és com nom d'entitat demoníaca, no?
1: També,
0: sí, no?
1: També.
0: Està una miqueta.
2: Està
0: Lilith i Sarabez.
1: Abandona este cuerpo, Sarabez.
2: Exacte.
0: Doncs anem a parlar de lo nuestro.
2: D'entitats demoníacas.
0: D'entitats demoníacas d'aquest poble, i és que, com bé sabeu, i si no sabeu, és que heu estat amagant sota una pedra o a una cova d'allà de Montserrat.
2: De Mart.
0: De mar, que aquest dissabte és el 20è, la 20a edició del Move Your Fucking Brain, que organitza Metal Defenders, és la 20a edició del festival de canya underground, green, black, death, tècnic, el que tu vulguis.
2: Per autonomàcia de Catalunya.
0: Sí, exacte. No sé si... Segurament el més longeu, també, de tots els festivals de canya que es fan. Com deien, aquest dissabte, a partir de les
2: 5
0: s'obren portes, i la primera banda a les 5 i mitja. Però abans diré una cosa, i és que abans de venir el Move, avui divendres, però avui no és divendres, el dia que gravem el programa, de camí al Move, si veniu en transport públic, passareu segurament per la plaça de l'Ajuntament, que es diu Plaça Catalunya, Molins de Rei. Hi ha un museu, i és que des del dia 10 fins al dia 19 hi ha una exposició dels 20 anys del Move Your Fucking Brain, que a més l'organitza Metal Defenders, on hi ha un recull de fotografies i esdeveniments que han passat durant aquests 20 anys del Move. Més que són documents gràfics, amb els cartells, hi ha unes històries...
2: Petits instants d'aquests 20
0: petits
2: anys.
0: Petits instants, que a més és molt divertit, perquè, clar, veus la gent que porta 20 edicions, la gent que en porta 10, i la gent que joves...
2: I que seguim igual.
0: I tant, tots seguim igual. D'aquí, en aquesta taula, hi ha una persona que ha fet el pacte amb el diable que està igual. Tu i jo, Digimon Helen Visnov, no estem igual.
2: No anava massa.
1: Els meus sacrificis de criatura.
0: Sí. Vale, però és així, que és al Museu de Canet Matller, ja t'ho dic, és a partir del dia 10 al dia 19, vale? Passeu, aneu allà, després aneu a les terrasses, a fer una cervesa, i ho repto a veure que hi vagi, a veure si algú reconeix a la gent de la zona batalla de les fotos, que és molt curiós perquè o ens veieu pel carrer o no sabeu qui és de les veus que sonen. Més que ara perquè veieu, hi ha una foto meva, no, dues fotos meves sense barba, vull dir que inclús la gent no va Metal Defenders i aquest és el...
2: Sí, és ell.
0: Fa molts anys d'això. Però no, anem a parlar del Move i anem a parlar dels horaris, perquè ja estan penjats.
2: Correcte.
0: Un segon que busco la publicació.
2: El tinc aquí.
0: Ho tens tu? Pues tira endavant. Tens-ho tu.
2: Res, dissabte obrim portes a les 5 de la tarda amb una fresqueta que ens anirà molt bé, segur.
0: No fa falta que us digui, aneu amb roba còmoda, amb algú pel cap, si aneu descapotats, crema solar i demés.
2: Sí.
0: Vale, aneu preparats.
2: Bebeu molt, aigua també.
0: A la barra també, sisplau. Sí. No, bebeu a la barra.
2: Sí,
0: de fora no.
2: Sí. I el festival, la primera banda són els Bytron, els nostres amics de Bytron, que obren a les 6:15 de la tarda.
0: 17:30, diguem-ho així, millor.
2: 17:30, pels despistats i despistades.
0: Sí.
2: Els seguiran els castellonens Morfina a 6:15 de la tarda.
0: Black Metal.
2: 18:15. Els seguiran els Dystopian Omen de Salamanca a 7:15. 19:15. I seguiran el Serra Bulo des de Portugal. Aquest tinc moltes ganes de veure'ls.
0: Sí, a mi aquests em generen curiositat.
2: A 8:45. I seguits dels Guinea Pig des de Roma, a les 21:40. I després ens anirem a Galícia, amb Black Metal, de la mà de l'Òstregos, a les 22:40. I aquí vindrà...
0: La recta, la rectíssima.
2: La recta final, amb una de les bandes que tinc moltes ganes de veure, que són els alemanys Profanity, a les 23:40, metal tècnic, des d'Alemanya. Van punxar un tema seu fa uns programes.
0: Sí, fa un parell de setmanes.
2: I tinc ganes de veure en directe, tinc ganes de veure com defensen el que van punxar aquí en directe. I arribarem a un dels plats forts de la nit, que són els escocesos Party Cannon.
0: Sí.
2: A 10 minuts per la una.
0: A partir de, sí, de la una més 10.
2: Amb el logo més semblant a...
0: el Toys R Us que has vist mai. A més, és crec, de les úniques vegades que s'ha vist un logo a color en el cartell del MUF.
2: O almenys un logo que contrastava tant que era en color.
0: Exacte.
2: I tancaran la vetllada des de Mallorca, els un bomb de terror, a les dues.
0: Sí, a tot això hi ha una cosa que no s'ha acabat de dir, és que a les 8:15 hi ha sorpresa.
2: Ah, aquí aquesta xuleta que tinc jo no
0: apareix. Sí, hi ha una cosa que posa Surprise Brain no sé què.
2: Surprise.
0: Surprise, i és que com que estem d'aniversari, doncs això a un quart de nou, a les 8:15...
2: Passaran cosites.
0: Vale? Perquè hi ha molta gent de Metal Defenders que s'ha treballat durant tot un any tot el tema de l'aniversari, ja no només l'exposició, sinó altres coses, i val la pena que vingueu, vale? Hi ha sorpresetes.
2: Bé.
0: Però anem a punxar alguna banda del MUF, no?
2: Sí, punxarem alguna banda del MUF. Viatgem a Salamanca per parlar dels Dystopian Omen, una banda formada el 2019, és relativament jove.
0: Prepandèmics.
2: Sí. Una banda que va començar fent death metal, thrash metal, amb tocs de metalcore, i després vam anar passant cap a death metal / greencore, que té publicat un EP i dos llarga durades, i us porto un tema del seu llarga durada del 2023, anomenat Medusa's Rage, i us porto el track número 2, anomenat My Heretic Creed, i la veritat és que m'ha sorprès, vull dir, sona molt, molt, molt bé. Vull dir, si us sembla, el punxem i en parlem.
0: I tant, fot-li.
2: Som-hi.

0: Doncs, Doniro, la canya de Dystopia Omens des de Salamanca, death metal molt canyero, i que la veu és veu femenina.
1: Sí, sí.
0: La veritat, molt guai, la veritat.
1: És d'una tal Maria Banxí.
0: Maria Banxí, hòstia, pues, Banxí. De Banxí.
2: Sí, sí, veig la Banxí.
0: Hòstia, Déu-n'hi-do, eh? Banxí només tu aboques a veus molt més agudes.
2: Sí, bueno.
0: I Déu-n'hi-do. Doncs sí, recordem que Dystopia Omens toquen a les 7 i quart, a les 19:15, però bueno, que el MUF obre a les 5 i fins quasi les 3 de la nit. Moltes hores de canya, de brutalitat i de passar-ho bé amb la gent de Mental Defender i els amics que vingueu, trobar-se a la família, qui sigui, o fer nous amics allà.
1: Vindim-nos a veure que repartirem abraçades.
0: Sí, i tant, i tant. Però poca estona.
1: Poca estona.
0: Fa calor.
1: Fa calor, fa calor.
0: Doncs res, anem a fer una mica de parloteo del que ha sigut el Rockfest d'aquest any.
2: Ah.
0: Anem ràpid, vale? Edició que jo personalment hi vaig anar perquè, bueno, no tenia res millor fer i tenia dies de vacances per gastar. I amb una mica dic, a veure què em trobo, perquè... No digues, anaves a dir alguna cosa, Tichers, que m'ho ha semblat?
2: Quina passió, no?
0: No, més que passió és realista. O sigui, jo parlo...
1: Estava entre casa banyar el peix o anar al Rockfest, no?
0: Exacte, una mica així. No, però sí que és veritat que comparant amb les edicions anteriors i cartells d'altres festivals que s'han fet el mateix cap de setmana, diguem que el Rockfest no estava molt bollante.
1: No és el millor cartell que han tingut.
0: No és el millor cartell, no és el millor festival tampoc, perquè com tots, que també ho deu tenir Resurrection i ho deu tenir Rock Imperium, té les seves cadències. Però va estar molt bé, jo, en veritat, sempre m'ho passo bé, trobes el motiu per passar-t'ho, veure concerts en directe, que jo durant l'any pocs concerts puc anar. Però, bueno, vam repassar una mica els tres dies i parlaré de lo que he vist, ¿vale? Anem a divendres.
1: Crònica selectiva.
0: Sí, no vaig arribar a temps per Machetelo, em va saber molt de greu, perquè els vam punxar aquí la ràdio i són una penya que foten un traix de puta mare. I a més són per aquí a prova, no sé si entre Santa Coloma i Barcelona, però va estar molt bé. Blues Pills, molt bon concert, la veritat, amb aquesta proposta de rock i blues.
1: Ja els havies vist, tu, no?
0: Ja els havia vist, també, en concert i en festival, també a hores intempestives del matí en un Rockfest, que vull dir, tocar a les 4 o a les 3 de la tarda és criminal. Tiqueto, vaig veure un parell de temes. AOR, Jarrotes 80, molt ben portats, una banda molt sòlida. Però després anàvem molt de la mà que érem del que serien Pretty Maids. També Pretty Maids, banda que porta molts anys, jo els he vist sempre en festival, però bueno, són bandes d'aquestes veteranes, diguem-ho així, diguem-ho bé, però que tenen un directe molt, molt sòlid. Lowness per mi va ser de les millors bandes que van sonar divendres amb un... Ja és la segona vegada que venien al Rockfest.
1: Jo les vegades que l'he vist és molt bon sabor de boca.
0: Veus un concert molt guai, amb gent sí. entregada, gent...
1: I molt veterana.
0: Molt veterana, molt té veterana. Molts anys, i la veritat és que el poc que controlo jo de Lowness, van tocar molts hits i va estar puta mare. Godheart també és banda molt bona, hard rockera, solidíssima, que també arrel del cantant va morir i va fer un relleu un altre cantant i també ho fan superbé, la veritat és que mola molt. Sex Pistols, me'ls vaig petar, vaig decidir no veure-ho.
1: No?
0: No. O sigui, no tenia la necessitat de veure'ls.
1: No tenies curiositat, a veure...
0: No, zero unitats de curiositat.
1: Aquesta reencarnació dels Sex Pistols.
0: Bueno, és que són Sex Pistols amb un cantant.
1: Clar, vull dir, no estava ni el Rotten ni el Sick Vicious, vull dir que...
0: Per això, que era en plan... No sé.
1: Bueno.
0: No, o sigui, en algun moment havia de parar per seure, menjar alguna cosa i veure.
1: Sol passar en aquests festivals.
0: I llavors era la banda a sacrificar.
1: Vale.
0: I després va venir el cap de cartell de la nit, que era Megadeth, amb aquesta gira d'espedida. Jo haig de dir que jo vaig veure un molt bon concert i que el vaig gaudir molt. Sí que...
1: I la veu?
0: A veure...
1: La que ens esperàvem, més
0: o menys. La veu és el que t'esperaves. El pobre Dave Mustaine té un fil de veu i no s'aguanta, ¿vale? No s'aguanta. Toca la guitarra molt bé, però la veu no li fa justícia. A més, en el sentit de que tu veies que la veu estava tractada perquè ell, encara que cantés amb un fil de... No, perquè ell, encara que cantés amb un fil de veu, se sentís bé.
1: Bueno.
0: Jo m'he sentit més decepcionat en altres concerts de Megadeth, En aquest, no. El setlist molt bé, ells molt bé, el show molt, molt sobri, perquè altres vegades que els havia vist portaven 3.000 pantalles i 3.000 històries, aquí no hi havia pantalles, només hi havia una pantalla darrere que posava Megadeth i punto.
1: Megadave.
0: Megadave i punto.
1: Molt bé, molt bé.
0: Ens anem a dissabte. Aquí vam arribar tard. Aquí s'ha de dir que moltes bandes del matí no les vam veure. De primera hora de la tarda no les vam veure. Estàvem debatint-nos entre veure Primal Fear o Napalm Death. Què vam anar a veure?
2: Aquí entro jo.
1: Jo crec que vam anar a l'ombra. No?
0: Vam anar a l'ombra a veure el concert de Napalm Death, la veritat. Va ser un concert molt divertit. Jo ja els havia vist, és un concert d'any.
2: Jo no, molt sorprenent.
0: Que no saps si veus... És el que deia la Titxa. No saps si veus greencore, punk...
2: Punk. Si li baixes el volum, l'actitud de la persona és
1: greencore amb esperit punk.
0: A més, ell va amb les pintes de Ruthless, saps? Vull dir, amb els texans, els tirants i una samarreta blanca.
1: Sí, Rudy Boy.
0: Rudy Boy. Però molt guai, la veritat. Ens ho vam passar molt bé. A més, estàvem a l'ombra de la supercarpa, amb el que estava molt bé. Testament, molt bon concert. La Chuck Billy i companyia és de les bandes més sòlides que pots veure en lloc.
1: Banda que no falla mai.
0: No falla mai, aquesta banda, la veritat. La veritat és que molt i molt bé. Hace ben veure un tros del concert, quasi de la meitat cap al final. Però també veus una banda super sòlida, es nota els 50 anys de carrera, no d'aquesta formació, sinó sobretot del Wolf. Però també és veritat que amb el senyor Tornillo ja porta, crec
1: que... És del 2010, si no m'equivoco.
0: Ja porten uns quants anys i tu veus que la banda tira molt bé. Sí. Van tocar temes nous, van tocar temes clàssics d'AC, van haver-hi col·laboracions, va pujar el Ras Shippers de Primal Fear a més.
1: Molt bé.
0: I després també va pujar el Chuck Billy. Que aquí, el del Chuck Billy s'ho podien haver estalviat, perquè el van fer pujar a col·laborar a cantar a Balls to the Wall, i jo vaig veure com li posaven les lletres de Balls to the Wall i que el tio no s'hi veia ni amb les ulleres. Llavors tu veies que cantava quan no tocava, deixava que el Tornillo fes l'entrada i després entrés ell.
1: Era una mica karaoke de Cap d'Any.
0: Sí, una miqueta, era karaoke de Cap d'Any. Dir tot això, que hi ha hagut una mala notícia, és que el camió de producció d'Acep el van assaltar en una parada d'autopista i li han robat material al senyor conductor d'Acet, entre ells una guitarra del Wolf.
1: Bueno, és que va passar això i després va haver-hi el material fotogràfic.
0: Ara, l'altra banda. Sí, sí. Després d'Acet va venir Halloween, també 2 hores llargues de concert, van fer un concert una mica llarg, però molt bo. S'ha de dir que la formació ara, amb tota la gent que ha passat dels dos cantants, que és l'Andy Deris, el Michael Kiske i el propi Kai Hansen, més... La formació de Halloween d'ara, la veritat és que aquesta això funciona molt bé. És la segona vegada que els veia amb això. I la veritat és que està molt bé. El setlist ben trobat, sí que potser faltaven molts temes clàssics, hi havia alguns temes nous o temes que podrien ser seminous, perquè hi havia del disc anterior amb el Andy Deris en solitari. Però la veritat és que, primer, un show de llums impressionant, un show de pantalles també molt guai.
2: I... Una actitud molt simpàtica.
0: Sí, són majos.
2: Empasten les veus, superbé, es porten superbé entre ells, molt, molt adorables.
0: I després d'aquí, el Guilty Pleasure del concert de Sabaton, que jo és a dir que ja m'ho vaig passar molt bé. Tenia moltes ganes de veure'ls i és això, és els Manowar d'aquesta era. Sí, són els Manowar d'aquesta era, però la veritat és que no sé qui ho deia, que dic, si aquest és el dia que Maiden es jubili, les bandes següents que vindran, una d'elles serà Sabaton en les produccions dels concerts, també ho serà Mon Amarth, ho serà Arch Enemy, i Halloween, si encara funcionen. El setlist molt ben trobat, amb temes nous i temes vells, molta producció, pantalles, em van crear la necessitat de tenir una tarima per la bateria en forma de tanc, perquè jo no he vist un bateria que toqués més amunt en ma punyetera vida.
2: Fantàstic.
0: I ells són simpaticots. Vull dir, s'ho passen bé tocant i entre ells veus que hi ha bastant bon rotllo. I d'aquí acabem el dissabte per anar el diumenge, que el diumenge era el diumenge de punkis.
1: Diumenge
0: de punkis, que aquí sí que vam coincidir tots al festival.
2: A mi em va sorprendre, em va emocionar aquest dia. No m'ho esperava, eh? Jo, normalment, quan vaig al Rockfest, sempre tinc una o dues bandes que porto tota la vida volent anar-los a veure, perquè ja existien a l'època el meu pare, jo què sé, no? Deep Purple, bueno, ja els havia vist, però bueno, UFO...
1: Alice Cooper, sí.
2: Exactament, Alice Cooper, molt bon exemple. I aquest any, els únics que tenia una mica aquest sentiment era Halloween, no els havia vist mai, em feia molta il·lusió. Després Bad Religion, ara us explicaré, i una mica...
0: Offspring.
2: No, Offspring ja els havia vist. I Sabaton. A mi sí que em feia gràcia sí. veure el Sabaton. I tot i així, i tot i que en principi quadra més amb la música que m'agrada, la música del dissabte, em va emocionar molt més la del diumenge. I ara m'explico, perquè era veure com la meva adolescència... Saps? És a dir, no estic veient les bandes del meu pare, que és normal que ja són vells, estic veient com els ídols meus de quan tenia 14 anys estan vells. Però, bueno, però ahí estan, no? Estan...
1: I molt ben portats.
2: Molt ben portats, però... Oh. I després, que realment... O sigui, em vaig adonar que eren cançons que eren molt més emotives i polítiques i compromeses, i també vaig donar-me compte de perquè quan va sortir, per exemple, el Grunge, que era més o menys per aquesta època, no, a mi em va relliscar totalment. Me la va relliscar perquè, clar, jo estava escoltant una cosa que era molt més potent, ràpida, saps? Divertida... bueno, en fi, que jo entre els 14 i els 17 anys estava turbo flipada pel hardcore melòdic de la Epitaph, per totes aquestes bandes, aquí faltaria NoFX, jo què sé, Rancid i aquesta penya, i tinc aquesta sensació d'autotraïdoria, així com la ràbia que fot aquesta penya que diu, ah, escoltes heavy, jo ho escoltava quan era jove, quin fàstic que em fas, jo no ho he deixat d'escoltar, però jo sí he deixat d'escoltar hardcore melòdic, i a mi, pues, escoltant aquestes tres bandes, també l'Evaristo, em va fer
0: caure... Jo haig de dir que amb el concert d'Evaristo vaig flipar.
2: A mi se'm van caure els pelos del sombrajos i vaig pensar, però per què he deixat d'escoltar aquesta música? I la darrera cançó d'Evaristo, que va acabar amb Ellos dicen mierda, a mi em va deixar plorant. Així mateix t'ho dic. Ja està. Que bé, crònica emocional.
0: Crònica emocional. No, si és això, vull dir, jo Evaristo no l'he vist en ma punyetera vida i m'ho vaig passar molt al concert. Bad Religion tampoc els havia vist. Sí que havia escoltat alguna cosa, però realment... punk rock a 80 dels 90 també, i encara segueixen.
1: Sí.
0: Què més va venir després d'això? A Powerwolf sí que vam fer un descans, que veient el cartell Powerwolf en aquell moment no pintaven res, però suposo que els havien de col·locar en algun moment.
1: Bueno, van començar amb Order Organ.
0: Order Organ, sí. Bueno, és que era Steel Panther, Order Organ...
1: No, primer Order.
0: Order Organ, Steel Panther sí. I després tots els...
2: Que... Massa calor, però si no ja els hagués anat a veure, m'encanta.
1: Sí, que es van fregir.
0: Sí, no, ells han penjat fotos d'ells vermells.
1: El cantant que portava una espècie d'armadura va fer un comentari de bueno, el pròxim concert que sigui el gener, no, jajaja. Ja, ja,
0: bueno, ah, sí, perquè en Benjamin morir. També no...
1: Sí, Benjamin...
0: jo no el vaig veure.
1: Vam anar a l'ombra,
0: Vale.
1: Steel Panther va estar molt sí, bé, com el seu rotllo.
0: El seu show.
1: I es van fregir. I les acompanyants que portaven anaven més lliures de roba, potser no van passar tanta calor,
0: sí, però
1: bueno,
0: igualment...
1: és el que té.
0: No, i després, clar, després de Powerwolf, que és el que dic abans, és una mica la mateixa fórmula que Sabaton, temes molt, molt recurrents, molt fàcils d'entrés, molt identificables, però també porten una escenografia bueno, digna de les grans bandes.
1: Sí.
0: Molt espectacular, petards, de tot. Després va venir Os Spring, per mi va ser el concert del Joan dels 14 anys, ja estava superfeliç, sí, perquè...
1: Tornem tots a l'institut.
0: Hombre, i tant, tio. Més a... Sí que és veritat que va haver un moment, que això ho deia l'Uri que ens acompanyava, diu, hosti, potser parlen una mica massa. Sí, potser sí. Pecaven una mica de fer transicions d'entre temes un pèl...
1: Aquest minut de bromes podia ser un tema, no?
0: Sí, una vegada sí, però quan ja portava molta estona a bromes...
1: Que
0: era així
1: que
0: dius... Bueno, però la veritat és que van repassar tota la discografia
2: i al final... No es van deixar cap, veus? A diferència de Halloween, que si es van deixar dos o tres i no els hi perdono, Offspring ho van tocar tot.
1: Va sonar molt bé, el Dexter Holland es conserva molt bé.
0: Sí,
1: recordem que té 60 anys, encara que no ho
0: creiem. I un doctorat en microbiologia.
1: Biologia, correcte.
2: Biologia molecular, biologia, penso.
0: Això.
2: Però l'altre també, el Greg Graffin, també és doctor, crec que en literatura, ara ho miraré, i també està, a part que està descapotable, el tio ha perdut el pèl, i no fa cap d'ells, Els Offspring estan una mica més produïts estèticament, però els Bad Religion supernaturals de carrer.

0: la portada d'aquest àlbum de 1993, de Sepultura, sí. I que van tocar tots els temes del...
1: Però no tocaven en ordre, no?
0: No, no tot en ordre.
1: No estava en ordre, vale.
0: Així que van començar amb Refuse Resist.
1: Sí, això sí.
0: I el War for Territory van tirar cap al final, em sembla que la penúltima, així.
1: Vale.
0: Però sí, sí, i van sonar...
1: No, sonaven de conya, més. Com que ja quedava poca gent, vam poder anar bastant endavant.
0: Sí, sí, sí.
1: I dius,
0: però l'experiència de prop.
1: I va estar molt bé, la veritat. A més, em fa... Crec que no erro si el logo de Calavera ID amb el tema del Caos ID... Crec que hi ha la mà del dissenyador del Pol de Branca Studio, crec, recorda. No seria la primera vegada que fan coses junts, vull dir que estava molt bé.
0: Molt bé.
1: Posem
0: alguna música?
1: Posa Cavalera, tio. Posa Cavalera, posa Sepultura amb aquest temazo. I res, l'any que ve ja hi ha dates del Rockfest, 4 dies de festival.
0: Sí, 1, 2, 3 i 4.
1: 1, 2, 3 i 4, de dijous a diumenge, i les entrades estan ara mateix a 195 en tot inclòs. Però és un festival que, depèn de com hauria de començar a millorar coses, cartells, preus de dins, preus de fora, i la infraestructura, si el temps ha de ser aquest ja tots els estius, potser fer-lo el juny. Ho deixo aquí.
0: Bueno, això
1: ja entra dins els circuits dels festivals i dels concerts.
0: No, són esclaus del sol i dels circuits de les bandes.
1: Exacte,
0: això,
1: bàsicament.
0: Bueno. Anyway, viatgem al 1993, quan Sepultura molava molt, i posarem el tema de que hauria aquest Chaos ID anomenat Refuse Resist.

0: Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do, clàssic de Sepultura, Refuse and Resist, del que havies dit, de 1993, i això va sonar atronador al Rockfest el diumenge a la nit. Ostres, és que per mi va ser una mala hora per aquesta gent, vull dir, ostres, després de 3 dies...
1: Jo treballava el dia següent, aquí ho deixaré.
2: Una mala hora, però també un gran grup per acabar.
0: Sí, això sí, això sí, això s'ha de dir.
2: Clar, també pensa que si fiques algú, un grup que no tingui molta tirada, la gent
0: no es queda, i això passa més una vegada. Sí, dir que...
2: I al fons recordem que diumenge el Meto tanca a les 12 i que, bueno, la gent desfilava per anar a casa.
0: Ràpid. Molt bé. Què tenim? Tens de punxar algú més?
2: Un tema petitet i...
0: I canes i
2: tal. Sí, sí.
0: Doncs mira, jo tinc un tema que canviarà totalment de registre. Una banda anglesa que es diuen Green Lung, ¿vale? Els hem punxat aquí. Abans feien... Dic abans. Abans feien Doom, ¿vale? Però és que ara s'han passat...
2: Ja no?
0: No. El tema que us porto serien els... Atenció com ho he descrit. Deep Purple, ¿vale? Rotllo Deep Purple, però necròtic, en el sentit de foscor, alegre, una mica trollfest, però en l'àmbit del hard rock, sí.
2: Dark Deep Purple.
0: Dark Deep Purple, ¿vale? és forma part del seu nou disc, però us poso el single, ¿vale? Es diu Necropolitan Line, ¿vale? O sigui, per això he dit necròtic. A mi m'ha volat molt perquè és això, serien els Goblins... O sigui, Deep Purple Goblins, ¿vale?
1: Vale.
0: Sí, que raro. Sí, estic dient les expectatives molt altes o m'estic definint com el cul, vosaltres mateixos. Però són vale. Green Lung, Green Lung, Necropolitan Line. Fot-li.
2: Som-hi.

0: Oh, yeah, sí, sí, a veure...
1: Tot arreu al mateix temps, eh?
0: Sí.
1: Una miqueta punk, una miqueta circense...
0: Sí, a veure...
1: Molt descaradament Deep Purple.
0: Al principi m'ha recordat molt a Helicopters, però sí. Després no, després amb el Deep Purple, el moment de solos de teclats i guitarra és molt Deep Purple.
1: I aquesta el videoclip és molt divertit. El de cantar entre moltes cometes.
0: Sí, el cantar sí que és veritat que, jo t'ho dic, és una mica Goblin, saps? O sigui, molt estrany, però jo dic que han passat del Doom a aquest format que a mi ja m'agrada, vull dir, és una cosa diferent. Però bueno, res, fem a la recta final del programa i recordeu abans de res això, dissabte, demà, a les 5 de la tarda, obre en portes al MUF, fins a les 3 de la nit, un munt de bandes, un munt de gent, canya, black metal, death metal, green, tots, nosaltres també estem per allà, o sigui, us esperem a tots.
2: Amor i fantasia.
0: Aneu a la barra, consumeu la barra i no feu botellons, sisplau. I ara, Cares i Calbes, en què acabem aquest programa, DJ?
2: Doncs acabem amb l'últim àlbum que van treure els separats, The Strapping Joulat.
0: Ostres!
2: Sí,
0: ostres.
2: Sí.
0: Mira, aquí falta el...
2: Sí, falta.
0: El capità.
2: Falta el capità. Doncs pues mira, superb.
0: Sí.
2: L'últim àlbum que van treure abans que comencés el senyor...
0: David Townsend a fer projectes... Townsend,
2: sí.
0: Townsend
2: de
0: coses.
2: De Townsend Company. un discazo. Mm-hmm. I realment és un bon àlbum d'entrada a lo que és Strapping i potser també a lo que és Devin.
0: Vale.
2: I perquè és un àlbum que passa una mica com els últims... O sigui, faig una mica la comparativa com els últims àlbums que van treure Black Sabbath amb Ozzy abans que marxés, que ja es començava a veure el que faria ahir en solitari amb Randy Rhoads, no? Mm-hmm. I ja es veu una mica dels dos mons. O sigui, és un tema molt catxondo. El tema és Far Beyond Metal. I bàsicament és... Els canvis que fa entre veu trencada i veu entre tenor i neta són impressionants. I és un tema que és la festa. És un tema que és la festa i les parts netes són realment de llagrimeta. Poca cosa més. Vull dir, disfruteu, 20
0: ens veiem,
2: anys...
0: Ens veiem demà dissabte al MUF i porteu-vos bé. Bona nit!
2: Bona nit!
0: Vagi bé!

0: El cop de calor és la situació en la que el cos ja no pot regular la temperatura. Ja sigui perquè fora fa molta calor, perquè hem fet un esforç físic molt important o perquè tenim febre i no hem begut prou líquid. La persona que pateix un cop de calor pot queixar-se de mal de cap, de malestar o mareig i característicament tindrà la pell molt calenta sense estar suada. Què pots fer davant d'un cop de calor? Mira d'allunyar la persona de la font de calor. Per exemple, si està al sol, col·loca-la a l'ombra. Abaixa la temperatura i, si ets a casa, obre les finestres o engega un ventilador. Treu l'excés de roba o mulla la persona amb aigua. Recorda que si perd la consciència, l'hauràs de col·locar en posició lateral de seguretat. I si deixa de respirar, hauràs de començar les maniobres de reanimació cardiopulmonar. El més important davant del cop de calor és la prevenció. Beu líquid sovint, sobretot si fa calor o fas esforços físics. Per qualsevol altra informació o consell de salut, truca al 061 Salut Respon.
1: El mundo ha cambiado. Ya no es lo que era antes. Y la música también.
2: Stereo Pop és l'alternativa. No ens fa por viatjar al passat, present i futur. Queda't a l'òrbita espacial.
3: Stereo Pop, amb Christian Vela. Els dissabtes, de 10 del matí a 1 del migdia, a Ràdio Molins de Rei. Els dilluns a la Penya Blaurana teniu Escacs, un joc ciència que exercita la memòria, millora la concentració, la creativitat, el raonament lògic i l'afany de superació. La Penya Blaurana us ofereix classes d'iniciació als escacs per tothom cada dilluns a la tarda. Tots els que hi vulgueu assistir sereu benvinguts. Podeu contactar-nos als telèfons 608 028 450 o 649 848 951. Som la Penya, som esport, som cultura. Us hi esperem.
4: Ràdio Molins de Rei.
5: Aquest programa s'emet en segona audició.
6: La cançó del dia, amb Sandra Tangerina.
7: Bon dia i bona hora, família. Aquí Sandra Tangerina, la cançó del dia. La meva recomanació d'avui és It's a Heartache, un gran èxit mundial de la galesa Bonnie Tyler, llançat el 1977, un clàssic del pop-rock amb tocs de country. La cançó parla del patiment d'un amor no correspost, d'aquí el títol, és un mal de cap. Desgraciadament, el dia 8 de juliol ens va deixar i em sembla un bon homenatge començar el dia amb aquest temazo que tant la representava. Així que música a tope i bon cap de setmana!

0: Bon dia.
1: Bon dia, què tal, com estem? I felicitats una vegada més a la Sandra per la selecció musical d'avui. Bonnie Tyler, Itza Harris, bueno... O sigui, comencem bé doncs, el pre-cap de setmana.
2: Molt bé. Hola, Miquel Vinyas, bon dia.
3: Hola, bon dia.
2: Hola, bon dia,
3: Miquel
2: Paisa.
3: Bon dia, bona hora.
2: Sense el Miquel Díaz avui, Miquel Vallès, bon dia.
4: Bon dia, família.
2: Comencem.
4: Bé, avui
2: és Sant
4: Cristòfol, escolta. Sí, sí. Abans es feia una festa molt maca.
2: Ja no,
4: ja fa molts anys,
2: ja
4: eh?
2: Ja passaven ahir els cotxes.
4: No, ja fa molts anys. A Barcelona encara hi ha un... Ara no em facis dir a bon, però prop de Sarrià, potser, que encara fan la festa de Sant Cristòfol.
2: Encara es manté això.
0: A Sarrià sí. O a la Concepció?
4: Per allà.
0: Bueno, no,
4: no, és el mateix, sí. Però és que no, és que estic desubicat ara.
2: Sí?
4: Sí. Sí, perquè ho feien en dos puestos i un ja no van fer més i ara no sé un puesto d'aquests que ho fan, sí.
2: Bé,
3: es pot
2: dir.
3: Ara ja s'ha acabat, això, ja.
2: Això s'ha acabat, eren altres temps.
4: Sí. Ja. Jo...
3: Beneir ja no es beneix ni a Cristo.
4: No. Que tot no que ets, que tot no que ets. Paisa, no comencis ja, perquè...
1: Paraula de pressi, cuidao.
4: Sí. Sí, sí, jo el que sí que puc dir-te és que, no sé si ho vaig comentar alguna vegada, que abans, davant mateix de Can Ametller, davant mateix, eh? De Can Ametller. Sí, sí, feia la benedicció dels cotxes, que jo tinc una fotito, per cert, i són cotxes de l'època aquesta de Fortés i cotxes d'aquests que teníem... Sí, sí, cotxes de, que teníem abans. Però a partir d'aquí ja van passar uns anys i se va acabar ja...
3: No recordo fins quan va ser.
4: Jo tampoc, però fa molts anys, eh? Molts.
3: Bueno, jo no hi he anat mai, eh? Jo, a mi no em beneix,
4: no
3: em beneix ni...
4: No, ni Cristo, oi? També ni Cristo no et beneix a tu.
3: No, però bueno, jo sé que ho feien
4: sí.
3: I havia anat a veure-ho alguna vegada, eh? Era en època ja de l'època dels 600 sí. O abans dels 600.
4: No, abans dels 600.
2: A Barcelona l'acte central és la benedicció popular de vehicles a la Basílica de la Puríssima Concepció.
4: Aquí.
3: Veus?
4: Sí.
0: Allà al carrer Aragó.
4: Sí, senyor.
2: Sí,
4: confirmadíssim. Doncs sí. Pues abans ho feien en dos puestos, feien per allà a Sarrià, que dic jo, i aquí baix.
2: I el Vinyas no portava els cotxes a Beneïn?
0: No, quan era petit...
2: Quan era petit, què passava?
0: Jo vivia davant de l'església i allà venien tothom a Beneïn motos i cotxes i tal, però en aquest temps no tenia cap vehicle
2: sí.
0: I quan em vaig tenir ja no hi anava. Vull dir que no hi anava mai a Beneïn.
4: A part de que no hi anava, potser ja no beneïen.
0: Potser no.
4: Imagina't.
0: Però, en canvi, on tinc una caseta allà al Pirineu, el poble originàriament es deia, o es diu, Sant Cristòfol de Toses, i el patró és Sant Cristòfol, i hi ha imatges allà de Sant Cristòfol, però, clar, viuen 10 o 15 persones, amb el qual no hi ha cap benedicció.
3: Ja van tenir algun carro, algun ruc.
0: Ja no, per els diumenges.
5: Aquí fèiem tot el cercavila, amb cotxes, amb els camions,
4: sí.
5: Això... Jo recordo, sí. Amb algun camion de casa verinat, s'engalanava el cotxe, es portava fins i tot una orquestra dalt al camion alguna vegada, d'això, i es feia el circuit. I...
2: En termes de pastisseria, com ens explica Jesús Cardona, també hi ha els volants de Sant Cristòfol, que és un dolç.
5: Sí, però sí. Això ha sigut molt recent,
2: sí,
5: eh?
2: És més recent.
4: I les fulles de Sant Cristòfol.
5: Les fulles, sí, de Cal Mas.
4: Sant Cristòfol de Cal Mas. Sí, senyor.
2: Atenció, eh?
4: Sí, senyor, sí, senyor, sí, senyor, Rafael Mas. Les fulles, de, famoses fulles de Sant Cristòfol, que per cert eren boníssimes, eh?
2: Sí?
4: Sí, sí.
2: Ho recordeu, eh?
4: Sí, sí, això sí, amb molt de carinyo, ho recordo.
2: Amb molt de carinyo.
4: Sí.
2: Molt bé.
4: Sí. Jo he passat de boomer a millennial en dos minuts.
2: Això no
4: ho recordes,
2: eh?
4: O sigui...
2: Saps on era la pastisseria
4: Mas,
2: oi,
4: Miquel? Sí, home, sí, això sí, home, clar, jo em vaig criar...
2: Em vaig criar a
4: Pep Ventura, vaig tenir 9 anys, però jo la meva vida la feia...
2: On
4: que és els avis, a Cal Baster, on hi havia la caixa, i clar, jo, sí. Digui, el meu recorregut, que jo recordo, era arribar fins al rec, no?, fins al forn del pont,
3: sí.
4: A l'Arenes... I el passeig tinc que estar 3, 4, 5, 6 anyets.
5: Fins a l'Estrella.
1: fins a l'Estrella, justament. Sí. Més menys, més menys. Jo és era el meu recorregut que recordo. I després el d'anar amb la mare que em portava a l'escola, els nacionals, doncs, bueno, tot el carrer de baix, més o menys. Sí, però, sí, que si home, que el Mas era una passió, per favor. Sí, que ells van anar, crec que se'n van anar a viure a les Canàries,
3: sí, sí, sí.
1: Ara, l'altre, potser sí que tinc l'imatge, no sé si imatge viva o alguna fotografia, del mossèn beneint cotxes. No sé si beneint cotxes o beneint burros, però alguna cosa...
5: Va, és que hi havia les dues benediccions. D'un altre dia.
1: Ho tinc molt...
5: La de Sant Antoni...
4: Molt, Sant Antoni beneint els burros. Per Sant Cristòfol, els cotxes.
1: Molt llunyana, molt llunyana.
2: Sí. Ara, mira, el Salvador Prat, gràcies, Salvador, que sempre està atent, m'ha passat una imatge de la portada del Tot.
4: Una fotito, sí.
2: Ah, 1964, passant les motocicletes, entre elles la del mateix Salvador.
1: Sí, sí.
2: Això és de 1964, les escales de l'estació.
0: La foto, el tot no existia, és la foto només.
2: Bé, el Tot és de l'octubre del 92... Mm. Que
4: publicat, sí. Escolta, Vinyes, perdona que et digui, però és una fotito de l'any 64.
0: Hem d'explicar-ho.
4: Això sí, és important.
2: Això és l'important. Sí. De l'any 64, amb les motos passant per davant de...
3: Sí. Aquesta època sí.
4: Però jo pensava que després del 64 es va acabar molt aviat la pandèmia. Perquè jo recordo que fa moltíssims anys que no es feia aquí Moïse Abé, però molts.
2: Però molts, eh?
4: Molts.
0: Les escales són les mateixes, de l'església?
2: Segurament. Això ho sabràs més tu que...
3: Sí, tu que ets del totxo?
0: No, però a més un dia ho explicava jo en el patrimoni, allò que et vaig dir, que quan...
2: Aquest grup que teniu de patrimoni, que ja quan,
0: quan van fer aquesta església l'any 40 i pico, va quedar doncs, amb una mida d'escales, no? I al cap de pocs anys, als anys 60, més o menys, quan van fer la plaça i el jardí de mossèn Enric, es van trobar que era més baixa que les escales. I van tenir que afegir dues escales per sota, no per sobre. O sigui, més avall. I si aneu allà un dia a l'església, jo hi vaig molt. A dintre no, Fora. I ja veureu que hi ha dues escales de punta a punta afegides que tenen un altre tall de cantera, de pedrera. Tot és un pic a pedrer diferent.
4: Però són les escales grosses o les que van a la sacristia?
0: Les grosses, no,
4: les grosses.
0: I em van tenir que afegir dues perquè el treure cal tano i tot va quedar més baix que abans. Llavors ja fa gràcia per això, perquè veus dues escales diferents.
3: Dos graons,
0: sí.
4: Sí, nosaltres
0: que som... Dos de punta a punta.
4: Nosaltres que som molt neòfitos, no ens n'hem enterat d'això, no n'hi ho han... No.
2: Bé, escolta, vam anar a veure el pas del Tour o no?
4: Jo no. Vull anar-hi al Pla, que per cert...
2: O sigui, la idea era...
4: Anar-hi i anar-hi al Pla, precisament, però amb aquesta calor no em vaig bellugar.
2: No,
4: i que per cert, allà al Pla, les imatges que van donar, que per cert van ser molt ràpides, sí, i veloces, que pensava que duraria una miqueta més, i sortiria a l'església, i sortiria a l'església de Molins de Rei, a la ràdio Molins de Rei, i sortiria la Santíssima, i no va sortir res de Molins de Rei. Van sortir molt ràpid.
3: Ràpid,
4: que per cert, allà al Pla, que jo pensava que estaria a tope,
2: sí, allà al Pla,
4: no hi havia
2: quasi
4: no hi havia ningú. Sí, sí.
5: Però el pare de la Mariona estava a tope.
4: El pare de Mariona, sí. Sí, sí.
5: A més, hi havia ombra.
4: Exacte, sí, sí. El pare de Mariona, i el tros aquest ha vingut de València, ha vingut de Barcelona, hi havia molta gent, això sí. Però allà, que es
2: veu...
4: El polígon, exacte, que jo vull anar, doncs no hi havia quasi ningú. Clar, les ombres són dels arbrets aquells que hi ha, i prou, no hi ha més ombres.
2: Algú més
1: va... Jo estava fent una barbacoa amb...
2: Estrany.
1: Bueno, cada qual l'uso jo. Aquí tenim el de les aceres, el dels totxos, no? I jo soc el de les barbacoes i de les festes. No, aviam, però això no és nou.
2: No.
1: Tenia amb uns amics i aprofitant que ho vas veient pel mòbil, per igual, a la que ens van dir, vam caminar amunt, i a l'alçada del Motos Català vam estar allà, em vaig trobar, estàvem fent un petit castell, molt petit, els Matossers, i el Miquel Tabals em va saludar, i va ser això, però, quan és una cursa que és en pla, ja saps que van junts.
3: Sí.
1: En un moment de res, hi ha dos despenjats i prou, dos que anaven davant, que dic, els enganxaran les plugues i els van enganxar al just, i ja està. Però no deixa de ser un aconteixement increïble. Sí, sí. Haguera estat de conya si eren molt fer recorregut original, que era per Collserola. Llavors allà sí que s'estiren, pots buscar una ubicació i estàs una estona veient passatius en bici. Si no, doncs, bueno, sí, bueno.
3: Passen dos segons en passatius.
1: Jo he vist passar el Tour per Molins de Rei i ja està.
4: Sí, però van passar molt ràpid.
1: Collons, clar, com que és per Molins, passem més a poc a poc perquè es pugui fer selfies.
4: No, van passar molt ràpid.
0: Venien d'una baixada de Bordavo per allà, no? Tot baixada. Arriben aquí, que és pla. Jo no vaig veure-ho, però té que ser pum-pum.
5: Jo l'estava seguint per televisió.
2: Sí.
5: I, bueno, vaig veure la pujada a Vegas.
3: Sí.
5: Una carretera que conec bastant i d'això. Dic, ara aniran cap a dalt a l'Ordal, cap a Subirats, i baixaran. Baixo allà al parc de la Mariona, i una mica més i no els veig. Perquè
0: i ja estaven allà.
5: Ja em va dir
1: No van fer Olesa i Avinyonet. Crec que es van...
5: Sí, sí.
1: Van fer Olesa i Avinyonet o es van desviar a Olesa a Bones Valls cap a Vallirana.
2: Sí,
1: jo crec que van anar per aquí,
3: sí. Sí, sí.
0: Es van desviar. Ell vol dir que en un moment eren aquí.
5: Encara estan baixant... Baixo, real, arribar a la carretera, a part de la Mariona, i una veïna em diu... Diu, no, si ja sona Cervelló. Dic, com que...
3: Sí, però no van.
5: I al cap d'un moment...
3: A l'Ordal no van.
5: Dic, ja està.
3: Allà, directament fins a Vallirana.
0: Allà va pujar davant de
5: casa. Pensava que pujaven fins a...
0: Al Pirineu hi ha un 11% de pendent. Allà la gent caminava al costat, i els donava les ampolles, no les tiraven, els donaven a la mà. O sigui, anaven caminant a pas de ciclista.
3: Clar.
0: Allà sí, però clar, quan ve una baixada...
1: La pujada, pobrets.
0: No sabia ni quina marxa posar, perquè ja no n'hi havia més.
1: Sí, sí.
0: I anaven caminant, allò que ja venien de... Clar, de Ribes de Freser ja és pujada.
3: Sí, però hi van pujar...
0: Però és que quan arribes allà, és l'hòstia, allò,
3: sí,
0: eh?
3: Sí, hi ha el Tourmalet, ahir.
0: Bueno, però ja...
3: El Tourmalet, que també duridó, eh?
0: Però vull dir que pobra gent, veies que anaven pujant, i quan van arribar a aquell punt... Hòstia, és que hi ha una pujada...
1: El Tourmalet, jo l'he fet amb moto i és cansat.
0: I amb moto, imagina't.
1: Vas
2: cansar,
1: Sí, perquè hi ha molta girada i clar... I és puja molt, realment, penso, hòstia...
3: És maco,
1: Aviam, és una colla, no? Però allò, amb bicicleta de caser...
3: És fantàstic,
0: No, i les motos d'aquestes tives de iaio...
1: Exactament, perquè no sigui que vens i caigui. Sí.
0: Que amb una R que et vas estirant i tal.
2: I aquí vas voler passar pel simbolisme que té
1: el Tourmalet.
3: És maco, és molt bonic, i el paisatge és fantàstic, aquí.
2: Sí.
3: El Garní i tot això.
1: De tota manera, amb moto, aquí tenim dos punts molt interessants que van pràcticament enganxats, que són el Port de la Bonaigua i el Port del Cantó. O sigui, per fer una bona excursió amb moto, aquesta és preciosa.
3: Ja.
1: Amb el sentit que vulguis, eh?
2: Uh-huh. Un port molt... de Bonaigua o Port del Cantó?
3: També, sí. Jo els he fet amb auto.
2: Cap al Pallars i la Vall d'Aran, molt bé.
5: Va haver-hi una època que el Port del Cantó, el clot més petit feia 2 metres de fons.
1: Jo he passat amb la carretera força bé.
5: No.
1: Un dia amb molt de calor, perquè quan estàvem baixant ja cap a... Veníem de la Vall d'Aran baixant cap a la Seu d'Urgell, hi havia uns espressors a costat de la carretera d'uns camps, i ens vam parar un moment a refrescar-nos una miqueta. Hauríem enganxat un dia amb molt de calor. Bueno, i aquests dies és terrible.
2: Sí,
1: no, és terrible. Jo vaig sortir amb la moto un migdia, tenia que fer un recado aquí a prop, i va, pues, estava a casa, em vaig posar pantalons curts i em vaig crepar com Una cosa tremenda, aquella hora de la tarda, o sigui, una sensació de... apagueu l'estufa, tu, saps?
2: Sí. Bé, d'altura, algun comentari més?
3: No. Jo miro cada dia.
4: El que em va agradar molt del tour, precisament, em va encantar molt que per tot arreu on te passaven, que fos una miqueta important, et posaven el lletreret... En francès,
1: Però això ho hem fet sempre, El Tour de França és una organització que ven França.
4: Sí, sí.
1: França. Llavors, a tots els monuments, jo crec que tot està superguionitzat, superpreparat, saben on tenen que enfocar, saben que allà hi haurà això, porten...
3: Ah,
1: sí, a partir de que els acabi el tour, comencen a treballar pel Tour de l'any que ve.
0: Un dia deia que gràcies al tour... molts francesos havien conegut França.
1: Imagina't.
0: Perquè, bueno, i ho fan. Quan van passar per allà on jo et deia, però a Collada, a l'helicòpter se'n va anar a Núria, que està allà mateix,
5: sí.
0: I van ensenyar a Núria i tot, vull dir que, esclar,
3: sí.
0: Dius, Núria, de què ve aquí? no hi passaran, no hi va ningú. Però van ensenyar, va ser molt maco, i en francès...
4: Molt bé. Jo crec que, en part, quan la Generalitat o l'Estat espanyol, o qui sigui, paga la pasta que ha pagat per portar el Tour a Barcelona, o a Catalunya, evidentment, suposo que amb el contracte deu venir això. És que, a més, aprendrem, la Sagrada Família no cal vendre-la. Hi ha llocs que no calen, però, ostres, és un aparador mundial, m'agrada això. A nivell publicitari, jo crec que és del millor que li pot passar que passi el Tour.
6: Això sí que és un detall molt maco. Per això estava esperant jo el lletreret de l'església de Sant Miquel i no va sortir.
3: És massa modern.
6: No va sortir. A canvi, va sortir la de Sant Feliu, eh?
0: La catedral de Sant Feliu
6: va sortir perfecta, però...
4: Va sortir perfecta de Sant Feliu.
1: Bueno, però si això provoca que vingui gent de l'estranger a Sant Feliu i vegin l'ullet que Sant Feliu vindrà a Molins,
6: ja està.
1: A Sant Feliu no ens escolta, oi?
6: Acabes de dir una cosa que veus, no m'hi han recordat i ho tenia de dir al començament. Ahir vaig estar a Sant Feliu.
2: Atenció.
6: I estava escoltant ràdio Molins de Rei. I us puc dir que se sentia millor...
3: Més bé
6: a Sant Feliu que a Molins de Rei, val?
5: Segons de quin tros de Sant Feliu, també.
6: No, tros del...
3: Se sent molt bé, eh?
6: El tros de Sant Feliu, t'ho puc assegurar, que se sentia a la ràdio com si...
2: Per tant, tenim possibilitats que ens escolti algú de Sant Feliu.
6: No, bastanta gent de Sant Feliu, sí, per favor, eh?
1: Ja ho he dit, mira si m'estimo Sant Feliu, que vam muntar una botiga de sushi tot, o sigui que...
6: Clar,
1: vull dir que ja és una...
6: Bueno, amb això ja t'has disculpat, ja estàs...
5: Però el que acaba de dir el Casas, a mi m'ho ha corroborat gent de Sant Feliu.
2: Què t'han dit?
5: Que Molins de Rei és bastant més maco i més acollidor que Sant Feliu.
6: Bueno,
5: i això m'ho ha dit gent de Sant Feliu.
6: És diferent.
2: Més acollidor, eh?
6: És diferent.
5: Sí.
6: És diferent.
2: Tot és respectable.
6: De primera, pels habitants. Hi ha molts més habitants. Segona, però...
2: Molts més habitants a Sant Feliu.
6: Sí, tant.
1: No són 50 o 60.000, potser.
6: Sí. I aquí són 26.000, no?
1: Bueno, jo crec que hem pujat cap als
6: 26.000. Me sembla que segons l'últim censo, eren 26.000.
3: Sí, vol dir que és la meitat, quasi, ja som.
6: Eh que sí?
3: Vull dir
6: que...
3: Home, és capital de comarca.
6: Sí, sí.
3: Sant Feliu?
5: Que exerceix molt, molt poc de capital de comarca, socialment parlant.
3: Sí, però...
5: No... Jo recordo que vaig conèixer Sant Feliu a l'any 78 o 79. Abans només el coneixia de passar per la carretera. El 78-79, quan vaig entrar en política i d'això, i ens reuníem a Sant Feliu, aleshores vaig conèixer una mica el poble, però la resta no hi he anat a comprar.
1: A Sant Feliu...
0: Aquí Molins tenim un problema sempre, vam tenir, que eren els polítics, sobretot, eren proteccionistes. No deixaven ampliar el poble, no deixaven que el poble es fes gran. No, en sèrio. Allà a Sant Feliu, per les bones, es van carregar un bon tros de Collserola, van fer Mas Lluï, ho van fer tot, i van créixer moltíssim. Aquí no hi havia per edificar.
6: La part alta va créixer molt.
0: No, és veritat.
6: Per això
0: era tan car i tot, perquè poc hi havia, es pagava exageradament.
6: Sí.
0: Allà no, allà van obrir cap amunt i es van menjar un bon tros de Collserola. Aquí està igual que Collserola.
5: Aquí a Molins vam tenir un alcalde, el Josep Vilagut Llobet,
0: sí.
5: L'Oliaire, que ell presumia d'una cosa, que ell havia evitat un creixement desmesurat de Molins de Rei, i deia, mentre jo sigui alcalde, no s'empadronarà ningú a Molins que no tingui casa i feina.
2: Carai.
5: Això...
1: A mi em consta, això ho havia sentit parlar a casa. A mi em consta.
5: Jo això li vaig sentir amb el Josep Vilagut en el despatx de l'alcaldia amb l'Antònia Castellana, que ell presumia d'això. I si venia algú aquí i es feia una barraqueta al d'això, enviava el Gitanet i el Baliarda i els fotia fora. I aquests s'anaven a Sant Vicenç o s'anaven a Sant Feliu
6: o a Martorell, que allà anava molta gent.
5: I després el tema urbanístic, que aquí es va limitar molt el creixement urbanístic des de sempre, i per això Molins, que havia arribat que als anys 50 era el tercer o quart poble en nombre d'habitants de la comarca, als anys 80 era el que feia 28.
0: I el que va acabar-ho d'espatllar va ser que hi havia la previsió de fer tot de vivendes on ara hi ha la zona del Pla, d'on hi ha la discoteca, vaja. Tot allò tenien que ser vivendes. I l'Antoni Castellana, en el seu moment, quan va haver problemes amb la indústria i tal, allò ho van declarar sur, zona d'urgente reindustrialització,
5: sí.
0: I van fer fàbriques en lloc de pisos, perquè allò tan pla i tan maco com a pisos hauria sigut fantàstic.
5: Qui va decidir que del carrer Menéndez Pelayo cap a Sant Feliu no hi hagués habitatges?
0: Eres tu?
5: No, va ser un senyor director general d'Urbanisme de la Generalitat que es deia Joan Antoni Solans. I aquest va dir que no, que s'acabaven les cases al carrer Menéndez Pelayo i aleshores hi havia d'haver-hi un coixí...
0: Sí, això és per llei.
5: És això, però que hi havia d'haver-hi un coixí per entrar en una zona de serveis no tan industrial com d'això. Quan va haver-hi la crisi i es van potenciar les URSS, que dius tu,
0: sí.
5: Molins de Rei no hi va entrar-hi. L'Antònia Castellana i jo vam anar a veure el conseller d'Indústria d'aquell moment, que era el Joan Hortalà, demanant-li que, per favor, ens posés el polígon del Pla com a zona sur. I s'hi va rebotar molt, perquè ens va dir, ara voleu unes indústries que d'aquí 10 anys voldreu fer fora. Voldreu fer fora perquè creixeran, molestaran, d'això generarà un trànsit de vehicles que us molestarà i demanareu que marxi. Al final va ser zona sur, però tampoc va reixir massa com a zona sur.
1: Però es devien posar...
2: No, que tenia sí. Una trucada, sí. L'amic... Per què
0: em mires
2: així,
0: Vinyals? A veure,
2: qui és? Com que sempre et preocupa que no truca la gent.
0: No, em pensava que era la Bovín, la meva amiga, per això em mirava.
2: Ah, hola, Joan Vilasaca, bon dia.
0: Ah, ui.
7: Hola, bon dia, bona hora.
2: Bon dia, bona hora.
5: Joan, bon dia.
2: Des de Creixell,
7: Des de Creixell, Tarragona.
2: Ah, estàs a Creixell ara,
7: Estava escoltant a través del mòbil,
2: Molt bé. Què volies?
7: Volia fer una observació sobre el tour.
2: Endavant.
7: Perquè aquí a Tarragona van sortir, han sortit aquests dies diversos articles sobre el diari, sobre el tour. I això que dieu vosaltres, que no va sortir l'església de Molins de Rei i tot això, doncs tot això està pautat completament des de l'inici per on aniran els helicòpters i faran les fotografies. El problema va estar que el Tarragona, i si us hi fixeu, no hi havia gaire cap bandera independentista, perquè estaven prohibides, Passaven pels llocs i els anaven fent treure. I havien de fer a Tarragona, que és una part molt important de la volta i al mateix temps també de tot el llegat romà, es havia de fer passar, com passava per Tarragona a la sortida, havia de fer una bona tirada per l'amfiteatre romà. Però els de Tarragona, o qui sigui, van posar al mig de l'amfiteatre, van posar un pal altíssim amb la bandera independentista, l'estelada, i per això no es va veure Tarragona. Havent pagat l'Ajuntament tota la part proporcional per donar les imatges d'allà. Per tant, fixeu-vos bé com funcionen les coses. Estan mil·limetrats i estan polititzats.
1: Ja.
7: Això ha sortit aquestes dies. Vull dir que poques banderes veureu, per ara a França és un altre món. Però aquí poques es van veure.
2: Bé.
7: Passaven abans a fer-les treure totes.
1: Bueno, aquí a Montjuïc em vaig veure bastantes,
7: Bueno, sí.
1: La pujada a Montjuïc, aquelles tres pujades i baixades planes, que feien, n'hi havia moltes,
7: Sí, però tu mira el recorregut que han fet.
1: No, sí, això sí que és veritat.
7: És que a part d'això ho tenen mil·limetrat. Ara, això sí, el que ha costat a cada lloc per on passa... i només veure encara aquí totes les banderoles posades per tot arreu, crec que ha estat una mica exagerat en quant als diners que costen totes aquestes banderoles, que al final és un segon, van passar per un segon aquí. És a dir, passen en un segon, no veu res, i al final, doncs, no ho sé, si dona per tant això. A mi m'agrada molt, A mi m'agrada molt el tour, però veig que s'hi posen massa diners per tan poca cosa de segons.
2: Bueno. Estàvem parlant de Sant Feliu també abans, Joan, que no sé si vols fer alguna observació al respecte.
7: De què?
2: De Sant Feliu de Llobregat, que aquí s'estava esmentant.
3: Que dèiem que Molins de Rei és més maco que Sant Feliu.
7: És diferent.
3: Què et sembla?
7: Jo he viscut a Sant Feliu, per tant, home, Sant Feliu és molt gran.
3: Esclar.
7: Com més gran, quan més gran es fa, més es despersonalitza.
3: Sí.
7: Perquè pensa que allà la llengua que se sent fora de l'espai del centre, doncs
3: sí,
7: tot és un altre idioma.
3: Sí.
7: Perquè allà van anar a parar tota la gent, que és indiscutible, aquestes coses. Nosaltres encara vam tenir sort aquí a Molins de Rei, encara tenim sort aquí a Molins de Rei, que això no va passar. No va passar. Ara encara passa, però aquesta expansió que tenia Sant Feliu, que és molt més pla, doncs això també va propiciar aquestes coses, perquè aquí a Molins de Rei, amb un pas estàs baix del riu i amb un pas estàs dalt de la muntanya. Sant Feliu, des del centre cap avall, i amb un tros grandiós, es podia edificar. No obstant això, hem de pensar una cosa, perquè els anys que vaig estar allà vivint, doncs em vaig trobar que hi ha unes associacions culturals fora de sèrie. Fora de sèrie.
3: Sí,
7: jo vaig estar integrat allà, aquells anys allà, i si entres a la... Perquè tothom diu, és que aquí no es fa res. Això també es diu que Molins de Rei. Ah, és que aquí no es fa res, clar, si no vas a cap lloc, si no t'impliques en cap lloc.
3: Clar.
7: Jo em vaig implicar allà en molts apartats, sobretot el Memorial Democràtic i coses que m'agraden a mi.
2: Sí.
7: I, escolta, vam anar en molts llocs, vam visitar moltíssimes coses i vam veure com havia estat la vida d'aquelles persones que van haver de marxar.
2: Molt bé, Joan. Doncs escolta...
7: També vaig estar a Sant Feliu 7 anys a la ràdio, eh? Que em vaig integrar.
2: Sí, home, sí.
7: És que avui dia, si vas a un lloc i no t'integres, i després només critiques.
3: Clar,
7: no fan res.
4: Sí, aquest és el problema que tenim.
7: Aquest, sí.
2: Joan, gràcies per trucar-nos des de Creixell, eh?
7: Des de Creixell i fins al dimecres que ve en directe a Ràdio Molins de Rei.
4: Vinga, Joanet, cuida't.
3: Adéu,
4: bon dia.
3: Adéu, bon dia.
2: Pràcticament 50.000 habitants té Sant Feliu ara.
4: Veus
3: 50.
2: No arribo a
4: 50. I Molins de Rei, 26.000?
2: Ara mateix sí, va, aproximadament.
4: Veus 26.000. Treu la marina.
3: És el doble.
4: Sí, el doble.
0: Allò que dèieu abans d'un coixí... No sé, tu ho has dit tu, Canut.
8: Sí.
0: Un coixí entre les fàbriques encara s'aplica. Perquè davant d'on tu vivies, allà a Cau Canut, davant que hi ha una illa sencera del xèrif que es dedica als escombriaires, a tenir els camions, allò fa molts anys jo volia fer unes casetes amb una piscina al mig, i em van dir, no, això és un coixí, té que ser un parc o una... algú, perquè hi ha d'haver una separació entre les cases de l'Era Nova i les fàbriques de Cantó de la Baria.
8: Però allò van qualificar de zona de serveis.
0: Sí.
8: I, en canvi, la zona verda està més enllà del que era la Loto. Quan es va fer allò, jo, que estava a la Comissió d'Urbanisme de Molins, jo deia, no, la zona verda a la illa i la zona de serveis a baix. Per mi tenia més sentit que fos zona verda, el de davant de casa meva, entre casa meva i el xèrif, i d'això que no pas la zona verda darrere la Loto, que no...
0: I ara sí, no sé si és...
4: És que ara no hi ha zona verda.
0: No sé si
8: no,
0: heu
8: anat... Allà no hi ha
4: zona verda, exacte.
8: I per això hi ha aquells del...
0: Sí, dic, no sé si heu anat últimament per allà ara, que han canviat el sentit de... La veritat és que tenim una gent una mica inepta per fer les obres, perquè per aixafar la vorera, en lloc de trencar o que és el que veiem a Bordillo, no?, i tirar mig metro més enfora, l'han deixat, han posat un altre Bordillo,
2: sí,
0: i han posat quatre panots més, i al mig hi ha una galla del Bordillo antic.
3: Sí.
0: Vull dir que dius, joder.
3: Sí.
2: És que no està ben fet, això.
0: Home, allò ho fa un treballador meu i se'n va a la turba endemà.
2: Se'n va a la turba directe.
0: I si ho fa algú de l'Ajuntament, ho trobo amb molt poca gràcia, la veritat. I per altra banda, no han tingut els nassos d'agafar, perquè era a casa del Tomaset, a davant i dir-li a aquesta senyora, a Foch, dir-li, escolta'm, ho hem d'expropiar, ja en parlarem quan ho urbanitzeu, però aquesta casa, que no hi viu ningú fa 50 anys...
4: Que és la de davant, de
0: Cal Foc, no? Sí, que era el porter del Foment.
4: Exacte, que hi ha un tros també que es podia construir allà,
0: doncs,
4: no?
0: Per no treure aquell tros que hi haurien d'expropiar a la de davant, a la Mercè, doncs han fet una S i la gent hem d'anar a parar a dalt, donar la volta i baixar per un follon. Si aneu allà, aneu i en cotxe, vull dir,
4: ja.
2: Vol dir que ara ja només és d'un únic sentit.
0: Sí.
2: Diguem, de Papiol cap a Molins.
0: Només pots venir de Papiol cap a Molins, venir. Anar cap allà i no pots.
8: Has de pujar per Catalunya? Amunt.
0: Sí. Sí, has de pujar per Catalunya i cap a casa teva per dalt.
8: Sí.
0: I tirar cap a la deixalleria on te vulguis i anar a parar als ports de Can Barut, eh? Però no hi vagis
8: ara,
0: tampoc.
8: Però pots baixar pel costat de Can Torrebalari, no?
0: Sí, sí, és el mateix, clar. Però preu per preu ja te'n vas al final i baixes d'un tirón. Perquè a sobre demà comencen el festival aquest del metal.
2: Què passa? Sí. Ja veig que ho citeu, però si va la mar de bé.
0: No, okay. Sí, jo he dit que eren gent pacífica en el grup de Gera Nova, que algú va dir, i jo vaig dir, no. Van de negre, fan molta por, però al final són gent pacífica i no donen gaires problemes.
4: Vines, perdona.
0: Fan un festival de música metall. I van tots negres i fan una mica de...
2: Això és l'estètica de la música metall.
0: Però bueno, també tinc que dir, no sé si és maco dir-ho, però un dels anys fa 8 o 10 anys...
2: Fa 8 o 10 anys, ja
0: ho has dit. Sí, no, però fa gràcia, és un tema que fa gràcia. Allà al cementiri hi ha un contenedor d'aquest tipus obra, i quan algú no paga o així dels ninxos, el buiden, els ossos els tiren amb una ossera, però la caixa de morts la tiren en aquest contenedor. Doncs un dels anys, aquesta gent de negre van agafar caixes de morts i les van deixar per allà al mig del carrer. I el dissabte o diumenge, un conegut meu que treballa a l'Ajuntament va tenir que anar a treure'ls i portar-los un altre cop al container. I això sí que no és gaire maco. Però és una anècdota que és curiosa.
8: Home, els hi van posar huevo, que ens diu, no?
3: Aquí teniu aquestes caixes.
4: L'estètica metalera, a més,
0: ajuda.
4: Lliga molt amb tot això de la mort, de les caixes de mort. I ara em ve al cap imatges de portades de vinils amb tot aquest tema des dels Black Sabbath a l'any 69, que ja jugaven això, no? Abans estaves parlant de bordillos, tu,
0: sí.
4: I s'hauria de canviar un altre bordillo. Perquè resulta que el bordillo aquest famós que tenim quan venim de l'autopista i passem pel
0: poble... Ah, bordillo de pedra, em pensava que era de persona.
4: No,
0: una persona bordilla.
4: No, això és una altra història. Quan venim de l'autopista... Quan venim de l'autopista i hem de girar cap al Terrapó, estem allà...
2: A veure...
4: Sí, on hi havia
8: la Naturana.
4: Estem dient que allò ho hauríem d'arreglar una mica, no?
0: Bueno, però...
4: Pues ahir, al moment. Abans d'ahir va estar a punt d'haver un merder per culpa del bordillo que dius tu, val?
0: A veure.
4: Perquè la gent s'ha d'obrir per poder girar,
0: sí.
4: I els altres que venim, els altres que anem cap a Montserrat, cap al poble.
0: Cap al poble.
4: Cap al centre del poble... Pues aquests, menys mal que l'intel·ligent que tenia jo davant meu es va poder obrir molt, que aquell es fot hòstia contra el que venia.
0: Sí, però mira, jo em poso amb tot i amb això no m'hi poso, perquè ja veieu que han tirat la Naturana, estan amb obres,
2: ho veiem.
0: Va un mini edifici que va molt endins, quedarà un parc preciós, però clar, hem de donar temps a que ho facin. Quan ho facin, aquella curva serà molt oberta, no hi haurà problema i tal. Jo més aviat diria que el que havien d'haver fet era allà, que ara hi ha molt d'espai, hi haurà, perquè no els deixen edificar, han de fer-ho molt endins. Allà podrien fer una rotonda una mica decenta.
4: Això també.
0: I estaria, no caldria aparellar-se tant, que quan vens de la banda de la clínica Mercadona no pots anar cap al Terrapó, està prohibit girar.
4: Sí, senyor. Sí.
0: Quan vens de Barcelona no pots anar cap al
8: Verdaguer.
3: No pots anar cap
0: al Verdaguer. Verdaguer. I quan vens de Barcelona no pots anar cap a la Granja.
8: No.
0: Vull dir que totes aquestes coses amb una rotonda també s'acabaria. Però bueno, No.
6: Sí, però ara que estem amb el tema aquest, que ja han tirat la Naturana i han fet el bordillo que dius tu, podrien desplaçar una miqueta, no?
0: Sí, però hauria de pagar-ho l'Ajuntament, i si ho esperen a que ho faci el pobre que farà la construcció, pagarà la urbanització, el jardí, els arbres, bueno, el parque,
6: un aguixador pues.
0: I tres bancs.
6: Sí, com aiguessi amb els topados. Va. Sí.
0: Per gastar-se un duro, com no sigui del tour o d'una cosa així,
6: bueno,
0: pues no s'ho gastaran.
6: No hi ha hagut més merder. No, allà no hi ha hagut més merder perquè Déu no vol. Però cada vegada que jo acostumo a passar bastant...
2: Perquè, i Déu no ha volgut encara. Doncs.
6: Déu no ha volgut. Vale. Però, de veritat, hi ha molt de merder, eh? De veritat.
3: Bueno, home, tampoc hi estan, eh? Tampoc
6: sí, sí, sí, sí que estan. No, sí que estan. Mira una forma. Mira, si vols farem una prova. Anirem amb el meu cotxe i que davant tinguis una furgoneta una miqueta grossa i vulgui girar cap al terraplè.
8: T'esperes una mica...
6: No, un moment. Tu ja has passat la furgoneta i mitja furgoneta ja la tens fora. Ja estàs, deia. Aquesta furgoneta s'obrirà i quasi et fotrà un hòstia amb el cul del teu cotxe. Així de clar. No, així és de clar, home.
3: S'ha d'obrir una mica.
6: Esclar, s'ha d'obrir, home.
0: Heu de pensar que allò estava previst per una pujada i una baixada. Clar. I ara n'hi han tres. Vull dir, és difícil. Ja. Tres amunt i tres avall.
2: Què digui això al Vinyes?
6: Sí, Vinyes.
0: Si trobes algun autocar que dius tu, ja no hi cap un cotxe.
6: L'autocar ja tens... Sí. És el que diu el Canut. Llavors, l'autocar t'has d'esperar fins que ell faci la curva i en pugui entrar.
8: Però això passa el mateix aquí a la carretera per girar al Verge del Pilar.
6: No, aquest no el fem, jo aquest
8: no
6: el
8: conosco. Com que no el fas, oi?
6: No el fas. No el conosco, este.
8: Quan tu vens del pont, el carril de l'esquerra cap dintre a Molins, i el carril de la dreta per girar a Verge del Pilar.
6: Ah, sí.
8: Bueno, doncs per girar allà, te n'has d'anar quasi bé a la casa dels vegans per entrar bé.
6: Però allà tens marxa. Allà tens marxa perquè quan gires tu, que dius tu amb l'autocar quan vens, o un autocar o que sigui, els cotxes estan parats molt més avall. Estan amb un semàforo que ho tenen vermell, no poden tirar.
0: Sí,
6: no es poden trobar. No es poden trobar.
8: Els dos de la carretera...
0: Allà hi ha el Choco Rico, el Choco de la gent de Calés, i per girar allò hauria també de... Però, esclar, es menges l'edifici del Castellví i no hi prendràs una casa d'un pobre senyor.
3: No, però aquí, de totes maneres, aquí aquesta cruïlla que diem, que estem parlant aquí del passeig Terraplè i el Barrier... Allà, si tinguessis el semàforo aquell que surt del passeig del Terraplè una mica més enrere, llavors ja donaria lloc per poder fer el gir bé dels camions.
8: El problema està que els que van pel carrer Verdaguer, que

0: Hi ha gent que gira perquè jo crec que el GPS o el Google Map et diu que giris. Sí. Perquè veig que la gent es para,
1: sí.
0: i no es para allò de dir per fer el murri i estudiar-se tot a la volta, perquè jo crec que allà ha d'haver-hi alguna errada i tal. Un dia ho tinc que provar, això, aviam què passa.
2: El GPS, quan surts de l'autopista i vas cap a dalt al pont per girar cap a l'avinguda de València, també et diu que pots traspassar i anar-te'n cap a la carretera de Papiol.
0: Vale.
2: I t'ho diu el GPS.
0: Vaig fer-ho molts anys fins que em van multar. Mm-hmm. Perquè un dia em van enganxar i des de llavors ja no hi fem més, ja vaig pagar 15 euros.
3: Això del GPS que diu, vosaltres s'ha d'anar molt tanto perquè ajuntaments de tot arreu canvien la direcció dels carrers, canvien històries.
0: Però això s'ho comuniquen, sí, tot.
3: No, un moment.
0: Escolta'm una cosa, aquest gir que fa molta gent no s'ha pogut fer mai.
3: No s'ha fet mai. Però això, mai això són gent que són molt vius i volen fer aquesta història.
0: Jo he vist força gent fent-ho amb el que entenc, de que segurament el GPS et permet que giris a l'esquerra.
2: Passa el mateix amb el passeig.
1: Passeig Pimargall.
2: Passeig. Vens del pont, arriben a Pimargall, sí, i giren a l'esquerra cap dintre Molins. I també està prohibit.
1: Sí. Semàfor, i llavors giren a l'esquerra.
4: Sí, però això, veure, el GPS s'ha de regularitzar, contínuament l'estan regularitzant.
3: És el que t'estic dient.
4: Jo m'he trobat en molts llocs d'Europa quan el GPS et diu una cosa i resulta que està prohibit.
1: Sí.
4: Perquè ho han canviat.
3: Han canviat la direcció dels carrers, home.
0: Tot i així, va ser llocs que estan fent obres i t'han fotut un lletrero de 80 i suposo que el tio que fa una obra ho ha de comunicar a algun lloc perquè arribes allà i et passa 80.
3: Sí, sí, marca 80. Una cosa és la comunicació i l'altra cosa és el radar aquest que porten els cotxes, que et fan el tema aquest dels serveis, que per cert, ahir em va passar un per Molins de Rei. I van a passar fins a l'estació i al final li volia dir, perdoni, no baixi les escales, perquè va passar per les escaletes com si anés cap a... M'entens el que vull dir?
2: No.
3: Per darrere.
2: No.
3: Va passar per davant de l'estació, val? I em va continuar i va anar a parar pel carrer Major. Va fer la circulació. I les escaletes, diguéssim, aquestes famoses escaletes que tenim.
0: Les del Caminator.
3: Exacte, allà... que anaves a cada Don Disco, per dir alguna cosa. Pues aquelles, jo hi vull dir, no baixi, que aquí no pot baixar.
4: Hi ha molta gent
3: que
4: va
3: tirar, va parar i va tirar, perquè la paretet aquell no sé què li feia.
4: Sí, però tu t'has fixat que hi ha una jardinera a davant de les escales?
3: Sí.
4: Perquè més d'un baixava.
3: Més d'un baixava, sí que és veritat.
4: En sèrio?
3: Sí.
4: Sense voler, no,
3: sí.
1: Les escales
4: del Caminator. Sí, hi ha una jardinera enmig de l'escala.
3: Sí, no és veritat.
4: Perquè quan vas en cotxe tu no veus les escales, i et penses que és una baixada sobtada.
3: Sí, no.
4: I alguns havien baixat i, clar, és un follon. A part que hi ha gent allà al mig.
3: No,
4: que
3: és veritat.
4: I per això hi ha una jardinera que dius, quin mal gust de posar-ho aquí.
3: Tu vas baixar amb la moto.
0: I amb la moto.
3: No.
0: Jo i el Pere Puntes les hem baixat amb els Suzukis. No em preguntis si va ser per una festa del Xic o per algú d'un disc, no em pregunto. Vam demanar el permís per fer la ruta i per fer la volta tal i qual i sí, quan estava allà, fotem-li. I vam baixar les escales perquè, a més, amb aquests cotxes es poden baixar perfectament. Clar, sota un control, amb gent obrint, separant, vull dir, no despitar, sinó expressament.
3: Pues ara imagina't que tinguis el GPS i et digui que per allà pots passar.
0: Sí, ja el sentit comú, hòstia, sobre les escales.
3: No, un moment, el sentit comú, la nit, i segons com està el tema...
4: El sentit comú ni conyes.
3: Yeah.
4: Escolta, ja que estem aquí, perdoneu, aquesta setmana que ve tenim un sopar amb la gent de la ràdio. Tu no has vingut cap any perquè sempre treballes, però si no pots venir, envia'ns la teva dona, que l'atendrem.
0: Aquest any, en principi, la intenció és venir.
4: Però si no compres...
0: El que passa que...
4: Si no compres avui o demà, no pots, eh?
0: Sí que puc, sí.
4: No?
0: No?
1: Millor que hi vagis abans, però això és molt intern, però en
0: tot cas
1: és fins demà, sí.
0: En principi, només amb una condició, que em podeu sentar amb vosaltres, no?
3: Sí, fem una taula, Miquel, perquè els Miquels fem una taula.
0: Imagina't que vaig passat...
4: Mentre no siguis al costat meu...
3: Vam fer dues. Aquest any no, senyor, que no podrà venir, diu.
1: No passa res.
3: No podrà venir, però la seva il·lusió era venir, eh?
4: A mi em va dir que venia, doncs.
1: Podem parlar això en un altre moment?
3: Sí, ja està.
2: I tu, per què, cony, expliques el que...
3: No, fa

0: coses de fer.
1: És que tinc d'explicar les teves intimitats, que algú ho sàpiga.
0: Tu sempre t'has de fotre amb camisa d'11 vares.
2: Jo...
1: És el que m'encanta a mi.
2: No, de 12 vares.
3: Senyor director, jo només tinc una pregunta. A mi em fa molta il·lusió venir perquè una vegada vostè va cantar i jo voldria tornar-ho a veure. No.
1: No, va ser un èxit aquella vegada.
3: Però molt, eh?
1: Aquella vegada va ser un èxit.
3: La veritat. Sí, no. Jo havia demanat un aspirador i tot per si el tenia que portar.
1: Què tal?
4: Bé, ja, en tot cas, això serà dimecres que ve.
1: Sí, dimecres que ve,
0: si no. Tornant una mica al tema de girs a l'esquerra, a la dreta, i d'això de la carretera, tinc entès que no es pot girar a l'esquerra, per exemple, al passeig, o al Pi Margall, per evitar col·lapses de trànsit.
5: L'esquerra, d'on a on?
3: Venint de Vallirana cap a l'Estrella.
0: Entrant al passeig,
3: no pots
0: girar a l'esquerra.
5: No pots girar, perfecte. No pots girar.
4: De la caixa...
5: No pots
0: girar.
5: No, perquè els altres vénen de casa.
0: No, però... Perdona, i per què a la plaça la bàscula sí?
5: Sí, sí, és cert.
0: Per què? És el mateix, eh?
5: És el mateix, sí senyor.
2: Clar, és el semàforo que es dona per pas o no.
5: Sí, senyor. Perquè van fer que li creu.
0: Ah.
4: I la bàscula
5: va tocar... cara. I
0: però és que allà a la plaça de la bàscula pots girar a l'esquerra en els dos sentits. És a dir, si vens de Sant Feliu i vols entrar al carrer Folquer, pots girar a l'esquerra.
5: Aquí el...
3: Sí.
0: Pots girar a l'esquerra per entrar a la plaça de la bàscula al carrer del carrer.
3: El que no passa, vol dir, pots entrar.
5: El que no passa. Aquí al carrer Folquer.
0: Sí. En canvi, no pots girar a l'esquerra al passeig ni pots girar a l'esquerra al Verge del Pilar.
5: Mm. I ja si parlem d'això, no, també sí. És molt perillós els vianants que passen, que creuen pel passeig, pel Pi Margall,
4: sí.
5: Vale? Correcte, quan es posa verd el semàfor que puguin sortir els que venien de Molins, allà els piatons, com que és una zona molt piatonal, m'he fixat moltes vegades que ni es fixen si està vermell o no està vermell. O sigui, que la gent, aquest tos l'agafa com piatonal. Llavors, no sé si hi ha hagut un accident o no hi ha hagut un accident, perquè normalment d'allà surten ben bé molts pocs cotxes. Si un dia fixeu jo, alguna vegada he tirat, com a màxim m'he trobat dos davant. Vull dir.
2: Sí.
5: Però, ostres, el que s'hi fixat és amb això, no? Que si tu estàs pendent que posi verd i arrenques,
2: clar, sí,
5: és molt fàcil que te'n posi sortir
0: un moment. Perquè, a més, els passos de vianants de la cruïlla aquella estan posats massa al mig.
5: Exacte. Sí.
0: No, que sí. Una mica més desplaçat.
3: I menys que en sortiran, perquè si ara fan el Gato Negro, bueno, mica tort, peatonal, no podrà passar ni Déu. Que hi haurà molt menys cotxes que aniran a parar al passeig.
5: Peatonal o plataforma única?
3: No, serà peatonal.
4: Sí, pràcticament no podran passar.
3: No, només podran passar els guals. Els serveis. Vol dir que tu no podràs passar.
1: O sigui que un altre carrer tallat, val?
3: No, tallat no.
1: No, jo vull afegir, no. Això que estaves comentant tu a cases, de quan surts del Pi Margall, referies sortir del Pi Margall i anar-te cap a la carretera, veritat?
5: Sí, cap a Barcelona.
1: Allà, cap a Barcelona, València. Allò és lamentable.
5: I és lamentable, sí.
1: Allò és molt lamentable.
5: Pels piatons, eh?
1: I després és el que diu el Canut, eh? Que el pas de vianants està molt al mig. Tindria d'estar una miqueta més arraconat a les vores.
0: Estaven més separats abans.
1: Abans estaven més separats.
0: Tu sorties d'un carrer girant a l'esquerra i abans del pas de vianants paraves i ja estaves. Ara no.
1: Ara els tens a sobre. Està a sobre.
0: Ara t'has de parar al mig.
1: Sí, senyor.
0: I, a més, aquell semàforo és curtíssim. Sí. Surten dos cotxes.
5: Sí, el tercer.
0: Dos cotxes, el tercer no passa.
5: Si no, passes amb aquell amb
3: sí. Jo proposaria fer un pas de peatons en diagonal, com al Japó, per acabar-ho d'espatllar.
0: No, amb diagonal.
3: Amb diagonal així de...
0: Amb diagonal al Canadà.
3: Bueno, veia el Japó. A més, aquests quatre que hi ha haurien de fer també així perquè tingués prioritat al peató.
4: Perquè no fórem un gabinet de tècnics de mobilitat?
1: No, hi ha coses que sí, que són...
3: Penso
1: no
3: sé, els
5: no sé, i podríem posar un DJ per animar una mica l'espera.
1: Vinga, i com sempre, molta salut i molta sort. Vinga, som-hi.